0: Jo, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i a més,
0: hi ha una manera al darrere.
1: I a més era una, a més és una sèrie d'una qualitat extrema, en tots els aspectes, bueno, era el spin-off de Breaking Bad, què s'ha de dir, no? De tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dies estava, me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que, però és que no surts del bucle.
0: Però no miro de noves, llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré, no sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, eh, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, eh? On bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid i ells són tan estúpids que l'escriptura de la sèrie és genial en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben.
0: Vale.
1: Per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom, a veure, Anna.
2: Hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de, en aquest cas ens centrarem en una sèrie que crec que els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Uh-huh. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe, amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula
0: sí.
1: del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... Continua treballant? Sí, evidentment estava sonant aquí, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigir les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marinaros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar un auto, la dos y a la tres. ¡Abre el auto un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Querido, atento.
1: ¡Que me digas por qué!
0: No, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No. No, dime por qué.
3: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Que te quiero.
4: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se sentí. De Mario Casas. Es que...
5: No, pero porque... ¿Sabes
4: qué pasa? Que no me agrada en aquest estudi. No me agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
6: Home, què tal?
4: Home, què? Perquè portes una temporadeta baixa en sèrie.
6: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai mira, millor dit, no? En això van ser-hi.
5: Fixa't que el Sergi se sento. Com són les coses, eh?
4: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
5: Siguem amb la part femenina.
4: Venga.
5: De...
6: Perdó, estava parlant de Mario Casas?
5: Sí.
4: Perquè estem top, fent el
6: barco. Top, mira, et diré top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
7: Per sí? Mi,
6: top
7: sí. 4 parlat,
6: o top 5.
7: N'hem parlat d'això, eh?
6: I sempre infravalorat.
7: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
6: Però
7: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
6: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ell,
4: de del cielo.
7: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
6: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
7: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
6: Doncs sí.
7: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin, casualitats, eh? També va aparèixer a Los amantes pasajeros, va protagonitzar Las chicas del cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
4: sí,
7: el Norte...
4: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
6: No li agrada conduir.
4: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
6: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
7: Top 10, eh?
6: A dia d'avui, top...
4: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
6: Top 10 no ho sé. Top...
4: És la que més cobri.
6: De què?
4: És la millor... L'actriu que millor cobri de tota Espanya. Doncs
7: pues molt bé.
6: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
4: Però jo no sé si Penélope
7: Cruz està a Hollywood.
6: Ah, però més ben pagada que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
7: Recordem que això tampoc...
6: És que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba molt reconegudes.
4: Intimíssim.
6: I de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
4: I,
6: ara ho confirmo.
4: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
6: Que també...
4: Que han sortit la foto junts tant...
6: Sí.
7: Que van ser parella o què?
4: Sí.
6: Miguel Ángel Silvestre...
4: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
4: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
7: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
4: Bueno, és que, joder, això es va...
6: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Suriwini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la EGZ.
4: Perfecte.
6: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
4: Canta.
6: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
7: Ui, no és el nom, no me preguntis.
4: No ho sé, a mi no m'ho
6: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sì, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
7: Pues quina sort, perquè d'on paga bé aquestos?
6: Home, i tant.
4: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlàvem de
1: les dents.
0: Tota l'estona, pensava que parlàvem.
2: Sí, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió en entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haurà paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, fa temps
1: pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest, però...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure qui ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3, aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene
0: Montalà, correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar ja havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah,
0: és veritat. Sí, us en recordeu? Sí.
1: Feia de... es va fer parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la actriu?
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més... Si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: veus? S'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això,
2: Sí.
1: Celebrem.
2: Xulo.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen

0: fa del típic bo...
1: És veritat que són aquells personatges realment... que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
0: No, no, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
2: Molt bé, molt bé, escolta.
3: Doncs recuperem un dels moments.
4: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. No pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el cabo de hornos.
5: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
4: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
5: Claro que sí.
3: ¿Qué ves? No Sants.
1: Venga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sants.
3: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
1: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
3: Vale, vale.
0: Hosti, Neus Sants és la de Los Hombres de Paco, no?
3: Sí. Sí.
0: Molt bé, doncs amb Neus Sants ben mai. Adéu.
3: Molt bé, adéu.
1: Adéu. Venga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
3: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la part més social, més, uh-huh. més de... Com es diu? Bueno, de
1: relacions entitats, públiques i coses
3: no, entitats solidàries uh-huh. i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
6: Ulises, unes galletites per a ti. Llevas una setmana en esa bodega, mira com t'has quedat.
5: Muchas gracias.
6: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe, yo no le he regalado nada.
5: No lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
6: Qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo? Si ya no queda nada.
5: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice de comer sin pan. Es comida de tontos, ¿ya lo conoces?
6: No.
5: ¿Y hace días que el pan se acabó?
3: A veure. Oh, molt bé.
1: Bé, perfecte. Parlant de Neus Sants, ara he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
3: Carai.
1: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
3: sí.
1: que feia de Burbuja.
3: Sí.
1: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la ja t'ho diré ara, a les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical, en la que hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
3: Exacte.
1: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
3: És que...
1: La pel·lícula es va convertir en un enorme

0: èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, eh? Va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una, presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de Siete Vidas, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic, sí, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix. Eh?
1: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
1: no està malament.
0: Pocs destaquem, eh? Vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
1: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
1: la
0: Vilma. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
1: A Irene Montalà.
0: Correcte, correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys, ja. El titular va: la Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa. Alguns quants, eh? Es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
1: Déu i sa mare, sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie. Però sí, sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar, eh? Va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
1: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
1: Sí, sí, sí.
0: Gisel Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Gisel Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
1: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds, amb aquests dos últims noms.
1: Sí.
0: Anem amb Juan Pablo Xuc.
1: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
1: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el coix. Em sembla que és el coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega.
1: Clar.
0: És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
1: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
1: Clar, és que es depèn d'on tu miris. En Babilar Asau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
1: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
1: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
1: sí,
0: que feia de Valeria, eh?
1: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
1: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero, El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
1: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser perquè potser va molt lligada, els teus pares
1: per exemple,
0: porten un cas.
1: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
1: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Venga, pues re, Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades. Sí. Eh? Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió. Uh-huh. Venga, va, tenim Jean els dos Cornet. Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula que va, per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest
1: sí?
0: cast.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
1: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Te comprem el titular, va.
1: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Los Serrano, és Belén Rueda.
1: Belén Rueda.
0: La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Eh? Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Eh? Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
1: A més, és, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba o sigui, no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la terra, però apareix un barco amb ella i bueno, tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Doncs ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha, això n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant!
1: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
1: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa. Badalona 94.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
0: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé, i amb moltes ganes de parlar de llengua, de desig i de poder.
3: Molt bé.
2: Què et sembla?
3: Doncs em sembla una molt bona proposta.
2: Perquè avui parlem d'una proposta literària. Uh-huh. Ho fem perquè la llengua també es fica al llit, escrit aquí, què et penses?
3: Molt bé, m'agrada com a concepte, m'agrada, sí, sí.
2: A vegades ens preguntem, no?, sovint si amb la llengua, no?, amb quina llengua pensem, estimem, discutim, però potser no ens acabem de preguntar prou amb quina llengua desitgem. Avui estic escollint molt bé les paraules.
3: Tu desitges fixa. En català, Lluís?
2: Algunes vegades.
3: No sempre. No tant com t'agradaria, potser. No?
2: Bueno, potser sí.
3: Veus?
2: Ja em coneixes,
3: molt bé. Molt bé, és veritat.
2: No tant com m'agradaria.
3: Home, fixa't que portem aquí ja, no sé, la tira d'anys. Ja gairebé està al cor de la ciutat i nosaltres, en quant a episodis. És a dir, que som ja vells, ja érem nens quan ens vam conèixer.
2: Doncs avui parlarem d'un llibre que posa el focus justament en aquí, no? Uh-huh. Es diu Cardem en català, vocabulari indispensable per follar sense pèls a la llengua. Què et sembla?
3: Molt bé, doncs em sembla interessant, perquè hem de, primer de tot, tirar per terra tabús, que això és importantíssim.
2: Això és important.
3: I després...
2: naturalitzar alguns conceptes en català, no?, que després parlarem, mm-hmm, no?, que a nosaltres ens arriben sovint, crec, ens arriben a través de l'anglès, després a través del castellà, i llavors aquí a vegades parem en sec i no acabem, mm-hmm, d'assumir-los com a llengua, amb la llengua pròpia, no?
3: Molt bé, doncs som-hi si vols.
2: Això també t'agradarà, perquè he pensat, ostres, Cardem en català, no sé a les xarxes com posaràs tu els títols de les, no, de les publicacions.
3: Exacte, que sense fer spoiler tinc una pregunta per fer el nostre convidat. Vinga, ja amb això que acabes de dir ara, però més endavant ho farem.
2: Doncs va, fem l'inici, eh? Uh-huh. Avui, el Col·lectius en xarxa, dir-t'ho en català.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Perquè avui parlarem de dir algunes coses, uh-huh, aquelles coses que a vegades diuen al llit, però en català.
3: Molt bé.
2: No? I llavors el sexe també és llengua, i la llengua també, sobretot, és cultura i política, no? Durant anys, moltes paraules vinculades al desig, al cos o a la sexualitat en català han estat invisibilitzades, potser per aquesta idea, no?, de que ens arriben en anglès moltes vegades, després la traduïm en castellà, també estigmatitzades o directament substituïdes, com deia, per castellanismes. Quan no tenim paraules, llavors ens costa expressar-nos, uh-huh, i quan no podem expressar-nos, perdem poder, però també perdem naturalitat i espontaneïtat, no? En aquest sentit, recuperar el vocabulari sexual en català no és només una qüestió lingüística, també és una qüestió, com dèiem, cultural i identitària. Aquest llibre apareix en un moment en què el català viu debats intensos sobre el seu ús social, uh-huh, la transmissió intergeneracional i la presència en àmbits informals. I potser un dels àmbits més informals i alhora més íntims és el del desig.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: El llibre està signat per tres persones joves i vinculades al món de la llengua i la filologia. La Xènia Hernández Costejà, estudiant del grau en llengües i literatures modernes. La Laura Boch, logopeda i mestra d'audició i llenguatge, i el nostre convidat d'avui, que és en Roger Mira Sans, graduat en traducció i interpretació amb experiència internacional i actualment cursant estudis en llengües modernes i correcció lingüístiques. A més, en Roger també és darrere d'aquest podcast, el cardem.cat, un espai que reflexiona sobre la llengua, sexualitat i normalització del vocabulari íntim en català, ampliant el debat que també trobem amb aquest llibre. Tres perfils diferents, però units per una mateixa inquietud, parlar de sexe en català amb naturalitat, rigor i humor. Què tal, Roger? Benvingut al col·lectiu.
4: Hola, bona tarda. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies a tu també per voler estar amb nosaltres i per tractar aquest tema, bueno, que li travessen diverses, ho dèiem, no? La llengua és cultura, és identitat, però també és una mica política.
4: Sí, sí, la llengua és una arma política i, de fet, el CardemCat, l'objectiu del CardemCat és funcionar com a eina de reivindicació de la llengua catalana, en aquest cas a través del sexe. Però sí, sí, totalment.
2: I explica'ns una mica com neix la idea aquesta del Cardem en català.
4: Doncs la idea neix d'un projecte que havíem de fer fa un parell de cursos dintre del grau de Filologia Catalana. Havíem de fer un projecte per esperonar la gent a utilitzar la llengua catalana. El projecte havia de ser una idea original i jo vaig pensar, escolta, a què ens agrada parlar als catalans? Primer va ser una mica escatològic, el primer pensament, i després el segon va ser, vaig pensar, home, doncs parlem de sexe, perquè realment sí que és veritat que hi ha programes, hi ha podcast en què es parla de sexe en català, però em vaig adonar que molts utilitzaven o bé anglicismes o bé castellanismes, i per això, a partir d'aquí, els ho vaig proposar a les meves companyes i aquí va néixer.
3: Mm-hmm. Roger, amb això que ens estàs explicant i amb aquest anàlisi previ, no, per escollir el tema per fer el vostre treball que després es va convertir en un podcast, hi ha realment un buit de vocabulari sexual en català o és més aviat una qüestió d'ús d'aquest vocabulari català?
4: És una qüestió totalment de desconeixement per part dels catalanoparlants, perquè realment el resultat és aquest, que és el llibre que acabem de publicar, Cardem en català. Hi ha més de 200 pàgines amb sinònims de... no sé si puc ser explícit.
3: Intentem no ser-ho, més que no per nosaltres, vale, sinó perquè segurament després del programa ens el cancel·laran segurament.
4: D'acord, doncs intento buscar-hi algun eufemisme. Tenim sinònims de fer l'amor, de parts del cos, de pràctiques, de joguines. També tenim un capítol dedicat a argot LGBTIQ+. Què més? També un capítol de frases fetes, una mica picantones en català. Tot això, amb el llibre, Cardem en català, responent a la teva pregunta, no, és totalment desconeixement, perquè el vocabulari és, que passa que molta gent no el coneix.
3: Escolta, amb això que estava dient dels eufemismes, que em va perfecte, i és la primera pregunta quan el Lluís et presentava, que ho estava pensant, no? Perquè teniu aquest podcast, no sé si heu trobat la manera per superar aquesta barrera, doncs que no us cancel·lin, depèn quins vídeos, depèn quin contingut a xarxes, que és realment una cosa supercontrària, perquè si tu cerques a internet pots trobar coses molt explícites, però en canvi, quan tu intentes fer divulgació a través de xarxes socials, et trobes tots els paranys i totes les barreres del món.
4: Us he de dir que, sobretot TikTok, però també Instagram, em tenen una mica fregit amb aquest tema, perquè realment... Nosaltres som molt explícits i quan jo dic molt explícit és que som molt explícits, ho podeu comprovar si ens seguiu a CardemCat, a Instagram o a TikTok. Aleshores, sobretot a TikTok, molts vídeos me'ls han... No censurat, alguns sí, però sobretot el que fan a l'algoritme no me'l mostra.
2: Clar, no reprodueix, no.
4: Exacte, i té molt poques visualitzacions.
2: Clar, perquè una de les coses que pensava quan em deies això del desconeixement és que realment hi ha molt pocs espais... per parlar clarament de sexe en qualsevol idioma, però ens passa que en el nostre, a més, si no el tenim, és més normal que ens arribi a través dels altres amb els que convivim, no?
4: Clar, en el cas del català s'hi sumen dues coses, dos factors. Primer, que tenim una llengua que és una llengua minoritzada, i segon, això, el que tu dius, que si intentem d'alguna manera fer saber-li o que la gent conegui tot aquest vocabulari, doncs ens trobem que això, que les xarxes, sobretot Instagram i TikTok, ens censuren a la primera de canvi.
2: El llibre vol tenir un to divulgatiu, reivindicatiu també de la llengua, les dues coses...
4: Jo diria que les dues coses. Per una part, volem que la gent, òbviament, està pensat d'una manera perquè la gent s'ho passi bé, perquè rigui, però també, al final, és un contingut divulgatiu. O sigui, el que deia abans, el nostre objectiu és que la gent conegui l'ampli ventall de sinònims i paraules i expressions que tenim en català per anomenar milers de coses que estan incloses al llibre.
3: Escolta'm, segurament la resposta que ara em diràs serà un sí, però vull que ens l'expliquis. La llengua condiciona també la manera com vivim el desig i de quina manera?
4: Doncs entenc que sí, perquè mira, l'altre dia acabem de presentar el llibre, va sortir la setmana passada, el dijous dia 5, el vam presentar aquest dilluns dia 9 a Barcelona, i molta gent ens hem trobat que des que vam començar aquest projecte, molta gent ens ha dit, catalanoparlant, que els resultava molt difícil mantenir relacions amb català. O sigui, per exemple, amb gent que ens ha dit que amb la seva parella parlava català, però que a l'hora de mantenir relacions no sortia a fer un català i canviaven sobretot al castellà. Per tant, entenc que, contestant a la teva pregunta, entenc que sí, la llengua condiciona el desig.
2: No, i a més, pensava en com això després també reverteix en molts altres espais de la cultura, perquè no diré aquí, però jo tenim un amic, o tinc un amic escriptor que quan ha d'escriure alguna escena, després hi ha paraules que per no estar en el vocabulari del dia a dia, hòstia, li costa fer servir, perquè no les té, bueno, no estan naturalitzades, no són de l'ús comú i sonen estranyes a, no, a oïdes de, poden sonar estranyes a oïdes d'un lector. Llavors acaba repercutint en més àmbits de la cultura.
4: És que jo us posaria exemples concrets. El que puc fer és buscar eufemismes, però, per exemple, si diguéssim arribar al clímax, no, en català, en el cas de les persones amb penis, la gent sol utilitzar un terme per referir-se al líquid que expulsem quan arribem al clímax, no? I això és un mot que està molt estès i, clar, nosaltres aquí al llibre donem diverses alternatives en català, diverses alternatives en català, per no utilitzar aquesta paraula que més utilitzem en castellà. I com aquest, molts altres exemples. Mm-hmm. Estic privat perquè no
2: clar, puc... Clar, però aquest exercici és absolut amb el que estàs fent.
3: Sí, està bé. Jo, amb això que ens explicaves i que ens estaves dient ara, moltes d'aquestes respostes les trobem en el llibre que acabeu de publicar i que la gent ha d'anar a cercar i l'ha de comprar i l'ha de llegir, però clar, qualsevol que ens estigui escoltant dirà, escolta'm, més enllà del llibre, on puc adquirir tot aquest vocabulari i on el puc trobar? Perquè, dèiem, a xarxes socials és especialment complicat, no? On es pot anar a cercar, on es pot anar a trobar i fer-ho amb naturalitat?
4: Home, és complicat cercar-ho a xarxes, però també, si entreu a la nostra pàgina d'Instagram, veureu que tenim vídeos superexplícits on parlem de moltíssimes coses. Doncs no sé, jo et diria que és que realment no és per ser així...
2: Digues.
4: El nostre llibre, realment, hi trobareu de tot, o això és el que volem pensar, però és que realment abarquem moltíssimes coses i dubtes que fins i tot nosaltres, escrivint el llibre, és que, o coses que no sabíem, o coses que no sabíem com es deien, o coses que ni sabíem que existien. O sigui que realment aquest llibre hi ha de tot.
3: Digue'ns algun dubte d'aquests que heu tingut, sí, que heu resolt a través del llibre.
2: Aquesta recerca que us ha sorprès bastant, o alguna anècdota d'aquest estil.
4: No sabíem, per exemple, quan una persona amb vagina arriba al clímax, el fet d'expulsar el líquid, la gent sol utilitzar un anglicisme.
2: Clar,
4: molt
2: jo conec l'anglicisme.
4: Exacte. Mm. Doncs aquí oferim alternatives en català.
3: Perfecte. Per exemple. Molt bé. És un vocabulari en el qual crec que en poques ocasions ens hi trobarem, Lluís, però està bé conèixer-lo, no?
2: Clar, el que és sorprenent és que el que coneguem d'entrada,
3: sí,
2: sigui l'anglicisme,
3: és veritat,
2: no?
3: És
2: seria
3: sí,
2: seria
3: sí,
2: aquesta
3: sí.
2: La qüestió. Uh-huh. Clar, el llibre ha sortit fa molt poc, però potser tens alguna reacció curiosa, hi ha algun comentari inesperat, o què t'està dient la gent que se l'està començant a mirar?
4: No, la gent, home, clar, acaba de sortir, és molt nou i tampoc tinc un feedback gaire que us pugui dir, doncs mira, m'han dit això. El que us puc dir és la reacció que vam tenir amb la primera temporada del podcast, perquè la primera temporada va ser arran d'un concurs que va organitzar la Universitat de Barcelona, on ens hi vam presentar i vam guanyar. El primer capítol, el feedback va ser força negatiu, en el sentit que molta gent... ens deia que, ens comentava que no entenien com una universitat pública podia finançar això. I us ha dit que el 95% de comentaris negatius eren en castellà. Per tant, aquí s'obre un debat, que no sé si tenim temps, però
2: sí,
4: és un debat interessant. Això, bàsicament, també fa uns mesos vaig començar a publicar un seguit de vídeos intentant explicar els pronoms febles en català a través d'exemples força també explícits. Els dos primers vídeos de pronoms febles es van fer molt virals a TikTok gràcies, precisament, o per culpa de, depèn de com ho mirem, dels comentaris negatius de molta gent que es queixava que això, que no ens era vist, això. O sigui, que per què calia aprendre pronoms febles català i fent-ho a través de sexe. O sigui que sí.
2: Llavors, bueno, ja ens has explicat una mica com neix el Cardem Cat, però... Sí. entenc que d'entrada, quan vau presentar el projecte, va haver alguna cara de sorpresa, va haver llibertat absoluta, es va entendre com una idea, com una bona idea per justament això, per naturalitzar i estendre el vocabulari en català i dinamitzar la llengua, que és una, per l'altra banda, és una de les coses que ens demanen després a les escoles moltíssim, que perquè és el focus on es perd una vegada es perdem la llengua, en els espais d'oci i d'esbarjo de les criatures. Perdona, segueix.
4: No, anava a dir que per part de la universitat, la primera temporada, no vam tenir cap mena de censura ni res. L'únic que sí que ens vam adonar que arran de la publicació del primer capítol ja vam veure que... perquè el concurs de podcast estava pensat per a estudiants universitaris. Aleshores, ens vam adonar que el feedback universitari va ser el que va ser força negatiu, però ens vam adonar que tenim un nínxol amb gent compresa entre 25 i 45 anys, que és bàsicament la gent que ens segueix a xarxes. O sigui que va minvar una cosa, un origen universitari, a després ja vam veure que a nivell universitari no tenia gaire interès i ja vam seguir una mica pel nostre compte i per això ara hem seguit amb la segona temporada.
2: Uh-huh. I a banda de normalitzar aquest vocabulari, en aquestes publicacions que feu, busqueu també aquest debat, aquest fet de generar aquest debat cultural? Heu portat, per exemple, a aquestes crítiques que vau tenir a l'inici a qüestions de contingut del programa?
4: Ara et diria que no. O sigui, bàsicament el que busquem és que, em repeteixo una mica, però és això, que la gent s'ho passi bé, però que realment que aprengui coses i que... Per exemple, al llibre tenim 4 fulls només dedicats a sinònims i expressions de fer l'amor. Per tant, d'aquests 4 fulls pots trobar un verb, 2 verbs, 2 expressions que t'agradin per no sempre utilitzar el verb que comença per la lletra F, no? Mm. A més, és un verb que ve del castellà i que fins fa poc el català no estava admès i volia dir una altra cosa. Per tant, és això. O sigui, volem que la gent s'ho passi bé, però que també aprenguin nosaltres.
3: Amb això que dèiem ara i justament d'aquest vocabulari, i hem parlat aquí en aquest programa moltes vegades doncs justament de l'educació sexual que es fa a les escoles, als instituts, creus que aquest vocabulari també s'hauria d'incloure justament doncs en aquest ensenyament o en aquesta formació que es dona també als instituts, que és poca, Lluís, però podria ser encara molt més, però a la que es dona doncs poder també donar aquest vocabulari?
4: Totalment, i a més jo crec que tal com estem amb el tema del català, perquè només cal passar-se per un pati d'una escola per veure la situació en què ens trobem, jo crec que seria una bona via d'entrada per fer que el jovent, per les noves generacions, doncs utilitzin i coneguin un vocabulari que potser a través d'això s'animin a parlar una mica més en català, jo crec.
2: Mm. Jo penso que tindríem alguns problemes amb les famílies i amb algunes històries. Podrien tenir-los, sí. Però com amb moltes altres coses. De totes maneres, m'interessa, com a persona que estudia la llengua, quin pronòstic fas de la llengua catalana o dels usos, si no hi ha mesures, per exemple, de dinamització com la que proposeu vosaltres?
4: Doncs ho veig fotut, la veritat, t'he de dir. Però una cosa que jo sempre em queixo, que veig molt al meu voltant, és de catalanoparlants, que ens queixem que el català s'està perdent, però després anem a un bar i a la mínima que creiem que aquella persona no ens entendrà, ella automàticament canviem al castellà. I això és una cosa que critico molt. Aleshores, jo animo tothom a que mantingui el català. Jo entenc que és un acte, a vegades una mica s'ha de tenir paciència, a vegades és violent, perquè també hi ha situacions violentes, però mantenir el català sense enfadar-se ni res, o sigui, tenim el dret d'expressar-nos a la nostra llengua, i això. Clar, és que aquí entrem en un debat també amb el tema del futur del català, que ens hi podríem estar hores. Però jo el que proposo des de Cardemcat almenys és, nosaltres ho fem a través del sexe, però mantenir el català a tot hora i amb tothom.
3: De fet, amb el que ara ens estava explicant justament de l'ús del català, no? Del català en diferents situacions que estem veient i que jo crec que es veu perillar l'ús del català en diferents moments i actualment també passa, jo crec que no se'n parla de l'ús del català, per exemple, en les relacions sexuals o en els moments íntims, perquè encara existeix aquest tabú com a societat, sinó també segurament formaria part de debats polítics, no? És a dir, que al final és veritat que el català està polititzat a totes bandes, menys justament el sexe, perquè encara existeix aquest tabú, no?
4: Totalment. I, de fet, un altre objectiu del projecte també és trencar tabús amb el tema del sexe. També t'he de dir que entenc que la situació no és la mateixa que fa 20 o 30 anys. Mm-hmm. O sigui, jo crec que ara es parla molt més de sexe. Però és això, es parla de sexe, però potser no amb el vocabulari o amb els termes que hauríem d'utilitzar quan en parlem.
2: I, a més, una de les coses que podem... Bueno, de les quals ens podem alegrar amb el llibre que heu publicat és que té aquesta mirada LGTB. Penso que a la portada es veu claríssimament, però seria... Vull dir, seria, podria haver estat l'altre error, no? Parlar de sexe en català des d'una mirada molt escurada i molt restringida.
4: I molt heteronormativa, que en Clar. Cap moment, de Saps? Fet, molta gent ens ha dit que el nostre podcast té de tot, és de tot menys hetero, o sigui, això per començar. I de fet ara estava pensant que em fa gràcia que diguis això perquè precisament crec que el capítol de l'argot LGBTIQ+, és el més extens, diria. Mm. No sé si... Diria que sí. Aquest i el de les pràctiques és el més extens. Per tant, sí, ho fem tot des d'un prisma on tothom hi té cabuda. O sigui que sí, sí.
2: Doncs explica'ns una miqueta. Ara esteu preparant... No, esteu ja en la segona temporada del podcast?
4: Sí. Acaba de sortir el tercer capítol.
2: Quina és la visió que teniu per aquesta temporada? Com us ho esteu preparant? Quin és el projecte? Explica'ns una mica.
4: Doncs, de moment, farem aquesta segona temporada. Ara ens centrarem una mica, i més ara que ve Sant Jordi i tal, amb el tema del llibre. El podcast seguirà. En principi, farem com la temporada anterior, més o menys 8 capítols, en què tractarem temes diversos, temes que no hem tractat a la temporada anterior. I bàsicament això, i a partir d'aquí doncs, ja es veurà com continua el projecte, però ara mateix ens centrem en el llibre i en la segona temporada.
2: Algun episodi, alguna temàtica d'episodi que ens vulguis
3: avançar?
4: No us puc dir, el capítol 4, per exemple, és molt especial per mi, serà, ho vaig dir l'altre dia a la presentació, crec que serà un tema inesperat i més per qui ve. Sí, em fa molta il·lusió. Però bueno, que per exemple el tercer que acaba de sortir vam fer una col·laboració, un encreuament, un crossover amb les nostres amigues del podcast Els Safrets de Ràdio Televisió del Vendrell, i de fet ara demà dijous sortirà l'altre, nosaltres hi vam anar també al seu plató. Uh-huh. I no sé, aquesta temporada han començat parlant de joguines, després van continuar amb BDSM i aviam on ens porta la resta de la temporada.
3: Doncs ens han de convidar, crec, Lluís, estic pensant. Mira. És a dir, feu un episodi sobre el col·lectiu LGTBI i ens convideu.
4: Doncs
3: multipremiats,
4: com
3: et diria. És a dir, que això ja ho portem de casa, els premis els portem de casa. És a dir, que, escolta, encantadíssims de poder-vos conèixer. Escolta, ara que digues això de per la persona especial que apareix en aquest episodi, no cal que ens diguis qui és, perquè hem de mantenir el d'això, però jo crec que s'ha de tractar també, i aquí crec que n'hem parlat en alguna ocasió, com parlar de sexe, per exemple, amb els nostres pares, o amb els nostres avis, o amb els nostres tutors legals, no? Quan som adolescents i quan som nens, per les dues bandes, i tant el que diem nosaltres com el que ens diuen també la informació que ens arriba. Que això és tot un món, també,
2: T'he de dir que avui he dinat... Clar, avui hi havia vaga a l'escola, he dinat amb molt poca gent, però hem pogut parlar del que venia a fer jo després anar aquí, i hi havia una que es posava les mans al cap
3: sí?
2: I deia, no, jo no vull que el meu fill m'expliqui res. I jo pensava, home, si no t'ho explica tu, o si no té a tu...
3: Clar.
2: Aquí té el que porta una classe més, uh-huh. la classe d'abans. Aneu amb compte amb això.
3: Clar. Això, Roger, és un tema, també, eh?
4: És un tema, i Manel t'he de dir que no vas mal encaminat.
3: Veus, és que... Molts anys fent programes, ja, escolta'm. Però és aquí tot un tema, no ens faci d'espoiler, però és cert que aquesta comunicació entre progenitors, fills, filles... home, és important també com s'expliquen les coses i com ho comuniquem, com ens comuniquem i com ha de ser aquesta comunicació, no? Perquè a vegades es queda doncs, en l'exemple aquest que ens deia el Lluís, no? Que prefereixo no saber, però no ho sé, amb quines conseqüències a vegades
2: no saber.
4: Mm-hmm. De fet, jo fa un parell de setmanes vaig anar a fer una xerrada a la universitat amb alumnes que tindrien 19 o 20 anys i precisament un dels temes que va sortir va ser aquest. I molts em deien que mai de la vida... compartirien amb els seus pares coses que els passés relacionats amb el tema del sexe. Mm. Cosa que a mi em va sobtar perquè jo, per exemple, a veure, hi ha coses, detalls que no calen, no, tampoc, però si jo tingués un problema, sé que podria parlar amb els meus pares. I per tant em va sobtar una mica aquesta bretxa generacional, no? Mm. Potser, no sé, potser també són coses individuals, cadascú té la relació que té amb els seus pares, però sí que vaig notar que la gent com que no volia compartir aquest tipus de coses amb els seus pares o amb els seus familiars.
3: Però que potser ho compartiries abans amb una persona que no coneixes de res, sí, amb algú que has viscut gran part de la teva vida. O sigui, que això també diu moltíssim d'això, de com s'estableix el llenguatge i com ens relacionem.
2: Sí. Jo entenc que hi ha d'haver una intimitat i hi ha d'haver coses que potser no els hi correspon als pares o a les mares en aquest sentit, però hi ha altres figures adultes a les famílies i, no sé, sempre es pot recórrer... Sempre hi ha el tiet o la tieta, no?, que pot ajudar.
4: I que aquestes figures, normalment, ja han passat per coses que...
2: Claro, claro.
4: Per tant, és aquí una mica, perquè tu li pots explicar al teu millor amic o a la teva millor amiga, però, clar, aquella persona no ha passat pel que tu estàs passant. I, aleshores, això jo reivindicava una mica això, no? O sigui,
2: totalment.
4: Mantenir una mica una relació de confiança amb els teus familiars.
3: I que, a més, també, Roger, això que a vegades ens passa, més quan som adolescents, no?, que creiem que només ens ha passat a nosaltres, després ho mires amb certa distància i dius, home, el sexe és el que és. És a dir, tampoc pot haver tant drama o tant problema que no li hagi passat ningú abans a tu, tot i que en aquell moment se'n fa com tot un món, no? I és com tot el que només t'està passant a tu, però al final són circumstàncies que segurament doncs, gent del nostre entorn ja l'han passat prèviament a nosaltres, no?
4: Mm-hmm. Totalment.
2: Escolta'm, i ha sigut un llibre escrit a 6 mans, pràcticament, no?
4: Sí.
2: Llavors, com ha estat aquesta feina? Com ha estat l'entesa? Com ha estat el procés?
4: Ha estat complicadeta, sí, perquè al final cadascú tenia el temps que tenia i bé, no, però al final ha sortit bé, o sigui, hem treballat en funció del temps disponible de cadascú i ja està, i el llibre doncs, és de tots tres, o sigui, cap problema.
2: I t'ha quedat, parlem de tu, t'ha quedat aquella cosa de, ostres, aquest projecte que porta a un altre projecte, o estàs, ara de moment estàs aquí?
4: Vull dir, de moment estic intentant gaudir. Mm-hmm.
2: Està molt bé.
4: Estic intentant gaudir de tot això, perquè a mi em passa que em passo tot el dia rumiant, pensant coses que puc fer, idees, com ho puc millorar, què puc fer perquè li agradi a la gent. Aleshores, estic 24 hores pensant coses, no? Aleshores, el que intento és gaudir d'aquest moment i si han de venir més coses arran d'aquest projecte, doncs ja vindran. Però ara mateix, el que us deia abans, centrats en el llibre i en la segona temporada del podcast.
2: Superbé. Doncs moltes gràcies, Roger, per passar-te per Col·lectius en Xarxa. Bueno, el Manel ja ho ha dit, jo també encantat de venir a veure's quan vulgueu i molts èxits.
4: Gràcies a vosaltres. I us prenc la paraula.
3: Doncs
4: farem alguna cosa junts.
3: Quan vulgui, Roger. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé. Lluís, nosaltres marxem.
2: Sí, marxem...
3: T'has ruboritzat en alguns moments.
2: No, però m'ha fet molta risa.
3: Sí, això està bé. Però està molt bé perquè et fa com aquest riure, no? Així sí. Com... Està bé.
2: Ha estat un joc xulo, ha estat un programa divertit.
3: Hem après coses avui,
2: hem après coses. I hem de tenir aquest llibre.
3: Oh, i tant.
2: En necessitem.
3: L'ha de comprar tothom.
2: L'ha de comprar tothom.
3: Importantíssim.
2: Escolta, doncs marxarem amb Sexe Sexy.
3: Molt bé.
2: De la Musca i la Germana. I poc més.
3: Ja està, donades gràcies al Marçal. Has après, sí. Marçal? Sí, diu que sí,
2: i
3: perfecte.
2: Més,
3: doncs això està molt bé, això està molt bé. Gràcies a tots i fins la propera setmana. Adeu.
2: Adeu.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de Bombino, el guitarrista Tuareg del Níger, que acaba de publicar això, el seu vuitè disc amb la discogràfica Partisan Records. El disc es diu Sahel. No deixa de ser un homenatge a aquesta zona del món tan feble i habitada per poques persones com són els Tuaregs. Bombino, el tema que hem sentit, Tazidert, que també és això, com dèiem, un homenatge a la gent i al paisatge del Sahel, i aquesta que sentim ara, Darfuk, el millor blues del desert, el millor rock del desert en mans de Bombino.

El nou disc de Bombino per començar el Mixtures d'aquesta setmana. Aquest extraordinari guitarrista del Níger viu a la ciutat d'Agadez, però per dues vegades i donats els conflictes que hi ha hagut en aquella part del Sahel, doncs ha hagut de marxar a l'exili. Quan era adolescent i vivia a Líbia i Algèria amb la família, doncs és quan li posen aquest sobrenom de Bombino. De fet, es diu Gumar al-Mokhtar i doncs això de Bombino ve de Bambino, de nen petit en italià. I aquest home, doncs, que actualment té 43 anys, doncs això, ha hagut de marxar dues vegades, una vegada cap al Magreb, això és als anys 90, i després també amb la rebel·lió Tuareg de 2007 va haver de marxar a Burkina Faso. Actualment grava i també doncs viu a Agadez, Sahel. De tots els discos que en té 8, doncs quan es va donar a conèixer arreu del món va ser amb el disc Nomad, amb la discogràfica No Such Records, un disc que va produir Dan Auerbach dels Black Keys, i on trobarem èxits com aquest, Aminidinine, Bombino.

La nostra descoberta aquesta setmana és aquest personatge, Leonard Tapes. El seu segon disc es diu Dance i ve de Sèrbia, des de Sèrbia, des de el propi Belgrado. Aquest senyor, Leonard Tapes, que de fet es diu Vladimir Leonard, doncs agafa aquest sobrenom perquè es dedica des de fa ja molts anys doncs a samplejar música amb cassetes. I els cassets que molts donem ja per extingits doncs són els que li serveixen a Vladimir Leonard, Leonard Tapes, doncs per fer la seva música. L'acompanya la cantant Tijana Stankovic i l'hem descobert gràcies a que aquest segon disc, Dance, l'ha publicat amb la discogràfica Glitterbeat Records, que per nosaltres és tota una referència. Leonard Tapes. Hem sentit aquest primer tema i ara va el segon. Els noms no tenen massa importància. El disc es diu Dance, que vol dir el mateix que en català.

Les distorsions de les guitarres i els ritmes dels Balcans són la base de la música de Leonard Tapes, que la fa, doncs la construeix a base de samples de les cassetes que col·lecciona. Vladimir Leonard. Hem sentit dos temes del seu segon disc, Dance, amb Glitterbeat Records, amb qui doncs l'hem descobert gràcies a això mateix. Però anem a buscar un tema del seu primer disc, que es va dir Duets, on també jugava amb les veus femenines, en aquest cas Mirjana Raic, i aquesta concepció seva de la música electrònica, rock i folk. Tot això és Leonard Tapes.

muralles, perquè vingueu d'on vingueu, si del Senegal, de Bangladesh o de l'Equador, doncs hem de viure conjuntament en pau i harmonia. Arba!

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el que faran Doctor Calypso a la sala Paral·lel 62 els propers dies 15 i 16 de desembre. Per tant, divendres i dissabte 15 i 16 de desembre, Doctor Calypso. No podia ser d'una altra manera. Aquest nou retorn d'una banda que ha estat doncs pionera en la introducció dels ritmes caribenys a l'escena de Barcelona, començant per l'esca, però no només l'esca. Això era finals dels 80. Van tornant de tant en tant i acabem de treure un tema del seu primer disc, aquest Poleman, però gravat el 2019 a l'Apolo, en un d'aquests concerts que de tant en tant ens regalen. Doctor Calypso, que estaran acompanyats per The Penguins i les Testarudes. Serà això, a Paral·lel 62, el 15 i 16 de desembre. I ara anem per altres records. Si quan érem joves escoltàvem Doctor Calypso, quan érem adolescents ens va colpir doncs de gran manera, ens va sacsejar una cosa que es deia la MTV, i el gran èxit de la MTV acaba de fer 40 anys, el 2 de desembre de 1983 s'estrenava el gran videoclip Thriller.

Video de Thriller va ser una autèntica bomba i es va convertir, bueno, de fet era una petita pel·lícula gravada per John Landis que durava gairebé un quart d'hora i que posava imatges a un disc que gairebé un any abans doncs ho havia trencat absolutament tot. Produït per Quincy Jones, doncs el disc Thriller és el disc més venut de la història i en el qual doncs participaven des de Paul McCartney doncs els músics de Toto o bé també Eddie Van Halen en el tema Beat It, i que bueno, es va convertir això en una cosa, en un fenomen, en el que Michael Jackson, que ja era un personatge conegudíssim i que havia tingut ja tots els èxits possibles, doncs encara anava a més. Després aniria a menys, però en el Thriller estava dalt de tot. I doncs això, bueno, això són records ja gairebé d'adolescència, l'any 83, el vídeo de Thriller i el fenomen també de la MTV. El senyor Michael Jackson, que venia doncs del Jackson 5, per tant venia de la Motown i dels èxits del soul amb la Motown, doncs si anéssim a veure què passava a la Motown un 2 de desembre d'uns anys abans, per exemple anem fins a l'any doncs 1972, doncs llavors The Temptations, que també eren una autèntica màquina de fer números 1 a totes les llistes, doncs estaven gravant i publicant un tema també que forma part de la història. Papa Was a Rolling Stone. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Continuem fent camí en aquest matí aquí al 94.4 en directe a Ràdio Ciutat de Badalona. I ara és el moment, ens ve de gust fer un passeig, que sempre va bé caminar, perquè ens acompanya aquí a l'estudi en Miquel Creixell, que és el passejant de Badalona, podríem dir, Miquel?
4: M'encanta passejar per Badalona.
3: T'encanta. Quin és de maca, Badalona. Perquè, a més, avui ens portes una ruta que, en especial, m'agrada molt, Centre Casagem, Mas Canyador. A veure, comencem pel carrer de Sant Anastasi.
4: D'acord. A veure, tocarem alguns carrers del centre, alguns carrers de Casagemes, alguns carrers de Canyador, perquè si no seria molt extens, volgueu tocar tot. I sí, com ha dit l'Àlex, comencem al carrer Sant Anastasi. I amb un lloc molt, molt concret. Davant la façana, l'antiga façana del Círcul Catòlic, amb uns esgrafiats molt curiosos de començaments del segle XX, i en un punt d'aquesta façana hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, de la Moreneta.
3: Sí.
4: Perquè aquella entitat abans s'havia dit Cercle de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta és la raó de la imatge. I ens fixem en la imatge i a sota veiem un escut. Un escut. Estem davant, que jo sàpiga, l'única mostra que queda de l'antic escut de la ciutat de Badalona.
3: Ostres, que curiós, no?
4: Exactament, a sota de la imatge de la Moreneta, de la Mare de Déu de Montserrat.
3: M'hi fixaré, eh?
4: Fixa-t'hi, perquè em sembla que jo sàpiga que no es conserva enlloc més. Després es va encarregar posteriorment en Domènec i Montaner el disseny de l'escut, que més o menys ja tenim a l'actualitat. Però aquest és l'antic.
3: Doncs farem un cop d'ull, eh? Si els oients que ens escolten no ho sabien, ens fixarem. I si et sembla, Miquel, passem pel carrer de Fra Basili de Sant Josep, perquè
4: sí,
3: era bueno, un
4: abans,
3: prior, no?
4: Abans hem de passar una mica pel carrer Francesc Layet.
3: Ah, clar, que ara el tenim amb obres, passem com podem.
4: Pel carrer Francesc Layet. I llavors baixem pel carrer Sant Miquel. Sí. Baixem pel carrer Sant Miquel en direcció al mar. I res, a molt poca distància de Francesc Layet, trobem un carrer que uneix Sant Miquel en Sant Francesc d'Assís, que es diu carrer de Fra Basili de Sant Josep. Bé, aquest senyor va ser un superior dels pares carmelites, molt important a la vida de la comunitat, i el nom oficial del carrer és aquest, Fra Basili de Sant Josep. Però la gent del barri no l'anomena mai, que jo sàpiga, Fra Basili de Sant Josep.
3: Ah, no?
4: No.
3: Com li diuen?
4: El carrer de les ànimes.
3: Ui, i això és perquè hi havia esperits o alguna cosa?
4: A veure. Tot i que aquestes qüestions a vegades són difícils de desveïnar del tot, però sembla que cap al segle XIX els veïns de la zona, el dia de difunts, o sigui, el dia 2 de novembre, la nit de difunts, el dia 2 de novembre, feia unes celebracions religioses folclòriques, una barreja de tot, en aquell carrer. I d'aquí que se li va donar el nom de Carrer de les Ànimes.
3: Carrer de les Ànimes.
4: Que fins i tot, el que hi he trobat, va ser oficial entre el 1930 i el 39 com a nom del carrer. Carrer
3: sí, es va adoptar oficialment, entre el 30
4: sí.
3: i el 39.
4: Aquest segons nom. Em consta a mi, sí. Mm-hmm. Bé, llavors deixem ja el carrer de les Ànimes i seguim recte pel carrer Sant Miquel cap en direcció mar i cap al final del carrer Sant Miquel abans d'arribar al Teatre de Zorrilla, a l'entrada del Teatre de Zorrilla, trobem el convent dedicat a la patrona de la gent del mar, el convent i església de la Verge del Carme. Clar, no oblidem que estem travessant una zona que s'anomenava el Baix Amar i que en una època fou el barri de pescadors.
3: Totalment.
4: I la majoria de gent que hi vivia tenia relació amb la pesca o amb la mar.
3: Tenia les barques a prop.
4: Exactament. I aquí tenim el convent i església dels pares carmelites,
3: conegut popularment com Los Padres, no?
4: Exactament, Els Padres.
3: Los Padres.
4: Els Padres. Aquest convent va ser fundat el 1908, van arribar els carmelites, carmelites descalços, que hi ha diverses branques de l'ordre carmelitana, sí. Van arribar els carmelites descalços i de forma molt senzilla i molt humil es van instal·lar en dues cases. I al cap d'un temps, i a mesura que van anar recollint diners per fer les obres, doncs aquestes van començar a càrrec d'un arquitecte molt prestigiós amb aquest tipus d'edificacions, el senyor Enric Sagnier. I de mica en mica doncs es van aixecant doncs, l'església i el convent, que es va fer en estil neogòtic. Els primers anys del segle XX va haver com una revifalla d'aquest estil gòtic que va passar-se a dir neogòtic.
3: Neogòtic.
4: Nosaltres a Badalona tenim dues esglésies neogòtiques. Una és la del Carme i l'altra la de la parròquia de Sant Josep. Són les dues esglésies neogòtiques que hi ha a Badalona. Aquesta és una església de tres naus i a la façana s'hi pot veure un gran escut de l'orde carmelitana, de l'orde de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan de la Creu. També va haver problemes amb aquesta església. Per exemple, l'any 1909. L'any 1909 hi va haver els fets de la Setmana Tràgica, els aldarulls de la Setmana Tràgica.
3: Va ser destruït en part, no?
4: No massa, no va patir massa. Per què? Perquè una persona molt important a la ciutat de Badalona, molt respectada, el doctor Baldomer Solà...
3: Home, que te'n sona,
4: Ja té carrer i tot. Té carrer i tot, el doctor Solà. El doctor Baldomer Solà es va posar allà a la porta amb el bastó i va dir que allà no entrava ningú a fer cap malifeta.
3: Ostres, era un home amb geni,
4: I li van fer cas.
3: Veus? Es feia respectar.
4: Exacte, es feia respectar. Quan la cosa no va anar tan bé va ser l'any 36, amb la guerra civil espanyola, que l'església va patir desperfectes seriosos.
3: Va ser saquejada, incendiada...
4: Sí, com va passar en aquells primers dies de revolució de l'any 36.
3: Continuem aquesta ruta cap al carrer Sant Pere, ara anem.
4: Sí, però abans...
3: Sí. Fem una aturada abans?
4: No, aturada no, però per força hem de passar per un altre carrer.
3: Home, clar, si no, teletransportar-nos no podem.
4: Carrer, oficialment, Canonja Baianella.
3: Ah, també.
4: Vox Populi actual, carrer Canonja, a seques. I pels badalonins de tota la vida...
3: Aquesta me la sé.
4: Doncs digues-la.
3: Carrer d'en Cueta.
4: Clar que sí, carrer d'en Cueta.
3: Molt bé, el carrer d'en Cueta.
4: Saps per què, oi?
3: Ara no ho recordo.
4: Vale.
3: Ah, sí, perquè hi havia... té a veure amb un forn on feien els tornemis i deien...
4: No, el forn
3: és una altra cosa. Allò és una altra cosa, estic barrejant conceptes.
4: Sí, sí. No, a veure, en el segle XIX hi havia un senyor molt ric, un d'aquells propietaris importants de Badalona, el senyor Lluc, que tenia diverses cases en aquest carrer. Fins i tot aquest carrer, de forma oficial, en alguna petita època, es va dir carrer del Lluc. Però bé, un nom sense cap mena d'èxit, perquè la gent deia carrer d'en Cueta. Per què? Perquè el senyor Lluc, aquest propietari, com era costum abans, tenia un motiu, un sobrenom. I la gent no deia en Lluc, deia, sí, home, en Cueta.
3: Que tenia una cueta.
4: Això ja
3: no
4: sé.
3: Se sap.
4: No he vist cap imatge. Però li deien en Cueta, vés a saber
3: per què. No,
4: abans era molt normal que la gent li posessin un sobrenom, per més diners que tinguessin.
3: Sí, sí.
4: I aquest senyor era en Cueta. Per tant, no hi ha dubte, era el carrer d'en Cueta.
3: Doncs val? Així s'ha quedat i encara se l'anomena així, eh?
4: Exacte. I travessem el carrer d'en Cueta un travesset molt petit, i llavors tombem a la dreta pel carrer Sant Jaume. El carrer Sant Jaume és el nom que agafa el carrer Sant Francesc d'Assís en aquest trosset. I travessem el carrer Sant Jaume i arribem a un altre nom mític per a la gent del mar. Si abans hem parlat de la patrona de la gent del mar, que és la Verge del Carme, evidentment parlem del patró dels pescadors i dels mariners, que és Sant Pere.
3: Sant Pere, eh? Sant Pere pescador.
4: Exactament, que és Sant Pere pescador. Molt bé, estem al carrer Sant Pere. Doncs bé, no sé si la gent sap, té consciència, que abans de ser carrer, hi ha un camí que arribava des de Montgat fins al Poble Nou. I un camí bastant concorregut. El camí de la Granota. Per què? Perquè al final el Poble Nou acabava amb un hostal molt, molt prestigiós a l'època, no sé si prestigiós, almenys molt concorregut, sí, a l'època, que era l'hostal de la Granota. Per tant, el carrer Sant Pere i la seva continuació, que és el carrer Ribes i Perdigó, eren el camí de la Granota.
3: De la Granota.
4: I el carrer Ribes i Perdigó, encara avui hi ha gent d'aquells d'una certa edat que no li diuen carrer Ribes i Perdigó. És el carrer de la Granota.
3: Clar que sí, home, sabem
4: sí,
3: mantenir...
4: El carrer de la Granota.
3: El carrer de la Granota de tota la vida.
4: Com ha de ser.
3: Cosa que això a Google Maps no el trobarem, eh? Si posen no, carrer no, de la Granota, no. La gent es perdrà, no arribarà al destí,
4: no
3: eh?
4: No s'ho sap, no s'ho sap el Google Maps. Bé, llavors, en aquest carrer Sant Pere, així gairebé cantonada amb el carrer Sant Jaume, trobem la casa d'un on va néixer un personatge molt famós a la ciutat. Un actor mític. Mític i de fama internacional. De començaments de segle, va morir cap a la dècada, suposo, dels 40, del segle XX, el senyor Enric Borràs. Hi ha dos grans personatges en el món del teatre badaloní. El senyor Enric Borràs i la senyora Margarida Xirgu.
3: Margarida Xirgu.
4: Doncs bé, allà tenim, en el carrer Sant Pere, tenim una làpida posada en castellà, perquè es va posar durant el franquisme, que diu, en esta casa nació Enrique Borràs, gloria de la escena espanyola, una cosa així. El senyor Enric Borràs va néixer en aquella casa, que era una botigueta, era la tendeta del barri, que portaven els seus pares, i ell estava destinat a continuar la tendeta del barri. Però el noi va començar a moure's per una societat de teatre d'aficionats, que n'hi havia moltes a Badalona, i allò el va anar enganxant cada vegada més. Suposo que hi devia haver problemes seriosos amb la seva família per convèncer-los de deixar la tendeta i anar-se'n, doncs, a la faràndula. Però al final ho va aconseguir, perquè es veu que ho feia molt bé el senyor, i es va convertir en el famosíssim actor Enric Borràs. Potser el personatge més recordat a la ciutat de Badalona. Hi ha un monument davant la parròquia de Sant Josep. Hi ha un carrer dedicat a ell, el carrer Enric Borràs. Hi ha aquesta placa, hi ha una tomba al lloc preferent en el cementiri vell. O sigui que és potser...
3: Va ser una persona molt rellevant, eh?
4: Almenys molt recordada a la ciutat. Molt bé, doncs, deixem ja la casa del senyor Enric, de l'Enric Borràs.
3: Ens fixarem, al passar per veure aquesta placa que hi ha a la façana,
4: sí, sí,
3: eh?
4: Estan a la primera illa de cases, sí, sí, eh? Al final de la primera illa de cases. I anem seguint aquest carrer Sant Pere, avui en dia un carrer molt tranquil, hi ha pocs establiments, i arribem a un punt que veiem, abans del carrer d'en Paim, això, eh? Veiem que el carrer canvia de nom, que deixa de ser carrer Sant Pere, i la placa diu carrer Francesc Planes i Casals, que un periodista badaloní. Per què aquell canvi?
3: Van canviar el nom.
4: Sí, però per què el canvi? Per què en aquell punt exacte es canvia el nom? Una raó de pes fa uns anys. Enmig, ara hi ha un carrer normal i corrent, però és que fa uns anys, estem parlant del segle XIX, hi havia la riera de Matamoros. Hi havia una riera, que era un obstacle, un condicionant important, la riera de Matamoros. I és per això que allà es canvia el nom del carrer. Com en el carrer de dalt, el carrer Canonge Baianera, quan s'arriba a la riera de Matamoros, passa a dir-se Santiago Rusiñol. I així tots aquests carrers, si aneu passejant i us hi fixeu, en aquest punt tots canvien de nom. Per què? per la Ria de Matamoros.
3: Quantes curiositats que aprenem amb tu, Miquel?
4: Bueno, veu,
3: home, això és...
4: Fixeu-vos-hi, fixeu-vos-hi.
3: Tot un privilegi, tot un privilegi, i jo crec que, malauradament, ens quedem sense temps, i aquesta ruta l'haurem d'aturar aquí, però continuarem, properament, al carrer de la Llibertat, Can Mercader...
4: El nom del carrer de la Llibertat, ja ho veus, que interessant que és.
3: Per tant, emplacem a tothom a escoltar-nos properament, d'aquí un mes, no? Tornes?
4: Molt bé,
3: doncs, Àlex. Ens escoltem. Que vagi molt bé, gràcies.
4: D'acord.
3: Adéu, bon dia.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Moment per la nostra secció de dades. Ens acompanya en Guifré Jordan, que és periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Bon dia, Guifré, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
3: Molt bé, oi? Ara l'entra aquí, ho dèiem, fa molt fred, però avui ens parlaràs de calor inusual durant aquest estiu, eh?
2: Correcte.
3: Que els aires, com en aquest estudi, els hem tingut a tope, eh?
2: Ah, home, no m'estranya gens, no m'estranya, perquè déu-n'hi-do quin estiu que hem tingut. Avui la gent dirà, home, avui no s'ha estat tan malament, però crec que val la pena recordar un estiu que ha estat històric. O sigui, el Meteocat va dir que, ha dit, no?, que és l'estiu més càlid mai mesurat. Per tant, és una cosa absolutament excepcional el que ha passat aquest estiu. I jo el que m'he dedicat a fer una mica és agafar del 1 de juny al 31 d'agost i veure una mica quina ha estat l'evolució de les temperatures, rècords, etc. Sí. I realment ha estat d'escàndol.
3: Hem batut tots els rècords. Els termòmetres s'han disparat perquè estem parlant de màximes per sobre dels 40 i rècords de pics de calor i onades que hem anat enllaçant.
2: Totalment, sí. Estem parlant de que en 20 dels 90 dies d'aquest estiu hem estat per sobre dels 40 graus. No a Badalona, però a nivell català estem parlant, no?, sobretot a les comarques de Ponent, de l'Ebre i de comarques centrals, no? O sigui, estem parlant d'una cosa excepcional. I va haver-hi un dia que fins i tot en algunes zones de l'Ebre, com per exemple Vinebre, es va arribar a 44 graus.
3: Mare meva,
2: això... Cosa que és marcià, diguéssim, no? I vosaltres també direu, i Badalona què? Doncs el màxim de temperatura aquest estiu a Badalona ha estat de 35,8 graus el 8 de juliol. Cosa que no arriba a 40 graus, però ja sabeu que l'efecte mar, diguéssim, no?
3: La humitat aquesta que s'enganxa, no?
2: Correcte.
3: Enganxosa, sí.
2: Això fa que la sensació sigui altíssima, no? O sigui que 35 graus és moltíssim. I també cal apuntar que hi ha hagut rècords a una de cada 6 estacions, és a dir, rècord històric de màxim de temperatura a una de cada 6 estacions meteorològiques, i algunes d'alta muntanya. Per exemple, a llocs a 2.500 metres d'altitud hem arribat a 25 graus.
3: Uau.
2: Cosa que no té cap sentit, diguéssim, no?
3: I què dir de les nits tòrrides, oi? Perquè això sí que costa, dormir amb la calor, ni obrim finestres, i poses l'aire et constipes, el ventilador no et deixa dormir perquè fa soroll, i també la gola et fa mal. Déu-n'hi-do.
2: Així és, sí. Ha estat també un estiu excepcional quan a nits tropicals i tòrrides, no? Recordeu que les nits tòrrides són aquestes en què la temperatura mai baixa dels 25 graus. I a Badalona, de nits tòrrides, n'hem tingut 31.
3: Uau.
2: 31 de 92 nits, és a dir, una de cada 3 nits no hem baixat de 25 graus en cap moment, no? I pràcticament en totes hem tingut nits tropicals. Tropicals, recordeu, que són les que no baixes

0: Es queda allà enganxada, no? I només una cosa més és que Portbou, a l'extrem nord-est, no, de Catalunya, de la Costa Brava, es va detectar una nit per sobre dels 30 graus.
1: Uau.
0: Que els experts li diuen nit roent.
1: S'han batut tots els rècords, eh?
0: Tal qual.
1: I abans que parlàvem de la proximitat amb el mar, no, que genera aquesta humitat, la temperatura del mar i fred també disparada, oi?
0: Doncs sí, així és. Estem parlant de 2,3 graus per sobre de la mitjana de les últimes dècades, no? És a dir, que la mitjana de temperatura a Catalunya, segons l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, l'ICatMar, és de 26,1 graus de mitjana entre el juny i l'agost. És allò de... jo que sóc molt, molt, molt fredolic quan em fico a l'aigua, sóc d'aquells que pràcticament fa el ridícul perquè estàs allà mitja hora per entrar, no? Doncs no m'ha costat tant entrar aquest any, sincerament, perquè la calor, diguéssim, era absolutament espectacular, no?
1: I a més, si parlem, malauradament, les altes temperatures aporten aquestes conseqüències, mortalitat, no?, atribuïble a aquesta calor, milers d'atesos pels efectes de la calor als cap.
0: Doncs sí, la veritat és que és una de les dades negatives que ens ha de fer pensar, no?, en aquest canvi climàtic, el que està portant, no?, mil conseqüències les que estem veient, i una d'elles és la dificultat per sobreviure literalment, no? Segons el sistema de monitoratge de l'Institut de Salut Carles III, 1.835 persones a Catalunya haurien mort o es pot atribuir la seva mort aquest estiu a la calor, no? Una dada que mai s'havia vist. Estem parlant que el registre més alt fins ara eren d'unes 600, vull dir que estem parlant del triple de morts atribuïbles a la calor respecte al rècord anterior, no? Per tant, és molt evident que realment que els efectes del canvi climàtic doncs poden portar a problemes, i deixant de banda la gent que malauradament ha mort, doncs el que deies, no?, també els atesos als CAPs,
1: també.
0: Els CAP, doncs també han pujat, no? Estem parlant de 5.700 atesos als CAP de tot Catalunya pels efectes de la calor, no? Estem parlant d'insolacions, de cops de calor, de deshidratació, de síncopes... Bé, tots els efectes que en alguns casos han portat a hospitalitzacions, no? No massa, però sí que en alguns casos també hem tingut aquest efecte. Per tant, realment, en conjunt, i així per resumir, ha estat un estiu absolutament excepcional, que crec que cal no oblidar, no?, malgrat que ara les temperatures estan baixant. I les dades, com sempre, doncs ho confirmen, no? Sempre està bé, doncs, perquè hi ha gent que diu... Escolti'm, sempre ha fet calor a l'estiu. Això del canvi climàtic...
1: Bueno, les dades és l'anàlisi detallat que evidencia, doncs, tot això, eh?
0: Vostè miri les dades i és un rècord. No és que hagi fet calor com cada any. Cada any fa calor, però és que aquest any realment hem batut moltíssims rècords.
1: I veurem com evoluciona tot això, eh? Si l'any vinent encara batrem més, perquè no té pinta de que la cosa vagi a que faci més fresqueta, eh?
0: No ho sembla, no ho sembla. No. Així a priori no ho diríem.
1: Doncs Guifré Jordan, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies, gràcies per venir avui al Badalona Matí. Ens retrobem d'aquí un mes.
0: Molt bé, moltes gràcies. Aquí estarem.
1: Molt bé, gràcies.
0: Vinga.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.

0: obrim la nostra secció de cinema aquí al Badalona Matí amb en Miquel López, un cinèfil que li encanta el cinema, un apassionat del cinema. Com estàs, Miquel?
1: Hola, què tal? Mira, apassionat del cinema des de que tenia 7 anys, o sigui, una cosa així, anava al Picarol. Saps un cinema ja existeix, a Badalona, no existeix. Picarol, el Nou i tot això. I veia pel·lícules com, per exemple, westerns, perquè llavors aquella època, t'estic parlant dels anys 60, el western estava en un moment encara important, ara no tant, no? I m'encantava veure westerns, saps?
0: Home, doncs sí, sí, és que els westerns tenen aquell segell propi, no? El bueno, el feo i el malo. De seguida farem un repàs perquè ens portes avui un llistat que ens deixarà bocabadats, Miquel?
1: Sí, per parlar del que es considera, o algunes fonts consideren, les 10 millors pel·lícules de western de la història. Estem escoltant una música que no és un d'aquests 10, podria estar-hi,

0: que és Los Siete Magníficos. L'hem posada perquè, clar, és una de les músiques característiques. Tu sents això i saps que és un western.
1: I ja saps que ja veus allí la imatge del vaquero, eh?
0: Del vaquero, d'aquelles muntanyes, saps aquelles muntanyes punxegudes que es veuen al fons? Pues això. Això és Los Siete Magníficos. Però no és aquesta la primera.
1: Si et sembla, comencem amb La Diligencia.
0: La Diligencia, clar que sí. La Diligencia, que és una pel·lícula de l'any 1939 dirigida per John Ford i que es considera com la pel·lícula que va consolidar el gènere del western, perquè el western ja existia, el que passa que era com un gènere menor. Es feien pel·lícules barates, saps, de westerns.
1: Sí.
0: I John Wayne, per exemple, que era el protagonista de La Diligencia, va fer molts westerns, però cops de segona categoria. Llavors, amb aquesta pel·lícula, John Ford i John Wayne i tots els que sortien a la pel·lícula, Claire Trevor, entre altres, doncs van elevar-ho a categoria de gran producció.
1: És una catapulta cap a l'estrellat, no?
0: Sí, del gènere, del western. A partir de llavors ja no es miraven els westerns com si diguéssim de dalt a baix, sinó una mica com pel·lícules importants. Una gran pel·lícula, té escenes fabuloses, té una persecució de les primeres que s'ha fet d'allò, la típica escena aquella dels índios que intenten agafar una caravana,
1: sí.
0: I que l'altre està
1: una
0: allà...
1: Persecució, una persecució, no?, amb el cavall...
0: Va ser una de les primeres pel·lícules que va incloure aquesta escena, diguem-ne.
1: Escenes d'acció, de més acció, eh?
0: Espectacular, sí. A més, era un western psicològic, perquè hi havia tot un grup de gent que anava amb una caravana, precisament amb una diligència, una caravana, i que eren diferents tipus, no?, de persones. Estava molt bé, molt bé.
1: I a més, la següent que ens portes és Solo ante el peligro.
0: Sí, senyor.

0: Un altre temps, thriller psicològic.
1: Sí, hi ha una curiositat d'aquesta pel·lícula. Sobretot de Peligro és un western, però és un thriller psicològic perquè passa tota en el mateix temps que dura la pel·lícula, és a dir, una hora i mitja. Des de que comença i s'avisa que vindran els dolents, per dir-ho així, en un poble, i el xèrif, que és Gary Cooper, el protagonista, doncs s'ha d'enfrontar amb ells. El mateix dia que, per cert, s'ha de casar amb la seva promesa, que, per cert, era Grace Kelly, que era feia un dels seus primers papers, doncs van aconseguir un gran èxit només insertant planells, o sigui, escenes, plans, sí, de rellotges. I es veia com el rellotge anava avançant l'hora i com i llavors el posava en tensió pensant, però si estan a punt d'arribar. Perquè el títol
0: era el
1: original,
0: temps real, no?
1: Temps real. El títol original, High Noon, vol dir migdia, a les 12 del migdia, no? I sabies que a les 12 del migdia arriben els dolents. Doncs això anava aquesta pel·lícula, que per cert li va representar un Oscar a Gary Cooper, que feia un gran paper, perquè posava una cara de torturat molt, molt, molt interessant. El que no sap molta gent és que posava la cara de torturat perquè tenia problemes d'estómac en aquell moment.
0: Ai, pobre!
1: I llavors no sabia com dissimular-ho.
0: Sí, que no actuava, li feia mal de veritat.
1: I li feia mal de veritat, però mira, li va representar un Oscar.
0: Doncs veus, és la millor actuació, el que et passa a la realitat. Anem a per la tercera pel·lícula.
1: Aquesta pel·lícula es diu Centauros del Desierto, també és de John Ford, i no solament és un dels millors westerns, sinó que es considera una de les millors pel·lícules de la història, en general, en independència del gènere. També surt John Wayne una altra vegada. És una pel·lícula que té una fotografia extraordinària. John Wayne fa un paper ja d'un home més gran, que també ha de buscar, en aquest cas, estar a la recerca de la seva neboda, que interpreta Natalie Wood, que ha desaparegut, raptada pels indis, no? Mm-hmm. I és un, també té el to de drama, però té de tot una miqueta, no? Hi ha escenes molt bones i una interpretació boníssima de John Wayne i, ja dic, una gran direcció de John Ford.
0: I del desert al riu.
1: Rio Paravo, que és un riu, efectivament, un riu amb una zona una mica desèrtica, tot sigui dit, perquè em sembla que és per Texas, si no recordo malament, que passa l'acció, o Texas, o Arizona, on hi és
0: la zona àrida d'aquestes,
1: sí, una zona d'aquestes
0: àrides. Corren aquells matolls girant, típica imatge western, també.
1: El que passa és que aquesta passa tot en un poblet,
0: Vale.
1: Tot i que es digui Rio Bravo, passa tot en un poble on John Wayne, una altra vegada, amb Dean Martin, Ricky Nelson i Walter Brennan, doncs s'han d'enfrontar precisament a uns dolents una altra vegada. Estan esperant que arribin aquests dolents en aquest poble, però té també, ja és un western dramàtic, però té molt de toc de comèdia, Aquesta pel·lícula està molt bé, dirigeix Howard Hawks i parla molt de la camaraderia, de la bona relació, diguem-ne, entre homes, que era lo típic de les pel·lícules de Howard Hawks, en aquest cas ja dic en el món de l'oest, però també amb aquest humor i totes aquestes qüestions de Howard Hawks.
0: Hem començat amb una pel·lícula de John Ford i anem a una altra també dirigida per aquest mateix director.
1: John Ford.
2: When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide.
0: Aquesta és una ganso típica de western, és que veus el vaquero ja, és que això és ideal.
1: És country una miqueta, perquè el country...
0: Sí, el country total.
1: John Ford va dirigir El hombre que mató a Liberty Valance, protagonitzada per no diries qui.
0: John Ford?
1: John Wayne.
0: John Wayne.
1: Clar, John Wayne, home.
0: Que no soc gens cinèfil del western.
1: John Ford és el director.
0: Clar, John Wayne era un John també.
1: John Ford va dirigir molt a John
0: Wayne. Però mai va actuar John Ford, no?
1: Al principi de la seva carrera sí. Va fer d'actor a cinema mut, jo crec, o alguna cosa així. Tenia un actor, que un germà que era actor també, però després ja va deixar de dirigir. Per cert, una cosa que caracteritza de John Ford, que va perdre la vista, un ull. I anava sempre amb un parche, es diu.
0: Amb aquests de pirata.
1: Un pagat, sí, a l'ull, efectivament. No sé quin moment la va perdre, la vista. Perdó. Doncs això, L'hombre que mató Liberty Valance, amb James Stewart també sortia. Una pel·lícula en blanc i negre, molt bona, també en la qual, doncs, en un poble, doncs, John Wayne ha d'ajudar a James Stewart a lluitar contra los forajidos del poble, entre ells Liberty Valance, que per cert és Lee Marvin, si no recordo malament, que encara no era la gran estrella que seria després.
0: I si, Miquel, hi ha una icònica banda sonora de western,
1: De Spaghetti Western.
0: De Spaghetti Western és aquesta.
1: meravellosa. Meravellosa la música, meravellosa la pel·lícula. El bueno, el feo y el malo. Una pel·lícula fantàstica de Sergio Leone, sí. O Sergio Leone, que va filmar a Espanya. Això es va filmar a Espanya, Almeria.
0: Almeria, que era l'epicentre, no?, del rodatge.
1: Sí, hi havia com no sé quants poblats de l'Oest, encara en queden, sí. Allà col·locats. Doncs estava allà Clint Eastwood, Eli Wallach i l'Ivan Cliff com a protagonistes d'aquesta història, que tenia aquesta música d'Ennio Morricone, tenia una fotografia extraordinària i una història que barrejava també l'humor, però també el que era més característic d'aquests Spaghetti Western era la manera de dirigir de Sergio Leone, amb planos molt primers plans, molt... Era, o sigui, quedaves fascinat amb una pel·lícula, sí, de Sergio Leone com és aquesta, o aquesta o la que ve,
0: perquè, Miquel, a tots ens arriba l'hora,
1: sí, i en aquest cas li va arribar també a Sergio Leone amb Hasta que llegó su hora. Aquesta, diguem-ne, que és una pel·lícula on Sergio Leone va donar un to més dramàtic, pràcticament gairebé és com una òpera, no? Aquí sortia Clint Eastwood, Charles Bronson, que feia el paper que hagués fet Clint Eastwood, però també gent molt important com Henry Fonda, que per primer cop crec que feia de dolent.
0: Sempre era el bo, ell.
1: Sempre era el bo, era un actor que va encarnar sobretot personatges d'homes rectes i decents i tal. I aquí feia de dolent.
0: L'antagonista, l'antagonista.
1: Matava un nen, fins i tot. Ostres, una cosa horrorosa.
0: Dolent, dolent.
1: I la protagonista, de fet, era Claudia Cardinale, que era una actriu italiana, però que va fer famosa també als Estats Units. Hasta que llegó su hora. Per cert, jo aquest hivern he estat al poblat on es va filmar Hasta que llegó su hora.
0: Ah, sí? L'experiència bona?
1: Molt bona. Està fet un caldo, pobre, clar, però està bé.
0: Això passa amb els estudis de cinema, passa. Quan acaben les produccions sembla que ha caigut una bomba atòmica als estudis, restes de decorat...
1: Està tot mal. Bueno, allà mantén una mica el poblat, però el poblat està que necessita mans de pintura i de tot, però bueno.
0: Miquel, aquí a l'estudi de Radio Ciutat som dos hombres...
1: I un pepino. Ah, no, i un destino.
0: Un destino.
1: No sé què estaria pensant. Dos homes i un destino, efectivament. Aquesta pel·lícula meravellosa de George Roy Hill, protagonitzada per una parella artística que van fer alguna pel·lícula més, que són, o eren, perquè han mort tots dos, Paul Newman i Robert Redford. Robert Redford mor fa no gaire,
0: Sí, va morir fa poc.
1: Un any, una cosa així.
0: Era l'home que susurrava los caballos, aquest?
1: Sí, efectivament, era també aquest. Després van fer El golpe, per exemple, junts. I aquesta és una pel·lícula, veus, la música aquesta també es va fer molt popular, molt popular. Jo quan era petit només sonava això a la ràdio, aquesta música. I la típica música també dels ascensors, saps? Sí. Sempre sonava això.
0: Dóna com bon rotllo, no? Dóna com caminant bon per la vida, per la ciutat, un paisatge així feliç, la natura, no?
1: Bueno, en aquest cas era una escena d'aquelles... La pla seqüència que es deia, en què sonava la música i no sé què feien ells dos, així en plan de bon rotllo, no?
0: Dos homes i un destino no és la cançó del Bustamante i l'Àlex,
1: No, aquesta és una altra. També he vist Bustamante aquest estiu.
0: Ah, també, caram, quin estiu més profitós, Miquel.
1: No té res a veure de Western.
0: El van voler convidar el primer Badalona Matí la temporada perquè actuava a Santa Coloma, però no hi va haver sort.
1: No va haver-hi manera.
0: No, va ser complicat.
1: Veus, és que aquest home...
0: Les estrelles és el que tenen.
1: Està molt ocupat, no? I a més fa molta tele, molt cobrant, clar. Aquestes coses no. Doncs aquesta està bé, són dos personatges reals, Butch Cassidy i Sundance Kid, que eren dos forajidos, no?, dos dolents, i que van anar fins i tot a Bolívia, em sembla, tenir moltes aventures en aquell western, un western una miqueta més crepuscular.
0: I ens agrada lo salvatge, Grupo Salvaje. La banda sonora no és gaire salvatge.
1: No, però la pel·lícula ho és molt, no? La banda sonora és com mexicana, perquè passa com a Mèxic, em sembla, o la frontera. Dirigeix Sam Peckinpah, que és un director que es caracteritza per l'utilització de la violència. És a dir, hi ha moltes escenes de violència i fins i tot per fer violència en càmera lenta. És a dir, escenes d'aquelles de...
0: En plan puny, Matrix.
1: Això, utilitzant, sí, abans que ho fes Matrix, molt abans. Aquí és una pel·lícula molt bona, William Holden i Ernest Borgnine, que són un grup també que intenten robar, que s'enfronten amb una altra banda, i és crepuscular en el sentit que són homes grans ja i que veuen una mica la fi de la vida. De fet, la fi de la vida els arriba abans d'hora. no puc explicar més, però ja pots entendre per què, no? Hi ha una, hi ha sobretot una escena d'acció al final, un enfrontament que ja et dic, utilitza molt la càmera lenta, que és extraordinari de muntatge i de fotografia. Se li diu violència estilitzada. I Sam Peckinpah era l'expert en això.
0: Doncs hi farem una ullada. Ah, aquesta segur que m'agrada. No l'he vist, és del 92.
1: Però no l'has vist?
0: Si està dirigida per Clint Eastwood, que m'encanta com a director.
1: I protagonitzada.
0: I protagonitzada. Sin perdón.
1: Sí. Però tu no tienes perdón.
0: No.
1: Por no haberla visto.
0: Exacto.
1: Hombre, por favor. Millor pel·lícula, millor director per Clint Eastwood. Crec recordar que millor actor secundari per Gene Hackman, que Gene Hackman ha mort també fa no gaire, saps que va morir en estranyes
0: circumstàncies. Amb la seva dona, no?
1: La seva dona, es veu que la dona va morir d'una malaltia infecciosa i ell, que té o tenia Alzheimer, doncs no va saber què fer i va morir al cap d'uns dies perquè no es podia alimentar.
0: Ningú el cuidava, clar.
1: I ningú va saber-ho fins al cap de no sé quants dies. Doncs Gene Hackman sortia també aquesta pel·lícula, una deconstrucció del mite del pistoler, una gran pel·lícula, sin perdón, ja et dic boníssim, també sortia Richard Harris, i que no es pot perdre. Aquesta és la número 10 d'aquesta categoria. Hi ha hagut algun western també, hi ha molts westerns més, que no hem citat aquí, però hi ha moltíssim. Kevin Costner, per exemple, n'ha fet més d'un, que està molt bé, però, ja et dic, no donem temps per més. Sí que m'agradaria acomiadar-me amb una música d'una pel·lícula que no està en aquest llistat, però també és un gran western. És més que un western, jo diria, és una pel·lícula més èpica, que es diu Horizontes de Grandeza, que va dirigir William Wyler, i on sortia Gregory Peck, Charlton Heston, Gene Simmons, Carol Baker, Burr Lives, un pel·liculot. Saps?
0: Grans estrelles del grans Hollywood estrelles. Clàssic,
1: una gran
0: dir.
1: Fotografia també, Texas, passava a Texas, però la música, tu escoltes la música, escolta.
0: A veure... Una mica les notícies de les 8.
1: Sí, bueno, això
0: és... Última hora, no?
1: Això és els títols de crèdit, sí. Sí, sí. Començava així, que es veia una diligència, em sembla que era, una caravana, me'n recordo, que anava conduint algú pel desert i es veien els cavalls, però imagina que aquí comença així, però llavors canvia el to de seguida i ja veuràs com canvia i ja, escolta, escolta. Ara és la sintonia.
0: Sí que em sona, potser més, aquesta part, eh?
1: Aquesta és la melodia pròpiament dit de Horizontes Grandes.
0: Quina èpica, que tenien aquestes bandes sonores.
1: Ah, 1957.
0: Com ha perdut, no, el cinema?
1: El 58, sí, ha perdut molt.
0: Ha perdut
1: en tot, eh?
0: És tot de consum ràpid, les plataformes, és com abans una pel·lícula era una senyora pel·lícula,
1: abans
0: no?
1: Abans teníem a John Wayne, ara tenim a Jason Statham. Vull dir, que, clar, no es pot comparar.
0: No.
1: Que et digui, no?
0: Tot va de cap a caiguda,
1: Miquel. Tot va de cap a caiguda. Greta Garbo, ara, tot. Bueno, Emma Stone, en fi.
0: Sí, Margarida Xirgo.
1: Margarida Xirgo, clar.
0: Enric Borràs.
1: Això és teatre, ja ni no parlem.
0: Escombrem cap a Jason Teatre, és veritat. Ho barregem ja tot en aquesta secció.
1: Sí.
0: Miquel López... moltes gràcies.
1: A vostè.
0: I fins la propera.
1: Fins la propera.
0: Adéu. Adéu.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Hola de nou, inspirats, inspirades. Tornem, continuem amb ganes de posar llum aquesta setmana que tot just comença a agafar forma avui.
1: Sí, sí, perquè hi ha dies que el món va massa ràpid i nosaltres no. Volem començar amb un propòsit. No cal tenir-ho tot clar per començar, només cal començar des d'on ets.
0: I això és Inspira't, un espai per aturar-nos, respirar i recordar que la vida va d'estar de present. Anem a inspirar-nos.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazzit, i ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells, tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle and Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jolton al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Whoopee.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment, aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara, amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que, per les seves característiques, funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and his musical troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazzit. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de Jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Fenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarch, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció, per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Mata de Pere, Vallès Occidental, arriba a la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Fredis Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Fredis Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Mata de Pere, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Le, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes. I també destacar la Fredis Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou, que és Oleando Le més Fredis Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb big band, 22 música amb escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda, el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band, Willow Weep For Me, la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori, el Liceu i l'ESMUC. A més, amb una direcció compartida, per tant, amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les Big Bands, i ja ha estat un, jo diria, quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic que veu des de, no, des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recte final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz!

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5 quilòmetres i mig de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot, és el RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també, amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos, a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebebas. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya és diferent now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again. To feel, to smell my country.
1: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuit o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
12: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en banca ètica.
13: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible, quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
12: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
1: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
15: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú, no entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
16: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
17: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
16: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
18: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no?, per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
16: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
19: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
20: Estem trobant un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
1: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional.

0: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
1: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
2: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Nunes va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà

ha anunciat un nou disc per l'any vinent, arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla, davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Sabies que...
1: El part artesà reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, lleu però important, dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc al conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 4 minuts els que passen de 8:15. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
0: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
4: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podeu tenir la educació peor de Espanya, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
4: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: But I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again.
4: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
4: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
12: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
13: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
12: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
14: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
12: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
4: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
15: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
4: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
16: Val, doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs, aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs, que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds, als tròpics, subtròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós, i el desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que poden ser, pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies en precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
17: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes ESALER que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil uh-huh. predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
16: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent, ja que una corrent em refereixo a uns vents, que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
17: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
16: Gràcies a vosaltres, igualment.
17: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
18: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
17: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals.
4: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
19: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
4: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
20: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
4: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquesta art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent a explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Horta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Acaba el partit, la Kenya acaba de guanyar la Supercopa ACB, el títol de la joventut, i 19 anys després la penya que guanya el títol, tothom que salta a la pista, abraçades.
5: Bon dia, Badalona. Així és com el nostre company Xavi Ballesteros anunciava aquesta fita històrica a través dels micròfons de Ràdio Ciutat. La penya és campiona de la Supercopa ACB 2026.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.

0: Gairebé 20 anys després, el Joventut torna a aixecar un títol i ho fa a casa davant de més de 12.000 aficionats, derrotant el Barça a la final per 101-87 amb intensitat i encert. A més, ha trencat la maledicció. L'anfitrió ha guanyat la Supercopa. Una nit històrica a l'Olímpic amb una afició que no ha deixat d'animar i que ha acabat celebrant el títol amb els jugadors i amb el tècnic Dani Miret a la graderia, al crit de visca la penya i visca Badalona. I si hi ha un nom propi d'aquesta final és el de Nicola Provítola, 31 punts, 9 triples, rècord de la competició i MVP del partit, que ha fet una exhibició contra el seu ex-equip.
1: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho. Y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como... Esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
0: Però aquest títol també porta un missatge. La penya vol anar de debò i dona una gran empenta als verdinegres per continuar recollint èxits. L'alcalde ja ha anunciat que l'Ajuntament prepara un reconeixement oficial per a l'equip. Avui al Badalona Matí viurem la ressaca d'una nit històrica, però també tenim altres titulars que tot seguit destaquem.
2: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
0: Badalona aconsegueix el rècord Guinness del torneig del KO més gran de la història. Tuti García, bon dia.
3: Bon dia. Un total de 782 participants han competit aquest dissabte a la plaça President Tarradellas, on Josep Peric, històric del bàsquet català, ha anat superant rondes fins a convertir-se en l'últim jugador dempeus. Peric s'ha emportat un abonament doble per la Copa del Rei de València 2027.
0: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situat aquest diumenge a Badalona com un model de gestió per al conjunt de l'Estat i ha reivindicat la tasca de l'alcalde, Xavier García Albiol.
3: Feijóo ha assegurat que la ciutat és molt important per al partit i ha defensat una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya. Ho ha dit durant la Festa dels Populars, celebrada al Turó d'en Caritx, on la seguretat, la multireincidència i l'ocupació il·legal han centrat bona part dels discursos.
0: Doncs aquest acte precisament ha portat cua perquè guanyem Badalona i Badalona en Comú Podem porten antifrau la participació de Núñez Feijóo a la Festa de les Migues d'ahir.
3: Sí, acusen l'alcalde de fer servir recursos municipals per fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. El govern municipal manté que tots els actes que organitza el Partit Popular, inclòs el d'ahir, els paga el mateix partit.
0: Una dona ha resultat ferida aquest diumenge després de patir una agressió amb arma blanca o algun altre objecte tallant a la via pública al carrer Ramiro de Maeztu.
3: La dona, una infermera de l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, es dirigia a la feina en el moment dels fets. La víctima ha estat traslladada a aquest mateix centre sanitari, on evoluciona favorablement i no es tem per la seva vida.
0: Tallers de manualitat, jocs, rocòdrom, fira d'entitats o un parc d'educació viària han estat algunes de les activitats emmarcades aquest dissabte en la Fira de la Mobilitat Sostenible.
3: Una jornada inclosa en la Setmana Europea de la Mobilitat que promou precisament una mobilitat més sostenible, segura i saludable. La fira ha ofert més d'una trentena d'activitats i ha servit per donar a conèixer les diferents opcions de mobilitat més ecològiques que hi ha a la ciutat.
0: I aprofitant aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, la plataforma Transformem l'Autopista ha tallat aquest diumenge un tram del lateral de la C31 a Badalona per reclamar una via més saludable i pacífica.
3: La iniciativa ha inclòs una penjada de pancartes i un acte simbòlic entorn del pont de Sant Felip i d'en Rosés per visibilitzar el rebuig a aquesta infraestructura. Ho han fet amb consignes com Fora el mur de la vergonya o Més salut i menys fum.
0: I avui dilluns comença la segona fase de les obres de transformació del carrer de Francesc Layret.
3: Sí, els treballs afectaran el tram entre els carrers del Temple i de Sant Anastasi, inclosa la plaça de la Vila. Amb aquesta nova fase s'habilitarà l'entrada als aparcaments de Francesc Layret entre els carrers del Temple i de Pare Claret. L'accés es farà des de Via Augusta a través del carrer de Pare Claret.
0: En plana cultural, Badalona ha esdevingut la seu de la trobada Poetes en Red durant aquest cap de setmana.
3: L'esdeveniment s'ha celebrat a tres espais emblemàtics de la ciutat amb l'objectiu d'apropar la poesia i promoure la creació literària i l'intercanvi cultural. La iniciativa, on hi han participat una quarantena de poetes, dels quals dos són badalonins, s'ha consolidat com una de les fites culturals per als amants de la literatura i la poesia.
0: I en esports, empat a 0 en el primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada i disputat a Palamós.
3: I no va ser gens fàcil competir davant la Reial Societat. El maig va començar força igualat, però la situació va fer un gir per l'expulsió de la portera Maria López Valenzuela, qui va arribar massa tard a una sortida i va escombrar una jugadora rival.
0: El Sígol va caure davant el Girona per 1-3 en una jornada exigent on les visitants van imposar el seu domini i es van emportar els 3 punts.
3: Tot i intentar buscar l'empat, el conjunt gironí va sentenciar el partit amb un gol de Paula Maresma des de fora de l'àrea que va posar l'1-3 definitiu.
0: I el Badalona va sumar els 3 primers de la temporada amb una victòria al camp del Vilassar de Mar per 0-2.
3: El porter Jaime, amb un parell de grans intervencions, va impedir al conjunt maresmenc poder retallar diferències.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
0: Gairebé passen 7 minuts de les 8 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. Els Mossos busquen 5 homes vestits de policies per endur-se un individu d'un cotxe a l'AP7 al Vallès. La víctima va ser alliberada sana poques hores després. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents.
3: I el govern impulsarà una llei per atendre les víctimes. Les víctimes d'explotació sexual. El Consell Executiu aprovarà demà un nou pla d'igualtat que pretén estendre la perspectiva de gènere a totes les conselleries. L'informe reivindica abordar l'estat del benestar de la dona més enllà de la maternitat. Ho ha dit la consellera Eva Menor a El Periódico.
0: Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de Nova York. El projecte començarà amb una prova pilot al barri de la Marina i l'objectiu és poder oferir als veïns del barri producte fresc assequible. Ho ha anunciat Jaume Collboni després de reunir-se amb el seu homòleg novaiorquès en un viatge institucional als Estats Units.
3: I l'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany mentre la CDU de Friedrich Merz s'enfonsa i queda fora del Parlament regional. Per contra, l'esquerra guanya a Berlín, la FD, l'alternativa per Alemanya, arriba al 38% a Mecklenburg-Pomerània Occidental i Die Linke al 25% a la capital federal.
0: I ara mateix tenim 19 graus de temperatura a Badalona i és el moment de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per veure quina és la previsió d'aquest temps. Lluïsmi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. La situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa?
5: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, us ofereix l'estat del trànsit.
0: Moment de conèixer l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Hores d'ara, la C31, l'autobús del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. La C32 va carregada de cabrils a Taià, sentit Barcelona, a la Pata Nord, a la B20 i retencions a Santa Coloma Gramenet, en sentit sud. A la C58 i retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada, Barcelona, en sentit sud i de Montcada, Ripollet, en sentit nord. A la C17 i a Cua de Lliçà de Vall a Mollet, en sentit sud. A la C60 i retencions entre Argentona i la Roca del Vallès, en sentit Granollers. A l'autopista P7 i retencions de Cardedeu a la Roca, en sentit sud, per un vehicle avariat. També la mateixa P7 i retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral, i a la mateixa PST i retencions del Papiol a Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt, i a retencions entre el Nusa, Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril, també retencions de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral i retencions de Bonpastor a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nusa, Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
5: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs, on compren els professionals. Obramat.
2: Informació de serveis.
0: Avui destaquem un tall de trànsit al carrer de Francesc Layret. Es tallarà la circulació entre els números 101 i 107 mentre durin les obres. Els vehicles podran accedir als aparcaments dels números 125 i 131 a través de Via Augusta i del carrer de Pere Claret. Es mantindrà oberta la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i també als centres assistencials d'aquest carrer. D'altra banda, el carril bus de la Via Augusta continua obert al trànsit general. Els vehicles, recordem-ho, poden circular pel carril reservat al bus, excepte les franges horàries d'entrada i sortida de les escoles de 7 a 2 quarts de 10 i de 4 a 6 de la tarda. La mesura vol facilitar la circulació mentre durin les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i la construcció d'un nou carril bus a Via Augusta en direcció Mataró.
7: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
2: Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101 a 87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona ple a vessar amb més de 12.000 espectadors ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat.
3: Doncs sí, la Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101 a 87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic va estar ple a vessar amb més de 12.000 espectadors, dèiem, i van empentar l'equip en un partit d'alta intensitat. Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, qui aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho explicava.
8: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
3: El tècnic de la penya, Dani Miret, va explicar que després de 19 anys de feina al club encara li resultava impossible imaginar-se un escenari com aquest.
9: Superespecial, porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut, i això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
3: La final va començar amb un ritme frenètic. L'anfitrió va sortir al partit amb un pla ofensiu i Ricky Rubio va sortir molt endollat als primers minuts de la final. Per part del Barça, Joel Parra, en passat verd i negre, va anotar les primeres cistelles blaugranes.
0: El jugador més destacat de la primera meitat va ser Nicola Provítola. El tercer quart va començar amb 6 punts per la penya, que van arribar de triples d'Àlex Reyes i Ricky. El partit va pujar les revolucions amb l'enganxada de Ricky i Gibson, després d'una acció defensiva del blaugrana que van portar-se per davant el base del Masnou. Als últims minuts, els barcelonins es van reenganxar el partit i van retallar distàncies. La Sisa Joventut va arribar als últims 10 minuts amb només 3 punts d'avantatge.
3: En un darrer quart d'infart, l'empenta de l'afició de Badalona i la serenor en els moments decisius van permetre a la penya segellar un triomf èpic que va posar fi a la maledicció de l'anfitrió. Nicola Provítola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure.
1: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
3: Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verd i Negre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei de 2008.

0: Com sentim, l'eufòria es va apoderar de Badalona després que el Club Joventut es coronés campió de la Supercopa de Bàsquet. L'Olímpic va viure ahir una nit màgica de comunió absoluta entre l'equip i una afició entregada que ja es prepara per traslladar la festa a les places i carrers de la ciutat amb un reconeixement oficial imminent.
1: El capità verd i negre, Ante Tomić, va expressar als micròfons de Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat la seva immensa felicitat malgrat no haver pogut saltar la pista. Tomić ha llançat un missatge ambiciós de cara al futur.
2: Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición de todo el mundo.
1: L'Olímpic va esclatar d'eufòria amb la victòria de la penya. Pares i nens van celebrar en família el títol del club al Palau. Escoltem a Vidal Sabater, un dels aficionats del Joventut que va gaudir en directe l'èxit del seu equip.
3: Ha sigut espectacular el partit que ha fet, però bueno, en realitat tot l'equip, no? Ha sigut de creure-hi, perquè guanyar el Barça no és gens fàcil, i quan s'apropava al marcador encara tenien forces per seguir aguantant.
4: El Riqui ha repartit molt bé el joc i la prova s'ha pogut aprofitar a la perfecció amb els seus triples.
3: Ha sigut brutal.
0: L'ambient a l'exterior del pavelló reflectia l'èxtasi d'una ciutat que respira bàsquet. Dels aficionats van celebrar el títol fins ben entrada la matinada. La festa, però, no es quedarà només a la pista ni en la nit d'ahir. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, amb qui avui parlarem en directe al Badalona Matí, es va sumar ràpidament a les felicitacions i ha anunciat que el consistori ja està treballant a contrarrellotge per organitzar demà mateix, és a dir, avui, un reconeixement oficial a l'Ajuntament.
5: El pavelló estava a rebentar i a sobre hem guanyat, no? Els jugadors també ho celebraran i l'important és que l'afició de Badalona doncs ho celebri. Estem molt contents i repeteixo, aconseguir-ho després, em sembla que són 18 anys d'un torneig a nivell nacional, doncs jo crec que podem estar molt satisfets.
1: Badalona es prepara, doncs, per viure unes hores de celebració institucional i popular per retre homenatge als seus herois i reviure el títol que ha tornat a demostrar que el Joventut i Badalona són el bressol del bàsquet.
6: Badalona Matí.

0: 8 i 18 minuts, Badalona aconsegueix el rècord Guinness del torneig del cau més gran de la història. Un total de 782 participants han competit aquest dissabte a la plaça Presidenta Tarradellas, on Josep Peric, històric del bàsquet català, ha anat superant rondes fins a convertir-se en l'últim jugador dempeus. Peric s'ha emportat un abonament doble per la Copa del Rei de València 2027.
1: Aquesta multitudinària participació ha permès a Badalona entrar al Guinness després de superar l'anterior marca establerta en 711 jugadors. Una fita que ha donat el tret de sortida a la fanzone de la Supercopa Endesa 2026 instal·lada davant del Palau Olímpic, fins on s'han desplaçat persones vingudes de diferents ciutats del territori, com València. Un dels participants era l'influencer de bàsquet, Edu Gil, així com també Marta Maldonado, vinguda d'Argentona, o l'Albert Sistrax, jugador de Montcada i Reixac. Els
2: escoltem. No es la primera vez que vengo a Badalona, pero sí para un evento como este de la Supercopa Vallendesa, que es una barbaridad lo que han hecho aquí, y lo del récord ya un despropósito.
3: No som ni de Badalona, jo trobo que és una cosa que al final fa que el bàsquet vagi tot arreu.
4: Ha estat una experiència molt guai, la veritat. Participar en un rècord Guinness al final és algo que no s'oblida.
0: La jornada ha començat amb un breu torneig institucional guanyat per la jugadora de la penya, Paula Sarabia, per davant de Juanan Morales. També han participat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, el president de l'ACB, Antonio Martín, l'exverdinegre Albert Ventura o Anna Cruz. Escoltem l'alcalde i el president de l'ACB.
5: Badalona és la bressol del bàsquetbol i qualsevol esdeveniment relacionat amb el bàsquet, Badalona ha de ser la ciutat número 1.
6: Claro que la resposta ha sido fantástica, se lo están preparando bien, la gente se disfrutando, ha venido en familia, o sea que más contento es imposible.
1: Després de gairebé 4 hores de competició, sota un dia assolellat, participants de totes les edats han anat caient, fins que només n'ha quedat un, Josep Peric. Es tracta d'un jugador molt vinculat a Badalona, on ha jugat al Sant Josep i a la penya al llarg dels anys. Ha estat proclamat vencedor i ha rebut també una pilota de bàsquet.
7: Estic molt content. Ja que vens aquí, doncs intentes fer-ho el millor possible. A més, tinc dos nens petits i, bueno, ells venien també molta il·lusió i jo, com a pare, doncs m'he tirat el rotllo i els anem allà, anem a passar-ho bé, però no patiu, que si us eliminen ja guanyaré jo, no us preocupeu. A veure, com t'ho diria, el que era el tir lliure era fàcil, perquè el tir no es perd mai. El problema era quan fallava, que clar, ja les cames no responen.
1: Més enllà del repte, la plaça ha acollit durant la jornada diferents activitats, música i food trucks.

0: 8:21, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situat aquest diumenge a Badalona com un model de gestió per al conjunt de l'Estat i ha reivindicat la tasca de l'alcalde Xavier García Albiol. Feijóo ha assegurat que la ciutat és molt important per al partit i ha defensat una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya. Ho ha dit durant la Festa de les Migues, celebrada al Turó d'en Caritxo. La seguretat, la multireincidència i l'ocupació il·legal han centrat bona part dels discursos.
1: El líder popular ha afirmat que vol arribar a la presidència del govern espanyol amb el suport de Catalunya i per Catalunya. En aquest sentit, ha demanat girar full del procés independentista i centrar-se a resoldre els problemes

0: L'àmbit ha apostat per revisar el sistema de concessió de la nacionalitat, les condicions per mantenir-la i els supòsits en què es pot perdre.
1: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha situat la seguretat com una prioritat i ha destacat les darreres dades de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, que, segons ha afirmat, mostren una reducció de la delinqüència a Badalona per sobre de la mitjana catalana.
0: L'alcalde també ha traslladat dues peticions a Feijóo en cas que arribi a la presidència del govern espanyol: modificar la legislació per poder actuar amb més rapidesa davant les ocupacions il·legals i garantir una resposta efectiva davant la multireincidència. Al seu torn, el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, també ha elogiat la figura de l'alcalde de Badalona, de qui ha destacat que sempre es troba al costat dels seus veïns.
2: La ocupación ilegal se tiene que resolver en 48 horas, como tú ya te comprometiste, multireincidencia. Y hemos de hablar muy claro y decir las cosas como son. Tenemos un problema real y mientras no lo afrontemos, no se va a resolver.
3: Albiol da siempre la cara por sus vecinos. Si a un vecino de Badalona le roban, Albiol persigue al ladrón, no al vecino. Si a un vecino de Badalona le ocupan su casa, Albiol echa, lo ocupa y protege al vecino.
0: La jornada ha suposat el tret de sortida del curs polític, amb la mirada posada ja en les eleccions municipals i les generals previstes per al 2027. Precisament aquest diumenge, el líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha visitat Catalunya amb motiu de la tradicional Festa de la Rosa de Gavà, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: I guanyem Badalona i Badalona en Comú porten antifrau la participació de Núñez Feijóo a la Festa de les Migues d'aquest diumenge. Acusen l'alcalde de fer servir recursos municipals per a fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. El govern municipal manté que tots els actes que organitza el Partit Popular, inclòs el de diumenge, els paga el mateix partit.
0: Les dues formacions creuen que hi ha indicis per pensar que s'han fet servir diners públics en l'organització d'un acte polític del Partit Popular. Segons afirmen, hi ha càrrecs públics que han participat en la distribució d'entrades, també que s'han utilitzat canals de comunicació interna de diferents organismes municipals, com la intranet de Badalona Serveis Assistencials, per oferir entrades gratuïtes al seu personal.
1: Per això, Badalona en Comú vol aclarir qui ha autoritzat aquestes comunicacions i quins canals i recursos municipals s'han utilitzat. Escoltem Aida Llaurador, que és la presidenta.
4: Els comuns han pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijóo i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament, a través dels seus organismes autònoms. Fan veure que són un acte de ciutat, dient la nova Festa de les Migues, quan estem parlant d'un acte polític, intentar confondre els propis treballadors d'on els estan convidant.
0: Per la seva banda, Guanyem ja ha demanat l'expedient relatiu a la festa per conèixer els informes tècnics, les despeses de seguretat i neteja i la gestió de la publicitat. Dolors Sabater, la presidenta del grup municipal de Guanyem.
5: Albiol juga amb aquesta confusió, fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular, i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals, dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets, i això és un escàndol que cal desemmascarar, perquè s'ha d'acabar aquesta impunitat en què Albiol fa servir la seva majoria absoluta.
0: Guanyem assegura que si la investigació de l'Oficina Antifrau així ho determina, també portaran el cas a la Fiscalia Anticorrupció.
1: Tres minuts i arribarem a 9:15 del matí i en plana de successos. Una dona ha resultat ferida aquest diumenge al matí després de patir una agressió amb arma blanca o algun altre objecte tallant a la via pública a Badalona.
0: Sí, els fets han tingut lloc cap a les 7 del matí al carrer de Ramiro de Maeztu, a l'altura de la Rambla de la Solidaritat. L'agredida, una infermera de l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma, es dirigia a la feina en el moment dels fets. La víctima ha estat traslladada a aquest mateix centre sanitari, on evoluciona favorablement i no es tem per la seva vida.
1: Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. De moment no hi ha cap persona detinguda. La policia investiga ara què ha passat i quin podria ser el motiu d'aquesta agressió. No es descarta cap hipòtesi. Tallers de manualitat, jocs, rocòdrom, fira d'entitats o un parc d'educació viària han estat

0: Algunes de les activitats que ha acollit aquest dissabte al Passeig Marítim de Badalona en el marc de la Fira de la Mobilitat Sostenible, una jornada marcada en la Setmana Europea de la Mobilitat que promou una mobilitat més sostenible, segura i saludable.
1: Sota el lema Combina i Mouta, Badalona s'adhereix un any més a aquesta iniciativa europea que aposta per un urbanisme més humà centrat en la salut i en fomentar alternatives al vehicle privat. Aquest dissabte, a l'altura de la platja del Coco, el Passeig Marítim s'ha convertit en una espai de lleure, sensibilització i reivindicació al voltant d'aquest àmbit. La fira ha ofert més d'una trentena d'activitats i ha servit per donar a conèixer les diferents opcions de mobilitat més ecològiques que hi ha a la ciutat.
0: El regidor de Via Pública i Mobilitat, David Mejía, assegura que Badalona avança cap a un model de transport més sostenible i que reflecteix, per exemple, l'ús de l'Ambici, el servei de bicicleta metropolitana.
2: Hem aconseguit posar noves estacions i estem reclamant noves estacions també perquè precisament Badalona està donant un exemple d'utilització del servei de l'Ambici sent el municipi de l'àrea metropolitana que més utilitza aquest servei. Crec que estem donant un exemple com a ciutadans de Badalona, som conscients i estem conscienciats de la necessitat d'una mobilitat sostenible.
1: La jornada ha comptat amb una fira d'entitats del municipi i amb la presència d'operadors i empreses vinculades al transport com Direxis Tuxal, Tram, el RAC o l'Ambici. També s'hi han instal·lat espais de sensibilització com un parc d'educació viària i s'han organitzat activitats lúdiques per tota la família com una pista de monopatí i patinets, un rocòdrom, bicicletes adaptades o un circuit de mobilitat.
0: Com a novetat d'aquesta edició s'han sortejat dues bicicletes elèctriques plegables. La fira, a més, ha inclòs un espai expositiu sobre l'evolució de la ciutat a través del transport. La pròxima activitat en el marc d'aquesta campanya serà dissabte 26 de setembre amb una visita guiada a les cotxeres dels autobusos. Són 9:15. La plataforma Transformem l'Autopista ha tallat aquest diumenge un tram del lateral de la C31 a Badalona per reclamar una via més saludable i pacificada durant la Setmana Europea de la Mobilitat. La iniciativa ha inclòs una penjada de pancartes i un acte simbòlic entorn del pont de Sant Felip i d'en Rosés per visibilitzar el rebuig a aquesta infraestructura.
1: Amb consignes com fora el mur de la vergonya o més salut i menys fum, una cinquantena de persones ha dut a terme una passejada ciutadana des del parc de Can Bada fins a arribar a aquest punt recorrent al lateral de la C31. La previsió inicial era restringir el trànsit de l'autopista, com ja s'havia fet en 3 ocasions, però enguany la Generalitat els ha denegat l'autorització.
0: Per a Jordi Bordanove, membre del col·lectiu, la transformació del vial és possible, però assegura que cal voluntat política per fer-ho. En aquest sentit, reclama a l'executiu català un informe bàsic de modificació de la carretera que estigui aprovat abans del 2030 i que, en paral·lel, les administracions encarreguin un estudi de l'impacte econòmic, social i ambiental que suposa aquesta via ràpida per als veïns a l'entorn.
3: Les administracions encarreguen un estudi d'impacte social, econòmic i ambiental del que representa aquesta infraestructura actualment i si la transformem, quin és l'avantatge o no tindria sobre la ciutadania. I que en paral·lel es faci un procés participatiu de la ciutadania, què n'opina del que tenim ara, com li agradaria transformar aquesta infraestructura.
1: Durant la jornada, l'entitat ha desplegat diverses pancartes al pont de Felip i d'en Rosés i tot seguit, en un solar proper, ha dut a terme una performance. Els assistents han omplert l'espai amb flors elaborades manualment per dotar de forma simbòlica de més verd urbà la zona. La plataforma ha organitzat diversos actes en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra del 16 al 22 de setembre. De fet, avui dilluns, el Centre Cívic Can Cabanyes acollirà una xerrada amb el regidor de Territori de Sant Adrià, José Antonio Gras.
0: Repassem altres notícies en format breu. Avui comença la segona fase de les obres de transformació del carrer de Francesc Layret. Els treballs afectaran el tram entre els carrers del Temple i de Sant Anastasi, inclosa la plaça de la Vila.
1: Amb aquesta nova fase s'habilitarà l'entrada als aparcaments de Francesc Layret entre els carrers del Temple i de Pare Claret. L'accés es farà des de la Via Augusta a través del carrer de Pare Claret. Els pàrquings que quedaran afectats són els situats als blocs entre el 101 i el 107. Les obres estan previstes de finalitzar a finals d'aquest any.
0: L'Ajuntament de Badalona organitza la quarta edició de la Masterclass de Pintura dirigida a les persones grans de la ciutat, impartida pel mestre pintor badaloní Pedro Baos Castellanos.
1: L'activitat és gratuïta i es farà d'octubre de 2026 a juny de 2027 a la sala del celler de la Masia de Can Canyador. La primera sessió serà el 2 d'octubre i permetrà als participants aprendre diferents tècniques de pintura per desenvolupar la seva creativitat.
0: I el Consorci per a la Normalització Lingüística amplia el període d'inscripció als cursos de català fins al 27 de setembre. En la modalitat presencial encara queden places disponibles per als nivells bàsics, la 1 i la 2, i per a l'elemental, el B1.
1: I pel que fa als cursos en línia, únicament queden places per al nivell superior, el C2. Les inscripcions es poden fer a través del web del Consorci per la Normalització Lingüística fins diumenge, dia 27, o bé a les oficines de Sant Adrià i Badalona fins aquest divendres.
0: Obrim plana cultural. Badalona ha esdevingut la seu de la trobada Poetes en Red durant aquest cap de setmana. L'esdeveniment s'ha celebrat en tres espais emblemàtics de la ciutat amb l'objectiu d'apropar la poesia i promoure la creació literària i l'intercanvi cultural.
1: Actuacions musicals, recitals o activitats culturals són algunes de les propostes que s'han pogut viure en aquesta trobada que va començar divendres amb un recital poètic al Centre Cívic de Can Pepus. La iniciativa, on han participat una quarantena de poetes, dels quals dos són badalonins, s'ha consolidat com una de les fites culturals per als amants de la literatura i la poesia. Ho ha explicat Lucía Pastor, organitzadora d'aquest esdeveniment.
4: Gent que es retroba, fem intercanvi de noves idees, fem intercanvi de llibres, escolta el meu llibre, el teu llibre. Volem fer una donació petita, una donació a les biblioteques de la ciutat, de manera que, bueno, que estiguem la poesia, perquè pensem sempre que la poesia està mal entesa. Està mal entesa.
1: Amb la idea que la poesia és capaç de crear xarxa entre les persones, la trobada connecta poetes de diverses parts del món.
4: També el que volem és unir la gent, pensar que la poesia pot unir, perquè moltes vegades ens trobem gent molt diferent, aquí hi ha gent de León, gent d'Andalusia, gent d'aquí, i al final quan fem els poemes estem parlant del mateix. De vegades en diferents idiomes estem parlant del mateix. És una de les coses que volem, que sigui un nexe d'unió.
1: Ja fa més de 16 anys que s'organitzen les trobades arreu d'Espanya. Tot el que recapti amb la venda de l'antologia d'aquesta edició anirà destinat a les biblioteques municipals de la ciutat.
0: Vuit i 35 minuts. Ramon Duran, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
6: Badalona Matí. Esports.
0: Ramon, el primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada es va celebrar a Palamós i sembla que no va ser gens fàcil competir davant de la Reial Societat, empat a 0.
5: Sí, perquè a més el Badalona Women va haver de jugar durant moltíssims minuts del partit amb una jugadora menys i per tant això va condicionar clarament el rendiment global del partit, no? Un Badalona Women, doncs sí que és veritat que la segona part va passar per alguns problemes. Al minut 81 el VAR va entrar en una acció per anul·lar un gol de la Real Sociedad per fora de joc de Chacón. En definitiva, un Badalona Women que va anar creixent a marxes forçades conforme anaven passant els minuts i sobretot haver de combatre aquest partit amb una jugadora menys per l'expulsió de María López Valenzuela, la portera que va sortir titular. El tècnic Marc Ballester va decidir canviar a Elena Julve i donar entrada a Sheilfon, que estava a la banqueta, i Sheilfon, que va ser força decisiva també en el marcador final. Es va poder salvar un punt davant una Real Societat que ho va intentar sobretot en el segon període en superioritat numèrica. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
7: Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila, així que crec que l'equip, tot i defensar, no?, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els tres punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
5: Doncs un Badalona Women que suma 7 punts de 12 possibles en 4 jornades. El pròxim dissabte a les 12 del migdia rebrà el Granada, també en un partit que es disputarà al municipal de Palamós.
0: I Ramon, seguim parlant del Sigul perquè va caure davant el Girona en una jornada exigent 1-3.
5: Sí, correcte. Havia guanyat el primer partit al camp del Sant Gabriel per idèntic marcador 1-3 i va perdre en el seu primer partit com a local, que recordem es va disputar a la Teixonera a Barcelona. El partit va començar amb ritme i ocasions per tots dos equips, però el Girona va avançar al minut 20 de la primera part. El Sigol va reaccionar i va tenir una gran ocasió per empatar abans del descans, tot i que Robert Archibald va evitar el gol amb una gran aturada. A la represa, el Girona va ampliar l'avantatge amb el segon gol de Julià Uriel. El Sigol va retallar a distància al minut 51 amb un gran xut de Celia López des de fora de l'àrea, va situar l'1-2, però tot i l'intent de buscar l'empat, el conjunt gironí va sentenciar amb l'1-3 definitiu. Escoltem la valoració del tècnic del Sigol, Dani Martínez.
8: Simplemente que las acciones de área no las hemos transformado, o sea, ha faltado gol en este caso. Cuando hemos metido el 2-1 sí que nos hemos visto muy capaces, ¿no? Como de conseguir el 2-2, de incluso ellas han echado un paso atrás, sabíamos que en cualquier contraataque nos podían matar, es el riesgo que cometemos, no dejamos atacar y bueno, nos ha salido cruz esta vez.
5: Doncs un Sigol que vol passar pàgina d'aquesta derrota i ja se centra en el pròxim partit, que serà al Camp de la Florida.
0: I el Badalona va sumar els 3 primers de la temporada amb una victòria al Camp del Vilassar de Mar per 0-2, Ramon.
5: Correcte, i una victòria que s'ha de pagar molt cara, perquè, de fet, si ja dèiem la setmana passada, i ho confirmarem, doncs que Toni La Rosa haurà de ser intervingut quirúrgicament, passava pel quiròfan el pròxim 29, i el Badalona perdia Pepe Bonilla també, deia Geni San Pietro, el tècnic, per 2 o 3 mesos per un problema al metatarsià. En tot cas, un Badalona doncs, que va sortir per totes des del primer moment. El quart d'hora ja guanyava 0-2. Va saber ser un equip sòlid, va administrar perfectament la renda davant un Vilassar que va ser ambiciós i va mirar de retallar diferències. El porter del Badalona, Jaime, que va estar molt encertat en un parell o 3 intervencions. També el Badalona, a la segona part, hagués pogut fer el tercer i deixar ja sentenciat del tot el partit, però, en definitiva, partit complet del Badalona, que buscava la primera victòria i la va aconseguir al Camp del Vilassar de Mar. Escoltem el tècnic escapulat Genís San Pietro.
9: Crec que molt bon partit i després dels 2 gols ja ho hem gestionat d'una manera diferent. Ens hauria agradat seguir atacant una mica més, però al final el rival també arrisca més i tu ja vas per davant i et condiciona una mica, però en general un partit super complet de tots. Crec que han fet un gran esforç tots els jugadors i donar-los l'enhorabona perquè s'ho mereixien, perquè ho estan patint també, ho estan donant tot i volen que les coses surtin, i avui crec que han sortit i a partir d'aquí hem d'intentar créixer i anar cap a dalt.
5: L'ensurt va ser també al final del partit, perquè hem d'explicar que no es va jugar temps afegit, perquè en minut 90 l'àrbitre va decretar el final del partit, tenint en compte que el davanter del Vilassar, Màster Omar, es va lesionar i va haver de ser atès amb problemes respiratoris. Fins i tot es va reclamar la presència d'un metge des de la graderia. Va venir una ambulància, el van estabilitzar, se'l van endur a un centre assistencial, a un centre hospitalari, i, per tant, en principi, doncs, tot ha d'anar bé. I va ser l'ensurt del final del partit, on, insisteixo, no es va jugar el temps afegit, així ho va decretar l'àrbitre.
0: I seguim, Ramon, amb el Club Nàutic Bétulo, que ha acollit una prova estatal i catalana que finalment no ha pogut completar-se per la falta de vent.
5: Doncs el Club Nàutic Bétulo, que ha acollit aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya i de Catalunya de Funbord Slalom, una prova dels calendaris oficials de la Federació Espanyola de Vela i la Federació Catalana de Vela, que han reunit una vintena de regatistes de Catalunya i d'altres punts de l'estat, com Tarifa o també de Múrcia. Els participants han competit en la modalitat de Funbord Slalom fin i des del passat divendres es van disputar les semifinals i dissabte la gran final. La falta d'intensitat del vent va obligar a retardar l'inici i finalment no es va poder competir. Per aquest motiu no hi va haver guanyadors ni el lliurament de premis que estava previst. Escoltem a un dels finalistes, Toni Segura, que feia la seva valoració d'aquesta competició durant aquestes jornades.
10: Ahir vam fer una màniga prou bé, molt bé de vent. Bueno, va anar molt bé. I avui, pues mira, ha faltat una miqueta de vent, però bueno, ha estat bé. Ha servit, no hem competit, però ha servit d'entreno.
5: Malgrat la cancel·lació de la competició, des de l'organització s'ha valorat molt satisfactòriament tota la implicació amb aquest esport. El Funbord cada cop és més present a Catalunya i sent Badalona, en aquest cas, un dels màxims representants.
0: Molt bé, Ramon. Vas veure la Supercopa, no, suposo?
5: Estava treballant.
0: Ah, clar. Així...
5: Per tant, ho vaig seguir com vaig poder.
0: Molt bé. Sí. Gràcies, Ramon Duran.
5: Fins ara.
11: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
12: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
13: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
14: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
13: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
14: I a Ràdio Ciutat de Badalona, els dimecres a 8:15.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
15: Bon dia.
16: Moment d'anar al quiosc.

0: Repàs, fent un repàs, un cop d'ull a les portades dels principals diaris catalans. Sílvia.
1: Comencem pel Periódico, que en aquest cas doncs, dedica el titular principal al que el govern català recomprarà edificis que va vendre el 2012. Expliquen l'administració es va desprendre de 38 immobles i encara n'ocupa com a inquilina 23, pels quals paga 43 milions d'euros l'any, una quantitat que es vol estalviar. I la foto de portada li dediquen als líders del Partit Socialista i el Partit Popular que han estat aquest cap de setmana a Catalunya. Diuen pugna des de Catalunya. Sánchez posa el PSOE en dinàmica electoral a la Festa de la Rosa i Feijóo col·loca la Badalona del Biol com el millor exemple polític. Pel que fa a La Vanguardia, doncs el principal titular és per Alemanya, que diuen vota als extrems en dos estats i escombra els conservadors. La CDU de Merz desapareix per primera vegada d'un land a favor de l'alternativa per Alemanya i l'esquerra de Die Linke guanya a Berlín. Pel que fa a la imatge, doncs són aquestes eleccions a Rússia, però titulen Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions, i és que durant l'última jornada d'aquests comicis va transcórrer enmig de l'atac més gran a Moscou per part de drons ucraïnesos.
0: I un titular d'una cosa mai vista, Mourinho, que perd el derbi i ataca els àrbitres.
1: Sí.
0: Ho posaran petitó perquè ja... Això és com Rodalies.
1: Sí, més coses al diari Ara, doncs també dediquen el principal titular per a aquestes eleccions a Alemanya. Diuen desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. La CDU no aconseguiria entrar al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'alternativa per a Alemanya i perd l'alcaldia de Berlín. I en la imatge doncs tenim aquí aquesta guanyadora de les eleccions a Berlín, que és l'Elif Eralp. Pel que fa al diari El Punt Avui, doncs lluny de totes aquestes notícies d'actualitat, dediquen la seva portada a un tema propi, el cost de casar-se. Diuen que casar-se no passa de moda i els nuvis es gasten de mitjana entre 150 i 300 euros per convidat.
0: Déu-n'hi-do. És hora de donar ara també un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada. I què és notícia fora de Badalona? Doncs comencem per planes internacionals, Sílvia, perquè l'extrema dreta, ho deies, torna a guanyar en un land alemany mentre la CDU s'enfonsa i l'esquerra guanya a Berlín.
1: Aquest cop l'alternativa per Alemanya ha guanyat a l'estat federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental. L'extrema dreta ha obtingut el 38,2% dels vots, seguit dels socialistes de l'SPD amb el 35,5% i deixant a la CDU en un residual 4,9%. Els pitjors resultats de la seva història en aquest land, cosa que la deixa fora del Parlament regional. Aquest diumenge també hi ha hagut eleccions a la ciutat-estat de Berlín amb un resultat històric. Ha guanyat l'esquerra radical de Die Linke, que ha obtingut 47 escons. La seva candidata, l'advocada d'origen turc Elif Eralp, serà la nova alcaldessa i primera ministra. El gran perdedor és la CDU del canceller Friedrich Merz, que en tots dos casos cau més de 8 punts.
0: I també trobareu a la premsa que hi ha almenys 2 morts en l'atac més gran amb drons contra la regió de Moscou en plenes eleccions.
1: Sí, l'alcalde Sergei Sobyanin ha informat en un comunicat a Telegram que Rússia ha batut més de 1.600 drons des d'aquest dissabte, 450 dels quals s'acostaven a la ciutat. Un dels drons hauria impactat en un edifici residencial, però no s'hi ha registrat cap víctima. L'atac també ha impactat contra una refineria de petroli de la capital. Les víctimes mortals i els ferits són al districte de Ramensky, als afores de Moscou. Dues persones més han mort en un atac amb drons contra la regió ucraïnesa de Kherson, sota control rus, segons han informat les autoritats russes. L'atac hauria afectat un autobús i una de les víctimes seria un funcionari electoral rus.
0: I Donald Trump ha anunciat un acord amb Dinamarca per fer-se amb el control permanent de la seguretat de Groenlàndia.
1: ha fet l'anunci a través de xarxes socials on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense permís de Washington. En un comunicat, la primera ministra danesa ha confirmat que la setmana vinent s'assignarà un acord, però no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà sota sobirania danesa.
0: I Sánchez i Feijóo, també ho vèiem abans a El Periódico, desembarquen a Catalunya conscients que és clau a les pròximes cites electorals.
2: La imatge del dia.
1: Sí, la imatge dels líders dels dos principals partits espanyols doncs, protagonitza moltes portades. Bany de masses pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, aquest diumenge a Catalunya. Els dos han visitat la comunitat autònoma aquest cap de setmana a la recerca d'un vot que ells mateixos defensen com a clau de cara a les pròximes eleccions previstes en principi per l'estiu de l'any vinent. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acusat PP i Vox de fer-se seguidisme mutu i voler treure rèdit partidista davant de situacions com la crisi de Ceuta. Des de la festa de la Rosa del PSC a Gavà, el secretari general del PSOE ha dit que les dues formacions van al mateix cotxe i comparteixen ruta i prejudicis, tot apuntant que opten per les privatitzacions, la confrontació i la manca de respecte i educació. Per la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, heu comentat la notícia a la part informativa, sí, perquè era un acte que es feia aquí a Badalona, doncs en aquest acte ha fet una crida a reunir el suport d'una majoria d'espanyols perquè Catalunya pugui tornar a desplegar la seva força, ha dit, i sigui un territori clau en la reconstrucció d'Espanya si Pedro Sánchez deixa la Moncloa després de les pròximes eleccions generals.
0: També trobareu als diaris milers de persones que s'han manifestat pel centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al migdia al Passeig de Gràcia sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça de Sant Jaume.
0: I la Generalitat paga 46 milions d'euros l'any en lloguer a edificis que va vendre en 2012.
2: La xifra del dia.
1: És el tema que veiem en portada al periòdico. L'administració catalana ha iniciat el procés d'adquisició d'immobles per abandonar progressivament els contractes mitjançant els quals lloga a les seus de les seves conselleries i departaments. Seus que al seu dia van ser propietat seva i que va traspassar entre 2012 i 2014 com una solució d'emergència davant les tensions de tresoreria. La consellera d'Economia, Alicia Romera, en declaracions al periòdico, ha dit que no va ser una bona decisió. És veritat, diu, que era un moment de crisi, però va ser un error descapitalitzar la Generalitat.
0: I Collboni, que anuncia un supermercat assequible a Barcelona a finals del 2027, semblants als de Nova York, no?
1: Ho ha dit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el seu viatge oficial a Nova York per assistir a la trobada internacional Urban 20, en què participen una quarantena de ciutats d'arreu del món. Entre els projectes compartits hi ha la idea de crear una xarxa de comerços assequibles a Barcelona similar a la que s'està fent a Nova York per garantir que les famílies treballadores i de classes mitjanes puguin accedir als béns bàsics de primera necessitat. El primer d'aquests comerços s'obrirà al districte de Sants-Montjuïc a finals de 2027 i el gestionarà una entitat del tercer sector, segons ha explicat el mateix alcalde.
0: I els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes vestits de policies per endur-se un individu d'un cotxe a l'AP7 al Vallès.
1: Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana doncs, sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents.
0: I això no s'ha acabat encara perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya planifica un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
1: El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes, diuen, i que no confien en el govern i el compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. És per això que preparen, doncs, com dèiem, aquest nou calendari de mobilitzacions i vagues. Ara les assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió de l'Assemblea a finals d'octubre.
0: I Sílvia, quines són les notícies més llegides al nostre portal?
1: Doncs les notícies més llegides durant el dia d'ahir al nostre portal coincideixen amb les notícies que hem vist a molts mitjans catalans sobre Badalona, i és aquesta dona ferida per arma blanca al carrer de Badalona, ho heu comentat a la part informativa, i també la victòria de la penya que ha resultat campiona de la Supercopa. Dues notícies, com dèiem, que estan a la majoria de mitjans catalans.
0: Ràpidament, donem també un cop d'ull a les xarxes socials, que de ben segur van plenes de vídeos del partit d'ahir. Sí, no?
1: Sí, sí, la penya, tot és verd i negre, eh? Quan obres la xarxa X, llegeixo alguns dels comentaris, hem agafat així comentaris de seguidors de la penya que feien ahir després de la victòria del seu equip. Per exemple, 19 anys després tornem a guanyar un títol, campions Supercopa ACB 2026, t'estimo, Club Joventut Badalona, deia un usuari. En Marc, per exemple, deia, penya campiona de la Supercopa, espectacular l'ambient i el joc de Nico La Provítola, deia MVP descarat, com me n'alegro per aquest títol, per un equip que ha estat a punt en diverses ocasions, diuen. Un altre usuari, en Tomàs, diu, si mañana mismo no empiezan a construir una estatua en las afueras del Olímpic de Badalona, yo no voy a trabajar, deia. Entre parèntesis, aprofito, deia. I un altre usuari, per exemple, la Txell, demanava que avui sigués festiu local a Badalona després de la victòria de la penya. En Rodrigo diu, a ver si este título vuelve a reenganchar a la afición con el equipo, porque el Olímpic se ha visto muy vacío en los últimos años. Quiero ver el Olímpic de Badalona. Badalona sí, todos los días. I després d'aquests comentaris, desenes i desenes de comentaris de visca la penya i visca Badalona. Això ho hem trobat moltíssim.
0: Anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
0: Ara farem un salt quàntic amb la Sílvia i marxarem a dissabte vinent, no?
1: És que saps què passa? Que aquesta setmana és la Mercè.
0: Oh, clar.
1: Aleshores, Barcelona va plena, però planíssima.
0: Ells sí que fan festa.
1: Jo m'he descomptat dels concerts que fan a Barcelona aquest cap de setmana. Aleshores, ja ens anem avançant i traieu paper i boli, us aneu apuntant i ja després escolliu el que vulgueu.
0: Sí, sí.
1: Dissabte, 26 de setembre, en aquest cas ens fixem en l'escenari de la platja de Bogatell, l'escenari d'Am, que a partir de les 8 del vespre començarà amb concert d'Al·lèrgiques al Pol·len. També a partir de 10 actuarà la Pegatina, i en aquest cas ens quedem a partir de les 11 de la nit amb Love of Lesbian.
0: T'agrada? Podem escoltar? A mi m'ha agradat molt.
1: A mi també.
0: La banda de Santi Balmes. No se sent, em diuen, eh?
1: Oh, aquest ordinador. Ara.

L'ordinador també està de ressaca, eh? Per la penya, es veu? Va, a les 11 de la nit, dissabte vinent, a la platja del Bocatell, dins dels actes de la Mercè d'aquest any, Love of Lesbian, aquests que esteu escoltant i veient, els que estigueu per la tele. Gràcies, Sílvia.

0: Gairebé un minut i mig per arribar a les 9 del matí. Fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui al Badalona Matí. Avui viurem, com no pot ser d'una altra manera, la ressaca d'aquesta nit històrica que es va viure ahir a l'Olímpic de Badalona, el Joventut campió de la Supercopa ACB, gairebé 20 anys després de l'últim títol, després de superar el Barça, en una final emocionant i amb aquesta gran actuació de l'equip i sobretot de l'MVP, Nico Laprovittola. De fet, durant la tertúlia parlarem en directe amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per veure si esbrinem alguns detalls més d'aquest acte de celebració que hi ha previst. A més, coincidint avui amb l'inici de les obres de la segona fase de Francesc Layret, per tant, si havia previst alguna celebració a la plaça de la Vila, veurem com això acaba afectant a les obres. En sortirem de dubtes. També parlarem amb el president del Joventut, Juanan Morales, però també d'altres continguts, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i a partir de les 9 parlarem amb la Fundació Catalunya La Pedrera. Després de la tertúlia d'actualitat, a les 10 i 10, entrevistarem al president del grup municipal d'Esquerra Republicana a Badalona, Àlex Montornès, i a partir de les 11 descobrirem El color de les històries, que és un llibre escrit per l'experta en reputació i moda Arantxa Pérez, que també és col·laboradora d'aquest programa, el Badalona Matí. També estrenarem una nova entrega de Son al timbre, passarem per la cuina per descobrir el bar L'Espurna i acabarem el matí amb una nova secció d'aquesta temporada, una secció de misteris amb la Marta Enví. Tot això i molt més fins a les 12 del migdia, en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Però avui també tindrà feina a Televisió de Badalona els companys de l'esport. Ramon Duran, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Què es preveu avui?
1: Doncs, a veure, de fet, és que hi ha coses que encara estan acabant de cuinar i evidentment, aquesta casa que estarà a l'aguait de qualsevol celebració i n'informarà en directe de tot el que estigui passant pel que fa a aquest títol del Joventut de Badalona i la celebració que en principi es preveu aquesta tarda, no? En tot cas, també nosaltres estem preparant el programa L'Esport, un programa L'Esport que, evidentment, la gran majoria del contingut serà, doncs, aquest títol de Supercopa del Joventut. Hi va haver més esdeveniments esportius, molt de futbol, no?, com cada cap de setmana, no?, en aquest cas amb un empat del Badalona Women, amb una derrota del Sigur, amb una victòria del Badalona a la Tercera Federació, també molt de contingut poliesportiu, però evidentment el plat fort i el que s'endurà pràcticament, doncs, el percentatge més alt, amb tota justícia, serà aquest títol del Joventut, 20 anys després, pràcticament 19 anys després de l'últim, i aconseguit contra rivals de l'envergadura del Barça o del Baskonia, a més del València, que també hi va participar. Per tant, doncs, encara valorant, doncs, algunes situacions que s'han de produir al llarg del dia d'avui, però, evidentment, el programa L'Esport, molta penya, i també tota la celebració la anirem seguint.
0: Com no podria ser d'una altra manera. Gràcies, Ramon, i Emma Teixidor, bon dia als serveis informatius. Avui imagino també aquesta ressaca de la Supercopa, però també d'altres continguts.
2: Sí, també, pendent sobretot doncs això del lloc i hora on es puguin produir aquestes celebracions de l'assoliment de la Supercopa, però en l'àmbit merament informatiu, doncs avui també és protagonista Pompeu Fabra a la plaça, perquè en aquest cas Badalona celebra i commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer amb activitats obertes a la ciutadania. En aquest cas es commemora aquesta efemèride, en aquest cas sobretot amb activitats i tallers que organitza la Fundació La Pedrera per familiars i participants en aquestes activitats al llarg d'aquest matí. També avui a la plaça de la Vila, com deies, que comença aquesta segona fase de les obres del carrer de Francesc Layret, també en parlarem, però també parlarem del Pont del Petroli i de quin és l'estat d'aquestes obres. I finalment també, doncs, com dèiem, aquest acte de reconeixement, del qual doncs estem pendent de conèixer horari i lloc per celebrar la Supercopa.
0: De fet, durant aquesta visita d'obres al Pont del Petroli, avui les companyes d'informatius també connectarem en directe amb elles en aquest programa per conèixer l'estat d'aquestes obres, que sembla que avancen a bon ritme. Coneixerem l'última hora. Emma Teixidor, moltes gràcies.
2: A tu, bon dia.

0: veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: Badalona. Les 9 del matí.
3: Passen 4 minuts a les 9 del matí, us ho dèiem, avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que a Catalunya la pateix una de cada 10 persones majors de 65 anys. Una malaltia neurodegenerativa que va acompanyada d'un deteriorament progressiu de les habilitats cognitives i que quan aquest deteriorament és d'una certa intensitat ja parlem de demència. La Fundació Catalunya La Pedrera dona suport i atén 2.900 persones amb deteriorament cognitiu i les seves famílies als 23 espais propis que té arreu de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i també el benestar emocional. Avui al Badalona Matí ens acompanya precisament la coordinadora de l'espai que la Fundació té aquí a Badalona, al barri del Centre, Natàlia Reverte. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Badalona Matí. El primer cafè.
3: Servit aquest primer cafè del Badalona Matí, Natàlia, et pregunto, a Badalona hi teniu dos espais on feu aquest programa de reforç de la memòria que ara comentàvem, al centre i també un altre al barri de Llefià, aquí a Badalona. Explica'm quantes persones participen a Badalona en aquests programes.
4: Pues mira, ara mateix a Badalona tenim més o menys unes 270 persones que participen entre els dos centres que tenim.
3: Per situar-nos, tot i que tots i que menys sabem del que estem parlant, no? Però què és l'Alzheimer i com es manifesta en un primer moment?
4: Doncs podríem definir l'Alzheimer com una malaltia neurodegenerativa, no? Que actualment no té cura. Aquesta malaltia, les persones tenen un procés en el qual, amb el pas del temps, la majoria de símptomes, desgraciadament, van empitjorant. I els primers símptomes que acostumen a tenir les persones amb aquest diagnòstic solen ser el que tothom coneix, que són les pèrdues de memòria, però també tenen alteracions en el llenguatge i també problemes d'orientació tant espacial com temporal.
3: I com arriba el diagnòstic? Costa molt de diagnosticar?
4: Això depèn ja no tant de nosaltres, sinó del procés de les proves mèdiques, no? Sí que a vegades costa de diagnosticar perquè ens trobem cada vegada més amb persones més joves, però sí que, bueno, normalment entre les proves, neuròlegs i tant, van afinant i arriba un diagnòstic que és complicat perquè, com et deia, és una malaltia que actualment no té cura i que no només afecta a la persona que la rep, sinó també a tot el seu entorn.
3: Dèiem que l'Alzheimer la pateix, aquesta malaltia, una de cada 10 persones majors de 65 anys, però sí que és cert, com ara comentaves, que cada vegada afecta a població més jove. Això, se saben els motius o no?
4: No et podria dir per què, però sí que és cert que, bueno, hi han factors de risc, no? El tipus de vida que tu portis, també hi ha un component genètic. Bueno, sí que als espais em trobem, doncs, això, cada vegada amb gent més jove.
3: Com afecta el dia a dia d'una persona que comença a tenir aquests símptomes?
4: Pues normalment és el que et deia abans, tenim dificultats per recordar fets, per recordar converses, i que quan la malaltia avança pot ser fins i tot per recordar persones, no? Però el fet de fer-te el dinar, pues no ens recordem de què porta, no sé, una sopa, o també presenten dificultats en la comunicació, llavors això també dificulta el seu dia a dia.
3: Afecta homes i dones per igual?
4: Podríem dir que és una malaltia també, tot i que cada vegada hi ha més gent jove, però associada a l'edat, i com les dones tenen una esperança de vida més alta, doncs podríem dir que hi ha més dones amb aquest tipus de diagnòstic.
3: Natàlia, podríem dir que és una malaltia l'Alzheimer que aïlla? Ho dic per la soledat, no? La falta d'autonomia que provoca moltes vegades amb aquestes persones, la incomunicació.
4: Sí, sí, aïlla per això, perquè tenim dificultats per tenir una conversa, per recordar una història, per recordar, jo què sé, fins i tot persones, la comunicació, bueno, és un tema que és complicat, també per les famílies, a vegades també pues, a l'estat d'ànim d'aquesta persona acostuma a ser baixet i sí, sí, les interaccions socials acostumen a costar-li.
5: I de quina manera es pot ajudar, no?, al buit que senten aquestes persones que pateixen la malaltia, com ajudar-los a recuperar la il·lusió?
4: Pues mira, una de les maneres és rodejar-se de professionals, tant la persona que té la malaltia d'Alzheimer com els seus familiars, i a banda de tot el que fan a nivell de salut, pues un programa com el nostre, que més endavant us explicaré, seria molt profitós.
5: Hi ha alguna cosa que els participants us traslladen, us diuen que els hi fa especialment por d'aquesta malaltia? El fet de no recordar, imagino, de no reconèixer els fills, els familiars més propers?
4: Clar, el tema és que nosaltres atenem a les persones quan estan en un estat inicial. Llavors, la majoria de persones ja saben, coneixen el desenvolupament d'aquesta malaltia. Llavors, clar, a nivell emocional això és més complicat. Per això nosaltres també comptem amb un equip de professionals, de psicòlogues, que acompanyen a les persones i a les famílies en tot moment.
5: De fet, el suport familiar, com ara deies, és molt important, no? Les famílies com ho viuen?
4: Les famílies, doncs, hi ha de tot. Hi ha persones que ho viuen d'una manera més positiva, acompanyant el seu familiar de la millor manera possible, i altres, doncs, bueno, és que no ho deixem de ser una malaltia que saps el diagnòstic, doncs et porta ja a saber com acabarà. Però bueno, es poden fer moltes coses pel camí.
5: Explica'ns, Natàlia, el programa que poseu a disposició d'aquestes famílies, d'aquests pacients, no?, que estan en estadis inicials d'aquesta malaltia.
4: Doncs mira, nosaltres els diem participants. El programa de reforç de la memòria està dirigit a persones que estan en estats inicials de deteriorament cognitiu. Tenim persones que tenen malaltia d'Alzheimer, però no fa falta que sigui només aquest diagnòstic. Tenim persones, doncs, que han patit un ictus, que tenen malaltia de Parkinson, que també tenen problemes de memòries per al propi envelliment. Llavors, l'objectiu del programa és millorar la seva qualitat de vida i benestar emocional i, sobretot, mantenir les seves capacitats al màxim de temps possible i la seva autonomia. Llavors, tot això es fa a partir de diferents activitats d'estimulació.
5: I quants dies hi acostumen a anar? Se senten acompanyats, imagino?
4: Al programa poden participar mínim a partir de 2 dies. Això també ha de ser un pacte, no?, entre les famílies del participant, de 2 dies a fins a 5 dies, el que ells vulguin.
5: És una malaltia on l'entorn és clau, no? Ara ho comentàvem, Ensenyeu als familiars a conviure amb aquesta malaltia. És un aprenentatge constant també per a aquestes famílies?
4: Sí, és un aprenentatge constant perquè la pròpia malaltia va evolucionant, no? Llavors s'intenta allà a l'espai acompanyar. De la mateixa manera que acompanyem els nostres participants en el seu procés, pues, també a les famílies.
5: De fet, en aquest sentit, també oferiu grups de suport a cuidadors i cuidadores.
4: Sí, nosaltres realitzem un suport amb la família de manera individual, però també fem el grup d'ajuda terapèutica, on treballem amb totes les famílies dels participants que venen a l'espai. Llavors, a nivell de grup, doncs això també és molt important, no?, perquè se senten acompanyades, ja no només per la psicòloga, que és la persona que porta aquests grups, sinó per persones que estan en una situació similar. Llavors, el fet de tenir un grup, de compartir, treballar en diferents aspectes segons les seves necessitats, doncs és molt important.
5: Ara ho deies, és una malaltia que requereix d'una atenció adaptada a les necessitats i condició de cada persona. Està integrada aquesta atenció per un equip multidisciplinar, ara ens comentaves, no?, psicòlegs, psicòlogues, però també hi ha d'altres perfils professionals, no?, com fisioterapeutes.
4: Sí, hi ha fisioterapeutes, psicòlogues, neuropsicòlogues, la figura del coordinador i els tècnics d'expressió creativa. És un grup de persones que per mi és de les coses més importants del programa, perquè són persones, doncs, especialitzades en aquest tipus de malalties.
5: El fet de treballar en grup, suposo que això també és molt beneficiós, no?, per a aquestes persones.
4: Sí, nosaltres fem al llarg del matí o la tarda, quan la persona vol venir, fem diferents activitats d'estimulació cognitiva, activitat d'estimulació física i activitat creativa i totes es fan en grup, perquè és el que em dèiem abans, és una malaltia que aïlla. Llavors, és molt important doncs, tenir la teva rutina, anar a l'espai, veure el teu grup, fer activitats, no?, que treballin la part més emocional, i ja a l'espai no només fan les activitats, sinó que tenim gent que queda fora de l'espai, van a fer un cafè o hi ha dies que queden per caminar. Llavors, això també és molt beneficiós per ells.
5: Socialitzen, no?
4: Sí, total.
5: I ens pots posar un exemple d'aquestes activitats d'estimulació, per exemple, que es fan?
4: Doncs sí, mira, t'explico una mica. Les activitats que fan amb la psicòloga són les activitats d'estimulació cognitiva, on treballen la part de la memòria. Però clar, pensa que tenim gent que ve 5 dies per setmana, llavors cada dia és una mica variat. Es treballa la reminiscència, es treballen els records, es treballen la música, es treballa càlcul, cada dia variat, i també una de les coses importants de les activitats que fem és que són significatives per ells, perquè estan creades segons les seves necessitats i els seus interessos. Mm. Les activitats físiques, pues, a nivell de salut sabem que la part física també és igual d'important, tot i que tinguem un diagnòstic d'Alzheimer. Llavors, amb la fisioterapeuta, que està especialitzada en aquest tipus de malalties, treballa en mobilitat, coordinació, equilibri, força...
5: I, de fet, amb motiu d'aquest dia de l'Alzheimer, heu programat tot un seguit d'activitats, no?, per mantenir el cos i la ment actives. De fet, avui, amb motiu d'aquest dia de l'Alzheimer, tenim una de 10 a 12 del matí a la plaça Pompeu Fabra, aquí a Badalona.
4: Exacte. Avui estarem fent una mostra d'activitats del que fem normalment a l'espai. Vindran uns quants participants, però, vamos, es pot afegir qui vulgui. I demà també farem una xerrada sobre envelliment i salut cognitiva a l'Espai Betúlia a les 5 de la tarda. Llavors, a totes les persones, tinguin diagnòstic o no, és igual, és indispensable, que vulguin aprendre a cuidar la seva ment, estan convidades.
5: Molt bé, doncs Natàlia Reverte, coordinadora de l'Espai de la Fundació Catalunya La Pedrera, que aquí a Badalona, recordem, teniu aquests espais, en concret al barri del Centre i a Llefià. Gràcies per passar avui pel Badalona Matí i que vagi molt bé.
4: Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
5: Gràcies.
6: 94.4 Ràdio Ciutat de Badalona. El Dia Internacional.
7: Avui, 21 de setembre, se celebra el Dia Internacional de la Pau, una jornada instaurada per les Nacions Unides per promoure la convivència, el diàleg i la resolució pacífica dels conflictes arreu del món. La data convida a governs, entitats i ciutadania a reflexionar sobre la importància de construir societats més justes i inclusives. Tot i els avenços assolits en molts àmbits, els conflictes armats continuen afectant milions de persones, motiu pel qual organismes internacionals insisteixen en la necessitat de fomentar la cultura de la pau des de l'educació i el respecte mutu.
0: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
9: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
8: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
9: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
8: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
9: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
5: Nou i 17 minuts, moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui donem la benvinguda aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat a l'Elisabet Jiménez, en David Guerrero, l'Antoni Ruiz i l'Anna Maria Vives. Bon dia a tots quatre, com esteu?
10: Bon dia.
11: Molt bé.
10: Hola, què tal?
5: de ressaca encara per la Supercopa o què?
10: Ni tant, ni tant.
5: A veure, expliqueu-me, com vau viure aquesta nit històrica a Badalona? Comencem per l'Antoni.
11: Home, intensament, no? Vull dir, la ciutat del bàsquet per excel·lència que aconsegueixi assolir doncs, aquesta fita amb els quatre finalistes, doncs per mi ha estat un punt i ens posa en el mapa de nou, que mai hem desaparegut, però per mi és un orgull.
5: David?
12: Sí, bueno, amb molta alegria i amb moltes ganes de que comenci, no, la lliga regular i veure doncs, l'equip com va funcionant, però bueno, jo crec que ha estat una alegria per tots els que estàvem omplint ahir el pavelló, veure com l'equip està funcionant. La pretemporada sempre hi ha desajustos i l'equip va ser molt seriós durant tot el partit, no, que a vegades ens passa això, que tenim molta capacitat primer, segon, tercer, quart i després l'equip no aguanta, no? I va ser molt sòlid, no? Amb un Nicola Provitola espectacular, no? Que jo crec que és el que explica una mica, no? El fet de que l'equip es pugui consolidar, tenir aquesta tranquil·litat de que saps que des del joc exterior hi ha molta solvència i a més amb una espectacularitat, el Nico va matar el partit amb un triple a lo Guillem Vives amb un peu brutal, no? I a l'estadi va caure.
5: Va acribillar el seu ex-equip que no va voler renovar-li aquest estiu, eh? Sí, va ser com una...
12: Amb un moment estrany, fent cridar l'afició, sí, quan sí. Deies, ostres, fa dos dies estaves al Barça. Sí que és veritat que la connexió amb el Ricky, no? Són jugadors que d'alguna manera el Ricky ha sortit de la casa, però el Nico es va donar a conèixer aquí a Badalona, no? I veure'ls tan feliços a sobre la pista, pues és molt alentador de cara a la temporada, sincerament.
5: Aquest resultat és 9-87, aquest Nico amb 31 punts, 9 triples, 28 de valoració, però com dèiem, l'esforç ha estat conjunt. Ana Maria, com ho vas viure?
10: Nosaltres és que teníem una trobada familiar, per tant no, al camp no hi va poder anar ningú, i el curiós del cas és que mitja família és culer i mitja família és del Barça. Ai, perdó, és de la penya. I al final, la mitja família del Barça va acabar aplaudint a la penya. Vull dir que realment, vull dir, va ser molt curiós, no? I jo, és que, clar, després de 18 anys, poder tornar a celebrar un triomf de la penya, que és una cosa tan nostra, doncs és espectacular.
5: I tot davant de més de 12.000 espectadors que van omplir l'Olímpic, tota una gran festa. Elisabeth, com ho vas viure aquesta nit tan especial?
13: Espectacular, por supuesto, hombre, maravilloso. Un triunfo brutal después de 18 años y además pues esto, ¿no? Badalona consolidándose como capital del básquet, que se lo merece y que es una cosa para sentirse muy orgulloso totalmente. Aparte se hizo también el récord Guinness de los tiros libres del torneo CAO con 782 personas participantes, vamos, entre la Final Four, la Supercopa, todo esto, yo creo que son cosas de que una ciudad se siente orgullosa y Badalona es la capital del básquet con mayúsculas y por derecho propio.
5: Sens dubte, dos días de bàsquet, dos dies en una ciutat volcada en aquest esport, i ara toca continuar amb la celebració, que volem anar coneixent detalls de què hi ha preparat per celebrar aquesta fita tan important de la penya. De fet, l'alcalde ahir, després del partit, als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona, ja va anunciar que l'Ajuntament està treballant en fer aquest reconeixement oficial a l'equip, però volem conèixer més detalls. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, bon dia.
14: Hola, bon dia.
5: Expliqui'm com porta aquesta ressaca, com ha viscut aquestes 48 hores de bàsquet aquí a la ciutat i amb aquest resultat tan satisfactori pel Joventut.
14: Bueno, satisfacció màxima, no? Satisfacció màxima perquè al final la penya és el símbol, és un dels símbols de la ciutat. Portàvem molts anys doncs, de sequera, sense poder celebrar una victòria d'aquest tipus, de celebrar doncs, que som campions, un torneig important com la Supercopa, i poder-ho viure en primera persona. Allà vaig ser evidentment, dels 12.000 afortunats que ho vam viure en directe, però potser va haver-hi molta gent doncs, per televisió, doncs és una cosa que un no oblida, no? Perquè portàvem doncs, això 18 anys sense ser campions d'un torneig i 38, em sembla, 38 o 40 anys sense ser campions de la Supercopa. Jo hi parlava amb el Morales, deia, em sembla que quan la penya va ser campiona per última vegada, que va ser el 86, ell i jo estàvem en el júnior de la penya. O sigui, ja han passat anys. Ell està sense cabell i jo els tinc blancs, o sigui, com estem.
5: De fet, també una celebració que hem batut rècord Guinness, amb aquests torneigs del CAO.

0: Badalona. Pues això m'agrada molt, no? Em vaig sentir molt orgullós i ho vam aconseguir, vam aconseguir el record Guinness. La veritat és que ha estat un cap de setmana festiu, ha estat un cap de setmana participatiu, el pavelló es va omplir i jo, pues, com a alcalde, molt satisfet, primer per la victòria, evidentment, però després per haver portat la Supercopa a la final a Badalona. Recordo l'idea d'Antonio Martín, que vaig ser molt pesat, és que ara ho hem vist aquí, no? Però durant els darrers, jo diria gairebé el darrer any, doncs jo hi he anat com 3 vegades a Madrid, a l'ACB, amb la tinent d'alcalde d'Esports, a dir que volíem la final de la Supercopa, que volíem la final de la Supercopa, i estàvem allà pesats, i jo crec que al final, bueno, hem vist que Badalona, saben que Badalona és una ciutat amb capacitat, no? Però crec que ens van arribar a donar la final, en algun moment penso que ens ho van arribar a donar per pesats que hem estat, que ens hem plantat allà i que la volíem, no? I a veres com la pena, l'esforç, la dedicació, i molt, molt orgullós d'aquest equip, que sembla que aquest any ens donarà moltes il·lusions, aquesta connexió que hi ha entre els jugadors, s'està destacant en el Nico i en el Ricky, però jo també vull destacar la resta de jugadors, no? O sigui, jo crec que les incorporacions, els fitxatges que ha fet la penya aquest any són fitxatges molt encertats, són jugadors complets, són jugadors, doncs, que a mi, entenent una miqueta, que crec que entenc de bàsquet, doncs em donen bones sensacions, em donen bones vibracions, no? Això sé que ha confirmat a partir d'aquesta setmana, però ara el que toca és gaudir i celebrar-ho.
1: I, alcalde, ens pot donar algun detall de com anirà aquesta celebració que està preparant l'Ajuntament?
0: Bé, nosaltres que estem preparant dins de les possibilitats que tenim de tot tan just és pues, una mica celebrar com es celebrava en els anys 90 o en els anys 2000, no?, que parlàvem abans, quan la penya guanyava tornejos. Hi haurà una recepció a l'Ajuntament, això ja ho vam parlar ahir amb el Juan Morales, hi haurà avui una recepció a l'Ajuntament. Tot el que estic dient és provisional, i per tant en qüestió d'un parell o tres d'hores que es puguin anar tancant les coses, perquè tenim que anar a parlar amb el club, que té tota la predisposició i tota la il·lusió, però ho hem d'acabar tancant, i per tant, repeteixo, provisionalitat, però segurament, i ja ho confirmarem, ho confirmarem a última hora del matí, però segurament el que farem és avui a les 7 de la tarda recepció dels jugadors de la plantilla en l'Ajuntament. Hem de veure com ho fem, perquè estem en obres i precisament també començaven les obres ja de plaça de la Vila. Per tant, estem aturant a l'inici d'aquestes obres que condicionen, no? I tenim present que aquell espai, pues, és molt petit, aviam com ho podem organitzar, no? Però avui la recepció seria a les 7 de la tarda de l'Ajuntament. Ells, el club, entregarà la copa a l'Ajuntament, al Saló de Plens, i després, doncs, d'aquest ritual, d'aquest protocol, com no pot ser d'una altra manera, els jugadors, encapçalats per el seu capità i per l'MVP, sortiran al balcó i dirigiran unes paraules en els veïns i en els aficionats que siguin a la plaça de Vila, que estic segur que l'ompliran i que molt més, no?, que quedarà Francesc Layret també col·lapsat. Per això, doncs, bueno, atents, però en principi 7 de la tarda, recepció, Saló de Plens, oferiment de la copa a l'Ajuntament, i després, acte seguit, sortiran al balcó a saludar i oferir també la copa a tots els veïns i veïnes de Badalona.
1: Per tant, alcalde, aquesta segona fase d'inici de les obres de Francesc Layret, que està prevista per avui, entenem que s'aplaça a demà, s'endarrereix?
0: Sí, estem treballant ara mateix. Bueno, ahir, quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Garcia, que parlés amb qui tingués que parlar per intentar aturar les obres. I sí, evidentment les tindrem que aturar, doncs, fins demà o demà passat, perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions, doncs, d'una nit tan màgica com va ser ahir, i poder-ho celebrar de manera, doncs, molt maca durant aquesta tarda.
1: Molt bé, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Doncs estarem atents a aquesta informació.
0: I també em sembla doncs, que vosaltres

0: vosaltres, tant la tele com la ràdio, crec que aquesta recepció la fareu en directe per persones que no puguin anar-hi, crec.
1: Doncs molt bé, estarem atents, acabant de confirmar totes aquestes informacions que ens ha avançat l'alcalde. Moltes gràcies, Xavier García Albiol, i res, que vagi molt bé aquesta celebració aquesta tarda. Gràcies, bon dia. Doncs queda dit, avui aquesta celebració a les 7 de la tarda, recepció al Saló de Plens, després sortiran al balcó l'MVP, el capità, esperem que aquesta plaça de la Vila s'ompli de valent, de estenyeixi de verd i negre, i com ens ha confirmat l'alcalde, doncs aquesta celebració obliga a endarrerir aquest inici de la segona fase de les obres de Francesc Layret, de la pacificació que estava previst que arrenquessin avui. Doncs bé, si us sembla, canviem de tema de la Supercopa, perquè donarà molt a parlar, no? Hi haurà temps de celebrar. De fet, després nosaltres a partir de 2:15 doncs, en aquest programa també parlarem amb el Juanan Morales, el president del Joventut. Intentarem també parlar amb el nostre company Xavi Ballesteros, que també va fer una gran feina juntament amb tot l'equip de televisió de Badalona i Radio Ciutat, per veure com han viscut aquesta fita històrica. Bé, canviem de tema. Quan arribem a 9:15 gairebé aquest diumenge, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat la ciutat a motiu de la festa de les Migues, una trobada que ha reunit a milers de persones al parc del Turó d'en Carig. Feijóo ha reivindicat a Badalona com un model de gestió del PP i ha elogiat la feina de l'alcalde Xavier García Albiol en el seu discurs, posant l'accent en la seguretat, la multireincidència i també l'ocupació, i també ha reclamat girar full del procés independentista. Albiol, per la seva banda, l'alcalde ha aprofitat d'aquest acte per traslladar a Feijóo algunes demandes en matèria també d'ocupació i multireincidència. Però bé, aquesta mateixa festa també ha generat polèmica, perquè recordem que a la ciutat guanyem Badalona i Badalona en Comú, els partits de l'oposició han denunciat els fets davant l'oficina antifrau, acusen l'alcalde de fer servir recursos municipals per a fins a electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. En definitiva, el govern municipal manté que tots els actes que organitza el PP, inclús el d'aquest diumenge, els paga el mateix partit. De fet, ara serà l'oficina antifrau qui haurà de determinar si porta el cas a la Fiscalia Anticorrupció. Què us suggereix? Que Badalona sigui un escenari d'aquest tipus d'actes polítics i que al mateix temps generi aquest debat, no?, sobre els recursos municipals utilitzats en la seva organització. Comencem, Elisabet, per tu, si et sembla.
2: Sí, a veure, jo crec que com perdone, però que és una autèntica locura que cada cosa que se haga i no guste se tenga que elevar a una demanda o encuentro que es terrible, o sea, la obsesión de esta señora en particular contra el alcalde es que es para hacérselo mirar, yo creo. Es un acto, igual que se hizo en, no sé dónde fue, en hospital, me parece, el tema de la fiesta de la Rosa. Y los líderes hacen actos. En Badalona estuvo el alcalde, estuvo Feijóo. Hubo más de 7.000 personas, fue una auténtica locura, la verdad, se vivió una jornada normal y corriente. Esos actos se organizan por los partidos, los pagan los partidos absolutamente todo, desde la distribución de las entradas, la organización, absolutamente todo. O sea, es que no se le puede dar más vueltas a un tema que es de una normalidad democrática absoluta. Yo creo que aquí lo que nos tiene que dar como idea es que Badalona es un referente en gestión, en seguridad, en que los objetivos son gestión, seguridad y orden en todos los sentidos. Yo creo que eso está muy bien, que Badalona tenga esta imagen. Aparte, hablábamos de Badalona, ciudad del básquet, pues Badalona, ciudad que busca políticamente, a través de su alcalde, una ciudad, una buena gestión, con seguridad, con orden, y que realmente la gente pueda prosperar en su propia ciudad con una tranquilidad y un orden, una seguridad normales y corrientes. Yo creo que estuvo muy bien.
1: Ana María.
3: Jo vull deixar que es posicioni l'oficina antifrau, perquè, vull dir, igual com no m'interessa la trobada del PP a Badalona, tampoc m'interessa la trobada del PSC, PSOE, a Hospitalet, vull dir, som dos partits que no m'interessen gens, vull que es posicioni l'oficina antifrau. Ara, el que sí que em vull posicionar és que vingui aquest senyor a la meva ciutat i digui que el que tenim que passar és pàgina del procés. Bueno, el passarà ell, la pàgina del procés, però també hi ha molta gent que seguim treballant i seguim lluitant i seguim reivindicant, bueno, per una Catalunya lliure. Per tant, fins aquí, que es reuneixin els partits a on vulguin, si ho paguen ells, que es reuneixin a on vulguin, de la manera que vulguin, però lliçons poques.
1: David.
4: Sí, bueno, jo crec que per una vegada, i crec que serà l'única, estic absolutament d'acord amb el Feijó, no? O sigui, realment, Badalona és un exemple de gestió del PP. O sigui, és un exemple de com utilitzar temes per generar polèmica, per generar titulars, però després a l'hora d'executar no fer absolutament res. Per tant, a nivell d'exemple, total, Badalona és un exemple de lo que el PP fa quan governa, que és alimentar discursos d'odi, és alimentar polèmiques, és fer titulars, però no avançar en res, en aquest cas en la ciutat. En quant a la polèmica de les migues, anem a fer una lectura una mica cronològica dels fets. La festa de les migues és una festa dels veïns de la Salut, amb aquesta denominació, festa de les migues. L'alcalde fa un vídeo a les seves xarxes i convida els veïns i a les veïnes a participar a la festa de les migues. No els convida a participar en l'acte d'inici de campanya del PP a Catalunya. No els convida això. Els diu, fem la festa de les migues, envieu-me un missatge que ja m'encargo jo de que tingueu entrades. Ah, i vindrà el Feijó. ¿Vale? Ens deixeu parlar els discursos i tal. Aquesta és la cronologia. Es reparteixen invitacions via DM, es reparteixen invitacions a través d'una empresa pública, que és BCA, 150 entrades, amb un portal dels treballadors de BCA, on diu l'Ajuntament, hem aconseguit 150 entrades de l'Ajuntament, per tant, utilitzem un mitjà públic per repartir entrades d'un acte d'un partit, del partit que governa Badalona, i el cartell de Migues Populares i la posterior denúncia també de Comuns apareix després de que es faci una denúncia de que no hi ha prou transparència en aquest acte. Aquest és el relat dels fets. Quan Badalona Comunicació treu la notícia, tot això ja ha passat. Ho ha denunciat Dolors Sabater, el PP ha fet un... amb el Oye Camba, arregla'm esto, ¿vale? Fem Migues Populares, fem un cartell, el posem i després també Comuns es suma anunciant que farà una denúncia que per part de Guanyent ja està feta. Aquest és el relat. Llavors, tu convides a 5, 6.000, 7.000 persones amb un acte de partit, perquè jo diré, s'ha fet la festa de la Rosa. Jo treballo a la zona del Llobregat. El PP no té, el PSC no té cap pudor en emplenar tota la zona del Llobregat amb cartells on posa Festa de la Rosa, PSC, i la gent sap on va. Vosaltres heu vist algun cartell a Badalona que digui Migues Populares PP Badalona? No. A l'agenda, i això ho vull també explicar, a l'agenda institucional del PP nacional, del PP Catalunya, abans de que es fes la denúncia, no apareixia això com a acte del PP a Badalona. Hi havia dues notes de premsa publicades a mitjans espanyols, però a l'agenda ni de Feijó, ni a l'agenda del PP nacional, ni a l'agenda del PP Catalunya sortia festa d'inici de curs del PP a Catalunya. Aquesta és la realitat. Si al PP li fa vergonya venir a Badalona i ensenyar les seves sigles, és el seu problema. És el seu problema. Però la realitat és aquesta. I quan el Xavi ha de sortir a l'avió i dir que ja lo hemos vendido todo, que esto... Molt bé, si ens sembla molt bé, però dieu-lo a la gent el que feu.
1: Vale. Escoltem a l'Antoni Ruiz i de seguida obrim el debat. Antoni?
5: Sí, per mi el problema de fons ve de que en democràcia qualsevol organització política pot i té que fer concentració. A partir d'aquí, on la facin, ha de ser transparent i publicar. Crec que els ciutadans, jo m'he documentat perquè no tenia ni idea de que anava aquest tema aquest cap de setmana, i evidentment doncs, vaig llegir que la festa de les migues s'havia incorporat a les festes de maig, si no vaig mal entès, no? Per tant, una festa popular portada per persones que van aterrar a Catalunya fa molts anys, s'ha esdevingut en un acte públic. Doncs jo crec que això s'ha d'explicar millor a la població, perquè crec que no hi ha una raó per barrejar les dues coses. En la meva opinió com a ciutadà, perquè jo entenc que un acte polític com el de Gavà, que és el de la PSC, que fa anys, que hi ha anys que fa, vaig estar rastrejant i evidentment el convoca i el paga i el fa el PSC. Per tant, a mi un acte polític no em dona mala pell si es fa amb un nom o l'altre. Ara bé, barrejar les coses amb un nom i un altre nom no em sembla correcte. No em sembla correcte perquè poden haver interpretacions molt buscades, evidentment, doncs, que s'han trobat en això, no? Vull dir, el que heu parlat de que hi ha aquest creuament d'acusacions. No hi entraré, però no em sembla correcte barrejar les coses. En el punt aquest, la segona derivada és que tenen tot el dret de ratllar on vulguin, a la ciutat que vulguin, jo no em sentiré interpel·lat d'anar-hi ni a una o a l'altra, sí que em sentiré lliure per anar a qualsevol, sigui una festa popular o sigui un acte polític, que també hi he anat. Vull dir, particularment m'he convidat de tot arreu, jo hi puc anar o no hi puc anar. És la meva decisió. Però jo sapiguer què s'hi dirà i qui van allà. Per tant, el que estic d'acord amb el que tu deies, tu tens tot el dret a dir que, escolta, es pot portar a Badalona el senyor Feijó, i una altra cosa és que t'agradi o no el que vingui a vendre, o el que vingui a dir de bona gestió. Per tant, jo discrepo també del que va llançar, que si estem parlant de què és l'acte, s'havia de fer o no sota el nom d'Amigues, jo hi diria que tinc els meus dubtes, perquè llavors concentres amb algú que va arrossegat per una cosa que s'ha fet durant 20-30 anys després de la democràcia, no em sembla correcte, però interpel·lar el fet de que, escolta, que era molt transparent, no ho és, perquè jo vaig fer un petit càsting a la família i no els hi quedava clar. Però no s'havia fet el maig, però això no va lligat a les festes, perquè al final és una convocatòria municipal. Però escolta, com és que es porta un logo i es posa PP? Escolta, això no s'ha explicat bé, al meu entendre.
2: Pero es que no es así. O sea, la convocatoria que se hizo desde el partido, evidentemente se explicaba a qué se venía. Y fue muchísima gente se quedó sin poder venir por aforo. La gente sabía lo que venía, nadie se quejó. Estaba la gente muy contenta y feliz. O sea, migas copyright, paella copyright, costellada copyright. No existen copyrights. Ojalá se hiciesen más migas, que están buenísimas. Porque la gente aparte le gusta
4: muchísimo. Pero seguramente para una persona que ve de Barcelona no puede entender que las festas de la miga de Badalona...
1: Escoltem-la, Elisabet, i David després...
4: Porque las festas de la miga de Badalona no necesitan copyright. Tenen uns autors.
2: Lo que da la impresión es que lo que da es a cierto sector minoritario del consistorio de municipal de Badalona, que le da rabia que se convoque tanta gente, que tanta gente quiera participar en una fiesta a la que se le ha dicho exactamente a qué venían y estaban encantados de la vida. No ha habido ningún problema. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que esto a cierto sector minoritario del consistorio de municipal de Badalona le duele mucho. Entonces, como no es una avalancha que no les gusta, pues entonces lo que hace es denuncia el canto. Y denuncia el canto es que hay uno no va en serio, es denuncia todo. Entonces, cada vez que se hace una denuncia de estas, se archiva porque no da lugar. Y al final es como Pedro y el lobo. O sea, al final es que da exactamente igual lo que digáis, porque la gente es hasta las narices de que todo el éxito, todas las cosas que se hacen bien desde el Ayuntamiento de Badalona, que somos todos los vecinos de Badalona, pues que se quiera tirar agua al vino con denuncias y haciendo un juego político que no es ni bueno, no es ni bueno. O sea, lo que se tiene que decir se dice. ¿Que eso sigue? Pues que siga perfectamente. Será otro fiasco. Pero uno más y uno más y uno más hasta que lleguen las elecciones municipales. Eso es una forma de hacer política que la verdad es que es la que yo creo que realmente molesta a los vecinos.
4: Yo creo que la forma de hacer política que realmente molesta es tener que amagar las siglas de un partido.
2: Perdona, es que nadie está escondiendo nada.
4: Sí, i tant. Data de publicació del cartell. Però, data i hora de publicació del cartell. No existia. El divendres al migdia no existia aquest cartell. Jo tinc les cerques, guardades de ChatGPT.
2: Si t'agarraràs a lo que sea.
4: No, és que és així. No, si a tu no et pot importar perquè a tu no t'importa res. Però realment...
1: Sisplau, posem una mica d'ordre.
2: Això ja és un ataque personal. No, no,
4: si no t'importa, no sé, ho estàs dient tu, que no t'importa.
2: De verdad, lo que intento explicarte es que, aunque a ti no te guste, es un acto perfectamente transparente, perfectamente convocado, pagado y convocado por el Partido Popular. Y punto, pelota, y ya está. Ya está.
4: Yo,
2: ¿y
4: es lo que hay?
2: Os da rabia. No tengo ni idea, no lo sé, me da igual. Los vecinos que estuvieron allí estuvieron encantados. Vinieron vecinos de Badalona un montón. Vinieron vecinos de otras poblaciones cercanas.
4: Militantes del PP.
2: De Badalona. Militantes, simpatizantes, claro, y gente que a lo mejor no le gusta, pero quiso ir a participar y estar ahí y escuchar.
4: Sí,
2: y escuchar a ver qué tiene que decir el alcalde Albiol, qué tiene que decir Feijo, qué tiene que decir quien sea. Y están allí porque democráticamente son gente transparente, que disfrutaron de un día perfecto, que vieron a Feijo, que vieron a todo el mundo y les pareció perfecto y maravilloso. ¿Por qué hay que buscar más ruido en esto? ¿Porque no os gusta? Bueno, pues vale, perfecto, me quedo con la idea.
5: Bueno, jo, l'únic que... Jo crec que passant els apunts aquí, jo veig que el dia 30 de maig d'aquest any es va celebrar Festa de les Migues, no? Clar, dins de les festes de maig.
2: Vale, pues ja està.
5: Entenem.
2: Ja se celebraron.
5: Entenem, però amb qui em diu la informació que jo tinc, que és que estava inclosa dintre de les festes de maig, que per primera vegada l'Ajuntament l'incorporava dintre de la comissió.
2: Sí, exacte.
5: I si el 30 de maig celebres una festa de les Migues, el 20 de setembre,
2: però és que no s'ha fet la festa.
4: Però és que Elisabet, tu vols fer una transformació de la realitat. Jo us convido, els convido.
1: Donen un, sisplau, com no s'entén a casa.
4: Sí, no, però és que, no sé, pues, convido els companys de Badalona Comunicació que tirin el vídeo que va publicar Albiol. I l'Albiol, en el seu vídeo, diu Pròxima edició de Fiesta de les Migas.
2: Però és que és el que diu, Elisabet, és al·lucinant.
4: O sigui, o sea, tu estàs cuando, explicant el teu punt de vista.
2: Quan les coses s'han fet bé,
4: no, no s'han fet bé.
2: I que
4: no s'han fet bé,
2: perquè us molesta més todavía.
4: El dia, diumenge, el diumenge, farem una festa. Escolta'm una cosa, Elisabet, em pots escoltar el que jo t'haig de dir?
2: I jo a ti, no m'estàs escuchando.
4: Jo t'estic escoltant, has parlat una bona estona. Jo estic dient el missatge literal, i jo no m'estic inventant absolutament res. El missatge literal de l'Albiol, quan fa el seu vídeo a xarxes i convida a la gent a participar, diu, el próximo domingo 20, Fiesta de las Migas en el Parque del Centenario, al costat del Màgic. I a partir d'aquí envió UDM, no sé què, no sé quantos, i vindrà Feijó. Ojo, i vindrà Feijó. En plan, bueno, l'hem convidat. Llavors, la realitat és, això és l'acte d'inici de campanya del PP a Catalunya.
2: Però qui ha dit això?
4: Ho ha dit l'Antoni, ho ha dit superbé. Però, és que tothom pot fer el que vulgui.
2: Les fiestes de les migas ja s'hicieron en mayo.
4: Sí, Elisabet, si la vostra manera, de no escoltar el que voleu és no deixar parlar la gent, continuem repetint models que jo crec que ja haurien d'anar superant.
2: Aunque me callase dirías lo mismo.
4: No, jo no estic dient. Em pots enfrontar a aquesta realitat que jo t'estic dient? Llavors, jo torno a insistir. El cartell oficial de l'acte amb el símbol del PP només veu la llum una vegada s'ha fet la denúncia. I això es pot demostrar i es pot mirar a xarxes. ¿Vale?
2: Pero ¿cómo os gusta?
4: Això és així. No us gusta nada. Mira, si a l'Albiol li fa vergonya dir que el PP fa un acte a Badalona, és problema d'ell.
1: Anem a recordar...
2: No, és una barbaritat que estàs dient.
4: Amb el casal Antònia Font, que són els que van parant actes i els que van posant actes perquè aixecant actes perquè no
2: s'ha de tenir una licència per fer les coses. Hay que tener una licencia para hacer las cosas y pagar la licencia.
1: Elisabet, David, si us sembla...
4: I els tribunals us diguin que no teniu raó parant aquests actes.
1: Si us plau. Anem a escoltar, si us sembla, el que va dir el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i també l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durant la seva intervenció a la Festa de les Migas, i després escoltarem també l'oposició.
6: Quiero una Cataluña líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y Badalona, tercera ciudad de Cataluña, es el ejemplo de que otra política es posible, que otra política es eficiente.
7: La ocupación ilegal se tiene que resolver en 48 horas, como tú ya te comprometiste. Multireincidencia. Y hemos de hablar muy claro y decir las cosas como son. Tenemos un problema real. Y mientras no lo afrontemos, no se va a resolver.
1: Escoltem tot seguit també l'Aida Llaurado, la presidenta de Badalona en Comú, i també la Dolors Sabater, presidenta del grup municipal de Guany en Badalona.
8: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijóo i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament, a través dels seus organismes autònoms. Fan veure que són un acte de ciutat, dient la nova Fiesta de les Migas, quan estem parlant d'un acte polític, intentar confondre els propis treballadors d'on els estan convidant.
9: El Biol juga amb aquesta confusió, fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular, i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals, dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets, i això és un escàndol que cal desemmascarar perquè s'ha d'acabar aquesta impunitat en què el Biol fa servir la seva majoria absoluta.
1: Són els dos posicionaments. Alguna cosa més que voleu afegir,
3: sí,
1: Anna Maria?
3: Jo el que vull afegir és que llavors aquí no es denuncia que s'ha pagat amb diners públics. El que es denuncia és que s'han fet servir mitjans públics per donar difusió en aquest acte. Vull dir, són dues coses completament diferents.
2: Però que no és cierto.
4: Bueno, es denuncia que no hi ha transparència i, per tant, que cal investigar realment com s'ha gestionat.
3: Són dues coses completament diferents. Vull dir, ningú acusa el PP de que hagi pagat a la festa. El que us acusen és que heu fet servir mitjans municipals i ens municipals per difondre aquest acte. Jo ho veig així. I després, no, igual estic equivocada, però crec que es van anunciar les migues, però que no es van poder dur a terme perquè per falta de personal per part de la gent que organitzava les migues a dins de les festes de maig.
2: No, sí que
3: per
2: sí
3: tant,
2: es van fer.
3: Es van fer.
4: Això, sí, això, això, és, això és el que va passar, que quan sí, sí, es van acabar, sí, quan sí, es van acabar l'Associació de Veïns de la Salut no va poder continuar amb la festa perquè no tenien prou gent, llavors l'any passat es van recuperar dintre del programa de les festes de maig.
5: I està en el programa de les festes de maig, que em sembla molt correcte. El que jo crec, escolta, torno al que he dit al principi. Qualsevol organització, i a més es sap políticament, que es posicioni i que vagi la gent que vulgui escoltar amb una ideologia a l'altra, escoltar qui correspongui. Escolta, només faltaria que vingui qualsevol líder, com si demà creu a la Jonquera un altre polític que el tenim fora i que vingui aquí i expliqui el seu programa si es vol tornar a presentar. La gent en democràcia s'ha de poder explicar on vulgui, on sigui. Ara, hem de convocar a les persones sota el nom i sota... Perdona'm, sota el nom i sota les sigles de vaig a fer un acte polític o vaig a fer un dinar popular dintre de X. I ara que el reinventem, jo, és que a mi no m'ha quedat clar. O sigui, jo tenia ahir una convocatòria de la penya, sabia qui jugava. La final, amb tal, tal qual. A mi m'agrada, soc molt simple. M'agrada saber a què vaig i en qui vaig i el que escoltaré. No discrepo en absolut del que dirà avui en Feijó, demà potser en Puigdemont, a l'altre serà el senyor Sánchez que vingui a acabar. Que m'és igual, però jo vull saber exactament com a ciutadà on m'hi poso, on tinc la cadira, i si vaig a menjar un plat d'amigues, què em diran? Per tant, a mi no m'ha quedat clar. I jo crec que, com jo, molta gent.
1: De fet, hi ha una notícia que publicàvem, ara ho veiem, els telespectadors de Televisió Badalona ho podem veure a les seves pantalles. Publicàvem a bdn.com.cat que Badalona recupera la tradicional festa de les migues per obrir les festes de maig. Ho publicàvem l'1 de maig d'aquest mateix any. Dèiem que la festa de les migues doncs, va repartir unes 6.500 racions i feia 7 anys que la proposta havia desaparegut del programa de les festes de maig.
4: No, jo crec que l'Antoni ho deia molt bé, o sigui, ell, com a ciutadà, vol que quan va a un acte saber exactament a el que va, i jo crec que per exigència, amb un alcalde, quan fa una convocatòria pública, se li demana que convidi la gent, li expliqui on va.
2: Però és que nadie se ha quejado, nadie se ha quejado.
4: Però, escolta, escolta.
2: No, no, però, es que se ha acabado.
4: O sea, s'ha acabat.
2: Sí, no,
4: s'ha acabat. Vale.
2: O sea, no,
4: lo que no pot ser, lo que no pot ser és que es faci servir, es faci servir una confusió a la gent per dir-li que van cap a...
2: No estem manipulant.
4: No estem manipulant.
2: Estem manipulant.
4: Lo que passa que si tu no vols escoltar, si tu no vols escoltar perquè et fa la mateixa vergonya que posar les teves sigles en un acte, llavors,
2: ves
4: parlant...
1: David, sisplau, Elisabet. Elisabet.
2: Oye, estava parlant... Que dicho, que a mi no me importa nada y ahora me dice que yo siento vergüenza. Oye, yo creo que vamos a poner un poquito de educación.
4: Yo no amago les sigles quan vaig a fer absolutament res.
2: Yo es que yo no escondo...
4: Sou vosaltres els que amagueu les sigles.
2: Yo no me escondo
4: nada. Esteu acostumats a amagar coses, ja ho sé.
2: No, no, eso serás tú. Eso serás tú. Y no voy a referirme a las políticas que tienes por ahí, que estés escondido, haces lo contrario a lo que decís. No vamos a entrar en esto. Lo que te estoy diciendo es que ayer hubo más de 7.000 personas que estuvieron encantadas de la vida, felices, que sabían a lo que iban y estaban allí, porque se repartieron a través del partido, a través de muchas asociaciones, a través de mucha gente.
4: Dels ens municipals. Dels ens municipals ens van repartir entrades.
2: El esfuerzo que se hizo por parte del partido fue descomunal. Y por eso se convocó...
4: Però se'ls va oblidar fer el cartell, que fins al divendres a la tarda no el van fer.
2: És igual, no lo hacíamos para que a ti te gustase. Y es obvio que no te gusta. Ni a Dolors Sabaté tampoco le ha gustado. Pero es normal, porque no le gusta nada. Entonces, todo lo que hace es una denuncia, coger los juzgados y atascarlos con cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero ya se verá.
4: Llavors, tu, si veus una cosa que no et quadra, que no és prou transparent, llavors què has de fer? Perquè els jutjats
2: si no
4: s'aturin, tu no fas res.
2: Que haga lo que quieras, no? La senyora, que vuelva otra vez.
4: Has de demanar transparència i has de veure exactament com funciona
2: això. Però és que és una obsessió, lo que és verdad,
4: i si tot
2: estigués
4: tan
2: bé
4: i tot fos tan transparent, segurament no estaries tan emprenyada.
2: Con no venir, que no viniste, yo creo que es suficiente, ¿no?, también.
1: Si us sembla, canviem de qüestió, deixem de banda les migues, o què us sembla, sí?
2: Jo crec que sí.
4: Sí, jo crec que ja seria suficient.
1: Si no, acabarem empatxats de migues, al final, ja veuràs. Doncs bé, si us sembla, continuem amb... Parlem d'educació.
4: Ja pensava que anàvem a fer un tardeo, ara.
2: Bueno, pues sí.
1: Els 80, no?
4: Clar, anem de tardeo.
2: Está todo el mundo invitado y la verdad es que se llenan los tardeos porque a la gente pues le gusta. Le gusta tener una ciudad que está viva, que todo el mundo hace cosas juntos y Badalona es así. Quien no le guste, pues ya sabe, ¿no?
5: Bueno, tampoc no passis de frenada, ¿eh? Badalona es así, no.
2: Badalona surt a 6?
5: Perdona, jo m'agrada anar de tardeo, però no me'n vaig a la plaça de Josep Tarradellas, me'n vaig
2: però
5: a una discoteca privada i ja, pago
2: sí,
5: per entrar allà.
2: Però entiéndeme que ja, muchísima gente
5: però,
2: se llenen.
5: Però no generalitzis...
2: Però
5: no, però no tot més no? Que siguis vale, pues no. 230.000 persones no. Que viuen a Badalona,
2: las fiestas de mayo,
5: que Badalona és així.
2: Les fiestas de mayo no. Se llena de gente,
5: no, però entén la pluralitat.
2: Que vive
5: però,
2: muy bien sus fiestas.
5: Però escolta'm,
2: fiestas
5: però entén la pluralitat de Badalona. No diguis Badalona és així.
4: No, és que tens una capacitat per parlar en nom de tots els veïns.
5: No, perdona, és que no fiquis el sac a tothom.
1: A no tothom li agraden els tardeos.
4: No ens veiem al tardeo, no?
2: No, ja veu que no.
5: Jo segurament que sí que estaré de tardeo, però no precisament potser allà, però perquè tinc amics d'altres ciutats.
2: O sea, que està mal dir que una ciutat li gusta celebrar coses juntes.
5: No, jo no te voy a decir lo que está bien ni lo que está mal. Yo te voy a decir que, por favor, 230.000 personas no piensan igual que tú.
2: Claro. No, pero yo no estoy diciendo...
5: Ya, evidente, no todo Badalona es así.
2: Evidentemente.
5: Badalona, perdona, se ha inventado hace 4 días y un servidor tiene casi rascando los 60 y ha ido siempre de tardeo. No hace 3 años que vamos de tardeo.
2: Está mal que diga que es una ciudad alegre, que le gusta celebrar cosas. Está mal que diga eso.
5: Escolta, yo más alegre quizá que yo no encontrarás en el mundo. Pero no generalicemos.
2: Pero me parece muy bien, pero cada uno vive la alegría como quiera. Pero es verdad que Badalona es una ciudad que cuando hace fiestas, ostras, participa gran parte de la ciudad.
5: En Bilbao no.
2: ¿Eh?
5: ¿Y en Bilbao no?
2: Pues Badalona,
5: ¿y en Madrid
2: Badalona
5: tampoco?
2: Es un sitio donde se celebra.
5: Y en Sevilla tampoco
2: forma,
5: son participativos.
2: De forma.
5: Hombre, no me digas que esto
2: pues
5: es
2: yo
5: así.
2: Lo que, yo lo que he
5: porque
2: visto
5: somos
2: aquí
5: de este
2: no lo
5: carácter.
2: He visto en otro sitio, ¿no?
5: ¿Cómo que no?
2: No, es verdad. Sí, sí.
5: No, ya había echado una miqueta, no, se aprende,
2: respeta
5: ¿eh?
2: Respeta mi punto de vista, respeta mi punto de vista.
5: Sí, sí, perdona, pero es que fiestas populars a tot arreu de l'estat hi existeixen i
2: però
5: existiran.
2: Però d'aquesta manera que participa tota la ciutat,
5: sí,
2: d'aquesta manera...
5: Sí, sí, sí, home, sí.
1: A tothom li agrada la festa.
5: Clar,
2: exacte. Bueno, oye, si no fos
5: així...
4: Una altra cosa és si altres municipis van fent festes random fora de calendari, en plan, ara fem un tardeo, ara fem un...
5: Que t'agradi, no t'agradi, no passa res. Si jo no la critico, jo senzillament no hi participaré, ja està.
2: Bueno, pues fantástico, muchísima gente sí que participará y
5: que
2: se llenará.
5: Sí,
4: y ho veurem a xarxes, però, i ho veurem allà l'alcalde.
5: Badalona,
2: exactamente.
5: Badalona, felicitat, tardeo, somos así. No, perdona.
2: Porque nos gusta la alegría.
4: No, bueno, porque la gente
2: tampoco,
4: de Badalona...
2: Hay gente triste por ahí por el mundo, pero la alegría normalmente suele gustar. Vamos, es una cosa que yo creo que suele gustar.
5: No.
2: A lo mejor me equivoco.
5: No, però jo no ayusearé així, Jo parlaré tranquil·lament...
2: Ah, ara ayusear.
5: Home, el que acabes de dir ara és molt ayusero dels anys que van passar de pandèmia. De la felicidad en las tardecitas.
2: Pero quitaros el chip político de la cabeza.
5: Yo no tengo cap chip político, no
2: pues
5: me equivoques.
2: ¿No?
5: Ni
2: hombre,
5: milito
2: ¿quién,
5: ningú,
2: ¿quién
5: ni me deca ningú. No, yo,
2: ¿vale?
5: Yo no, aquest senyor l'ha tret, que és el moderador.
2: Sí. No, la culpa és tuya, ja sabes.
1: De fet, ho recordem, per qui li agradi i per qui no, el segon tardeo final d'estiu de Badalona serà dissabte vinent, el 26 de setembre, a partir de les 7 a la plaça del president Tarradellas. Per tant, si us agrada els 80, Michael Jackson, no? Temes d'aquests, Madonna, no sé si us agraden aquests, aquesta dècada,
5: tots.
1: No? Això ho balla tothom,
2: normalment.
4: Jo
2: m'encanten.
4: Sí, cada vegada em dono més compte que m'agrada més, quan més actual sigui la música, més em connecta. Ja,
1: sí,
4: no em fa bé això de viatjar cap enrere.
1: Doncs bé, és que queden molt pocs minuts. Jo volia introduir un altre tema, si us sembla, i és que l'Assemblea Educativa de Catalunya planifica un nou calendari de mobilitzacions i vagues. Parlem d'aquesta educació perquè prepara aquest nou calendari després d'aquesta primera jornada de protesta que ja vam veure a l'inici de curs. El col·lectiu assegura que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confia en el govern i en el compromís d'arribar al 6% del PIB en inversió educativa. I relacionat amb l'educació, també volia destacar, aprofitant que tenim aquí a l'Antoni, i és que l'AFP, que ha començat el curs amb rècord d'alumnes matriculats per segon any consecutiu, aquest curs hi ha prop de 80.000 estudiants de grau mitjà i grau superior, que són uns 5.400 més que el curs passat, sobretot amb l'objectiu de donar resposta a la manca de professionals en àmbits com la construcció, la seguretat o sectors com el medi ambient. Antoni, tu com a consultor i divulgador d'FP, què explica aquest creixement?
5: Doncs que estem en una pujada que no té límit, perquè encara estem anys llum del que demana, sobretot la societat, del que demanen molts sectors que tiren molt de professionals i que estem fent doncs, una passa molt curta encara, pel que projecta tots aquests oficis i aquestes professions derivades de la no arribada des del batxillerat fins a la universitat, perquè s'han de dignificar encara més, reconèixer-los socialment, perquè ens portaran a tècnics, ens portaran a persones més qualificades que entren al mercat laboral immediatament i que, evidentment, portem doncs, molts anys de deriva que no s'ha explicat bé. ni un color ni l'altre ho ha fet bé. No vull posar-m'hi, però aquí hi ha un coll de botella que és que s'estan les empreses trobant amb una manca de relleu generacional perquè la gent no ha entès, no ha, les famílies sobretot, i l'orientació des de baix, de que els nois i les noies tenen una carrera i una projecció amb un itinerari que poden fer perfectament un camí com el que vaig fer jo entre els 30 anys a la universitat. Per tant, això no és una qüestió de tallar doncs, els 15, 16 anys quan s'ha de decidir no, a quart d'ESO i primer doncs, de batxillerat o anar a un grau mitjà, o bé entrar al mercat laboral i simultanejar totes dues coses, perquè si no, anem amb una carència i anem arrossegant. Però és que aquesta mala orientació ja ve des de baix, no? Vull dir, els informes PISA, què us he de dir? I la mala està, evidentment, en el col·lectiu, és que tenen tota la raó, tot el col·lectiu de, del sector de l'educació, des de baix, des de la base, està mal posat. Vull dir que tenim un motor gripat, volem excel·lència, quan hem tingut doncs, uns recursos molt dolents, estem amb una arribada evasiva de gent nova, amb molts, molts problemes, evidentment amb un de trastorn que avui en dia es detecta, que abans es deien tu serveixes, tu no, però això s'ha incorporat a les aules, per tant, aquesta diversitat és funcional, no s'ha portat bé i tenim uns ràtios de 30 alumnes a vegades amb nois i noies que els professors no saben com sortir-se'n i això va arrossegant-se fins que s'arriba al final de l'ESO i ja quasi per decret s'està aprovant un noi i una noia que passi i tingui el certificat. Això és un error molt bèstia. Ja, i si incorporem, evidentment, les noves tecnologies, la IA no està fent cap favor, perquè, evidentment, aquest noi o noia ho compensarà, però és que és molt, molt greu que això no ho toquem a fons de bon principi, però bon camí. Anem pel bon camí.
1: Pel bon camí, i tant que sí. Doncs ja acabem, se'ns acaba el temps. Agraïm a l'Elisabet Jiménez, el David Guerrero, l'Antoni Ruiz i l'Anna Maria Vives la vostra presència avui a la tertúlia. Ens anirem veient durant aquesta temporada. I nosaltres, com sempre, a aquesta hora ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona, però el Badalona Matí continua en directe del 94.4 de Ràdio Ciutat fins a les 12 del migdia. Que vagi molt bé.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
12: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
13: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
1: Badalona celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa aconseguit ahir diumenge pel conjunt verd i negre. L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat als micròfons del Badalona Matí a Ràdio Ciutat que a les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament a l'equip de Dani Miret. Després de l'acte, els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició a la plaça de la Vila. Aquesta casa, Televisió i Ràdio Ciutat de Badalona oferiran la celebració en directe en un especial de l'esport. Per facilitar la celebració, el consistori preveu ajornar l'inici de la segona fase de les obres de Francesc Layret, prevista inicialment per avui dilluns, fins demà dimarts o l'endemà, dimecres. Unes obres que afectaran el tram comprès entre el carrer del Temple i la plaça de la Vila. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al Badalona Matí.
0: Quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Gràcia, que parlés amb qui tingués que parlar per intentar aturar les obres. I sí, sí, evidentment, les tindrem que aturar doncs, fins demà o demà passat. Perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions doncs, d'una nit tan màgica com va ser ahir.
1: El trofeu posa fi a prop de 40 anys sense una Supercopa per al club i a prop de dues dècades sense un títol. El Biol s'ha mostrat molt satisfet d'haver acollit la competició a Badalona i ha qualificat el cap de setmana de participatiu i rodó. També ha fet broma, assegurant que fins i tot creu que l'ACB va arribar a concedir la celebració del torneig al municipi per pesats. Moment de repassar altres titulars de la jornada. Ens posem en marxa.
13: Badalona Matí.
1: La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa, com us dèiem, després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona ple a vessar amb més de 12.000 espectadors ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat.
14: Nico Laprovítola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure.
15: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho. Y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como... Esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
1: Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho va explicar.
16: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
14: El tècnic de la penya, Dani Miret, va explicar que després de 19 anys de feina al club encara li resultava impossible imaginar-se un escenari com aquest.
17: Superespecial, porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut, i això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
1: Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verd i Negre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei de 2008 i torna a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició l'any 1986. Badalona aconsegueix el rècord Guinness del torneig del CAO més gran de la història.
14: Un total de 782 participants han competit aquest dissabte a la plaça President Tarradellas, on Josep Peric, històric del bàsquet català, ha anat superant rondes fins a convertir-se en l'últim jugador dempeus. Peric s'ha emportat un abonament doble per la Copa del Rei de València 2027.
1: Un dels participants era l'influencer de bàsquet Edu Gil, així com també Marta Maldonado, vinguda d'Argentona, o l'Albert Sistraxa, jugador de Montcada y Reixac, que los escoltem.
18: No es la primera vez que vengo a Badalona, pero sí para un evento como este de la Supercopa Vallendesa, que es una barbaridad lo que han hecho aquí, y lo del récord ya... un despropòsito.
19: No som ni de Badalona, jo trobo que és una cosa que al final fa que el bàsquet vagi tot arreu.
20: Ha estat una experiència molt guai, la veritat. Participar en un rècord Guinness al final és algo que no s'oblida.
1: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situat aquest diumenge Badalona com un model de gestió per al conjunt de l'Estat i ha reivindicat la tasca de l'alcalde, Xavier García Albiol.
14: Feijóo ha assegurat que la ciutat és molt important per al partit i ha defensat una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya. Ho ha dit durant la Festa dels Populars, celebrada al Turó d'en Caritx, on la seguretat, la multireincidència i l'ocupació il·legal han centrat bona part dels discursos.
1: El president dels Populars ha assegurat que quan governen donen mil voltes al separatisme i al socialisme.
6: Quiero una Cataluña líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y Badalona, tercera ciudad de Cataluña, es el ejemplo de que otra política es posible, que otra política es eficiente.
1: Doncs aquest acte ha portat cua perquè guanyem Badalona i Badalona en Comú porten antifrau la participació de Núñez Feijóo a la Festa de les Migues d'ahir.
14: Acusen l'alcalde de fer servir recursos municipals per fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. El govern municipal manté que tots els actes que organitza el Partit Popular, inclús el d'ahir, els paga el mateix partit.
1: Escoltem les presidentes dels Comuns i de Guanyem, Aida Llaurador i Dolors Sabater.
8: Els Comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijóo i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament.
9: Albiol juga amb aquesta confusió fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular, i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets i això és un escàndol.
1: Una dona ha resultat ferida aquest diumenge després de patir una agressió amb arma blanca o algun altre objecte tallant a la via pública al carrer Ramiro de Maeju.
14: La dona, una infermera de l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, es dirigia a la feina en el moment dels fets. La víctima ha estat traslladada a aquest mateix centre sanitari on evoluciona favorablement i no es tem per la seva vida.
1: La policia investiga ara què ha passat i quin podria ser el motiu de l'agressió. No es descarta cap hipòtesi. Tallers de manualitat, jocs, rocòdrom, fira d'entitats o un parc d'educació viària han estat algunes de les activitats emmarcades aquest dissabte en la Fira de la Mobilitat Sostenible.
14: Una jornada inclosa en la Setmana Europea de la Mobilitat que promou precisament una mobilitat més sostenible, segura i saludable. La Fira ha ofert més d'una trentena d'activitats i ha servit per donar a conèixer les diferents opcions de mobilitat més ecològiques que hi ha a la ciutat.
1: El regidor de Via Pública i Mobilitat, David Mejía, assegura que Badalona avança cap a un model de transport més sostenible i que reflecteix, per exemple, l'ús de l'Ambici, el servei de bicicleta metropolitana.
7: Hem aconseguit posar noves estacions i estem reclamant noves estacions també perquè precisament Badalona està donant un exemple d'utilització del servei de l'Ambici sent el municipi de l'àrea metropolitana que més utilitza aquest servei. Crec que estem donant un exemple com a ciutadans de Badalona, som conscients i estem conscienciats de la necessitat d'una mobilitat sostenible.
1: Aprofitant aquesta Setmana Europea de la Mobilitat, la plataforma Transformem l'Autopista ha tallat aquest diumenge un tram del lateral de la C31 a Badalona per reclamar una via més saludable i pacificada.
14: La iniciativa ha inclòs una penjada de pancartes i un acte simbòlic entorn del pont de Sant Felip i d'en Rosés per visibilitzar el rebuig a aquesta infraestructura. Ho han fet amb consignes com Fora el mur de la vergonya o Més salut i menys fum.
1: Per a Jordi Bordanove, membre del col·lectiu, la transformació del vial és possible, però assegura que cal voluntat política per fer-ho.
21: Les administracions encarreguen un estudi d'impacte social, econòmic, ambiental, del que representa aquesta infraestructura actualment i si la transformem, quin és l'avantatge o no tindria sobre la ciutadania. I que en paral·lel es facin un procés participatiu de la ciutadania, què n'opina del que tenim ara, com li agradaria transformar aquesta infraestructura.
1: En plana cultural, Badalona ha esdevingut la seu de la trobada Poetes en Red durant aquest cap de setmana.
14: L'esdeveniment s'ha celebrat a tres espais emblemàtics de la ciutat amb l'objectiu d'apropar la poesia i promoure la creació literària i l'intercanvi cultural. La iniciativa, on hi han participat una quarantena de poetes, dels quals dos són de Badalona, s'ha consolidat com una de les fites culturals per als amants de la literatura i la poesia.
1: Ho explica Lucía Pastor, organitzadora de l'esdeveniment.
22: Gent que es retroba i fem intercanvi de noves idees, fem intercanvi de llibres, escolta el meu llibre, el teu llibre. Volem fer una donació petita, una donació a les biblioteques de la ciutat, de manera que, bueno, que estiguin la poesia, perquè pensem sempre que la poesia està mal entesa. Està mal entesa.
1: I en esports, empat a 0 en el primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada i disputat a Palamós.
14: I no va ser gens fàcil competir davant la Reial Societat. El maig va començar força igualat, però la situació va fer un gir per l'expulsió de la portera María López Valenzuela, qui va arribar massa tard a una sortida i va escombrar una jugadora rival.
1: Marc Ballester ha valorat positivament el partit, tot i la expulsió.
23: Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila. Així que crec que l'equip, tot i defensar, no?, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els tres punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
1: El Sigul va caure davant el Girona per 1-3 en una jornada exigent on les visitants van imposar el seu domini i es van emportar els 3 punts.
14: Tot intentar buscar l'empat, el conjunt gironí va sentenciar el partit amb un gol de Paula Maresma des de fora de l'àrea que va posar l'1-3 definitiu.
1: Escoltem la valoració del partit del tècnic de les Gavines, Dani Martínez.
24: Simplemente que las acciones de área no las hemos transformado, o sea, falta gol en este caso. Cuando hemos metido el 2-1 sí que nos hemos visto muy capaces, ¿no?, como de conseguir el 2-2. Incluso ellas han echado un paso atrás, sabíamos que en cualquier contraataque nos podían matar, es el riesgo que cometemos, no dejamos atacar y bueno, nos ha salido cruz esta vez.
1: El Badalona va sumar els 3 primers de la temporada amb una victòria al camp del Vilassar de Mar per 0-2.
14: El porter Jaime, amb un parell de grans intervencions, va impedir al conjunt maresmenc poder retallar diferències.
1: Al final de l'enfrontament, el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, destacava el partit del seu equip.
2: Crec que molt bon partit i després dels dos gols ja ho hem gestionat d'una manera diferent. Ens hauria agradat seguir atacant una mica més, però al final el rival també arrisca més i tu ja vas per davant i et condiciona una mica, però en general un partit super complet de tots. Crec que han fet un gran esforç tots els jugadors i donar-los l'enhorabona perquè s'ho mereixien, perquè ho estan patint també, ho estan donant tot i volen que les coses surtin, i avui crec que han sortit i a partir d'aquí hem d'intentar créixer i anar cap a dalt.
13: Badalona Matí, 94.4.
1: I fora de Badalona es notícia que els Mossos busquen 5 homes vestits de policies per endur-se un individu d'un cotxe a l'AP7 al Vallès. La víctima va ser alliberada sana poques hores després. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents.
14: I el govern impulsarà una llei per atendre les víctimes d'explotació sexual. El Consell Executiu aprovarà demà un nou pla d'igualtat que pretén estendre la perspectiva de gènere a totes les conselleries. L'informe reivindica abordar l'estat de benestar de la dona més enllà de la maternitat. Ho ha dit la consellera Eva Menor al Periódico.
1: Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de Nova York. El projecte començarà amb una prova pilot al barri de la Marina i l'objectiu és poder oferir als veïns del barri producte fresc assequible. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després de reunir-se amb el seu homòleg novaiorquès en un viatge institucional als Estats Units.
14: I l'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany, mentre que la CDU de Friedrich Merz s'enfonsa i queda fora del Parlament regional. Per contra, l'esquerra guanya a Berlín, l'AFD, l'alternativa per Alemanya, arriba al 38% a Mecklenburg, Pomerània Occidental i Die Linke al 25% a la capital federal.
1: Ara mateix tenim una temperatura de 24 graus a Badalona. Moment de conèixer la previsió meteorològica. Servei Meteorològic de Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. La situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luis Mi. Moment de conèixer l'estat de la xarxa viària, connectant amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camatxa, bon dia.
4: Hola, bon dia. Ara l'autopista del Maresme, la C31 i a Cua de Luna per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autopista del Vallès, a la C58 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha Cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A l'autopista AP7 hi ha retencions entre la Roca i Montornès del Vallès en sentit sud i de Mollet a Barberà també en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Àlia, retencions entre el nus de Trinitat i Collserola en sentit Llobregat i de Collserola a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions entre el nus de Trinitat i el Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i també de zona franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
13: Informació de serveis.
1: El carril bus de la Via Augusta obert al trànsit general. Recordem que els vehicles poden circular per el carril reservat al bus, excepte en les franges horàries d'entrada i sortida de les escoles, de 7 a 2 quarts de 10 del matí i de 4 a 6 de la tarda. La mesura vol facilitar la circulació mentre durin les obres de reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i també la construcció d'un nou carril bus a la Via Augusta en sentit Mataró.
12: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
1: És un quart i dos minuts d'onze. Avui repassem tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal d'Esquerra Republicana i ho fem, com sempre, amb el seu president, l'Àlex Montornès. Bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Àlex, com va aquesta ressaca de la Supercopa? Com m'ho vas viure?
0: Molt bé, no vaig poder anar al camp per temes personals, però molt content que la penya hagi guanyat després de 18 anys. I crec que com a ciutat ho hem de celebrar i espero que com a ajuntament, i estic convençudíssim, doncs prepararem algun tipus de rebuda institucional per fer-los l'homenatge que es mereixen.
1: De fet, aquesta tarda ens ha confirmat l'alcalde als micròfons de Ràdio Ciutat que ja ha previst a les 7 aquesta rebuda institucional al Saló de Plens, i després els jugadors amb els seus capitans i l'MVP Nicola Provítola sortiran al balcó que esperem, no?, que la plaça de la Vila s'ompli, avui que a més coincideix amb aquest endarreriment de les obres d'inici de la segona fase de Francesc Layret per poder fer aquesta celebració. Àlex, com ha anat l'estiu? Perquè arrenca aquest curs polític, com valora aquest inici de curs?
0: Bé, nosaltres el valorem bé, amb ganes de seguir treballant per la ciutat de Badalona, amb moltes ganes de poder explicar les propostes que tenim i amb moltes ganes de no parlar tant de l'Albiol, sinó més d'Esquerra Republicana i de Badalona. I això és el que farem per arribar a les eleccions municipals amb la màxima confiança possible dels veïns i les veïnes de Badalona que ens la vulguin donar.
1: Àlex, tenim molts temes damunt la taula. Comencem, si li sembla, per la dimissió del gerent de l'Ajuntament, Jofre Clofent, sobre un període d'incertesa ara.
0: Sí, nosaltres constatem un fracàs de les polítiques d'en Xavier García Albiol en quant a la modernització de l'Ajuntament de Badalona, perquè li ha fallat el gerent de l'Ajuntament, la interventora va marxar, han marxat directius de diverses empreses municipals com BCA, Engestur, l'Institut Municipal de Serveis de les Persones, Badalona Cultura, el museu, aquesta casa. Per tant, no aconsegueix mantenir un equip directiu que faci la feina, però s'havia de modernitzar l'administració amb unes conclusions que vam treure tots els grups municipals, sindicats i gent experta el mandat passat. Això ho té guardat en un calaix i l'única cosa que ha utilitzat d'aquest pla de modernització és el de crear càrrecs directius. Això sí, en té molts i els fa servir, a més, com a assessors del seu propi govern. Però, mentrestant, l'Ajuntament no funciona. Els treballadors diuen que la casa està pitjor que mai i jo crec que això es veu en els serveis que rep la ciutadania.
1: En quina situació deixa l'Ajuntament el fet de que hagi dimitit Clofent?
0: Doncs la deixa en una situació molt similar a la que ja teníem, perquè nosaltres sempre hem dit que tenir un gerent però no implementar les altres mesures per modernitzar l'Ajuntament, és a dir, millorar l'organització, contractar les 300 persones que falten, etcètera, professionalitzar més l'Ajuntament, doncs no feia res. És a dir, el gerent al final el que feia sí, devia dirigir i signar una mica, però no tenia la capacitat de fer grans canvis. Jo crec que en part ha marxat per això, perquè se li devia prometre que no, que ens ho creiem en sèrio, que anem a canviar aquest Ajuntament, i al final el que li feien signar eren tardeos o la brana del més gran del món. No hi havia una transformació real. Per tant, jo crec que a la pràctica no notarem cap canvi de tenir gerent a no tenir-lo.
1: Àlex, i parlem d'aquesta polèmica que ha generat la Festa de les Migues, celebrada aquest diumenge, recordem-ho, amb la presència del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó. Recordem que Guanyem i Badalona en Comú denuncien a Antifrau el fet de que aquest esdeveniment podria haver estat organitzat amb recursos municipals amb fins electoralistes. Des del Partit Popular, en canvi, diuen que esdeveniments com aquest els financia el partit. Des d'Esquerra Republicana, quina valoració fan?
0: Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, respectem les decisions i l'acció política que fan tots els altres espais polítics, i encara més amb aquells que compartim moltes coses, però en aquest cas no compartim l'estratègia que han seguit. Creiem que no podem anar a Antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanant a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem. Però creiem que no podem anar a Antifrau sense tenir més substància, perquè després et surt l'Albiol i et diu no, això està pagat i tal. I estem tot el dia amb aquesta roda de hàmster d'aviam qui és més anti-Albiol i l'Albiol intentant humiliar l'oposició. I jo crec que aquestes dinàmiques no porten res a la ciutat de Badalona. Esquerra Republicana ho tenim molt clar. Nosaltres no volem ser l'alternativa de l'Albiol, nosaltres volem ser l'alternativa que Badalona mereix i necessita. I amb això treballarem. I jo, la veritat, és que no vull parlar tant de l'Albiol, sinó parlar de la ciutat de Badalona. Dit això, es pot acusar el tipus de política que està fent, en aquest cas, en Xavier García Albiol, com a poc ètica, si volem, però això no és per anar antifrau.
1: Parlem, Àlex, si li sembla, del primer ple municipal del curs polític, que es va centrar principalment en l'estat dels comptes de l'Ajuntament, que ha tancat, recordem-ho, el segon trimestre de l'any amb 100 milions d'euros més a les arques municipals respecte a l'any anterior. D'aquesta manera, el fons de tresoreria s'enfila fins als 442 milions d'euros. L'oposició en bloc va criticar aquestes dades. Podem dir que és manca d'execució, de gestió, a què ho atribueixen?
0: Jo crec que és una manca de prioritats. És a dir, si ara jo surto aquí i dic el govern del Partit Popular, de l'Albiol, no està fent res, la gent em dirà que sóc un marciano, perquè sí que està fent coses, no? Està fent els tardeus, està fent l'arbre de Nadal, està asfaltant alguns carrers i ha pacificat fins a l'airet. Però no està en el funcionament diari de l'Ajuntament, no està funcionant. És a dir, fa coses per guanyar vots. Jo sempre li dic, vostè és una màquina electoral. I jo no hi poso cap dubte, però quan després té el poder, per què vol 18 regidors si no està transformant realment la vida dels badalonins i les badalonines? Per exemple, quins projectes hi ha d'educació perquè els nostres nens i nenes, nois i noies, tinguin les mateixes oportunitats que altres nois i noies d'altres llocs? Què estem fent en matèria d'habitatge? Què estem fent en matèria de projectes esportius? No parlo de poliesportius, parlo de quins projectes fem perquè la gent de Badalona, els nens i nenes, accedeixin a l'esport, etc. Què estem fent per la promoció

0: Vostès van dir que 500 milions corresponen a un sol contracte, no?, el de la neteja urbana.
1: Clar, és que aquí a l'alcalde li agrada molt fer trampes i com que fa 35 anys que és regidor, doncs en sap molt. Hi ha 500 milions d'euros que són del nou contracte de neteja, dels quals es distribueixen en 12 anys. Per tant, és fals, és rotundament fals que aquest any haguem pagat 500 milions d'euros, per començar perquè l'Ajuntament no té el múscul per pagar aquests diners. Per tant, jo agrairia que entre tots deixéssim totes aquestes dinàmiques de mentir la gent, d'enganyar, d'on està la piloteta, d'aviam qui és el més anti i el que de tot, i comencéssim a parlar de la ciutat de Badalona, de quins projectes volem fer i de com podríem començar una nova etapa per sortir d'aquest forat que fa dècades que estem encallats.
0: El nou contracte de neteja a parer d'Esquerra Republicana ha fet millorar aquesta qüestió a la ciutat?
1: Ara mateix no. Jo crec que l'alcalde va dibuixar unes expectatives molt altes. Mirant-me el contracte, jo crec que amb el temps pot ser que s'acabi implementant i que es vegin resultats, però ara mateix doncs, és un contracte que per implementar-se necessitava, segons el contracte, 18 mesos. Com que sempre mai surt res cronometrat, doncs posa que seran dos anys i mig, l'alcalde va dir que en 2 mesos això hauria canviat. Per tant, ens trobem en què ara mateix les expectatives, ell mateix les ha posat aquí, però el servei de neteja, jo veig bosses d'escombraries per tots els carrers, jo veig els carrers bruts, sí que es veuen els camions nous i gent treballant, però no hi ha un impacte real sobre la ciutat de Badalona. I per tant, quan tu poses unes expectatives molt altes, quan tu, a més, humilies quan l'oposició ha estat al govern, estàs tot el dia humillant, dient que no en sabeu i tal, tens un repte molt gran i crec que ara mateix el Partit Popular no està complint.
0: Vostès, de fet, han parlat també amb els veïns del barri del Manresa, que es queixen de les molèsties que genera aquest desplegament del contracte en un solar del barri. Creuen que es deu a una manca de planificació per part del govern? No es podia preveure que això generés molèsties?
1: A mi d'aquí hi ha una cosa que em preocupa encara més. Això ja hem denunciat molt, el tema del Manresa, però hi ha una qüestió que a mi em preocupa i que el govern no em respon. I per tant, al final anirem a Fiscalia, però jo no vull anar a Fiscalia perquè sí, igual que deia abans Antifrau, però en el ple vam preguntar, aquest terreny, que és un terreny municipal, l'està utilitzant una empresa privada que té una concessió i que en el contracte deia que aquesta empresa privada s'havia de buscar ells els magatzems i tot. Per tant, quina forma jurídica s'està fent servir perquè una empresa privada utilitzi uns terrenys municipals per fer una activitat? Perquè entenc que s'haurà fet una concessió o que aquesta empresa estarà pagant un lloguer. Això ho vaig preguntar en el ple i el govern no em va respondre. La primera vegada ho vaig tornar a preguntar, la segona vegada no em va respondre, ho vaig preguntar al torn de preguntes i llavors l'alcalde va dir: no es preocupi, senyor Montornès, entre demà i demà passat el trucaran. Això havia de ser dimarts o dimecres, no em van trucar, vam entrar una pregunta escrita, no m'han respost. Per tant, a mi m'agrada pensar que tothom fa les coses bé, però començo a tenir sospites doncs, que en el govern del Partit Popular ha deixat que una empresa privada utilitzi un terreny municipal sense cap fórmula jurídica que ho avali i sense que paguin cap lloguer. I això seria un fet molt greu, perquè seria un delicte urbanístic. Per tant, jo em començo a preocupar. I hauré, si tinc la intuïció que hi ha un delicte, hauré d'acabar anant a Fiscalia. Però preferiria doncs, que el govern em respongui, perquè si al final és un malentès i ho tenen tot lligat, doncs no caldrà que fem tot aquest numeret ni que tots perdem el temps i quan el que hem de fer tots és treballar pels veïns de Badalona per explicar-los què és el que volem fer pel 2027.
0: Quin marge li dona per respondre abans d'emprendre accions legals?
1: Aquesta setmana. Jo crec que no és tan difícil que em responguin de no, Àlex, tranquil, que mira, aquí tens el conveni que hem signat, aquí el lloguer i tal. Si no m'envien, doncs jo entendré que no ho tenen i que per tant després no s'hi valdrà que em surti no t'ho vam enviar perquè no sé no, doncs, bueno, fill meu, has tingut 10 dies i no ho has volgut enviar, per tant mira, aprofito que estic aquí per demanar al govern de la ciutat de Badalona que resolguin aquesta situació, que ho expliquin públicament quina fórmula jurídica estan utilitzant perquè Fomento utilitzi, que és una empresa privada, utilitzi uns terrenys municipals per realitzar la seva activitat de desplegament del nou contracte de neteja.
0: Parlem de Sant Jeroni, de la Murtra, si li sembla, Àlex, perquè vostès ja van proposar que l'Ajuntament el comprés, no? Amb el que no estan d'acord és amb l'ús que se'l vol donar, no? Crear aquesta mena de museu, no?, de Cristòfol Colom. Quina proposta fan des d'Esquerra?
1: Esquerra Republicana l'any 2023, i de fet abans, i aquí també poso un valor a la feina de l'Oriol Lladó, Ja havíem anat parlant d'adquirir el complex de Sant Jeroni de Murta i les 70 hectàrees

0: que hi ha al voltant. El 2023 doncs, va ser una de les propostes promeses que vam fer en campanya electoral, perquè nosaltres creiem que és un gran patrimoni de la ciutat de Badalona que hauria de tenir un projecte holístic, un projecte transversal que inclou explorar la vinya, no? Ja hi ha una cooperativa, la Sargantana, que està treballant a la vall de Betlem. Doncs això, potenciar-ho molt més, però també portar-hi formació professional del sector primari per tot el món vinícola. Després també aprofitar tota la part de conreu sereny per també lligar-ho en aquesta part. Utilitzar també el monestir per fer, si em permet, salvant totes les distàncies, i amb tota la humilitat del món, però un Montsant Benet o un Sant Miquel del Fai, en el qual doncs, sí que hi ha una part de museu, pot haver una part d'exposicions, més de congressos. També es manté la vida pastoral a dins del museu, que no és incompatible amb que sigui públic i estigui obert a la ciutadania. I també nosaltres contemplàvem poder explorar el turisme sostenible i rural, perquè sí que hi ha una part, la part de l'hospedatge antic, que segueix estant qualificat com a zona d'hotel, no? I allà podríem pensar algun tipus de projecte sempre respectant molt l'entorn i no gentrificant la zona. Per tant, nosaltres teníem un projecte sòlid i treballat que el volíem fer. De moment, jo crec que el que ha fet el govern actual és una ocurrència de mi han tingut l'oportunitat o d'expropiar a Sant Joan de Murtra, i el primer que els ha vingut al cap és doncs, farem un museu a Cristòfol Colom i a la Hispanitat i tal. Jo espero doncs, que aquest govern normalment fa molts anuncis i després treballa les coses o intenta treballar les coses o algun dia treballar les coses, per tant que quan es treballi les coses doncs que continuï amb Esquerra Republicana, perquè nosaltres volem treballar per aquesta ciutat.
1: Àlex, si li sembla, parlem també de l'arrencada del curs polític, que no deu ser el mateix que el de l'alcalde, perquè torna a estar sent investigat, en aquest cas per la Fiscalia de Delictes d'Odi, partit ja d'escòria humana, un detingut, i dir que el tornaria nedant al Marroc. Recordem-ho, a les xarxes socials, Albiol va compartir una fotografia de l'arrestat, també sobre el comentari de l'alcalde. Irídia, Associació en Defensa dels Drets Humans, considera que Albiol defensava l'ús d'una via de retorn que el conduiria a una mort assegurada i contrària a la llei i als drets humans. De fet, el govern local ha ratificat les seves paraules d'Albiol i, a més, ha dit literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys.
0: Jo insisteixo, no vull parlar de l'Albiol, jo vull parlar de Badalona, perquè no vull ser l'alternativa d'en Xavier García Albiol, sinó que vull ser l'alternativa que Badalona mereix i necessita i que, per fi, obrim una nova etapa. I dit això, doncs, en relació a això, un jutge determinarà. Jo crec que l'alcalde diu moltes animalades, ens té acostumat, és com el nostre Donald Trump, i la justícia determinarà si el que ha fet és legal o no. Jo crec que no és ètic i que està molt mal fet, i no m'agrada, però no sóc jo jutge per després dir, i a més ja sabem que la justícia en aquest país doncs, sempre que pot ajuda el Partit Popular.
1: I una altra qüestió d'actualitat és la C31. De fet, Esquerra Republicana reclama que Badalona lideri la transformació de la C31. Des del seu partit consideren que la transformació de l'autopista només avançarà si l'Ajuntament assumeix el lideratge del projecte, construeix una posició de ciutat i l'acompanya d'una gran mobilització social. També reclamen al govern de Salvador Illa que reactivi la comissió de treball creada durant el govern de Pere Aragonès per estudiar el futur d'aquesta infraestructura, i lamenten que enguany la Generalitat no hagi autoritzat el tall reivindicatiu de la C31 durant la Setmana Europea de la Mobilitat. Recordem que en aquest programa també vam tenir a representants de la plataforma Transformem l'Autopista, que durant la manifestació que vam fer coincidint amb el ple també vam patir una denúncia.
0: Sí, vam patir una denúncia d'ocupació de via pública, perquè ara doncs, a l'alcalde no li agrada que la gent es manifesti al carrer. Jo constato una cosa, diverses coses. La C31 divideix la ciutat de Badalona. La C31 fa augmentar la contaminació, sobretot en els habitatges que viuen a prop de la ciutat de Badalona. La C31 és un deute històric que té l'Estat amb Badalona, perquè es va construir durant el franquisme, perquè la burgesia barcelonina pogués anar a les seves cases, a segones residències del Maresme. La C31 a dia d'avui és una infraestructura vital pel nostre territori, perquè hi ha molts desplaçaments de gent que ha d'anar a treballar a Barcelona. Dit tot això, també constato que, o constatem que la C31 s'ha de transformar. La proposta d'Esquerra Republicana és soterrar-la. Però sabem que això és car i que s'ha de parlar de com es fa. Per això Esquerra Republicana, quan estàvem al govern de la Generalitat, per primer cop, perquè aquí tothom parla de soterrar la C31 i excepte en Ferran Falcó, que va fer un primer estudi de costos i de solucions, ningú més ha fet res. Esquerra Republicana, en el govern aragonès, vam crear aquesta comissió al Parlament formada per la Generalitat de Catalunya, per l'àrea metropolitana, per l'Ajuntament de Badalona i per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, perquè no per perdre el temps, sinó per discutir quins escenaris tenim, des de pacificar-la com si fos un carrer, soterrar-la, soterrar-la parcialment, dibuixar tots aquests escenaris políticament i tècnicament i mirar quan ens costa i un cop ens costa veure d'on traiem els diners. Per exemple, hi havia costos des de 800 milions d'euros fins a 3.000 milions d'euros. Aquesta feina s'estava començant a fer, s'havia de reunir dos cops l'any amb entitats veïnals, etc. Quan es va canviar el govern de la Generalitat, doncs el nou govern no ha convocat més aquesta comissió. I jo crec que és importantíssima, si ens creiem, que la C31 s'ha de transformar. Per Esquerra Republicana és una prioritat, però també sabem que no es transformarà només des de les institucions, que la C31 es transformarà si hi ha grans mobilitzacions ciutadanes a la nostra ciutat. I per això, quan Esquerra Republicana també governava amb la Conselleria d'Interior, donaven permisos per tallar la C31. Ho vam fer l'any 2021, l'any 2022, l'any 2023. Des de que hi ha el govern Illa, la C31 no es talla perquè no es donen els permisos. Per tant, aquí també es veu el compromís d'uns i altres. I el que també reivindico, i jo almenys si fos alcalde és el que faria, liderar com a ajuntament aquestes mobilitzacions, on ha de la mà amb la societat civil mobilitzant a tots els veïns i les veïnes, perquè o hi ha grans manifestacions que facin veure a tot el país que la C31 és un problema i que Badalona no la volem, o no la transformarem. I jo estic fart de veure com altres municipis transformen les seves grans infraestructures i Badalona no. I estic tip de veure doncs, que sembla que Badalona no ens mereixem el que altres tenen. I jo, com que jo penso que Badalona ens ho mereixem tot i ho necessitem tot, nosaltres seguirem lluitant per transformar la C31.
1: Per tant, seria l'Ajuntament qui lideri, no?, aquest projecte de transformació de la C31, també de la mà amb altres consistoris, com el de Sant Adrià, per exemple.
0: Sí, ho han de liderar tots i tothom. Ho ha de liderar la societat civil, ho ha de liderar l'Ajuntament de Badalona, perquè ens trinxa el territori. Jo crec que també ho ha de liderar Sant Adrià, perquè també li trinxa el territori. I també ho ha de liderar la Generalitat i l'àrea metropolitana. I si la gent no es mou, doncs algú ha d'agafar el toro per les banyes. I, per tant, nosaltres el que demanem, perquè per això soc regidor de la ciutat de Badalona, és que ho faci el nostre ajuntament. Igual que els nostres companys del grup parlamentari, també els he dit que seguim insistint perquè el govern de la Generalitat, que segurament té altres prioritats i no és aquesta, que per nosaltres sí que ho és, doncs entomi aquesta carpeta una altra vegada.
1: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana a Badalona, gràcies per passar avui pel Badalona Matí.
0: A vosaltres, ha sigut un plaer un altre cop estar aquí.
1: Fins aviat.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
3: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
5: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
4: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
5: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
4: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
5: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.

0: 10:39, festa grossa a Badalona després que ahir la sisa joventut es proclamés vencedora de la Supercopa CB. Una victòria històrica de la penya que feia 18 anys que no jugava un títol estatal. Una de les persones que va gaudir en directe in situ el recital dels homes verdinegres és el president del club, Juanan Morales, que de seguida el tindrem aquí. Però de moment saludem aquí a l'estudi de Radio Ciutat en Xavi Ballesteros. Xavi, què tal, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé. Vaig allargar la festa,
0: sí?
1: Ho he de reconèixer, no? Perquè va acabar la retransmissió, tot el programa especial de 6 hores que vam fer i va acabar sobre 11:45 i després els jugadors van allargar una miqueta més, primer a la Rambla i després van anar a un bar que no podem dir el nom, que és l'Estrop, no? I allà es van trobar amb alguns aficionats.
0: Xavi, més de 20 anys portes seguint a la penya, podem dir. Ahir vas viure una d'aquelles nits, no?, que un periodista guarda per sempre. Crec que et vas emocionar, no?, pell de gallina. Quan va acabar el partit i veus que la penya és campiona, què et va passar pel cap?
1: Bueno, jo em vaig emocionar per dues coses. Una, perquè te'n dones compte que, tot i ser un club històric al Joventut, costa molt guanyar. Ho dius tu, no?, la dada. 18 anys feia que no guanyava res al Joventut. Per tant, si fa 18 anys vol dir que han passat moltes coses. Moltes no han estat positives, perquè la penya ha viscut també un moment de transició complicada. Però són 18 anys. I després el que sí que crec que s'ha de posar en context, que és un títol a casa, amb 12.000 espectadors, amb dos mags que es diuen la Provítola i Ricky, i contra el Barça.
0: O sigui, ho té tot, eh?
1: Ho subratllo. I contra el Barça, no? Contra el Barça, renovat, amb 11 jugadors nous i tot. Contra el Barça, no? La Provítola aquest estiu no el va voler el Barça, no el va voler renovar, i la Provítola ahir es va prendre la revenja, clarament, no? 9 triples, és rècord, amb una final, amb una Supercopa, i per tant va tenir tots els ingredients, no?
0: Xavi, més enllà del resultat, què va fer també la penya, no? Un MVP com és la Provítola, espectacular, perquè no estem parlant d'una victòria ajustada, estem parlant de 101-87 i un equip que va controlar el partit durant els 40 minuts.
1: Sí, va dominar tot el partit i això jo crec que va ser la clau, no? La sortida de la penya amb Ricky Rubio va marcar el partit. I després crec que hi ha una cosa molt important, que és que no hi havia Antetòmic, que és el capità, i per tant vol dir que hi havia jugadors que havien de fer un pas més, no? És el cas sobretot de Soler Manovic, aquest jugador que acaba d'arribar, i que va ser capaç de substituir a Tomic a un molt bon nivell. També estic molt content per un jugador com Isaac Nogués, que és de Badalona, que aquesta setmana en parlàvem, es va formar planter de la penya, va fer totes les categories, se'n va anar als Estats Units, després va tornar a València i ha tornat a casa, no? I per ell també el fet de poder guanyar un títol a Badalona sent badaloní també és especial.
0: De fet, Xavi, tenim el telèfon en Jordi Villacampa. Bon dia, Jordi.
2: Què tal? Bon dia.
0: Què tal? Com va aquesta celebració, aquesta ressaca post-Supercopa?
2: Molt bé, molt bé, molt content de tot el que va passar ahir. Va ser una nit màgica, que pogués ser l'escenari que va ser, que era l'Olímpic ple, com deia, l'escoltava el Xavi, i contra el Barça, i a més amb el Nico en plan estel·lar, bueno, es van donar una sèrie de circumstàncies que van fer d'aquest partit, doncs, bueno, i també el temps que feia que no guanyàvem un títol, no? També tot això ho poses en una coctelera i va sortir, doncs, moltes emocions, i molta alegria, i a més, vam veure un gran partit de bàsquet.
1: No es guanyaven títols des de l'època que Jordi Villacampa era president. Jordi, la importància de ser capaços d'aprofitar jugadors com Ricky i l'Apro, no? Jo crec que la penya té molta sort d'estar al costat de Barcelona, de ser un club amb ADN, vull dir, un club de bàsquet, i això permet que puguin venir jugadors com l'Apro o Ricky, que en condicions normals ara mateix no podrien venir, però en un món del bàsquet on està canviant cada vegada més, que tot és més físic, sembla que la penya tendeix a un joc més de talent, no?
2: Sí, em barreja moltes coses, però totes conflueixen. Tens raó amb el que em dius. Nosaltres no ens podem permetre a nivell pressupostari, a nivell de fitxar jugadors estrelles. Hem de moltes vegades tirar talent i apostar per talent i pensar que aquells jugadors que fitxem, bueno, que apostem per ells, pel primer equip, doncs a la llarga, no al present, a la llarga et poden donar, i quan arriba a la llarga, doncs molts, clar, perquè tenen projectes més importants, marxen. Llavors, la història de la penya és la que és, el pes que té és el que és, i el retorn d'aquests jugadors, doncs a vegades encaixa molt bé, com és el tema del Ricky per un cantó, l'Antetòmic per un altre, l'Apro per un altre, són jugadors experimentats que ja venen una mica de tornada, però amb molta il·lusió i molt de talent. I això ja conflueix una mica en dir que aquest talent doncs contrarresta a vegades el to físic, per mi excessivament físic, que busquen els clubs per poder afrontar temporades tan llargues de 70 i pico partits o de 80 partits.
1: Àlex, el Jordi Villacampa va ser el màxim anotador de l'última Supercopa que va guanyar la penya. L'última Supercopa la va guanyar fa 40 anys. Mira que jove el Jordi Villacampa, però va ser el millor. Jordi, aquella Supercopa de fa 40 anys no tenia res a veure amb el que és ara, no?
2: A nivell mediàtic, no, perquè era un torneig de pretemporada, bueno, pretemporada com és ara, eh? Les dates són les mateixes, crec que vam jugar pues, a l'octubre, potser, i en vam guanyar dos de seguides, els dos contra el Real Madrid. Però per nosaltres, pel club, eren molt importants aquests títols, perquè nosaltres en aquella època començàvem a despuntar com un equip jove que ja fèiem afrontes i que ja competíem contra equips molt grans que jugaven Copes d'Europa, perquè abans de Copa d'Europa només jugava l'equip campió de Lliga, una competició molt, molt elitista, molt selecta, i nosaltres ja començàvem a guanyar, o sigui, com a club, aquestes dues copes que vam guanyar van ser molt importants per nosaltres. Ara, em dius l'escenari diferent, sí, vam guanyar, penso que una a la Corunya, i mirat, i l'altre ja no me'n recordava, penso que a Valladolid, penso, si no m'equivoco, però vamos, que queden com a... El títol val igual, el que passa que l'escenari, clar, doncs ahir 12.000 persones a Badalona amb la gent entregada, pues, clar, doncs és un escenari totalment diferent.
0: Deixem que incorpori a la conversa el president del Club Joventut de Badalona, en Juanan Morales. Bon dia, Juanan.
3: Hola, bon dia.
0: 40 anys, ara ho comentàvem, de l'última Supercopa, ja tocava, oi?
3: Home, sí, hauria estat maco que hagués tocat abans, però bueno, aquesta és la que tenim ara i gaudim-la. Estava pensant quan parlava en Jordi, no es deia la competició Copa Príncipe d'Astúries?
2: No, aquesta és una altra.
3: Aquesta és...
2: Que també vam guanyar. Sí.
3: Correcte.
1: Sí, sí, són dos diferents.
2: Es va fer poques edicions, crec, de la Príncipe d'Astúries, però també la vam guanyar i penso que va ser a Vigo, si no m'equivoco.
3: Sí, potser sí.
1: Juan, en tot cas, per la penya això és un impuls, perquè ja amb l'arribada de Ricky es van sumar 1.000 abonats més, i, home, millor campanya d'abonats que pot ser guanyar un títol a casa amb 12.000 persones, amb l'Aplo, amb Ricky, jo no sé si es pot demanar més per animar-te a fer-te soci.
3: Bueno, jo crec que... Sí, jo crec que amb tothom que vam parlar ahir, jo crec que tenim un equip i subscric que totalment el que deia Jordi ara fa un moment que l'he escoltat, de que potser no amb el físic que és el que ara busquen els equips, no? Sinó potser busquen més talent. Tenim un equip que mereix pagar la pena, pagar una entrada, un abonament per veure'l jugar, perquè crec que és molt maco veure'l jugar.
0: De fet, vam veure que l'equip estava ben cohesionat, durant els 40 minuts, control del rebot, poques pèrdues, control del ritme, també corrent quan tocava i jugant en estàtic quan tocava, també. Una qüestió tàctica o també mental, podríem dir, no? Que creieu que és això el que li va faltar al Barça?
3: Bueno, jo el que va faltar al Barça, crec que el que s'ha d'ocupar és el Barça, no? Jo crec que aquí a casa bastant tenim amb el nostre. Jo crec que hi ha diversos factors. Primer, coneixement del joc. Tenim jugadors que coneixen el joc molt bé i que són capaços d'analitzar, no?, cada situació, quan toca córrer i quan toca parar. I també, evidentment, hi ha un treball tàctic per part dels entrenadors. I jo crec que l'ambició de guanyar aquest títol no em va sorprendre, em va agradar molt que després del primer partit la sensació era d'alegria, però no era d'eufòria, no? Molt bé, ja demà tenim la final, no? Que és la que volem guanyar, no? Jo crec que això es va veure ahir al partit.
1: Juan, i a més tenim molts records, moltes imatges, perquè fa 18 anys... El títol, podríem dir, que es va viure... Hi havia fotos analògiques, llavors, eh? Ara ja són en mòbil, són en vídeo, i per sort podem viure i reviure tot el que vam viure ahir a l'Olímpica. Va ser molt, i sobretot aquesta comunió amb l'afició.
3: Sí, no vam tindre que programar el vídeo beta VHS, no?, per gravar-lo, per veure-lo després per la tele. Sí, jo crec que n'hi ha dos imatges que simbolitzen molt bé el que va ser el partit d'ahir i el que esperem que sigui la temporada. Un és quan els canvien l'abraç de Nico i Ricky, no? Jo crec que aquesta imatge parla parla de tot, no? El fet de que Ante, tot i que no hi ha estat, Riqui volgués que aixequés el títol amb ell, jo crec que tot això parla de com està l'equip de cohesionat. I l'altra imatge que jo crec que queda pel record és el de l'equip gaudint-lo a les graderies amb l'afició, amb la copa, sense cap problema, però amb màxima alegria, no? Jo crec que aquestes dues imatges, probablement, tu que parlaves de ara que tot és digital i tots tenim moltes imatges, són les dues que a mi més m'han agradat d'aquesta celebració.
1: Jordi Juaran, sobretot la importància d'un recolzament des de l'Ajuntament de Badalona per apostar per aquest tipus d'esdeveniment a casa, perquè no és el mateix guanyar aquest títol on sigui, que té importància, però hi haurien hagut doncs 1.000 aficionats com a molt, a que n'hi hagin 12.000, no?
2: Sí, ahir en parlava, vaig coincidir amb... Bueno, vam coincidir amb el Juaran també, i amb l'alcalde, i jo crec que està molt bé apostar per aquests esdeveniments. No només pot ser la punta de la piràmide, crec que Badalona és molt més important a nivell de col·legis, a nivell d'instal·lacions, haurien de tindre millor nivell, places públiques per jugar a bàsquet. És molt important que segueixi apostant per aquests esdeveniments, com deia. No es va sortir bé el tema de la BCR, perquè no ens va sortir bé, però sí que ha sortit bé aquest, molt bé, tremendament bé. Jo crec que queda supercompensat, però hem de seguir treballant més com a ciutat, i si volem ser bressol del bàsquet, no només hem de tindre aquest aparador, sinó tot el que penja d'aquest aparador cap a baix, que no es veu tant, el foment del bàsquet dintre de les escoles, ajudar els clubs grans, evidentment, que són els referents, tot això és una feinada, però que hem de seguir fent.
0: En els darrers anys...
3: Estic molt d'acord amb Jordi, perquè el bàsquet a Badalona és el que és, per suposat, per la penya, però per tots els altres clubs i col·legis que treballen, i el bo és que no és incompatible, no? Jo crec que està molt bé que la penya sigui aquesta locomotora, no?, que tiri de tots els vagons, que són tota la gent que l'agrada i que practica el bàsquet a Badalona. Jo crec que això és un tret diferencial de la ciutat que no solament no hem de prendre, sinó que hem de potenciar.
0: A més, recordem-ho, que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ho ha dit aquí als micròfons del Badalona Matí. Avui recepció a l'Ajuntament a les 7 de la tarda. Després els jugadors, l'MVP, també el capità, sortiran al balcó. L'alcalde ha dit com als anys 90 o 2000, vol que sigui aquest esdeveniment. Juanan, com estan els jugadors? Ha estat una nit llarga de celebració?
3: Bueno, això jo no ho sé.
1: Jo sí.
3: Oficialment no ho sé. No,
0: el Xavi ho sap.
3: I jo crec que s'ho van passar molt bé, que ho van gaudir. Estic segur que ara mateix no estan escoltant aquest programa, diguem-ne, no? Que estan descansant. No,
1: només diré una cosa. La Provítola a la nit no va ser l'MVP. N'hi van haver bastants, però ell no. O sigui que bueno, està repartit això.
3: Això és un tema generacional, també,
0: I Xavi, això que dèiem, que tu que portes 20 anys fent seguiment de la penya, no? Que també tu has aportat el granet de sorra, aquest triomf també és una mica teu.
1: Bueno, més que meu, és molt difícil que una empresa com Badalona Comunicació, en aquest cas Ràdio Ciutat de Badalona, hagi apostat durant tants anys per estar allà on sigui la penya, no? I això té molt de mèrit, hem de posar molt en valor, perquè en un moment, en el 2026, on cada vegada les coses es poden fer amb teletreball, amb remot, amb a distància, el fet de ser allà, jo crec que això ens fa diferents, no? Fa diferent a la Ciutat de Badalona, que és el punt diferencial, no? I això ho vam poder veure ahir en el programa, no? Va passar a tothom, no només les llegendes del joventut, com va ser el Jordi Villacamp, el Rafa, el Pepe Margall, va passar tots els jugadors, i això també ens fa estar molt orgullosos de que també des del club es reconegui, no, això, perquè la gent ja ens ho reconeix en quant a afició, però també el club s'assuma, no? I per tant crec que som un bon equip, no? Va donar comunicació a la penya.
0: Doncs, sens dubte, un gran triomf de la penya, històric, nit màgica per recordar, i continuarà la celebració, com diem, avui a partir de les 7 de la tarda. Agraïm al Xavi Ballesteros, al Jordi Villacampa i al Juanan Morales a la seva presència avui al Badalona Matí, i res, a continuar amb la festa, eh?
1: Seguirem informant.
2: Molt bé, felicitats, Juanan. Vinga,
3: ens veiem. Felicitats per tu també, Jordi. Moltes gràcies.
2: Vale, abraçada.
0: Gràcies, bon dia.
4: ...94.4. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Hola, veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
8: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
7: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
8: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
0: Gairebé 5 minuts i arribarem a les 11 del matí. Seguim en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona. Néstor Duran, bon dia.
9: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, perquè avui ens portes tendències d'aquesta setmana que avui comencem. I comença amb polèmica, perquè a causa dels llums de la plaça de l'Ajuntament d'Igualada, amb un cost, atenció, de 100.000 euros.
9: Sí. Sí, l'estructura mòbil de llums i banderoles que s'ha instal·lat al govern de la ciutat ja ha recollit unes 400 firmes per la seva abolició per costar al voltant de 100.000 euros. La festa major d'Igualada es va celebrar a l'agost i a dies d'ara a la plaça de l'Ajuntament segueix guarnida de llums i colors com si es tractés d'un embalat. El problema ve quan encara no hi ha data per retirar l'estructura mòbil i això es tracta d'una iniciativa de l'alcalde Marc Castells, on ell assegura muntar els llums per convidar els visitants a entrar més als comerços. Mm-hmm. La gran inversió de diners ha dividit la ciutat entre aquells que doncs, ho han rebut bé i els que consideren que és molt lleig i molt costós. Molts veïns de la plaça han recollit firmes per fer desaparèixer els llums, augmentant que trenca l'estètica de la ciutat i els comerciants es queixen de la poca influència i la falta de consulta.
0: De moment segueixen els llums i no se sap quan es desmuntaran i es tornarà a muntar.
9: Exacte, es queda tot una mica en stand-by, però exacte, està la població una mica dividida.
0: Doncs veurem què passa. I ara, Néstor, viatgem a l'espai, on uns astronautes han aconseguit portar una air fryer, això va molt bé, per la cuina, a l'estació espacial xinesa. Fly me to the moon.
9: Let me play. Doncs sí, la Xina va portar a la seva estació espacial la primera fregidora d'aire dissenyada específicament per funcionar en òrbita. Això permet als astronautes preparar una major varietat d'aliments durant les seves estades a l'espai, que ja sabem que normalment es tiren mesos allà dalt. Des de bistecs, aletes de pollastre o pastís són alguns dels aliments que els astronautes de l'estació de Tiangong poden provar gràcies a l'air fryer, que té un sistema d'eliminat de vapor. En una conferència sobre la medicina aeroespacial, es va afirmar que la cuina espacial forma part d'un programa que busca que els astronautes xinesos estiguin ben alimentats durant les missions i que puguin gaudir de menjar calent, ja que ajuda al seu pla nutricional. La sensació d'aquesta estació espacial està pensada per operar almenys durant 10 anys, ja que dintre de poc l'estació espacial internacional deixarà d'estar habitada i la de la Xina serà l'única que tindrà gent en tot el món.
0: Sens dubte que l'air fryer ens facilita la vida aquí al planeta Terra, la gent que no sabem cuinar o que no ens agrada, però també ara a l'espai també els astronautes es podran alimentar millor. Canviem de tema, parlem del turisme. A qui no li agrada anar a un país desconegut i visitar el seu supermercat per veure en què es diferencia del nostre? M'he enamorat al supermercat,
9: puja la calor, la secció del congelat. Doncs d'aquesta manera estan canviant les prioritats dels turistes segons l'informe de tendències de Hilton el 2026, que el que ha fet és analitzar les motivacions que ens animen a posar un parell de mudes a la motxilla i marxar a un destí desconegut. El 77% dels turistes visiten el supermercat als seus viatges perquè els permet assistir als rituals quotidians del lloc amb un sabor fresc i local. Aquesta actitud ha desencadenat tot tipus de descobriments. Per exemple, pots arribar a trobar-te un cap de camell exposat en un mercat del Marroc, o veure com es mata un pollastre després d'haver-lo escollit a la carta minuts abans.
0: Caram!
9: Sí, sí, segons explica Alberto Vinyals, que és un professor de neuromàrqueting, dedicar uns segons a observar una llauna de refresc o un pot de ketchup, per exemple, a un supermercat de Nova York, fa que et sentis menys turista i part del territori, és a dir, un autèntic viatger. Jo ets a dir que a mi m'encanta visitar els supermercats dels països on vaig.
0: Sí, és curiós perquè sempre trobes productes, no?, que dius, ai, mira, aquest tipus de refresc, no?, d'aquest sabor no el tenim al nostre país. Va, si et sembla, fem l'última, anem fins a Barcelona, on un bar reivindica els esmorzars tradicionals sota el lema Mort al Branch.

0: Doncs sí, davant l'auge del brunch a la ciutat, el bar Haití, amb 70 anys d'història familiar, ha impulsat la campanya de Mort al Brunch, per reivindicar la cuina catalana i la gastronomia local. El cafè latte o el wolf pocher són plats que s'han convertit en típics als restaurants de Barcelona, i no només al centre, sinó a barris més residencials. Davant la situació del bar Haití, ha reivindicat els esmorzars de Forquilla i, manllevant el títol d'una cançó de Fetus, van col·locar l'11 de setembre una senyera just a sobre del cartell del bar. Durant la diada van oferir plats estrella de cuina tradicional i ho tornaran a fer a la Mercè aquest dijous. Ells volen reivindicar que, tot i ser un negoci petit i al ser un barri molt centrificat com és el Born, volen resistir a les cadenes de brunch. El bar no vol ser només un contrapunt als negocis de brunch, sinó que vol continuar sent un lloc d'espai quotidià, de trobada... Bueno, al final, sempre tornar a la tradició i allò, clar, que ens fa catalans, no?
1: Molt bé, Néstor Duran, gràcies per aquestes tendències i curiositats d'aquest inici de setmana. Ens retrobem aviat. Fins demà.
0: Fins demà.
1: Arribem a les 11 del matí, ens actualitzem i de seguida tornem aquí en directe al Badalona Matí. Fins ara.

0: l'aspecte és qui està escoltant realment l'infant, no? Que és el que està al centre o hauria d'estar al centre del debat. Avui volem parlar de silencis, de prejudicis i també d'aquelles converses que, tot i ser incòmodes, poden acabar canviant una relació doncs, per sempre. Siguem sincers. Neus, quin és el primer prejudici que et ve al cap quan una família entra molt enfadada al teu despatx? Perquè això passa, no?
1: Per mi és com una mica el pensar, i ara què passa? Ara que hem fet malament com a escola? Ara què hi ha, no?, darrere d'aquest... I després, quan entren i parlen, l'únic que realment veus és com la seva preocupació, la seva necessitat de poder entendre, de compartir, i sempre m'intento quedar com amb l'aprenentatge de veure més enllà i de pensar en tot el que és no jutjar les famílies i posar-nos a la seva pell, perquè al final sempre penso que ens estan deixant el seu tresor més preciat, no? Ens estan compartint i ens estan tenint aquesta confiança.
0: Per tant, no posar-se a la defensiva.
1: Correcte.
0: Sinó
1: empatitzar, acollir i acompanyar aquesta emoció, tot i que de primeres ens xoqui i ens costi molt.
0: Passa una mica a l'inrevés, poder, de que les famílies es trobin doncs, amb un mestre que pot haver tingut un mal dia, suportar una situació que és complicada i que, per tant, es gira la truita. Qui està molest no és la família, sinó el docent, en aquest cas.
1: Per descomptat, perquè al final també és molt important com posar sobre la taula el tema de que els docents també som éssers humans i també tenim aquests dies d'emocions més desagradables o més agradables, no?
0: Hi ha doncs, famílies, no?, d'altra banda també, James, que confonen protegir els fills amb justificar-los, no?, en tot moment. On està la línia vermella?
2: Totalment. Quan parlem de protecció, sovint parlem de sobreprotecció. Estem entrant en una era dels nens que creixen amb una capsa de vidre on masses pares els sobreprotegeixen. És a dir, és molt important entendre que la funció biològica d'un pare, i ara quedarà molt radical això que diré, és que el teu fill no es mori. Si arriba la nit i el teu fill està dormint, la teva funció biològica com a pare l'has complert bé. Jo li dic a molts pares que estan una miqueta espantats, ui, és que li he dit això, li he dit aquesta paraula, li dic que el castigo, i clar, no, l'he d'acompanyar, etcètera, etcètera. No, la teva funció bàsica és que el teu fill no es mori. Si no s'ha mort, felicitats. La teva funció bàsica l'has complert. A partir d'aquí, tots són extras.
0: Que això connecta molt amb la nostra part animal.
2: Totalment, perquè al final som éssers de protecció, o sigui, volem protegir i sobretot protegir els nostres fills de perills naturals, és a dir, de perills físics. Però hi ha moltes coses que els nens i les nenes han d'experimentar. La responsabilitat, quan s'ha trencat alguna cosa, no passa res. Sí que ha passat que s'ha trencat alguna cosa. I, bueno, què fem amb això que s'ha trencat? Com ho substituïm, etcètera. Però a vegades volem com justificar, sobretot una cosa que ens trobem sovint és que quan hi ha algun incident o qualsevol cosa que passa, els pares ens diuen, ui, no, però és que el meu fill... I és en plan, un moment, l'accident ha succeït amb el teu fill. Podem preguntar-li a ell què ha passat i a partir d'aquí reconduir la conversa.
0: Per tant, escolta, una vegada, en certa manera, treu pressió al pensar que la teva obligació acaba... que no acaba, però segurament comença doncs, amb aquest garantir la supervivència del menor, no? Però parlaves d'altres extres, no? Aquests altres extres que entren en joc, quins són?
2: Aquests altres extres, quan parlem del tema educatiu dels nostres fills, és que sobretot a l'escola nosaltres ens ocupem de la part acadèmica dels nens. Llavors, els pares els que han de garantir és l'educació més aviat emocional, que aquests fills es acabin esdevenint persones independents i autònomes que el dia que marxin de casa, siguin responsables i actuïn amb certa coherència. Això és el més important i amb el que els pares han de concentrar la seva atenció.
0: I a l'escola també passa? Hi ha una certa sobreprotecció de l'alumnat? O es tendeix cap aquí?
2: Tendim a la sobreprotecció sobretot per pressions externes. Cada cop que hi ha qualsevol cosa a l'escola, qualsevol tipus d'incident, no em refereixo a algú greu, sinó qualsevol incident, moltes vegades ens venen els pares demanant explicacions. I per què li ha passat això al meu fill dintre de l'escola? I per què el meu fill ningú l'estava vigilant en aquell moment? És a dir, nosaltres tenim dos ulls, tenim una mitjana de 27 alumnes a classe, sempre els estem mirant, però sempre hi ha coses que passen que se'ns escapen.
0: I ara girem aquest mirall que ens estem imaginant, perquè ens volem preguntar també què fan malament les escoles que acaben, a vegades, allunyant les famílies, no? Encara que sigui sense voler.
1: Per començar, jo crec que és com el fet de comunicar només quan hi ha problemes, no? Sempre tendim a fer aquestes reunions, aquestes tutories,

0: per explicar aquella conducta negativa, no?, entre cometes, i parlar de tot allò que ens preocupa, que ens ocupa en aquell moment, en lloc de dir, mira, vull fer una tutoria, avui vull fer una tutoria amb tu per explicar-te lo bé que ha anat tal cosa, o lo molt avançat que està... No, només ho posem a l'informe final, no? És com, per què no comuniquem també tots aquells aspectes positius? També, per exemple, em sembla molt important el fet de parlar molt d'aquests aprenentatges acadèmics, perquè, com deia el James, no?, per molt que l'educació emocional s'hagi més de treballar des de casa i des de l'escola, aquesta part acadèmica, al final tots hem d'anar a una, i des de l'escola també s'ha de parlar molt d'aquest desenvolupament emocional, i no només centrar-nos en com va la lectoescriptura, com amb les matemàtiques, sinó anar més enllà una mica. I sobretot també sento el tema de comparar infants i famílies, no? Una família no serà mai igual que la que entrarà per la porta una miqueta més tard. Sempre són amb ritmes diferents, amb històries diferents, amb motxilles diferents.
1: I això passa fins i tot entre germans d'una mateixa família,
0: totalment,
1: no? Aquesta comparació.
0: Totalment, totalment, sí. Esperem, no?, que sigui com... Oi, bueno, les famílies ja t'ho avancen, eh? Aquest és més mogut, eh? Aquest tindràs més, aquest...
1: Això són deures pels adults,
0: totalment,
1: no?
0: Totalment.
1: Igual, de la mateixa manera que no ens agrada que ens comparin a nosaltres, no? No comparem tampoc a la canalla, no? I després també pensava en una cosa, perquè parlaves d'aquestes reunions, no?, de mestre i famílies, i sovint hi ha també com aquella idea, que vosaltres em direu si m'equivoco o no, però que si t'han cridat a principis de curs...
0: Passa alguna cosa.
1: En canvi, si et deixen cap al final, és que la cosa va bé. Hem de, potser, trencar una mica amb aquest esquema.
2: Hauríem de trencar amb aquest esquema, tot i que moltes vegades es compleix. És a dir, quan ets mestre molts anys, és veritat que d'alguna manera quedes als pares amb els que vols parlar coses amb certa urgència, perquè quedi clar, sobretot perquè una de les coses més importants és establir un vincle emocional i de comunicació molt fort entre les famílies i els mestres. És molt important fer reunions, però encara és més important fer microreunions a la porta de l'escola, tant a l'entrada com a la sortida. És a dir, a tots aquells pares que voleu comunicar coses als mestres, per exemple, si el teu fill ha tingut una molt mala nit o ha tingut una discussió amb el cosí o ha vingut de mal humor pel motiu que sigui, és molt important que a la porta li diguis al mestre, escolta, que sàpigues que avui en Jordi o la Maria ve una miqueta girat, tingues una miqueta més de paciència. Aquesta petita píldora dona una comunicació increïble, ens dona informació brutal als mestres, i de la mateixa manera nosaltres retroalimentem aquest vincle, perquè quan surti també podem dir moltes coses. Escolta, que avui molt bé, la Maria, o avui molt bé, en Manel, en Josep, qui sigui, molt bé, o avui hi ha hagut un incident al pati que ha passat això. I aquestes microreunions afavoreixen molt la comunicació i fa que el vincle entre famílies i mestres sigui molt estret, que és al final el que volem tots.
1: Ara estava pensant en aquestes microreunions que tu anomenes, no?, a la porta de l'escola, amb trobades fugaces. Convé que hi estigui el menor al davant o no?
2: És un molt bon comentari. A mi tant em sembla que estigui davant com que no hi sigui. Hi ha gent que és pro de les dues coses, inclús la Neus, ja veig que em mira com dient... Jo, si hagués de postular-me per una de les dues posicions, és que els nens sempre escolten, i és bo que hi siguin, i quan ells hi són ja ho expliquem i els fem partícips d'aquests projectes. Al final estem parlant d'ell i no s'ha de parlar de la gent a les esquenes.
1: Estàs d'acord?
0: Molt bé. Sempre és com depèn la temàtica, però jo també ho anava a enfocar des d'aquest punt de vista.
2: He recalculat la meva resposta, com has.
1: Qui té més por? Les famílies dels mestres o els mestres de les famílies? Es dona això?
2: Uf. Qui té més por, la família, els
0: dels
2: mestres?
0: Dels mestres o els mestres de les famílies?
2: Jo crec que en aquests últims temps els mestres de les famílies. Sí. Les famílies estan molt valentes últimament i s'animen molt a fer coses, i una de les coses més complicades que hi ha i que els mestres no controlem són els grups de WhatsApp. I a vegades ens passa que ens venen un pare amb un problema enorme del qual nosaltres no en sabem res perquè no estàvem en aquell grup de WhatsApp, i ens diu, i amb el tema de les cartolines vermelles què passa? I tu dius, ostres, és que no necessito context, saps, amb aquest conflicte.
1: Però James, és valentia o és intromissió? O poden ser les dues coses?
2: Jo, que sóc sempre de mullar-me, jo diria que a vegades és més intromissió que valentia, perquè la valentia porta responsabilitat i porta sinceritat, i quan tu tens valentia vas a un mestre i dius, d'aquest tema podria tenir-ne més informació? És a dir, no entrar en un prejudici, no entrar jutjant algú, sinó, escolta'm, aquest tema està a l'aire. Això és valentia, que entres a parlar amb el mestre i dius que sàpigues que s'està parlant aquest tema, quin és el teu punt de vista, estàs al dia amb el tema de les cartolines vermelles o amb que les nenes al carrer fan no sé què, estàs al dia amb aquest tema, això és valentia. L'altre és intromissió.
1: I qui en surt perjudicat de tot plegat quan falla la comunicació? Perquè al final estem parlant de comunicació entre docents i famílies.
0: Infància. Els nens i nenes són els pobrets meus i meves, els que al final acaben rebent tot això.
1: Mm-hmm. Llavors, quina és la conversa més incòmoda que has tingut amb una família i que et van ensenyar potser doncs, una altra manera d'educar?
0: Neurodivergència. Sempre que haig de parlar de lo diferent, no?, que són els cervells, els ritmes individuals, tot el tema de necessitats educatives especials, per mi són les converses que em confronten més, però perquè em poso tant a la pell de les altres persones i sento com aquestes famílies reben el missatge i m'ha ajudat molt, o sigui, els aprenentatges que he anat fent amb aquestes reunions és el com tu dius aquest missatge, no? És a dir, jo m'he format molt en disciplina positiva cap a la infància, però aquests cursos, no?, aquestes formacions, al final m'han ajudat molt també amb la comunicació amb altres adults i ho he notat molt a les reunions amb famílies. És parlem-ne, però des de l'empatia i des d'entendre el que pots sentir tu.
1: I James, per acabar, si poguessis prohibir una sola frase que es repeteix entre famílies i escoles i que és d'aquelles que són nocives, no?, perquè fan més mal que bé, quina seria? O quina recepta tindries per substituir aquella oració?
2: Un dels grans problemes que ens trobem a vegades és el meu fill no menteix. I és en plan, a veure, un moment. A més, entrar amb el teu...
1: Que moltes vegades ja aquesta menteix, sentència és una mentida. Clar, en si mateixa, no?
2: Exacte. Perquè és en plan, sembla mentida que no siguis el seu pare o la seva mare. És a dir, és important entendre que quan els nens entenen que amb la mentida poden exculpar-se d'algú que han fet, ho utilitzen aquest comodí sempre que poden. Llavors, jo canviaria molt quan hi ha conflictes del meu fill mateix. És, què ha passat? Què ha passat? I segon, vull entendre totes les parts abans de decidir quina serà la conseqüència d'això que ha passat. Perquè recordem que els pares i els mestres ja no castiguem, sinó que fem conseqüències dels actes que passen. No és que els nens siguin dolents, sinó que els nens a vegades fan coses mal fetes.
1: Mm-hmm. Sobretot en conclusió, em quedo amb la idea de que és molt necessari el respecte a la diversitat, perquè d'opinions n'hi haurà sempre doncs, moltíssimes, no?, molt diverses a més, i totes segurament vàlides, no?, sempre i qual siguin enteses doncs, des d'això, des del respecte, i potser les millors aliances no neixen això quan tots pensem igual, sinó quan ens atrevim a tenir converses, a vegades poden ser difícils, no?, sense deixar doncs, de tenir aquest respecte tan necessari. No? Quan escola i família deixen de defensar posicions i comparteixen un mateix postulat o propòsit, que al final és la defensa de l'infant, no?, aquests deixen d'estar també al mig del conflicte i ens podem relaxar i oblidar d'aquestes polèmiques que sovint es generen quan la comunicació no és prou fluida. Neus, James, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per tot.
3: Badalona Matí, al 94.4.

0: 11 i 39 minuts, seguim aquí al 94.4 al Badalona Matí, a la vostra emissora de proximitat, i ara el que volem fer és anar fins al pont del petroli, perquè avui, fa tot just una estona, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha fet una visita d'obres per veure com avança la reconstrucció d'aquest pantalà, que recordem està fet malbé ja des de fa molts anys, arran del temporal Glòria. Susana Soldado, bon dia, què tal, com ha anat aquesta visita?
1: Molt bon dia, Àlex. Doncs mira, molt bé, perquè a priori ens havien dit que no podíem, que els càmeres, que els periodistes no podríem entrar al que seria la plataforma del pont del petroli, perquè hi estan treballant, però finalment sí que ho hem pogut fer i hem pogut acompanyar l'alcalde i el director de l'obra a fer aquesta visita. Dir-vos que aquests dies s'està treballant en la plataforma central, és a dir, perquè us feu a la idea, per la gent que ens està escoltant des de casa, ara hi ha una part del pont del petroli a uns 50 metres del seu inici, al passeig marítim, que està com que no hi ha plataforma, que no hi ha continuïtat, perquè era una part de la plataforma que havia quedat malmesa fa 6 mesos pel temporal Glòria, i justament avui els operaris el que estan fent és substituir la plataforma que havia quedat malmesa per col·locar-ne una de nova. Paral·lelament a aquesta obra en concret, ens han explicat que també s'està treballant al Port Marina Badalona en el que seria la plataforma rodona final. S'estan ensemblant les diferents parts i un cop estigui tota muntada es traslladarà fins aquí, on ens trobem nosaltres, perquè la poltrona la col·loqui al final d'aquest pont del petroli. Això serà, segons han explicat, d'aquí aproximadament 2-3 setmanes. Podríem dir que la part més difícil d'aquesta obra és la que s'està fent ara i la que s'ha fet fins ara. Ens explicaven, per exemple, que han tingut problemes a l'hora de col·locar les pilones finals d'aquest pont de petroli, les pilones que han de subjectar el que seria aquell el dònut final, la plataforma final. Hi ha hagut problemes en col·locar l'última pilona, justament l'última ha donat molts problemes perquè topava contra la plataforma antiga que havia quedat ensorrada, recordem, durant el temporal Glòria de fa 6 anys. Un cop fet això, començaria la part més fàcil, no? La part més plàcida, ens han dit, que seria com urbanitzar un carrer, perquè seria col·locar les baranes, renovar tot l'enllumenat i col·locar també el terra de fusta. L'alcalde ha valorat molt positivament com avancen aquestes obres. Sí que no ha volgut donar una data d'inauguració, ens ha dit que sí que hi ha un cert retard en les obres, però textualment ha dit que no ve d'uns mesos, és a dir, que aquestes obres que estaven previstes, recordem que acabessin per l'octubre, podria ser que s'allarguin una mica més, potser cap al mes de novembre, finals de novembre, principis de desembre, però sí que l'alcalde ens ha assegurat que estaran finalitzades abans d'acabar l'any. Tot plegat per tot tornar a recuperar aquesta icona de la ciutat, no només de la ciutat, sinó també de tota l'àrea metropolitana. Recordem que el pont del petroli, doncs, és un dels de les infraestructures o un dels punts de Catalunya més fotografiats, i deia l'alcalde, doncs, que això, que valora molt positivament que aquestes obres estiguin avançant, que potser s'allarguen una mica més del que estava previst, però que no hi ha cap problema perquè finalment podrem tenir, abans que acabi aquest any, aquesta plataforma oberta a tothom.
0: Molt bé, gràcies, Susana Soldado, per aquesta informació d'última hora arran d'aquesta visita d'obres. Veurem com evoluciona aquest pantalà simbòlic de Badalona.
1: Bon dia.
0: I avui tenim amb nosaltres en Sofian Archik, el propietari d'un nou establiment, d'un nou restaurant situat al carrer Lleó de la nostra ciutat. El Bar Espurna és un espai gastronòmic amb vins naturals i amb una proposta propera basada en el producte. Sofian, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: També ens acompanya la Tuti García. Bon dia de nou, Tuti.
3: Bon dia, com esteu?
0: A l'Espurna reinterpreteu, Sofian, dieu, la cuina tradicional amb un estil creatiu i contemporani. A veure, com ho feu? Com s'aconsegueix això?
2: Bueno, respectant sobretot el que és el producte i l'arrel de cada plat o interpretació que volem donar, intentar no modificar gaire el record que tenim de cada plat i només donar-li com el nostre punt conceptual i el nostre criteri.
1: Treballeu amb ingredients locals, no?
2: Sí.
1: I amb producte de les botigues del voltant.
2: És correcte. Intentem que la majoria sigui de proximitat. Treballem amb establiments del centre, com el Bertran, la Senalla, amb el Mercat, la Botiga del Peix, i al final el que intentem és apostar pel negoci de proximitat.
1: Clar. La vostra carta canvia cada temporada, no? Ara, per exemple, què hi trobarem? Perquè suposo que ja heu fet el canvi o esteu a punt de fer el canvi, no?, d'estiu a tardor.
2: Sí, és correcte. Ara mateix acabem de fer un petit canvi. Llavors hem afegit plats una mica més contundents, hem afegit també el cep, hem afegit la pera, hem afegit petits plats que recorden una mica a la tardor i a l'hivern.
1: Més de xup-xup.
2: Correcte. Llavors, ja, ara mateix tenim, per exemple, una galta, la fricandó, que està feta a baixa temperatura, amb una salsa de rossinyols i pastanaga i la picada catalana de tota la vida. I altres plats també que trobarem a l'oferta d'avui.
1: Oferiu un ampli assortit de plats freds, també vosaltres? No sé si només a l'estiu.
2: No, també, durant tot l'any.
1: Val. Quins diries tu que són els plats estrella de l'Espurna? Aquells que encara que canvieu carta, dius, sí, això no ho tocaré.
2: Doncs ara mateix, fins ara, el que seria el nostre best-seller seria l'ensaladilla, perquè li donem un toc que volem rememorar una mica a l'hora de l'aperitiu, que seria com el vermut. Llavors seria una ensaladilla amb musclos en escabeig i unes patates chips d'acompanyament. Igual que el nostre sashimi de tonyina vermella, en aquest cas treballem amb tonyina balfagó, amb una salsa ponzu, poma àcida, tàperes i escalunya. Llavors són plats que tenen bastanta identitat i són una mica diferents al que ens podem trobar.
1: Ens explicaves, això és més, potser, no?, la russa, l'ensaladilla, per al vermut, amb aquestes chips, amb aquests musclos en escabeig. I aquí també hi entren les gildes.
2: És correcte.
1: Què tenen les gildes, que ara estan per tot els restaurants? Era una cosa que potser associàvem a gent gran, no?,
3: sí,
1: a senyors grans.
3: Sí, com viejuno, ara... no?,
1: sí. I ara com que estan per tot arreu.
2: Jo crec que al final, com amb tot passa, que és tot cíclic, crec que ara trobem a faltar com la cultura, la tradició i el que sempre hem tingut. Al final hi ha hagut una evolució en els 2000-2010 de molta cuina de fusió i crec que ara mateix estem retornant una mica al que ja, al que hem trobat sempre.
1: El més autèntic.
2: Sí, sí, i també a la part del més senzill. Al final no fa falta també fer molta cosa per donar una bona qualitat o un bon àpat.
1: Explica'ns aquesta gilda tan especial que feu vosaltres.
2: Vale. La nostra seria la de tonyina, perquè en aquest cas juguem una mica amb la salinitat, li afegim salicòrnia, li afegim una salsa ponzu amb teriyaki, una mica de brots, llavors trobem molts punts en un sol àpat. Llavors és una mica la gràcia i també perquè apostem molt pel nostre producte, que és la tonyina, que crec que és una mica el producte estrella de l'Espurna.
3: I sou fiant de postres, què ens oferiu?
2: Pues mira, ara mateix hi ha un postre que a mi em fa il·lusió i gràcia, que és una pera que confitem amb martini blanc. Oh. I porta una crema...
1: Mira, això està bo, eh?
2: Porta una crema espumosa de vainilla i xocolata blanca i acabem amb nous garrapinyades i oli de fulla de figuera. Llavors, és un postre que no és dolç, no... És molt lleuger i és molt diferent. Crec que els postres es tenen de tractar com un plat més i no només com un àpat dolç, sinó que hi ha un món molt extens allà.
1: O sigui, si anem a l'Espurna, deixem un raconet per les postres,
2: sí,
1: com un plat més.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sempre t'has dedicat a la cuina, tu, Sofian?
2: Sí, la veritat és que sí. Vaig començar als 16 anys i em vaig enamorar. És un món on es pot evolucionar moltíssim. Encara que portis 10, 20, 30 anys, sempre aprens alguna cosa nova. I llavors és una feina on et sents realitzat, on pots créixer, on pots arribar tot el lluny que tu vulguis. Llavors això crec que és el que em fa més gràcia i també el deixar la meva essència en el que faig.
1: Per on has passat tu? On t'has format i per on has passat?
2: Vale, he passat per molts llocs, perquè al final sempre he intentat aprendre tot el que pogués d'on estava. Llavors vaig començar en el Nacional, de Passeig de Gràcia, vaig passar per Tragaluz, a dos establiments seus, vaig passar també per Xerta, que està a Barcelona, que tenia una estrella Michelin.
1: Arrossos.
2: Correcte, era el cap de partida d'Arrossos, en aquest cas. He passat també per Formentera, Sol Post, també vaig estar 3-4 3 anys i mig a Menorca fent conceptes per a altres persones i, bueno, i al final creant una mica el meu criteri i el meu idioma des del meu punt de vista.
4: Has trepitjat territori, eh?
2: La veritat és que sí, no em puc queixar. No et dones compte i passa molt ràpid el temps.
3: I, Sofia, em costa molt obrir un negoci a Badalona?
2: Home, jo crec que sí, però més que res per al tema dels locals i de l'oferta que hi ha en tema de traspassos i tal. Crec que has de trobar una cosa que sigui raonable i que no t'enfonsi en el futur.
4: De cara al futur, crec que esteu pensant en fer carta degustació, un menú degustació.
2: Sí, és correcte. Al final no és el nostre punt fort ni volem conviure d'això, però sí que ens fa il·lusió que un cop al mes fem una col·laboració amb altres amics xefs i fem quatre mans amb degustació i maridatge. Ja que treballem amb vins de déus, tinc un amic des de petit que està allà treballant i és el que ens ajuda amb el tema de vins, i llavors és una mica de més emocionalitat que altra cosa. És per donar una mica d'un punt diferent i que la gent tasti coses diferents.
4: I tenim data pel primer sopar maridatge?
2: Sí, és a l'octubre. En principi és la primera setmana. Comptarem amb un gran amic, que és l'Albertus, que ha treballat també a l'Enigma, ha treballat amb el Teòric Taverna, ha treballat en molts llocs bons, i bueno, ja veurà què sortirà d'allà.
3: Molt bé, doncs, Sofiana Archic, no ens ho perdrem, aquest menú de degustació. Qui estigui interessat, que passi per aquest restaurant, aquest bar L'Espurna, situat al carrer Lleó de Badalona. Moltes gràcies,
2: gràcies.
3: I molts èxits.
2: A vosaltres.
4: I que tastin la tonyina,
3: Això, i la Gilda, que
4: boníssim.
3: Són molt bones. Tuti, gràcies a tu també. Fins
4: a
3: demà.
4: A vosaltres,
2: gràcies. Adéu. Moltíssimes gràcies.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: Nou minuts, ja arribarem a les 12 del migdia. Avui al Badalona Matí estrenem nova secció i aquesta música ja indica del que anirà, de misteris. I ho farem un cop al mes amb la Marta Envit, que és comunicadora i escriptora. Bon dia, Marta, què tal?
5: Bon dia, Àlex, un plaer.
4: Molt bé, encantat de retrobar-nos aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, perquè avui, a veure, fantasmes als hospitals, Marta.
5: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
4: Això, els hospitals, sobretot els abandonats, fan por.
5: Sí, sí, comencem fort, Comencem fort aquesta, sí, aquesta secció de misteri.
4: Vinga, comencem per l'Esperit Sant.
5: Sí.
4: La finalitat del sanatori, no?, antituberculós de l'Esperit Sant era acollir, no?, sí, a totes aquelles persones malaltes de tuberculosi i que en cap altre hospital eren atesos.
5: Exactament. Hi havia una por generalitzada a la societat amb aquesta malaltia perquè era una malaltia infecciosa que no tenia cura. Llavors la gent literalment deixava el seu familiar allà i mai més a vegades tornava a veure'ls.
4: I tot va començar el 23 d'abril de 1917, oi?
5: Sí.
4: Quan el rector de la parròquia de Santa Maria del Besòs, Josep Pont, junt amb el doctor Jordi Anguera, van crear el sanatori antituberculós de l'Esperit Sant, en l'anomenada masia Torre Roja, situada a Santa Coloma.
5: Sí, a més, imagina't que era una masia que al voltant no hi havia res, a sobre d'una muntanya, perquè deien que a l'aire pur anava bé per les males de tuberculosi. Llavors, tothom que tenia que passar cap allà, és a dir, la gent de Badalona, de Sant Adrià, de Santa Coloma, anava una miqueta ràpid cada vegada que passava pel sanatori. Era una cosa que tenia moltíssima por, no només a l'enfermetat, sinó que ja sentien coses estranyes que ja passaven.
4: Corria la veu que un malalt tuberculós s'havia escapat del sanatori i la por s'escampava.
5: Sí, moltíssim. A més, si a les notícies, als mitjans de comunicació, sorgia una notícia que algú havia aparegut mort en estranyes circumstàncies, es pensava que havia sigut un tuberculós que havia escapat del sanatori per assassinar i veure la sang de la persona sana, que estava bé, perquè pensaven que d'aquesta manera es curava la tuberculosi. És a dir, algú que estava molt generalitzat i es pensava que era així, però evidentment no era.
4: Mm-hmm. La cultura popular, de fet, d'aquells temps rebutjaven tot allò que tingués a veure amb la tuberculosi, tot el que fa referència a ella. Des de gairebé el seu inici, les notícies parlaven de que es produeixin aquests fenòmens estranys, no?, aparicions fantasmals, passes inexplicables, sorolls de procedència desconeguda.
5: Sí, sí, és un caldo de cultiu generalitzat i són molts els testimonis, sobretot la gent que treballa dintre dels hospitals, el personal sanitari, el personal de cuina, el personal de neteja, són els principals testimonis que asseveren que dintre de les seves parets passen coses estranyes.
4: Es parla que s'ha pogut veure el pare fundador de l'Esperit.
5: Sí, sí, en Josep Pons, que hem parlat abans a l'inici, doncs és una de les aparicions fantasmals que més sovint veuen dintre de l'hospital.
4: Hi ha un testimoni d'un pacient que es trobava descansant al seu llit quan a la matinada va observar com un senyor que anava vestit de mossèn entrava a l'habitació i es ficava dins del lavabo.
5: Sí, sí, amb una por horrible, i a més assegurava que estava completament despert, que no estava somiant. Va tocar el timbre, l'infermera es va apropar i escolta, que va dir: "Ai, hi ha un senyor dintre del lavabo, sisplau, que tinc por." Quan van obrir la porta del lavabo, Àlex, allà no hi havia ningú.
4: No hi havia ningú.
5: No hi havia ningú. Però no pensis que es van no es van alterar perquè era algo habitual, és alguna cosa habitual que saben que ja passen coses.
4: Mm-hmm. L'últim dia que van tancar el sanatori vell es tanca la porta, no? Algú va veure per últim cop passar un ombra per dins, també.
5: Sí, perquè el 2007 el sanatori doncs es queda ja una miqueta, diguéssim, vell i es construeix a 150 metres el nou hospital. Però aquí què ocorreix? Doncs que d'una manera simbòlica volen tancar el vell hospital. I l'última persona que va fer així amb la porta va veure una ombra que va passar. Llavors va dir, segur que no queda ningú a dintre.
4: Ai, ai. Déu-n'hi-do. I si anem a l'Hospital Municipal de Badalona, Marta també amaga un secret.
5: Sí, sí, no podem fugir de que al nostre hospital també hi ha molts testimonis que reporten que poden veure, sobretot, a una dona de blanc. I aquesta sí que fa por, perquè el pare fundador de l'Esperit Sant, creguis o no, doncs ho veuen com una figura física, però la de l'hospital no. La de l'hospital és una miqueta una dona amb un camisó, diguéssim, alguna cosa blanca fins als peus, que obre la porta, que es fica als peus del llit del malalt i es queda mirant directament, eh?
4: Ui. Els treballadors l'han vist, no? Parlen d'aquesta figura, aquesta dama blanca que surt d'un dels armaris de l'habitació.
5: També, i he pogut entrevistar molts treballadors i parlen que la segona i la quarta planta és on més veuen aquesta dona. I inclús infermeres, metges i els malalts, sí. El que passa que aquesta no diu ni mu. No diu ni mu, però el seu aspecte fa molta por i és el dia següent poder, quan el malalt diu, escolta, quina infermera ha estat aquesta nit als peus del meu llit? Llavors diuen, no, és que no ha entrat cap infermera.
4: No ha entrat cap infermera.
5: I bueno, una dona em va explicar que un dia doncs, va tindre un atac al cor, estava en observació, va veure com una senyora va obrir la seva porta, es va quedar a la porta durant uns minuts mirant-la directament i ella va pensar que era l'amor.
4: La dama de blanc que ve a recollir potser alguna ànima, no?, que ja està a punt
5: de
4: partir cap a l'altre món.
5: Sí.
4: Això també, un altre hospital, no recordo quin era, és que veien gats, no?, que els gats es posaven als pacients, sí, a sobre el llit i al poc de poca estona aquell pacient moria, també.
5: També tenen com una sensibilitat especial.
4: Sí, això sí, els gats tenen un sisè sentit per tot, eh?
5: Sí.
4: I si et sembla, Marta, hem passat, deixem l'Hospital Municipal de Badalona i anem a la Clínica del Carme, perquè es diu que quan es trobava la Clínica del Carme al centre de la ciutat, que és l'actual Centre Cultural del Carme,
5: sí,
4: perquè ens ubiquem, va ingressar un noi que anava acompanyat de la seva mare, ja que es trobava malament. Aquí comença tot, no? Què va passar?
5: Sí, perquè sabem que la nostra Clínica del Carme és molt mítica i hi ha molta gent de Badalona que s'està escoltant, que segur que ha nascut allà, però als hospitals neix gent, però també mor gent. Llavors, aquest noi va ingressar perquè no es trobava bé, van començar-li a fer unes proves i la sorpresa va vindre doncs, que tenia una malaltia molt complicada, com un tumor al cervell. Llavors, la cosa va ser que doncs, van rebre la visita a mitjanit, clar, això ja és estrany, d'una senyora que infermera, però vestia diferent, no amb el pijama que estem acostumats, sinó amb una còfia, un vestidet, i els va apropar i els va dir que tot aniria bé, que no es preocupessin. Llavors, bueno, doncs moltes gràcies. Van fer proves, van fer tractament, i aquest noi es va recuperar miraculosament, perquè la cosa no pintava gaire bé. Es va curar, i el primer que volien fer era que quan sortissin, doncs donar-li les gràcies a aquesta infermera que els hi va donar ànims i que estava tan convençuda de que això sortiria bé. Doncs quan van a preguntar a les companyes, els hi van dir, escolta, volem donar les gràcies a aquesta senyora tal, que anava així vestida. Clar, tothom es va quedar parat, perquè no només no coneixien pas a cap infermera, sinó ni la manera de vestir, i no havia ningú allà amb aquesta descripció.
4: Doncs aquesta infermera que ha vingut d'una altra època, vinguda amb aquesta còfia, Marta, aparicions que sembla que no tenen una aparença fantasmal, sinó totalment física, que desapareixen sobtadament, sempre venen de mitjanit, provocant aquest terror de tots aquells que tenen la mala sort de topar-se amb ells.
5: Sí, és que és esgarrifós, no? Perquè estem acostumats al prototip de fantasma amb un llençol a sobre, i això a vegades és completament incert.
4: Doncs Marta, hem fet aquest repàs per alguns fantasmes en hospitals, volia dir, amb aparicions fantasmagòriques. Durant tota aquesta temporada al Badalona Matí tindrem misteris per donar i per vendre.
5: Ui, i tant, la nostra ciutat amaga molts misteris que aquí, mira, doncs descobrirem tots plegats.
4: Marta Envit, comunicadora i escriptora, moltes gràcies i ens retrobem d'aquí un mes.
5: Gràcies a tu.
4: Que vagi molt bé.
5: Igualment.

0: I quan passa un minut de les 12 del migdia, ens acomiadem aquest Badalona matí d'aquest inici de setmana d'aquest 21 de setembre. Ens tornem a posar demà puntuals a les 8 en directe a la vostra emissora de proximitat del Badalona matí, el despertador de la ciutat. Fins demà.
1: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
2: La Bada. En Caco i la Nyam.
3: Wow.
1: Els personatges més divertits de Badalona.
2: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
4: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
5: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
6: Notícies Badalona.
7: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa aconseguit ahir diumenge pel conjunt verd i negre. L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat als micròfons del Badalona Matí a Radio Ciutat que a les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament a l'equip de Dani Miret. Després de l'acte, els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició a la plaça de la Vila. Televisió i Radio Ciutat de Badalona oferiran la celebració en directe en un especial de l'esport. I com dèiem, la Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona ple a vessar amb més de 12.000 espectadors han pres l'equip en un partit d'alta intensitat. Va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El Barça no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho va explicar.
8: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
7: I altres qüestions al cap de setmana, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situat aquest diumenge a Badalona com un model de gestió pel conjunt de l'Estat i ha reivindicat la tasca de l'alcalde, Xavier García Albiol. Feijóo ha assegurat que la ciutat és molt important pel partit i ha defensat una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya. Ho ha dit durant la Festa dels Populars, celebrada al Turó d'en Carig, on la seguretat, la multireincidència i l'ocupació il·legal han centrat bona part dels discursos. Un acte que ha portat cua perquè guanyem Badalona i Badalona en Comú Podem porten antifrau la participació justament de Núñez Feijóo a la Festa de les Migues d'ahir. Acusen l'alcalde de fer servir recursos municipals per fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. El govern municipal manté que tots els actes que organitza el PP, inclòs el d'ahir, els paga el mateix partit. Ara, per la seva banda, Esquerra Republicana, també diuen que respecta l'acció política que fan els altres espais polítics de l'Ajuntament, però en aquest cas no comparteixen l'estratègia que han seguit d'anar antifrau. Ho explica Àlex Montornès, també al Badalona Matí. L'escoltem.
9: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
7: I acabem breument amb els esports. El Badalona va sumar els 3 punts de la temporada amb una victòria al camp del Vilassar de Mar per 0-2. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades. Aquesta és la festa de la ràdio, la festa de la música, la festa de la comunicació.
2: Hola, Albert. Mira, sóc Maria Dolors de Sant Andreu i cada dissabte pues, t'escolto que estic assentada fent puntes de coixí. Mira, m'agradaria que em posessis alguna de Garth Brooks, qualsevol, perquè totes m'agraden.
1: Doncs, amb el teu permís, farem un petit recitalillo perquè fa molt de temps que no sona en el programa i Garth Brooks va ser important. Tot va començar amb aquesta cançó. Sometimes.

Aquest va ser el seu primer número 1. Corria 1989. If tomorrow never comes. Si demà no arriba mai. Garth Brooks, que té el rècord com a solista més venut a Estats Units, amb més de 128 milions de còpies venudes certificades. Nascut a Oklahoma el 1962. Jo crec que el seu tema més conegut al nostre país era aquest. Burning Bridge.

0: goes down.
1: Garth Brooks, que ha rebut 9 discos de diamant, superant els Beatles, que només en tenen 6. 71 milions d'àlbums més que Michael Jackson ha venut Garth Brooks, un rècord dels anys 90, a l'actuar per 1 milió de persones al Central Park de Nova York. Diuen que és el solista més venut del segle XX, segons l'Associació de la Indústria Discogràfica d'Amèrica. Als 90s es deia que l'única competència de Garth Brooks era ell mateix. I possiblement la seva cançó més emblemàtica va arribar just al 1990, al començar la dècada. Era aquesta, The Dance.

0: aquí al Coco. Música de bon gust. Música que et fa sentir bé. En aquest cas, música de Garth Brooks, que teníem una mica oblidat i que, com us he comentat abans, va ser un cantautor de country realment reconegut.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Sisplau, que passi a primer pla. És un piano màgic. Ah, aquí és el piano, per recordar-te que estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Per la FM. Però moltes d'elles també en simultani per la tele, sí. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però molt millor, així ens pots imaginar. Això és la ràdio, imagina't el que vulguis. Només és ràdio, però ens agrada molt. Com el rock and roll. Com deien els Stones. Imagina't que estem a finals dels anys 80, que estàs preparant un viatge i quan prepares les coses que t'has d'endur, creus que has de gravar una cinta. Creus que és un element important per posar a la maleta perquè el viatge és en cotxe i en aquella cinta quina cançó posaries? Si el viatge és llarg, segur que l'escoltaràs més d'un cop. Així que és una autèntica responsabilitat. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Home, pensa que molts oients s'estan apuntant cada proposta per gravar aquesta cinta de veritat. Encara molts conserven cassets i tenen reproductor de casset al cotxe. Per exemple, la Puri Vila de Sabadell, que diu: jo posaria Another Day de Paul McCartney. És una cançó que em recorda la meva adolescència i, per tant, quan l'escolto, em sento...

altre dia. Una altra cançó per al nostre casset. El primer disc en solitari de Paul McCartney després de la separació dels Beatles. Gràcies, Puri, per la teva proposta. Bueno, evidentment, els que vau viure aquella època recordareu que hi havia molta expectació per descobrir què feien els quatre fabulosos de Liverpool per separat. I aquesta va ser la targeta de presentació de Paul McCartney, que havia anunciat l'abril del 70 la dissolució dels Beatles i que va publicar aquest disc abans d'un any, al febrer de 1971 al Regne Unit i pocs dies més tard als Estats Units. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Tarragona la Virtullador, que diu: jo posaria al caset la cançó d'Eric Clapton, My Father Eyes, els ulls del meu pare, perquè a més em recorda els ulls blaus del meu pare, m'agrada molt i segur que aquesta cançó em faria un viatge més maco. Doncs la punxem ara mateix des del seu àlbum Pilgrim de 1998.

Mario Federais, els ulls del meu pare, el gran Eric Clapton. Ara estava recordant que va haver-hi un temps que per les parets d'algunes ciutats deien pintades Eric Clapton, el déu. Bueno, és que ha sigut un paio realment molt important a la nostra vida, i aquesta és la cançó que posaria la Virtu Ullador de Tarragona. Quina posaries tu? Per un viatge de dia o potser de nit? Per autopista? Per carretera secundària? Entre muntanyes? En corbes? La música sempre t'ajudarà. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com, que entre tots estem fent una cinta molt xula. Ara afegim la proposta, i aquí de moment ho deixem, en aquest espai, de l'Àngel Vera, que ens escolta i escriu des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma? Ei! Diu que posaria No sobran los motivos de Joaquín Sabina, perquè diu la veritat del meu estat emocional d'ara mateix. Bueno, doncs mira, amb molt de gust, ara feia molt que no l'escoltàvem, també recuperem aquest tema que Joaquín Sabina va gravar l'any 2000 i del que es van vendre a Espanya més de 300.000 còpies.

0: lo motivo.
1: Nos sobran los motivos. Any 2000, Joaquín Sabina en directe, la cançó que posaria la cinta de casset que estem fent entre tots, l'Àngel Vera, de Lleida.
2: T'acompanya l'Albert.

My Way, que aquí es va dir a mi manera, és una de les cançons més demanades per als convidats d'aquest programa, conjuntament amb el Mediterrani de Serrat o el Ne Me Quitte Pas de Jacques Brel. Quan els enganxo per sorpresa i no saben que els hi faré aquesta pregunta, la majoria es queden en blanc i recorren, doncs, a un d'aquests tres títols. I la Maite, que ens escriu i escolta des de Granollers, on sabem que tenim molts amics, la Maite ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: bon dia, Albert, us vull felicitar per aquest gran programa, per aquesta gran veu del seu conductor professional. Bueno, avui no gaire bona la veu, però en fi, són gajes de l'oficio, que diuen, eh? Diu, una cançó que m'acompanya sempre és My Way, i deixo a la teva elecció el cantant que l'interpreti. Maite, de Granollers. Yes, doncs, recentment, bueno, ha estat sempre recurrent al llarg de la història d'aquest programa, han sonat les dues versions més demanades de la cançó més demanada del My Way. La de Frank Sinatra, que estem escoltant, o la fantàstica versió que va fer en el seu moment la Nina Simone. The end is near, and so I got to face the final curtain. Per cert, que el 1999, quan encara no era possible escoltar ni molt menys descarregar música d'internet, van publicar el primer volum triple CD del Cocodrilo Club, i em va costar molt aconseguir el màster d'aquesta versió de Nina Simone, que estava descatalogat des de feia molts anys. I en aquest país els discos descatalogats en aquell temps eren molt difícils de trobar, a no ser que fos per casualitat en un mercadillo. I aquesta va ser una de les joies que va incloure aquest triple CD, del que van vendre més de 50.000 còpies. Es va anunciar a tot Espanya per televisió. I era, bueno, dintre de les cançons de les que em van poder atorgar els drets, la llicència per incloure-les, doncs una mostra del que sonava en el programa de ràdio i també a la discoteca estable de Barcelona, Cocodrilo Club. Ara, aquest disc també és molt buscat perquè està descatalogat. Van caducar els drets per utilitzar aquestes cançons ja fa molts anys. S'ha convertit en un disc de culte dins d'un programa de culte que és aquest per molta gent, perquè des de l'octubre del 93 que ens vam posar en marxa hem passat per molts horaris, alguns molt marginals d'audiència, hem hagut de canviar d'emissora, de punt del dial. Per tant, abans de que existissin les xarxes socials i fos habitual connectar-se a internet, molts oients ens buscaven per tot arreu en diferents horaris fins que ens trobaven. I per sort, encara estem aquí. Doncs, Maite, de Granollers, com que aquestes dues versions han sonat recentment, la de Frank Sinatra i la de Nina Simone, si et sembla, escoltarem la versió realment original, que, bueno, ja coneixeu la història. Era de Claude François, la lletra no tenia res a veure, es deia com d'habitud, com de costum, i Claude François va tenir molt mala sort a la vida, va tenir molta sort professionalment perquè era tota una estrella, especialment a França. Ell havia nascut a Egipte el 1939, però va morir el 1978 a París, electrocutat. De la manera més tonta. S'estava banyant, va veure que una bombeta del quarto de bany s'apagava com si estigués mal enroscada, i ell, mullat, es va posar a peu i va anar a enroscar la bombeta, tu, i es va quedar electrocutat. Però abans ens havia deixat aquesta cançó, que en cert moment Polanka estava treballant per Frank Sinatra i estava per Europa buscant cançons que pogués adaptar la veu, no? Que li deien la veu a Frank Sinatra. I li va comprar els drets de Com d'habitude, com de costum, per fer el My Way, que després es va convertir en la cançó més famosa de Frank Sinatra.

I aquesta cançó, com d'habituda, o oh My Way, a mi manera, això ho sap poca gent, està directament vinculada amb la cançó Life on Mars, amb interrogant, hi ha vida a Mart, del gran David Bowie. Bé, segons sembla, és una venjança artística, perquè Bowie va crear la cançó com una paròdia i una resposta a la frustració de no poder adaptar la cançó francesa original, com d'habituda. I les dues cançons comparteixen una estructura d'acords similar. A David Bowie, a finals dels anys 60, li van demanar escriure la lletra en anglès per aquesta cançó, com d'habituda. Va escriure una versió que es va dir Even a Fool Learns to Love, però va ser rebutjada i el projecte va quedar arxivat. Més tard, Polanka va comprar els drets a Claude François i va fer My Way. Llavors David Bowie es va enfadar molt i va escriure Life on Mars amb una estructura d'acords de piano similar per parodiar l'èxit de My Way. I mentre My Way és un himne una mica egocèntric sobre la vida, Bowie va transformar aquesta melodia en Life on Mars, una cançó plena d'imatges surrealistes i crítiques socials que agrada a molts cocos.

0: com a plus afegit en la gravació d'aquesta cançó de David Bowie, el piano el tocava Rick Wakeman. Que gran. La va publicar el 1971 en long play i dos anys més tard, el 1973, va ser single. Hi ha vida a Mart. Algú va dir: pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

ara, les versions. You can never stop me loving you. Et sona aquesta cançó? You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. Sí o no? That's one thing you never do. Em sembla que sí, però que la recordes amb una altra lletra, oi? En castellà. You can look away when I pass by. Als anys 60, els èxits internacionals, alguns triomfaven molt més a Espanya, adaptats al castellà, que no sempre deien el mateix que la versió original, per qüestió de censura o perquè no encaixaven els acords o per qualsevol motiu, però és igual. Poca gent sabia anglès i a la majoria els hi agradava entendre el que deien les cançons. Aquesta és molt tendra, eh? You can never stop loving you. You can never stop me loving you. Mai no podràs impedir...

Era Johnny Tillotson. I la van publicar al Sirex amb el títol de Que te deje de querer. En aquell temps tampoc existia internet ni tenien moltes dades i el Sirex, com altres conjunts catalans o espanyols de l'època, feien aquestes versions i la majoria ens imaginàvem o pensàvem que eren pròpies, que eren d'ells, no? Ara tot això ja ha prescrit.

0: lograràs.
1: Tu també l'estaves cantant, Coco? La veritat és que algunes d'aquestes versions al castellà estaven molt ben fetes, es venien més que les originals i agradaven més. Però el senyor que va publicar això originalment, que escoltàvem abans, era Johnny Tillotson, i aquest va ser el seu gran èxit.

dels avantatges d'aquelles cançons senzilles, encantadores dels anys 60, és que eren molt curtes. És a dir, que si alguna no t'agradava, tenies una miqueta de paciència i ja entrava una altra. Però ja que estem a l'espai de les versions, bueno, primer dic que aquest senyor Johnny Tillotson havia nascut a Florida el 1938 i va morir als 86 anys, el 2025,

0: I que en el seu moment aquí segurament també va ser més famosa la versió en castellà de Manolo i Ramon, el Dúo Dinámico.
1: Cuando estoy contigo.
0: I quan aquesta cançó estava de moda, Johnny Tillotson i el Dúo Dinámico, a més de la mateixa cançó, tenien en comú que els dos eren ídols d'adolescents.
1: Solo poesía.
0: Poesía en movimiento.

0: de ese amor.
1: Solo por ese amor.
0: 1975. L'amic Llorenç Santamaría, enviat directament a Madrid, a la Pepa. Gràcies per escoltar-nos a través d'internet i també a tots els que escolteu.
2: És la una.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa aconseguit ahir diumenge pel conjunt verd i negre. L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat als micròfons del Badalona Matí a Radio Ciutat que a les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament a l'equip de Dani Miret. Després de l'acte, els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició a la plaça de la Vila. Televisió i Radio Ciutat de Badalona oferiran la celebració en directe en un especial de l'esport. Per facilitar la celebració, el consistori preveu ajornar l'inici de la segona fase de les obres de Francesc Layret, prevista inicialment per aquest dilluns, fins demà dimarts o l'endemà dimecres. Unes obres que afectaran el tram comprès entre el carrer del Temple i la plaça de la Vila. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al Badalona Matí.
6: Quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Gràcia, que parlés amb qui tingués que parlar. Per intentar aturar les obres i sí, evidentment les tindrem que aturar doncs, fins demà o demà passat perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions doncs d'una nit tan màgica com va ser ahir.
5: I el líder d'Esquerra Republicana a Badalona, Àlex Montornès, manifesta les ganes de seguir treballant per la ciutat i donar a conèixer els projectes de la formació d'aquí fins a les eleccions municipals de 2027. I no parla tant de l'alcalde Xavier García Albiol. Davant la polèmica que ha generat l'acte d'inici de curs dels populars amb les migues d'aquest diumenge, des d'Esquerra afirmen que respeten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però en aquest cas no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú d'un antifrau sense indicis sòlids. Ho ha dit el Badalona Matí, l'escoltem.
7: No podem anar a antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
5: I en esports, el Sígol va caure davant del Girona per 1-3 en una jornada exigent on les visitants van imposar el seu domini i es van emportar els 3 punts. El Sígol haurà ara de passar pàgina i ja pensa en el pròxim partit, que serà contra la Florida. Ara mateix 28 graus de temperatura a la ciutat.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
8: De setembre de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 21 de setembre, avui com sempre amb molt futbol, amb el repàs de com ha anat la jornada per als equips catalans, tant a primera divisió com a la Lliga F, com també a segona, amb una gran victòria del Sabadell d'ahir contra l'Oviedo, la nova Creu Alta, i també a primera, segona i tercera federació, fins i tot a la Lliga Elit, però evidentment avui el dia és per parlar del títol de la penya a la Supercopa ACB, la Supercopa Endesa masculina, que va guanyar, com dèiem, el Joventut a casa, a l'Olímpic de Badalona, superant el Barça a la final catalana, un títol de la penya que no guanyava cap títol des de feia 18 anys, amb aquella copa del 2008 que va aixecar precisament Ricky Rubio, que també va ser, en aquest cas, protagonista ahir, com també ho va ser un altre ex-blaugrana, Nico Laprovittola, que ha tornat a la penya i, com dèiem, ja ha guanyat el primer títol. Molt futbol, però també bàsquet i també hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa, l'Olímpic de Badalona, el Barça, per 101-87. L'MVP va ser una exblaugrana, Nico Laprovittola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar la final amb 31 punts i 8 triples.
0: Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició de la CBA amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes han sumat 21 punts de 21 possibles en 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors i, en aquest cas, estan a 5 punts del conjunt blaugrana. El Madrid és quart a 6. L'altre català, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts.
0: En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicta, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquest dimecres el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans de la Lliga F, Badalona, continua en la zona alta, és quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta al Madrid Club de Futbol Femení 5-1.
0: I a la segona divisió masculina, i nova victòria a la nova Creu Alta del Sabadell.
1: Els ballesans van superar per 3-1 un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori per lluitar a l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallés, Óscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Stanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure 5-3 al camp del filial de l'Atlètic Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari, després de guanyar el Samper per 4-1 i sumar així 3 victòries en 3 partits. També ahir el Barça C va empatar a 2 contra el Saragossa. Dissabte la EM va debutar a casa amb una golejada 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de l'ascensió per alineació indeguda de la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià. De fet, és la primera victòria del conjunt de Nani.
0: El Nani Aces, exacte. I a la primera federació masculina, en aquest cas, primera derrota ahir del Nàstic.
1: Està reunits, es va veure clar més superats al Corcón, a Madrid, on va caure 3-0 amb 3 gols encaixats els primers 26 minuts. Dissabte a l'Europa, verdes a una Múrcia, amb un gol encaixat al 90 i un altre al 100 de penal, molt discutit i molta polèmica arbitral. Els gracians sumen només un punt de 12 possibles. Els entendreu jugar aquest dimecres a Can Dragó el seu partit contra el Madrid Castilla serà a les 9 del vespre.
0: A la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima el filial blaugrana es va imposar el Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarenc va superar l'Arneda un gol de Max Marcet, que ja han sumat 2 aquesta temporada. Empat a 2 del Girona B a Logroño i primera derrota en Manresa, 2-1 a Tudela contra el Tudelano. I també han caigut per primera vegada aquesta temporada l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penya Esport de Navarra. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria 1-0 contra el Nàixera de la Rioja.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, visitaran un camp mític, el de les Llanes. Serà el camp del Sestao, un accés a semifinals que també implica la participació a la primera ronda de la Copa del Rei, dimecres 30 de setembre, al camp del Sestao River.
0: A la tercera federació masculina, per acabar repassar els resultats en futbol, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3.
1: L'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9 punts de 9 possibles. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar, al camp de Xavi Ramon. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético de Montcada 1 i el derbi lleidatà, triomf per la mínima Atlètic Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un clar 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro per 20-12. Divendres, així, havien debutat amb derrota contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per a la Champions.
0: Tindrem dos catalans, per cert, en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A amb Olympiacos grec, Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi montenegrí. El Barceloneta juga al grup C. Tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del un típic, el Novi Beograd Serbi.
0: I en categoria femenina també waterpolo, la Solín Mataró va aconseguir revalidar ahir el títol de la Copa Catalunya.
1: Les mataronines van superar una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell per 11-9. En el partit pel tercer lloc, triomf pel Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
0: La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes s'ha proclamat, ahir ho va fer, campiona del món a Granollers.
1: El comitè estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar ahir la final... A la final, el Japó per un 7-2, en una final disputada al Palau d'Esports de la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cup tant femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final per un 0-2 en contra davant Portugal, gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que va decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. Per tant, marcador definitiu 3-2, remuntant aquest 0-2 inicial. Al final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia per Marc Márquez ahir al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrileny Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria a la categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en setzena posició, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure a 13 voltes del final, quan ocupava la 13a plaça.
0: Tot plegat, i acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Farrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial, imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Dilluns 21 de setembre, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte amb 21 punts de 21 possibles, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit. Atlético de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts del conjunt blaugrana, després que ahir els matalassers s'emportessin el derbi de la capital espanyola contra el Real Madrid, i precisament el Madrid és quart a 6 punts ja del Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició. La Lliga F, el Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions aquest dimecres al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Evidentment, demà i dimecres sobretot en parlarem. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts a 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol, que ho havia guanyat tot fins llavors, 5-1. I a la segona, a la divisió masculina, ahir nova victòria de la nova Creu Alta del Sabadell, que va superar 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera i que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Valles, Óscar Sanz i Ángel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català també Estanis Pedrola. La crònica des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Tot i la baixa per lesió d'última hora a un genoll del golejador Nico Joaquini, el centre d'esports va saber trobar el camí del gol amb l'encert de tres jugadors que van estrenar el seu compte com a arlequinats. Va ser el recanvi de l'estatunidenc Gastón Valles el que va avançar el conjunt arlequinat amb una gran rematada de cap. Paraules d'elogi del tècnic Ferran Costa.
2: La feina de Gastón i Obolski particularment doncs em fa sentir molt orgullós. Gastón no va estar bé a Castelló, però és que si el Valles ho va entrenar cada dia, és un gran noi amb unes qualitats molt bones i m'ha fet molt feliç veure que la nova Creu Alta doncs, li dedicava aquell càntic.
1: També de cap, Òscar Sanz va posar el 2-0 a la sortida d'un córner encara a la primera meitat. L'Oviedo va retallar a distàncies ja a la segona amb un xut inapel·lable d'Estanis Pedrola, però la tranquil·litat la va restablir Ángel Baena després de culminar una gran jugada col·lectiva.
2: El que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
1: 11 punts de 18 possibles és el botí que ha tret el Sabadell, tot i la dificultat de les 6 primeres jornades de competició. Dit d'una altra manera, el conjunt arlequinat passarà la setmana dins de les places de play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran també, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2 a Cádiz dissabte i que perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. El conjunt de Quique Álvarez, que és 8è, amb 10 punts, un menys que el Sabadell, i obre la pròxima jornada rebent a Montilivi a l'Albacete, aquest divendres a 8:45. El Sabadell jugarà dissabte a 7:15 de la tarda a Galícia contra el Fillet del Celta. Més futbol, tornant a la categoria femenina, la primera federació, ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid, i a la primera federació masculina, dissabte va perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, i ahir també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Escoltem a la tarda el gran Manel Royo.
3: És el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
0: El Nàstic es queda 6è amb 7 punts de 12, l'Europa, com dèiem, n'ha sumat 1 i el Sant Andreu 3, el conjunt quadribarat que jugarà aquest dimecres al partit d'aquesta quarta jornada a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. En una categoria per sota, la segona federació masculina, ahir victòries per la mínima fora de casa del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament amb 7 punts de 9, a 2 del filial d'Osasuna, que és líder. El conjunt agrenc va superar l'Arnedo 0-1 amb gol de penal de Max Marcet, mentre que el filial Borana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de Landry Farré. Escoltem el tècnic del Barça Atlètic, Juliano Belletti.
4: São três jornadas, onde buscamos, sobretudo, evolucionar, manter nesta regularidade, mas ajustando coisas. Hemos visto isso na primeira parte, sobretudo, onde ante um muito bom rival, com um jogo associativo também, tentou jogar, nos exigiu trabalhar muito sem balão. Temos o conceito de defender com balão também, mas afinal, sem balão, temos tido que trabalhar, e foi isso, não manter a paciência, a disciplina sem balão, sobretudo depois de haver marcado o gol. E os cambios muito bem, os jogadores que entram na segunda parte estão seguindo con la idea de la intensidad, de la regularidad, ayudó bastante al equipo que al final lo han hecho por merecer ganar.
0: Més resultats d'ahir dels equips catalans d'aquest grup 2 de segona federació masculina. Empatados del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés. Al final el gironès queda 7è amb 4 punts. Primera derrota del curs del Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. El Manresa que havia sumat el 6-6. Els vegencs són 5ens. I primera victòria en canvi del Reus Redis. Ahir 1-0 contra el Nàxara. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
5: El Reus Futbol Club Redis ha sumat els primers 3 punts de la temporada després de superar el Nàixera per 1-0 a l'estadi municipal. Ostrell va marcar el minut 9 de cap i va avançar els roig i negres en un bon inici de partit. Els locals van dominar la primera meitat i van tenir ocasions per ampliar l'avantatge, però el Nàixera també va posar a prova Dani Parra. A la segona part, Ostrell va tornar a marcar, però el gol es va anul·lar per fora de joc. El Nàixera va pressionar en el tram final, però el Reus va resistir i va assegurar-se la victòria. Eduard Becar és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
6: Sensació, primer, com a partit de futbol està molt bé. Crec que una altra vegada dominem a casa, tenim moltes ocasions, ens costa finalitzar, tot i que han marcat pronte, però sí que és veritat que crec que l'equip necessitava sobretot una victòria. Fos com fos, evidentment jo els demano sempre guanyar jugant bé a futbol, però jo crec que l'equip avui el que necessitava era una victòria per a llevar-se una mica el pes que portava una mica damunt, no?
5: Els reusencs tornaran a jugar diumenge vinent, en aquest cas al camp de l'Utebo.
0: Gràcies, David. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua a dir invicta amb 9-9, ahir 1-0 contra la Fundació Grama, també ahir Cerdanyola 1 a l'escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2 i en el derbi lledeta triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa, 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: El primer derbi lleidatà de la temporada de la tercera federació 26-27 es va quedar a la capital del Segrià després que l'Atlètic Lleida superés per la mínima 1-0-1 Mollerussa, que sense cap mena dubte es va mereixer obtenir algun punt del camp. Després del gol local el va transformar Jaume Pasqual al minut 11 i per part dels mollerussencs, Kun, en el darrer sospir de la primera meitat, va errar en un penal i jugadors com Folk, Dueso o el propi Kun van tenir clares oportunitats al llarg del segon acte. La victòria pels de Juan Carlos Beltrán, entrenador, que deixava clar que la primera de la temporada ja està al sac. I aquesta és la bona notícia.
8: La primera victòria sempre cuesta mucho, muchísimo, ¿no? Y encima un equipo nuevo como somos nosotros, nuevo en la categoría, nuevo como grupo de jugadores, pues esta primera victòria ja sabíamos que iba a ser muy costosa. No era el mejor contexto posible, el mejor escenario, porque el primer día en el Camp de Sports iba a ser difícil, lo sabíamos, no habíamos podido tampoco trabajar aquí y sabíamos que iba a ser difícil. El equipo que nos tocaba enfrente no era nada fácil porque es un muy buen equipo y que nos lo ha puesto muy complicado.
7: Per la seva part, Manel Cazorla, l'entrenador del Mollerussa, deixava clar que no està preocupat per la manca d'encert i que, tot i la derrota, torna a sentir-se molt satisfet del seu equip.
9: Al final, Jofre farà gols, Kun farà gols, Òscar farà gols, Alfa farà gols, Raico farà gols i Fol farà gols, Russo farà gols. Llavors, hem d'esperar, que encertin i que la fiquem dintre, perquè al final tot el que més que engloba el partit hem sigut superiors a l'Atlètic Lleida, per mi.
7: Amb dos equips tenen una setmana per endavant per preparar la propera jornada. L'Atlètic Lleida visita el Peralada diumenge a 4:45 de la tarda. El Mollerussa, per la seva part, rep el Cornellà el mateix dia a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, la penya va fer història en guanyar ahir el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a casa, l'Olímpic de Badalona, contra el Barça per 101-87 en una final catalana. Un partit en què el conjunt vertinegre va anar per davant en tot moment, en què l'MVP va ser un exblaugrana com Nicola Provitola, que en el seu retorn a Badalona com a local va fer 31 punts ahir i a 8 triples. Escoltem protagonistes primer el jove neerlandès Yannick Krak, que òbviament va guanyar ahir el seu primer títol en la penya.
10: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera en frente de nuestra afición. Es un sueño, es un sueño. Y sí, y lo mismo. Tenemos la mejor afición del mundo y
11: se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
0: I ara un dels nouvinguts aquest any a Badalona, l'ale extremeny Àlex Reyes, que ha fitxat aquest estiu pel Joventut procedent del Manresa.
12: La afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, primer título si no me equivoco en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder. Creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
0: Finalment, el tècnic de la penya, Dani Miret, que porta 19 anys al club i reconeixia que no s'imaginava aquest guió per aconseguir un nou títol.
13: Superespecial. Porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut. I això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
0: Això deia Dani Miret, el triomf i títol, com dèiem, per la decisa Joventut, un equip més fet que un Barça que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador, Alexander Sekulić, i que es queda sense Supercopa després de superar el València a semifinals i d'haver guanyat ara fa una setmana, recordem, la Lliga Catalana. En parlava un ex-vertinegre i ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
14: Donar-li la nova a la penya. La temporada comença aquesta setmana, doble jornada d'Euroliga. Això no para. Està clar que tenim molt marge de millora, tenim que anar seguint fent passeig endavant. L'únic que ens queda ara doncs analitzar tots els errors que hem fet en aquest partit, que són molts, i preparar-nos, perquè ens ve una temporada amb molts partits, amb molta intensitat, i tenim que estar preparats tots els que estem a la plantilla.
0: La setmana vinent ja arrenca la competició a la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina. Ho sentíem ara amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Els ballesans van superar ahir el conjunt anfitrió d'aquesta fase, l'Apollo Georgià, per 12-22. Abans van debutar, havien debutat divendres amb derrota 16-15 sobre el Brescia i l'altre equip que també s'ha classificat per la Champions, mentre que dissabte van guanyar 20-12 al Budva Montenegrí. Tindrem dos equips catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta, que avui mateix hem sabut els rivals que tindran la primera fase. El Sabella que ha enquadrat el grup A amb l'Olympiacos grec, el Hannover alemany i el Jadran Hercek Novi Montenegrí. El Barcelonet del grup C tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi. I en categoria femenina, Solim Mataró va aconseguir revalidar el títol de la Copa Catalunya, revalidant ahir a la final, una final molt ajustada, guanyant a l'Astralpul Sabadell 11-9. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
15: Final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo de màxim nivell. Tot i ser a inicis de temporada, Solim Mataró i Astralpul Sabadell han jugat un partit molt igualat que s'ha disputat al complex Joan Serra i que finalment ha acabat amb victòria i títol per les mataronines. El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb dues dianes, però dos gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns, per la Solim Mataró, mantenien la igualtat una altra vegada.
16: Molt contentes en portar-los aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
15: I a 1:50 del final,

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Badalona celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa aconseguit ahir diumenge pel conjunt verd i negre. L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat als micròfons del Badalona Matí a Radio Ciutat que a les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament a l'equip de Dani Miret. Després de l'acte, els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició a la plaça de la Vila. Televisió i Radio Ciutat de Badalona oferiran la celebració en directe en un especial de l'esport. Per facilitar la celebració, el consistori preveu ajornar l'inici de la segona fase de les obres de Francesc Layret, prevista inicialment per aquest dilluns, fins demà dimarts o l'endemà dimecres. Unes obres que afectaran el tram comprès entre el carrer del Temple i la plaça de la Vila. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al Badalona Matí.
3: Quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Gràcia, que parlés amb qui tingués que parlar. Per intentar aturar les obres. I sí, evidentment les tindrem que aturar doncs, fins demà o demà passat, perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions doncs, d'una nit tan màgica com va ser ahir.
2: I el líder d'Esquerra Republicana a Badalona, Àlex Montornès, manifesta les ganes de seguir treballant per la ciutat i donar a conèixer els projectes de la formació d'aquí fins a les eleccions municipals de 2027. I no parla tant de l'alcalde Xavier García Albiol. Davant la polèmica que ha generat l'acte d'inici de curs dels populars amb les migues d'aquest diumenge, des d'Esquerra afirmen que respeten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però en aquest cas no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú d'un antifrau sense indicis sòlids. Ho ha dit el Badalona Matí, l'escoltem.
4: No podem anar a antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanant a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
2: I en esports, el Sígol va caure davant del Girona per 1-3 en una jornada exigent on les visitants van imposar el seu domini i es van emportar els 3 punts. El Sígol haurà ara de passar pàgina i ja pensa en el pròxim partit, que serà contra la Florida. Ara mateix 28 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Salut, companys i companyes. És temps de sendes, d'obrir nous camins, de recórrer-los, de fer el badoc, de gaudir del camí, més que no pas arribar al destí final. Som un programa de senderisme, d'excursionisme i de viatges de Ràdio Martorell per la xarxa, que fem des de l'any 2008. Cada setmana us fem tres propostes, però primer el que hem de fer, lògicament, és presentar-les en el nostre sumari. El temps sembla haver-se aturat en l'indret que avui recorrerem. És a les Guilleries, un municipi que va ser anegat en part per un embassament i que no té un nucli urbà ben definit. Susqueda. En Joan Llinàs, d'Atri Serveis Culturals, ens proposa endinsar-nos a la Vall de Fornils, un d'aquests meravellosos culs de sac que tenim al país i que ens encanta visitar. Avui tenim un programa molt de les Guilleries. El Xavi Tió, a la secció de senderisme, ens porta fins a un dels 100 cims de la FEC, les Roques del Rei i el cim de Goteres, des de Sant Salvi de Cladells, un convent franciscà que es troba a Santa Coloma de Farners.

I seguim voltant per Romania, amb l'Àngels Masquer. El pla d'avui és molt relaxant. Recorre amb un vaixell els calmosos meandres del riu Danubi, a la regió d'Oltènia, fronterera amb Sèrbia. També descobrirem altres elements patrimonials i, sobretot, nyam-nyam, la gastronomia romanesa. Anem al gra, que la palla va cara. Ens acompanyeu en tot aquest recorregut del nostre programa d'avui? Doncs va, que marxem.

0: Roca i aigua han marcat el compàs d'un petit municipi de les Guilleries, força allunyat de les grans vies de comunicació. La roca el marca perquè, al nord, una gran muralla natural, el Cingle del Far, tanca completament el terme. I l'aigua, perquè la construcció d'un embassament sobre les aigües del Ter, l'any 1958, va engolir el futur d'un poble ja documentat de feia més de 1000 anys. Parlem de Susqueda, un municipi de la comarca de la Selva que, arran de la construcció de l'embassament del mateix nom, va quedar orfe de nucli urbà. Dels gairebé 1000 habitants que havia arribat a assolir al segle XIX, avui en manté poc més d'un centenar, escampats al llarg de 50 quilòmetres quadrats. A Susqueda avui només hi ha un petit punt de concentració de serveis, Sant Martí Sacalm, arremolinat al voltant de l'església homònima. La resta són masos, molts d'ells abandonats, ermites, santuaris, un castell, molins i, com a principal signe de vitalitat, una petita urbanització. Un municipi molt peculiar que descriu així en Joan Llinàs, historiador, arqueòleg i director de projectes d'Atri, Cultura i Patrimoni.
1: Susqueda tenia dues parròquies, que era Sant Vicenç de Susqueda, que és la del poble antic, i Sant Martí Sacalm, que és una altra parròquia. I Sant Martí Sacalm sí que també hi ha poques cases al seu voltant, i és on ara hi ha l'edifici de l'Ajuntament. Aleshores, el municipi ha quedat mig partit pel pantà. Al sud hi ha el que s'hi diu el veïnat del Coll, que se'n diu, i al nord hi hauria doncs, tota aquesta part de Sant Martí Sacalm, el veïnat de Fornils, i a sobre doncs, els cingles, el veïnat del Far.
0: I el que ja no hi trobarem és l'antic poble de Susqueda, que, com passa amb la veïna Sau, va ser engolit per les aigües. Encara podem veure fotografies del Susqueda de finals del segle XIX, format aleshores per dos barris. El de baix, al voltant del riu Ter, era conegut com el Ramadal, i el de dalt, la Sagrera.
1: Hi havia el poble de Susqueda, un petit nucli urbà que estava format com per dues barriades, una que era més enlairada, que era allà on hi havia l'església i les cases al voltant de l'església, i llavors n'hi havia una altra, just a tocar del riu, on hi havia un pont de pedra molt maco, i que en deien el barri del Ramadal. I aquests dos barris doncs, formaven el que era el nucli de Susqueda, allà on hi vivia doncs, la població aglomerada, diguéssim. I tot això va quedar negat pel pantà.
0: Però parlem del present. A Susqueda hi ha avui altres llocs prou interessants de veure. Des d'Atri, Cultura i Patrimoni, que és una petita empresa d'investigació arqueològica, arquitectònica i patrimonial i que també fa serveis culturals i turístics i visites guiades, s'hi apropen. Ho fan a través de dues rutes. Una ens porta cap a la vall de Fornils, que reposa sota el cingle del Far, una mica a l'oest de Sant Martí Sacalm.
1: A partir d'unes pistes que hi ha, doncs, tendències en aquest veïnat, que està format per uns quants masos, el Roure, la Triola, les Gleies, la Coma, hi ha tot un seguit de masos escampats, i a Sant Pau, que hi ha una ermita, bueno, una capella dedicada a Sant Pau, també hi ha un molí, el molí del Roure, i després les restes del castell medieval de Fornils. També hi ha una altra ermita en ruïnes, que és Sant Pere, prop del Mas de les Gleies. Són masos absolutament escampats, des d'un punt de vista natural, també molt ben conservada, pel fet aquest que és una espècie de cul-de-sac. No és una zona de pas ni molt menys, és d'anar escrutament. S'ha preservat una mica de totes les transformacions que estem acostumats a veure en moltes parts del país, no?
0: De tot aquest entorn en destaca, doncs, el castell de Fornils, documentat ja al 1177 i que actualment és en procés de recuperació. D'una altra banda, el molí del Roure, abandonat i en mal estat. I els masos, d'origen molt antic, de l'edat mitjana. Aquests són, recordem-los, el Roure, la Triola, Puigalí, la Coma, la Masó, les Gleies i Can Sant Pau, una llista d'edificacions disseminades de la vall de Fornils i que tenen una sort desigual en el moment present.
1: Són masos, tots ells molt antics, estan documentats des de l'edat mitjana, de la majoria d'aquests masos, però no n'hi ha cap que destaqui per sobre els altres, sinó que tots tenen el seu interès, eh? El que passa que n'hi ha alguns que estan abandonats, malauradament, d'altres no, s'han restaurat i són propietats particulars, i no són visitables, tampoc, perquè són propietats particulars. Però, bueno, estan en el paisatge, formen part del paisatge, que és un paisatge que no ha canviat pràcticament gens des de fa molts i moltes dècades. El conjunt és molt interessant. No n'hi ha gaires, no. És un poblament molt escampat i no és dens, Són masos tots molt antics, o d'origen molt antic la majoria, i que n'hi ha pocs. I, malauradament, ja dic, molts estan deshabitats.
0: La vall de Fornils s'orienta de nord a sud i la seva espina dorsal és la Riera de l'Om, que neix a les costerudes capçaleres prèvies a la cinglera del Far. A la riba esquerra, enlairat una bona colla de metres, l'ermita de Sant Pau, culminada per un petit campanar d'espadanya, n'és un dels punts més destacats.
1: Sant Pau sí que és un lloc que abans s'hi podia arribar fins i tot amb cotxe, amb certes restriccions, però s'hi podia arribar amb cotxe. Ara, doncs, l'Ajuntament ha restringit molt el tràfic rodat en aquella zona, cosa també comprensible, tot s'ha de dir. I Sant Pau és una capella que hi ha al costat d'un mas, que és a Can Sant Pau, relativament a prop del castell de Fornils, i que des d'allà es veu el castell. Des d'aquella esplanada que hi ha a l'ermita, es veu el castell al fons.
0: I ara pugem en alçada. Un altre punt destacat d'interès de Susqueda és el Santuari del Far. Des de Sant Martí Sacalm, una gran paret de pedra de més de 300 metres ens hi barra completament el pas motoritzat. A peu sí que hi ha un seguit de passos que permeten accedir-hi.
1: Està clarament diferenciat de la resta perquè hi ha els cingles. Aquells cingles tan espectaculars que són 300 metres en vertical, pràcticament. Hi ha accés directe a peu des de Sant Martí a través d'uns corriols que s'anomenen graus, que permeten salvar el desnivell, però només a peu. Llavors, si has d'anar-hi amb cotxe, has de donar la volta per darrere. Has d'anar a agafar la carretera que va de Sant Esteve d'en Bas a l'Esquirol, a Rupit, i aquella carretera té un trencant que va al Far, i s'hi pot arribar amb cotxe, també. Allà tens el santuari, va, més que no és un santuari, perquè està dedicat a la Mare de Déu del Far, que hi ha la talla gòtica de la Mare de Déu, i el que té és que té unes vistes espectaculars, lògicament, el lloc és un lloc espectacular. I si el dia és clar, doncs realment és molt recomanable d'anar-hi.
0: I a l'altre extrem del municipi de Susqueda, anant cap al sud, un altre santuari, el de la Mare de Déu del Coll, que centra un agrupament de cases una mica més modernes. En Joan Llinàs explica que des d'Atri fan una altra ruta guiada que hi arriba.
1: A Susqueda tenim una altra visita cultural, és una ruta cultural que també agafa a Susqueda, d'Andolés i Trabucaires, el cor de les Guilleries, que agafa els municipis d'Osor, que és un municipi veí, i Susqueda. Aleshores s'agafa Susqueda perquè anem al veïnat del Coll, que és el que està al sud del Pantà. I allà al veïnat del Coll hi ha el santuari del Coll, que és una església romànica molt maca, i que allà forma part d'aquesta ruta.
0: Sigui, doncs, la visita a la Vall de Fornils o bé la ruta cultural dels Trabucaires al cor de les Guilleries, Atri proposa un munt de visites i rutes culturals guiades per la selva i les comarques veïnes per fer descoberta del seu patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic. És l'especialitat d'aquesta petita empresa que en Joan Llinàs ens descriu.
1: Som una empresa familiar, som historiadors, arqueòlegs i documentalistes, i tenim dos vessants, no? Un seria el servei més tècnic, més arqueològic, treballs de excavacions arqueològiques, investigació, estudis històrics, estudis d'edificis, etc. I llavors tindríem una altra part de serveis culturals i turístics. Aquests productes de turisme cultural els fem nosaltres mateixos i som nosaltres els que expliquem a la gent, que els nostres clients, a la gent que ens els agafa, doncs directament doncs anem a fer la visita, anem a fer la ruta de descoberta, anem a fer la visita, i nosaltres mateixos, arqueòlegs i historiadors, a partir de la nostra experiència o a partir de la nostra feina, del nostre coneixement que tenim després d'haver-hi treballat tota la vida, fem la visita aquesta.
0: Rutes guiades de petit format, molt interactives i que poden ser també fora de catàleg, a demanda i personalitzades. En Joan ens remet a dues webs, atri.cat i experiencesculturals.cat. Entreu i remeneu, i tot remirant hi trobareu Susqueda, un municipi que sembla amagar-se entre les cingleres i l'embassament, un conjunt d'edificacions molt antigues, protegides pel verd, per l'aigua i pel silenci.
2: Sendes.
0: Doncs és temps de fer una mica de senderisme. Vam deixar enrere, ja ho sabeu, la setmana passada, la senda de los contrabandistes, 7 capítols diferents. I Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: Amb què ens sorprendràs avui? Perquè estàvem tan ben acostumats aquestes últimes setmanes, aquesta ruta fantàstica entre les valls de Bidassoa i Baztán.
3: Això mateix.
0: Ens hem airejat per terres atlàntiques.
3: Deixem els contrabandistes del Bidassoa i retornem a les nostres terres per anar a descobrir una raconada insospitada i un cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial. Recordeu, el projecte dels 100 cims és aquesta proposta de l'AFEC, que l'any que ve farà 20 anys, per conèixer el territori tot practicant l'excursionisme, i el que es tracta és d'assolir 100 cims d'entre una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra, i que són els cims més significatius en tots els aspectes, no només per l'alçada o la bellesa, sinó també per la visió panoràmica i de l'entorn geogràfic, com és el cas d'avui. Perquè us proposo anar cap a les Guilleries per enfilar-nos a les Roques del Rei. Unes penyes visualment molt atractives, situades en un entorn preciós i amb bones vistes, i després acabarà d'enfilar-nos a l'alçada màxima d'aquells contorns, que és el cim de Goteres, malauradament quasi sense vistes, tot per uns paratges corulls de castanyers, pinedes i suredes, al sector més oriental de les Guilleries, situat entre Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.
0: Doncs vinga, ganes, perquè les Guilleries és un territori que ens encanta. Anem a començar la ruta, vinga.
3: Doncs anem a començar a caminar a l'antic monestir franciscà de Sant Salvi de Cladells, avui remodelat i reconvertit en espai per celebracions d'esdeveniments. Hi arribarem per una pista d'uns 2,5 km, en molt bon estat, que s'inicia prop de la sortida 217 de l'eix transversal. I el que fem és que, des de l'aparcament de Sant Salvi, iniciem la caminada cap al nord per una petita pista secundària que s'enfila fort per entre una sureda en explotació i que després es converteix en sender fins a sortir a la pista principal del Vilar. Ja més planers, ara ens adrecem cap a la propera masia, però sense arribar-hi, perquè a l'alçada dels Camps del Vilar agafem una pista a l'esquerra que, d'entrada per pineda adulta, ens va remuntant suau fins a assolir un petit serrat on fem un colze de 90 graus just al punt on hi ha la Pedra dels Evangelis, aparentment un petit menhir amb unes inscripcions, però en realitat és una fita natural d'un metre i mig d'alçada amb les inicials dels propietaris de les finques que marcava i alhora també partió dels termes de Sant Hilari i Santa Coloma i, per tant, també dels bisbats de Girona i de Vic. Bé, si hem pujat fins aquí pel Soleil, el darrer tram per un alzinar de sureres acompanyat de brucs i arbossos, sempre per terreny de Sauló, aquí girem a nord-est per la mateixa pista, canviem de vessant i també radicalment d'ambient per posar-nos en un entorn molt més frescal i humit, on predominen els castanyers. Al següent trencall tornem a pujar fort i ens posem al regadiu de Cal Rei, és una finca de la propera masia de Cal Rei, és la masia que dona nom a les penyes que tenim davant i que són el proper objectiu, les Roques del Rei, unes roques d'arenisca rosada, i que les veiem encinglarades, sobresortint per sobre del bosc un bon centenar de metres, il·luminades pel sol de migdia. Un altre tram planer, després ens du a passar per sota les Roques del Rei, que deixem a la dreta, fins a la darrera pujada forta de l'excursió, que ens remunta a una zona de plantació d'avets al voltant de Can Cigala. És una petita masia en rehabilitació, i el que fem és passem a tocar de la casa, i per entre camps de plançons d'avets de totes mides, segurament per ser venuts en fires de Nadal com la d'Espinelves, anem a buscar un senderó que ens acaba de pujar quasi al capdamunt de les Roques del Rei, en un punt on tenim un bon mirador penjat d'una penya cap a la banda de mar, des d'on veiem Santa Coloma de Farners, més enllà veiem el massís de l'Ardenya, a tocar de Tossa i de Lloret, més avall veiem la serralada del litoral, alçada del Mont Negre i del Corredor, i completament a sud destaca, més proper, això sí, el turó del Castell de Montsoriu, entre Breda i Arbúcies. Bé, des d'aquest primer mirador acabem d'anar planers fins a l'extrem de Ponent, on hi ha el punt més elevat de les Roques del Rei i una gran creu metàl·lica arran de timba sobre les roques vermelloses, acompanyades amb algun pi al capdamunt. És una balconada que ens dona unes vistes magnífiques cap al Montseny, on destaquen clarament els castellets de les Agudes, veiem també el Turó de l'Home al costat, i al costadet vendeix cap a la dreta el massís del Matagalls, sobre el Viladrau. A ponent veiem els afores de Sant Hilari Sacalm, ja més propers, entre grans plantacions d'avets, i cap al nord destaca el cim de Sant Miquel de Solterra o de les Formigues, que és el sostre de les Guilleries, a sobre d'Osó. I aquí, des d'aquest cimet, desfem el camí fins a Can Cigala i per darrere la casa, altra vegada a nord, anem pujant entre més planters d'avets per anar a buscar de nou una castanyeda a la capçalera del Sot de la Mina. Aquí el que fem és girem 180 graus i ara planers fem una anada i tornada que ens puja al cim de Goteres. És l'alçada màxima de l'excursió, malauradament sense vistes pel dens bosc de castanyers i de pins. Si ens hi fixem bé, però, podrem entrellocar una mica la cinglera del Far, ben bé al nord, i encara que ens enfiléssim al capdamunt del gran vèrtex geodèsic que hi ha al cim, no guanyarem vista perquè no sobresortim de les copes dels arbres. Bé, desfem el trosset de camí que ens ha dut al cim i comencem a baixar cap a sud, fent ziga-zagues per les múltiples pistes d'explotació de la castanyada de Cal Rei, fins a desembocar força enllà, altra vegada, als camps del Vilar, i ja només haurem de desfer el tros de camí comú de l'anada que ens retorna al monestir de Sant Salvi. És un edifici de finals del segle XVII on recomano, si és obert, fer un cop d'ull al pati central entre porxos i finestrals de l'antic claustre.
0: Sempre és bo fer una mica el xafarder, eh? Ja que estem al territori, doncs anem a mirar què trobem allà. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 9,5 km.
0: Desnivell?
3: 475 metres de desnivell acumulat.
0: Temps?
3: Posem-hi unes cingoretes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques castanyedes, de les sureres i de les vistes des dels dos miradors.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: No hi posaria més que un 1 i mig sobre 5.
0: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Les Roques del Rei i el cim de Goteres des de Sant Salvi de Cladells, d'un usuari força actiu a Wikiloc que es diu Miquel Garriga Acosta.
0: Doncs molt bé, Xavi, avui ens hem airejat per les guilleries. Gràcies i fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu. Aprofitant que vaig estar 6 mesos allà, doncs vaig aprofitar per voltar pel país i vaig descobrir sobretot el que és la zona de la Transsilvània, el que és la frontera amb Sèrbia i després el que és el delta del Danubi.
0: Tercer capítol de 4 dedicat a Romania. Avui, amb l'Àngels, visitem Oltènia, concretament la ciutat de Craiova i també Severin i Orșova, que toquen el Danubi i a la frontera amb Sèrbia. Navegarem entre meandres del riu Danubi, descobrirem l'estàtua de pedra més gran d'Europa, ens relaxarem a una ciutat termal i de vacances, i si us agrada la gastronomia, coneixereu les especialitats de la cuina romanesa. Tot això des d'ara, als Quaderns del Viatger.
4: Des de Craiova també vaig anar a descobrir el que és la frontera amb Sèrbia. La ciutat més gran que hi ha aquí al costat és Severin. Realment és una ciutat com molt tranquil·la, molt petita. La gent d'aquí està ben ubicada, no? Perquè tant pot creuar Sèrbia com arribar ràpid a Craiova. Aleshores, és com una ubicació així. Té el riu, és una ciutat com més tranquil·la. I justament al costat de Severin hi ha Orșova. Des dels dos llocs és possible i molt recomanable agafar un vaixell i anar a descobrir una escultura de 40 metres d'alçada que està esculpida en una de les roques d'aquest riu, del Danubi, que representa el rei d'Asi i d'Echeval. És l'escultura en roca més gran de tota Europa, amb aquests 40 metres d'alçada. I van trigar com uns 10 anys en construir-la i 12 persones van estar treballant en aquesta escultura i realment és molt impactant. I alhora és xulo el fet d'agafar un vaixell i veure que estàs molt a prop de Sèrbia, no? I que estàs a la frontera d'un país que, tot i formar part d'aquesta zona dels Balcans, té moltes diferències amb Romania. Més tocant a la frontera hi ha tota una zona que és el Vall d'Herculane, que ja contrasta molt amb aquest paisatge més del riu i del Danubi, que en aquesta zona és molt característica per les aigües termals. A Romania hi ha bastantes zones amb aigües termals, aquesta és una de les més populars, i està molt bé perquè tu pots anar amb el teu banyador i la teva tovallola i anar a una aigua termal. Hi ha algunes que són de pagament, però hi ha moltes que són públiques i estan obertes. Aleshores, no és curiós el fet d'estar allà, no?, amb tot de gent, sobretot a Romania, no?, que moltes vegades el caràcter sembla que sigui com més tancat i de cop et trobes a unes aigües termals naturals que neixen allà a la roca, al costat del riu, a la vall aquesta d'Herculane, i estàs compartint un espai petit, calent, no?, i com més íntim. Severin, Orshova, així com Craiova, formen part de la regió que es diu d'Oltènia, i Oltènia es caracteritza precisament per això, no? Moltes vegades nosaltres estàvem vivint a Craiova pensant, bueno, volem un lloc on poder pujar una mica i veure una posta de sol, no? Perquè no, poques que n'hi ha, no les podem veure mai. I realment allà era impossible, o sigui, tota aquesta zona precisament és molt plana. Ara, si t'escapes una mica i vas a aquesta zona de la vall, això també ho té molt Romania, els Carpats, a fer aquesta zona com en forma d'ela que els creua, de cop estàs al costat del riu, en una zona molt plana com és Severin i Orshova, i potser a 30 quilòmetres ja estàs en una vall amb unes aigües termals i hi ha un contrast de paisatges interessant de viure també, perquè et sorprèn en poc espai o en poca distància que això passi. Gastronomia a Romania, jo la resumiria en xorbes, que les xorbes són sopes. Una xorba és una sopa i ells fan molts tipus de xorba, o sigui, des de xorba fasole, que són una sopa amb fesols, o una sopa amb carn, una sopa amb mil verdures, o sigui, realment tot dinar té una sopa que l'acompanya. A nivell de dolços, que jo soc molt fan dels dolços, em va agradar molt el kubrick. El kubrick és una espècie de bretzel alemany. De fet, el bretzel alemany té com aquesta forma més de cor, no?, així entrellaçat. I el kubrick a Romania és un cercle de pa. I aquest cercle de pa, doncs, el farceixen o bé de xocolata o de formatge, o ells també ho tenen molt això, moltes melmelades, sobretot melmelada de raïm, que en produeixen molt, melmelada de poma i de pruna. Romania és interessant també a nivell gastronòmic perquè té algunes connexions com amb Turquia, pel tema de que en el seu dia, doncs, l'imperi otomà es aglutinava. I aleshores veiem, per exemple, que tenen sarmales, que els sarmales són aquests xurros, carn o verdures envoltades, són com farcellets llargs de carn, verdura, envoltades amb col. I això també ho tenen, per exemple, a Turquia. L'únic que a Turquia el que l'envolta és la fulla de la parra. També tenen molt de formatge, la branza. Branza és com es diu el formatge i és precisament, o concretament, el formatge de l'ovella. I després mengen molt també, com acompanyant, la mamaliga. La mamaliga seria com la polenta i aleshores la utilitzen això. O sigui, sobretot a la part de Transilvània encara es menja més la mamaliga i l'acompanya, no? Ja sigui amb una salsa de xampinyons o no sé què, o amb verdures, però sempre és com aquest acompanyant. Com si fos el pa per nosaltres, doncs una mica ells tenen la mamaliga. Com a detall, que a Romania, igual que a tota la zona dels Balcans, també tenen com aquesta beguda alcohòlica, que és la palinka, que a la resta dels Balcans li diuen la ràquia. Cada país té el seu nom, però que seria aquest tipus d'aiguardent, no? Aquest alcohol com superfort, que fins i tot l'arriben a fer ells a casa seva i així.

Punt i final, no tenim temps per més. Seguiu els nostres darrers programes al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat entrant a l'apartat de Ràdio Martorell i al subapartat del nostre programa, el Sendes. Ens acomiadem l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent amb més continguts, més camins, moltes més sendes. Fins aleshores, que tingueu una molt bona ruta.

0: Badalona celebrarà aquesta tarda a la plaça de la Vila el títol de la Supercopa. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Aquesta tarda hi haurà recepció dels campions a l'Ajuntament i des de Televisió de Badalona un programa especial en directe a partir de 6:45 de la tarda. La programació i l'agenda de la ciutat es capgira per un títol que ahir va fer embogir el Palau Olímpic. El jugador de la penya més destacat va ser Nicola Provitola, que va acabar sent l'MVP indiscutible amb 31 punts i 9 de 13 en triples. Amb aquesta victòria històrica a casa, el club verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei de 2008 i tornen a aixecar la Supercopa 40 anys després del seu últim triomf. Aquesta és la notícia més destacada d'avui dilluns 21 de setembre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: Precisament els treballs de la segona fase de pacificació de Francesc Layret que s'havien d'iniciar avui s'endarrereixen almenys 2 dies a causa de la celebració del títol de la penya a la Supercopa. Més obres, tot i que la remodelació del pont del Petroli avança a bon ritme, la infraestructura no estarà oberta al públic aquesta tardor. De seguida us donem més detalls. I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situat Badalona com un model de gestió pel conjunt de l'Estat i ha reivindicat la tasca de l'alcalde Xavier García Albiol durant el tret de sortida del curs polític del PP català a la nostra ciutat.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Avui l'actualitat la centra la victòria de la penya en la final de la Supercopa que ha donat un títol estatal a Badalona 18 anys després. Aquesta tarda hi haurà recepció dels campions a l'Ajuntament i des de Televisió de Badalona un programa especial en directe a partir de 6:45 de la tarda. La programació i l'agenda de ciutat es capgira per un títol que ahir va fer embogir el Palau Olímpic. Ens ho explica el nostre company Albert Guerra.
3: La final va començar amb un ritme frenètic. El Joventut va sortir al partit amb un pla ofensiu i Ricky Rubio va començar endollat els primers minuts de la final. Per part del Barça, Joel Parra, en passat verdinegre, va anotar les primeres cistelles blaugranes i va acabar sent un dels millors jugadors del seu equip. Però el més destacat va ser una altra vegada don Nicolás Laprovítola, l'argentí. Va tornar a fer un recital com a les semis contra l'Escònia i va acabar sent l'MVP indiscutible amb 31 punts i un 9 de 13 en triples, que és rècord a la Supercopa. La Provitola, lògicament, estava així d'eufòric al final del partit.
4: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que, nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como... Esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
3: Amb aquesta victòria històrica a casa, el club verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei de 2008 i també de l'Eurocopa obtinguda aquell any. 40 anys després del seu últim triomf en aquesta competició, l'any 1986, els verdinegres tornen a aixecar la Supercopa i, per si no n'hi hagués prou, trenquen un malefici també històric. Fins ahir, cap anfitrió d'una Supercopa havia aixecat el títol.
0: Per cert, que la programació especial del cap de setmana a Televisió de Badalona amb el seguiment de la Supercopa ha aconseguit una audiència de 73.800 espectadors a més de 530.000 visualitzacions a les xarxes socials. Precisament els treballs de la segona fase de pacificació de Francesc Layret s'endarrereixen almenys 2 dies a causa de la celebració del títol de la penya. Segons ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, els operaris ja han començat a retirar semàfors i alguns elements de senyalització, però les actuacions amb maquinària passant començaran previsiblement dimecres. Les obres també inclouran l'enderroc del bar Serra i la modificació de l'ordenança que regula les façanes i terrasses dels establiments per unificar la seva estètica. Una normativa que estarà enllestida abans que finalitzin les actuacions. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
2: Això no vol dir que un cop sigui aprovada l'ordenança obligarem el dia següent a seguir els paràmetres que marcarem. No. Donarem un període transitori ampli a aquells doncs, que de moment no tenen una afectació d'obres, però sí que a Francesc Layret allà ja començarem amb un grau d'exigència important.
0: Albiol ha assenyalat que la resposta dels comerciants i dels ciutadans és positiva, tot i les molèsties que provocaran aquests treballs. Una remodelació que, recordem-ho, afectarà la sala al refugi, que serà inhabilitada de manera permanent. En aquest espai, on s'exposaven els diorames a càrrec de l'associació Amics del Pessebre de Badalona, es traslladaran definitivament al local ubicat a la plaça Pompeu Fabra. Tot i que la remodelació del pont del petroli avança a bon ritme, la infraestructura no estarà oberta al públic aquesta tardor. L'estructura del nou pont estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Aquest dilluns, l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat dels responsables del projecte per conèixer l'estat de l'actuació. Els operaris treballen en la infraestructura des d'aquest mes de juny, aprofitant el bon estat del mar durant la primavera i l'estiu. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manuel Raventós, enginyer i director de l'obra.
5: Estem desmuntant trams del pont vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, i ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
0: Paral·lelament s'està treballant al port de Badalona encoixinant i unint les diferents peces metàl·liques que configuraran la futura plataforma final de forma circular. Un cop unida l'estructura, d'aquí a dues setmanes es col·locarà al capdavant de la infraestructura. A partir d'aleshores, amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i el nou enllumenat. Més qüestions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situat Badalona com un model de gestió pel conjunt de l'Estat i ha reivindicat la tasca de l'alcalde Xavier García Albiol. Feijóo ha assegurat que la ciutat és molt important pel partit i ha defensat una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya. Ho ha dit aquest diumenge al Turó d'en Carig, en el tret de sortida del curs polític del PP català, on la seguretat, la multireincidència i l'ocupació il·legal han centrat bona part dels discursos. El líder popular ha afirmat que vol arribar a la presidència del govern espanyol amb el suport de Catalunya i per Catalunya. En aquest sentit, ha demanat girar full del procés independentista i centrar-se a resoldre els problemes que afecten el territori. Feijóo ha assenyalat que Catalunya és la comunitat amb més impostos i menys serveis i ha posat Badalona com a exemple de la gestió del PP.
6: Quiero una Cataluña líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y Badalona, tercera ciudad de Cataluña, es el ejemplo de que otra política es posible, que otra política es eficiente.
0: La jornada ha suposat el tret de sortida del curs polític amb la mirada posada en les eleccions municipals i les generals previstes pel 2027. I Guanyem Badalona i Badalona en Comú porten antifrau la participació de Núñez Feijóo en aquesta festa de les Migues d'aquest diumenge. A acusen l'alcalde de fer servir recursos municipals per fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. El govern municipal manté que tots els actes que organitza el Partit Popular, inclòs el de diumenge, els paga el mateix partit. Les dues formacions creuen que hi ha indicis per pensar que s'han fet servir diners públics en l'organització d'un acte polític del Partit Popular. Segons afirmen, hi ha càrrecs públics que han participat en la distribució de les entrades. Aida Llauradó és la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú Podem i Dolors Sabater és la presidenta del grup municipal de Guanyem.
7: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijó i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament, a través dels seus organismes autònoms. Fan veure que són un acte de ciutat, dient la nova fiesta de les migues, quan estem parlant d'un acte polític, intentant confondre els propis treballadors d'on els estan convidant.
8: Albiol juga amb aquesta confusió fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular, i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals, dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets, i això és un escàndol que cal desemmascarar, perquè s'ha d'acabar aquesta impunitat en què Albiol fa servir la seva majoria absoluta.
0: Guanyem assegura que si la investigació de l'Oficina Antifrau així ho determina, també portaran el cas a la Fiscalia Anticorrupció. I precisament davant la polèmica que ha generat aquest acte d'inici de curs dels populars amb migues aquest diumenge, des d'Esquerra Republicana afirmen que respecten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però en aquest cas diuen no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú d'anar a antifrau sense indicis sòlids. Escoltem Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana.
9: No podem anar a antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses, per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
0: El líder d'Esquerra manifesta les ganes de seguir treballant per la ciutat de Badalona i donar a conèixer els projectes de la formació d'aquí fins a les eleccions municipals de 2027. És moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. La plataforma Transformem l'Autopista ha tallat aquest diumenge un tram del lateral de la C31 a Badalona per reclamar una via més saludable i pacificada durant la Setmana Europea de la Mobilitat. La iniciativa ha inclòs una penjada de pancartes i un acte simbòlic entorn del pont de Sant Felip i d'en Rosés per visibilitzar el rebuig a aquesta infraestructura. I sota el lema Combina i Mou-te, Badalona s'adhereix un any més a aquesta iniciativa europea que aposta per un urbanisme més humà, centrat en la salut i en fomentar alternatives al vehicle privat. Aquest dissabte, el Passeig Marítim s'ha convertit en un espai de lleure, sensibilització i reivindicació al voltant d'aquest àmbit. La fira ha ofert més d'una trentena d'activitats i ha servit per donar a conèixer les diferents opcions de mobilitat més ecològiques que hi ha a la ciutat. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, que es commemora avui, la Fundació Catalunya La Pedrera ha organitzat un seguit d'activitats per reforçar les capacitats cognitives a la plaça Pompeu Fabra. Aquesta malaltia neurodegenerativa afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys i de moment no té cura. I en plana cultural, Badalona ha esdevingut la seu de la trobada Poetes en Red durant aquest cap de setmana. L'esdeveniment s'ha celebrat en tres espais emblemàtics de la ciutat amb l'objectiu d'apropar la poesia i promoure la creació literària i l'intercanvi cultural. Actuacions musicals, recitals o activitats culturals són algunes de les propostes que s'han pogut viure en aquesta trobada que va començar divendres amb un recital poètic al Centre Cívic de Can Pepus. A la iniciativa, on han participat una quarantena de poetes, dels quals dos són badalonins, s'ha consolidat com una de les fites culturals pels amants de la literatura i la poesia. Ho explica Lucía Pastor, organitzadora de l'esdeveniment.
10: Gent que es retroba, fem intercanvi de noves idees, fem intercanvi de llibres, escolta el meu llibre, el teu llibre. Volem fer una donació petita, una donació a les biblioteques de la ciutat, de manera que, bueno, que estiguem la poesia, perquè pensem sempre que la poesia està mal entesa. Està mal entesa.
0: Ja fa més de 16 anys que s'organitzen aquestes trobades arreu d'Espanya. Tot el que es recapti amb la venda de l'antologia d'aquesta edició anirà destinat a les biblioteques municipals de la ciutat. I fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva. Però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà a la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
1: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
12: Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs, on compren els professionals. Obramat.
1: Els esports amb Ramon Duran.
13: La penya està d'enhorabona, els verdinegres que es van alçar amb la Supercopa de l'ACB després de derrotar a la final el Barça 101-87. Evidentment, avui des d'aquesta casa seguirem íntegrament el programa especial, amb un programa especial vull dir que seguirà la celebració de la penya avui a la Casa de la Vila. I a més també ha estat un cap de setmana futbolístic amb sort diversa, perquè el Badalona va aconseguir la primera victòria, el Women va empatar a la primera femenina i a la tercera federació femenina derrota del Sigul. I ens hi posem perquè el Joventut continua de celebració després de conquerir el títol de la Supercopa ACB a les semifinals, imposant-se clarament al Kosner Baskonia i ahir també fent-ho jugant un partit amb gran autoritat sobre el Barça 101-87 amb Nicola Provitola ostentant el lideratge en forma de triple, sobretot marcant el ritme del partit en tot moment. Ell i Ricky Rubio, segurament, doncs, els amos del parquet de l'Olímpic, perquè realment l'exhibició va ser total davant més de 12.000 persones que es van donar cita a les graderies i que van portar a l'equip verdinegre amb volandes. Després del partit es va celebrar, com no podia ser d'una altra manera. Hem de dir que des del 2008 no s'alçava un títol davant l'afició verdinegre al conjunt de la penya, i que aquesta Supercopa no es guanyava des de 39-40 anys, els números estan allà, feia que no és el segon títol de la Supercopa. Per tant, doncs, l'última Copa del Rei, recordem, el 2008, i la penya que ahir va tornar a ser, en aquest cas, supercampiona d'Espanya, tenint en compte, doncs, que en aquest títol oficial, que encatxarà la temporada de l'ACB, doncs hi havia el Barça, hi havia el Cosner Baskonia i hi havia també el València. Al final del compromís, doncs l'alegria es va desfermar al parquet de l'Olímpic. Anem a pams. Hem escoltat abans en profunditat amb els companys dels serveis informatius a Nicola Provítola. Anem a sentir més protagonistes. Anem a escoltar el tècnic del Joventut, un Dani Miret, que deia que era, vaja, impressionant el que s'estava vivint amb aquesta Supercopa guanyada.
14: Superespecial. Porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut, i això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
13: Doncs ahir van començar, no ahir, però de fet ahir es va poder culminar, no?, aquesta sensació que hi ha en el carrer, amb els aficionats, amb els socis de la penya, aquesta il·lusió, tot el que realment ara mateix s'està sentint amb aquest equip, no? Especialment amb aquesta dupla, Ricky Rubio, Nicola Provítola, sí, però en realitat és tot l'equip, perquè sembla que tot l'equip està responent ara per ara a un gran nivell. I aquí la il·lusió es desferma pensant que això pot arribar a ser una constant durant tota la temporada. Tant de bo sigui així i que aquest no sigui ni molt menys el darrer títol que el Joventut aconsegueix aixecar aquesta temporada 26-27 i que de cara a l'any que ve, el 27, doncs, li pugui portar més èxits al conjunt verd i negre. Un Dani Miret que, sobretot, incidia, no?, en aquesta comunió, en aquesta... doncs bones sensacions que es desprenen ja no des d'ara, sinó des de fa mesos i des de fa algunes temporades entre el que és l'equip i l'afició.
14: Yo creo que estamos en un momento muy bonito. Tenemos jugadores que hacen vibrar a la afición y la afición hace vibrar al equipo. Y esto es lo que necesitamos, que la afición se sienta tan importante como realmente es, porque es el quinto y el sexto hombre cuando jugamos en casa y notamos esa energía. Somos un equipo que subimos al nivel, como hemos demostrado, de poder ganar pues equipos de Euroliga y de jugar muy bien. No siempre vamos a ganar, pero creo que el equipo siempre va a hacer que esta gente que viene se sienta orgullosa del esfuerzo que ponemos y de la propuesta que hacemos de intentar jugar.
13: Impressionant tot plegat, un orgull sentir-se verd i negre. Ricky Rubio, per exemple, doncs, tot i la seva experiència, no podia evitar el base del Masnou emocionar-se al final del partit.
15: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
13: I qui no va ser menys va ser el gran capità, no? Ante Tomic, que va participar de ple en aquesta celebració. De fet, va alçar el trofeu amb Ricky Rubio, de campions. Un Ante Tomic que esperem que en breu, en setmanes, pugui tornar a les pistes i que es mostrava orgullós per tot, pels seus companys, per l'afició, per la ciutat. En definitiva, feliç Ante Tomic.
16: Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme. Enorme. Dos partidazos. O sea, un juego increíble. Increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición de todo el mundo.
13: No podía ser de una otra manera. Y claro, la afición. En moments així tens ganes de parlar amb els milers d'aficionats que amb tota la il·lusió del món estaven ahir al Palau Olímpic i altres que no hi van poder anar. A més, avui es podrà demostrar en el carrer, no?, a la plaça de la Vila, amb tota aquesta celebració. Aficionats de la penya que, vaja, somiaven en un moment així.
17: Ha sigut espectacular el partit que ha fet, però bueno, en realitat tot l'equip, no? Ha sigut de creure, perquè guanyar el Barça no és gens fàcil, i quan s'apropava al marcador encara tenien forces per seguir aguantant.
18: El Riqui ha repartit molt bé el joc i la Progo s'ha pogut aprofitar a la perfecció amb els seus triples.
17: Ha sigut brutal.
13: L'empenta de l'afició verdinegra. Amb aquesta victòria a casa explicàvem que la penya trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei del 2008 i tornen a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició, que va ser l'any 1986. Depenent de com es miri la xifra i la data, doncs podríem dir que són 40 anys. I evidentment que seguirem, insisteixo, amb un programa especial a aquesta casa, doncs a tots els actes de celebració d'aquesta Supercopa verd i negra. En futbol, i anem a parlar de la primera divisió femenina, el Badrona Women, que es va haver de sobreposar a una expulsió de la seva portera ahir titular, María López Valenzuela, minut 30, es va quedar amb 10, Sheil Font va agafar el relleu de Julve, i es van haver de defensar les jugadores de Mar Ballester, que, malgrat tot, van poder aprofitar alguna ocasió per desequilibrar el marcador. És veritat que la Real Sociedad va apretar, especialment a la segona part, on va reclamar dues accions polèmiques, on va veure com li anul·laven un gol. En definitiva, un equip basc es va voler aprofitar d'aquesta superioritat numèrica. No va poder fer-ho perquè el Badrona Women es va defensar molt bé i d'aquesta manera va poder salvar un punt. Aquest és el resum de Marc Ballester, el tècnic del Badrona Women.
19: Del descans hem dit que evidentment doncs, la prioritat era defensar, era protegir-nos, però que sabíem que podríem fer mal també en accions de transició. Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila, així que crec que l'equip, tot i defensar, no?, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
13: Doncs orgullós Marc Ballester, un Badrona Women que tornarà a disputar la cinquena jornada a casa el pròxim cap de setmana a Palamós, al municipal de Palamós. I qui va aconseguir la primera victòria a la Lliga va ser el Badrona, que ho va fer guanyant 0-2 al camp del Vilassar, un partit que sobretot el Badrona va començar molt fort, el quart d'hora ja guanyava 0-2, després va saber administrar la renda, va saber ser un equip sòlid, el Vilassar

0: punts.
1: Content perquè al final del que venim, una pretemporada on ens ha costat guanyar i de fet no hem guanyat a ningú que no sigui de la primera catalana, les dues primeres derrotes, i avui jo crec que l'equip ha fet un pas endavant. Sobretot hem tingut aquests primers 20 minuts molt, molt bons i hem aconseguit fer dos gols, perquè al final si estàs molt bé i no fas gols, doncs després se't pot complicar, però crec que molt bon partit, i després dels dos gols ja ho hem gestionat d'una manera diferent. Ens hauria agradat seguir atacant una mica més, però al final el rival també arrisca més i tu ja vas per davant i et condiciona una mica, però en general un partit super complet de tots. Crec que han fet un gran esforç tots els jugadors i donar-los l'enhorabona perquè s'ho mereixien, perquè ho estan patint també, ho estan donant tot i volen que les coses surtin, i avui crec que han sortit i a partir d'aquí hem d'intentar créixer i anar cap a dalt.
0: I qui estava pensant ja en anar cap a dalt per continuar sumant va ser Robert Simón, que va entrar a la primera part substituint a Pepe Bonilla quan es va lesionar. Escoltem Robert Simón.
2: Nada, ara a continuar, a pensar en el San Cristóbal, hay cosas que mejorar y esto solo acaba de empezar y queda mucho todavía, seguir en la línea de seguir creciendo como equipo y el próximo partido intentar ganar y coger ya la racha positiva y tirar para arriba.
0: En parlarem al llarg de la setmana de les lesions de Toni La Rosa, de Pepe Bonilla, del retorn de Piñol 4 mesos després de la lesió, en definitiva un Badalona que en aquest cas disputarà el partit de la quarta jornada contra el San Cristóbal. I el Sígol, segona jornada, primera derrota, 1-3 contra el Girona. Un Girona que s'avançava 0-1, ampliava diferència, retallava el Sígol 1-2, però no podia, en aquest cas, acabar d'igualar el partit. Escoltem la valoració del tècnic del Sígol, Dani Martínez, després d'aquest partit que es va disputar a la Teixonera, Barcelona.
3: Seguimos creciendo físicamente, a nivel de juego cada vez mejor. Hoy no hemos estado muy acertadas en el área contraria y hasta el final de los partidos que son tan abiertos como hoy, tan igualados, pues nos ha castigado un poquito más en contra.
0: I fins aquí, el temps clavat. Hem arribat aquí al final dels esports. Ho deixem aquí. Demà més informació en tota la celebració verd i negre.
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
5: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
7: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
8: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
9: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
5: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
8: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
5: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
8: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu.
5: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
8: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
5: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
10: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
5: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de trànsit.

0: Visió entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana, res a veure, amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
1: Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
5: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
4: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
6: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
4: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
2: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón, i ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la Comissió d'Investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
8: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
7: Mazón s'ha expulsat els atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Seguim a Madrid. Avui en decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
10: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I, per últim, també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
9: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
11: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
9: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
13: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
12: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres a la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
14: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
15: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
14: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
16: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
14: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
3: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
1: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
17: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
18: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
17: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000. Pel conflicte urbanístic del sector 21, la sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
1: 3/4 de 3, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
19: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
20: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
19: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
2: Notícies en xarxa.
1: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
21: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
22: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digne, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
21: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
1: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
3: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
0: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
5: Estem desmuntant trams del pont vell i els sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, i a la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
0: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
6: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
23: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
6: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
24: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix a l'Alt Penedès ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
1: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle aculli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
25: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
1: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
7: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
4: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del llibre.
8: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, és el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
4: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
4: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
9: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
4: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
9: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa, no? Escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
4: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
1: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
10: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
11: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
10: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, se'l va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
26: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
10: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astròpol Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Astròpol Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip del verd espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
1: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Badalona celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa, aconseguit ahir diumenge pel conjunt verd i negre. L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat als micròfons del Badalona Matí a Radio Ciutat que a les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament a l'equip de Dani Miret. Després de l'acte, els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició a la plaça de la Vila. Televisió de Badalona i Radio Ciutat oferiran la celebració en directe en un especial l'Esport Supercampions. Tant la ràdio com la televisió públiques ens unim en una missió conjunta des de la plaça de la Vila. Us esperem a partir de 6:45 a la ràdio, a la tele, a la televisió i en línia. I precisament a causa de la celebració del títol de la penya a la Supercopa, els treballs de la segona fase de pacificació de Francesc Layret, que s'havien d'iniciar aquest dilluns, s'endarrereixen almenys 2 dies. Segons s'ha detallat l'alcalde de Badalona, els operaris hi han començat a retirar semàfors i alguns elements de senyalització, però les actuacions amb maquinària pesant començaran previsiblement dimecres. Les obres també inclouran l'enderroc del Bar Serra i la modificació de l'ordenança que regula les façanes i terrasses dels establiments per unificar la seva estètica. Una normativa que estarà enllestida abans que finalitzin les actuacions. Escoltem a Xavier García Albiol.
4: Això no vol dir que un cop sigui aprovada l'ordenança obligarem el dia següent a seguir els paràmetres que marcarem. No. Donarem un període transitori ampli a aquells doncs, que de moment no tenen una afectació d'obres, però sí que a Francesc Layret allà ja començarem amb un grau d'exigència important.
3: Albiol ha assenyalat que la resposta dels comerciants i dels ciutadans, diu, és positiva, tot i les molèsties que provocaran aquests treballs. Una remodelació que, recordem, afectarà la sala El Refugi, que serà inhabilitada de manera permanent. En aquest espai, on s'exposaven els diorames a càrrec de l'associació Amics del Pessebre de Badalona, es traslladaran definitivament al local ubicat a la plaça Pompeu Fabra. I l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Aquest dilluns, l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació. Tot i que la remodelació avança a bon ritme, la infraestructura, que no estarà oberta al públic, aquesta tardor. La inauguració del pont estava prevista per la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones, que han de subjectar la plataforma final, ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Els operaris treballen en la infraestructura des d'aquest mes de juny, aprofitant el bon estat de la mar durant la primavera i l'estiu. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manuel Raventós, enginyer i director de l'obra.
5: Estem desmuntant trams del pont vell i substituint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys d'aquí un mes ho tindrem ja a la plataforma, ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
3: I en esports, empat a 0 en el primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada i disputat a Palamós. No va ser gens fàcil competir davant de la Reial Societat. Mar Ballester ha valorat positivament el partit, tot i l'expulsió de la portera María López Valenzuela, qui va arribar massa tard a una sortida i va escombrar una jugadora rival.
6: Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila, així que crec que l'equip, tot i defensar, no?, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
3: El proper dissabte a les 12 del migdia rebran el Granada a casa en un partit que també es jugarà a Palamós. Ara mateix, 28 graus de temperatura a la ciutat.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
2: La guerra civil i la postguerra han marcat milions de vides i quedaran per sempre ancorades a la història. Avui posarem la mirada a les Terres de l'Ebre per presentar-vos dues novel·les que parlen d'aquest fet històric, però que ho fan des de mirades diferents. No em porteu roses, de l'Eva Vilanova, Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, publicada per Cossetània, parla de la postguerra, dels silencis, de la família i de com el passat arriba als nostres dies.
7: No em porto res, és una obra bastant coral que narra un any en la vida d'una família que passen diferents coses, en diferents trames, com he comentat, és bastant coral, però bueno, diríem que la trama que vertebra tota la família és una trama que gira al voltant d'unes cartes que es van trobar, bueno, que arriben, ja, si ja veurà com, arriben a la vida de la família, i són unes cartes que estan relacionades amb un avantpassat molt proper.
2: Les ànimes fidels, de l'Helena Rufat Casals, Premi Joanot Martorell, publicada per Edicions 62, ens trasllada a la rereguarda en els moments previs a l'ofensiva de l'Ebre. Les dues protagonistes principals, la Clara i la Gertrude, una infermera britànica, ens mostren una altra cara de la guerra.
8: Principalment trobarem dues dones que, com diu el títol, són fidels a si mateixes, però que parteixen de llocs diferents, perquè la infermera protagonista, que és el personatge real, doncs ella es planteja d'ajudar a la guerra, mentre que l'altra, la Clara, la mestra republicana, es planteja de sobreviure a la guerra.
2: Dues novel·les impressionants. I us portem també la proposta de la setmana. Torna Tiana Negra, amb moltes novetats. En parlem amb la seva directora, Anna Maria Villalonga.
9: Sí, bueno, aquest any, precisament perquè era la 13a edició, vam dir, sempre busquem un fil conductor, no? un eix vertebrador cada any que sigui diferent. L'any passat va ser el True Crime, i aquest any vaig dir, home, aquest any és el terror, vull dir, és el número 13, doncs el terror.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
2: Les ànimes fidels, Premi Joanot Martorell, publicat per Edicions 62, porta el segell de l'Helena Rufat Casals. Una novel·la que haig de dir ja de bon inici que us l'heu de llegir, que us la recomano, que és un viatge històric, però amb una veu femenina meravellosa, amb unes protagonistes femenines, que també us aconsello que després xafardegeu per les xarxes, que les busqueu. Però jo ja no diré res més. Presento la nostra convidada d'avui. Benvinguda, Helena Rufat.
10: Hola, hola, Mònica.
0: Helena Rufat Casals és llicenciada en Filologia Catalana i es dedica a la docència en ensenyament secundari. Ha publicat un estudi sobre crítica literària titulat Lectures al quadrat, contes i alguns articles. Les novel·les Una història d'amor i Tardes de bar. Ha guanyat diversos premis de narració breu, el premi Nit de poesia al carrer de l'Ametlla de Mar amb el poemari Les certeses. Les ànimes fidels ha estat guardonada amb el premi Joanot Martorell.
2: Helena, un llibre que ens fa vibrar amb un final... A mi m'ha fet plorar, i jo sóc sincera en aquest sentit, perquè realment...
10: Però plorar d'emoció, no? Perquè tingui sí. Un final, tampoc.
2: No, d'emoció, perquè vas acumulant totes aquestes vivències de les protagonistes durant aquesta guerra, ara parlarem una miqueta del llibre, i quan arribes al final, clar, això acaba explosiona, no? És el que té la literatura moltíssimes vegades, afortunadament, i és que ens fa emocionar, i això és important. Però nosaltres estem aquí ja in crescendo, i el que farem, Helena, si et sembla bé, és que ens facis un petit resum, un breu resum, una mica el context del que trobarem a Les ànimes fidels.
8: Principalment trobarem dues dones que, com diu el títol, són fidels a si mateixes, però que parteixen de llocs diferents, perquè la infermera protagonista, que és el personatge real, doncs ella es planteja d'ajudar a la guerra,
10: mentre que l'altra, la Clara, la mestra republicana, es planteja de sobreviure a la guerra. I aquest principi, aquest punt de partida, no les abandona mai. Dues infermeres en el context del bàndol republicà, a la Bisbal de Falset, que és on va la brigada internacional, la 15a Brigada Internacional, el batalló britànic, amb la unitat sanitària, va coincidir amb la gent del poble mentre preparaven la batalla de l'Ebre, quan encara era un secret, però s'estava preparant. I llavors, durant l'esclat també de la travessa de l'Ebre, que després passen a ocupar la cova de Santa Llúcia com a hospital, i on en aquest espai és on les dues protagonistes i la resta de personatges de la unitat i del poble, principalment les dones del poble, doncs interactuen i s'intercanvien les seves experiències, les seves vivències, i en un exercici de sororitat també s'ha de dir que les fa compartir secrets, més d'un secret, i ajudar-se entre elles i ajudar també a la guerra, perquè les dones també van contribuir a la guerra, encara que no fossin al front. De fet, tenim una idea una mica masculinitzada de les guerres, pensem front igual a homes, i en canvi les dones ja sabíem que la patien, però també actuen en una guerra, i amb les protagonistes de les d'Ànimes Fidels i les dones, la resta de població, el poble, que és el que quedava als pobles, dones, canalla i vells, doncs es veu aquesta aportació també.
2: Bé, tenim aquestes dues protagonistes impressionants, les dues, la Gertrude, que és, ella és anglesa i arriba aquí per ajudar, i després tenim la Clara, que és de territori, precisament. No? Llavors, aquestes dues mirades, aquestes dues formes de viure, perquè el que farem aquí és viure aquesta guerra, no? I tot el que ens envolta. La Gertrude, a més, és una dona magnífica. Com vas descobrir la Gertrude? Com la vas trobar?
10: Mira, jo diria que la Gertrude la vaig conèixer perquè tenia la porta oberta a trobar un personatge interessant, no? I que em captivés. I jo ja m'havia plantejat i no sé per què dona, perquè jo totes les protagonistes de les meves novel·les fins ara són dones, ara m'he plantejat de fer el canvi de gènere, de passar de gènere. La vaig trobar a través d'un article de la revista Sapiens, un article breu, bastant instructiu, i és que ja només de llegir aquell article vaig pensar, ostres, quina senyora, no? I a partir d'aquí és qüestió d'anar aprofundint, aprofundir vol dir descobrir també les seves coses dolentes, perquè en té. Sí que la primera lectura de l'article va ser que bé, i a mesura que vaig anar entrant en la seva documentació, en les seves cartes, em vaig adonant doncs, que era una persona de carn i ossos, que tenia contradiccions com tothom, fins i tot m'havia de rellegir i dir, a veure, interpreto que aquesta senyora pensava això o feia això, era una senyora que fins al final de la seva vida va tenir un caràcter molt fort i una mica, com a vegades, no sé si dir-ne, prepotent, no? Fins i tot l'Àngela Jackson diu que de gran anava per Càndem amb la cadira de rodes, apartant tothom, no? Però bé, un cop has acceptat que és humana, no la fa això menys fascinant, perquè l'experiència que va viure la guerra, jo penso que va ser fascinant i ella no se'n va penedir mai, tot i el seu patiment, també, després. I sobretot no se'n va penedir mai perquè diu que aquell període va ser el més feliç de la seva vida, per poder ajudar i perquè era una dona enamorada d'Espanya, troba l'amor. No direm ara, no farem spoiler de com acaba aquest amor, però va ser l'època més plena de la seva vida.
2: Sí, ella va estar amb el tinent Robert Aquist.
10: Sí.
2: Aquist, tu ho has dit millor.
10: No ho sé, de poc sé ben bé perquè és d'origen jueu alemany i noruec. Em sembla que Aquist ve de Noruega. I era un tinent també brigadista que havia marxat d'Alemanya quan Hitler va pujar al poder, és a dir, hi ha família jueva que ja van preveure que les coses no anirien bé, se'n van anar a Palestina. I a Palestina el van detenir, com que era un consulat britànic, si no recordo malament, el van detenir per comunista. I finalment ell després es va apuntar voluntàriament a lluitar contra el feixisme a la Guerra Civil Espanyola. Tant ella com el Robert pertanyen a la generació dels brigadistes que la idea principal amb la que venen a Espanya és lluitar contra el feixisme. A nivell global i veuen que Espanya es fa alguna cosa i decideixen aportar-hi el seu granet de sorra. Són una joventut, jo... Em va fascinar el grau de compromís d'aquesta generació, d'idealisme també, d'idealisme i de compromís, i les històries dels brigadistes, fins i tot després de grans, quan tornen a l'espai de la novel·la, a la Bisbal de Falset, o han volgut tornar al Priorat, són històries realment colpidores, que t'adones com a través dels anys continuen sent fidels a aquell programa i al que van viure i alguns dels amics que van deixar aquí. I doncs el Robert i la Patience són un exemple claríssim d'aquesta joventut. Jo em vaig plantejar, ostres, tu, Helena, series capaç d'anar-te'n voluntàriament a una guerra aliena? I vaig pensar, Síria, que ara ja s'ha acabat, no? Però en aquell moment vaig pensar, Síria, vaig pensar, uf, quina dosi de fermesa, de compromís, i de, sí, des d'idealisme, des de com vulguis, no? De valentia, sobretot.
2: Sí, perquè a més parlem que la Gertrude o la Peix, com també s'anomena a la novel·la...
10: Sí, he de dir que ella és Patience Mary Gertrude Darton, uh-huh. La coneix com a Patience Darton. El que passa és que a mi em semblava que el nom de Patience era una mica per la lectura d'un lector català escrit i la lectura no lligaven massa. A més, el nom Patience és paciència, diguem-ho així, no sé, li van posar un nom una mica estrany, però no lligui gens amb el caràcter d'aquesta senyora.
2: Ni mica.
10: No lligui gens. I llavors vaig dir, no, és que el descarto pels dos motius. Mary em va semblar que era un nom suau, neutre per ella, i Gertrude em va semblar que era el nom contundent que corresponia al caràcter de la protagonista. Però que tot arreu es coneix com a Patience Mary Gertrude Darton o Patience Darton.
2: Sí, sí, però ho has encertat, perquè realment té caràcter, ja ho anireu descobrint al llarg de la novel·la. Parlaves d'aquest compromís i parlem de que la Gertrude precisament venia d'una família benestant i acomodada, que s'hagués pogut quedar tranquil·lament a casa vivint la vida relaxadament.
10: Bé, venia d'una família aristocràtica, però ja amb decadència. De fet, el pare s'ho va acabar venent tot, i van passar al final més penúries, actuaven com si res passés, però no els anaven bé les coses. Jo no sé si ella s'hagués pogut quedar còmodament, però de petita ja es va distanciar d'aquesta mena de conservadorisme, conformisme familiar, i ella es va treure del títol d'infermera pagat per ella, i ella va ser sempre una mica l'ovella negra de la família, que no van entendre mai doncs, aquesta autonomia o aquesta necessitat d'anar ajudar en un altre país, no? Però d'origen aristocràtic sí, és veritat.
2: Sí, sí, evidentment era un cisma, no? Per això quan tu dius, no? O quan ella diu a la novel·la, quan ella parla d'aquesta felicitat que potser per nosaltres pot ser surrealista en el marc de la guerra, no? Per ella era respirar, era llibertat.
10: És que Espanya és la llibertat absoluta per ella. Ella és la llibertat absoluta. De fet, gairebé no escriu. Escriu molt poc a la família durant la guerra. Ni els escriu. Vull dir, els escriu poquíssim. No, ella aquí se sent completament lliure. Fa el que vol, la causa que ella ha volgut, i no ha de discutir doncs, els principis que regeixen la vida dels uns i dels altres a casa. Simplement així.
2: Tenim aquesta fugida cap a la guerra per ser lliures de la Gertrude, i en canvi tenim la cara contrària, no? La Clara és aquesta part que viu en territori, que hi té la família, que hi té els amics, les pertinences que un pugui tenir en aquella època, i per tant ella està arrelada en una terra en guerra que precisament el que vol és fugir de la guerra.
10: Totalment. La Clara, de fet, he de dir que és un dels personatges que em va costar treballar molt la coherència d'aquest personatge, que fos un personatge versemblant, i ja des dels primers capítols doncs, és una dona, una mestra republicana a nivell pedagògic frenetista com el, aquella pel·lícula fantàstica, el llibre el mestre que els va ensenyar al mar.
2: Sí, el mestre que els va prometre al mar.
10: Va prometre al mar, és preciosa. Doncs és moderna pedagògicament, és una dona tolerant, és, no és gaire religiosa, més aviat és antireligiosa, però hi ha una cosa que té clara, que és també antiguerra, i que les guerres no veu que siguin la solució. Llavors, ella el que vol majoritàriament és fugir d'aquesta guerra i salvar el fill, que és el perill més greu, que per ella, ella ha perdut la casa, ja s'ha de traslladar de Vall de Roures a busca el camí per sortir, fa parada a la Bisbal de Falset perquè hi té una tia, una familiar allí, que ell és on coneix i actua amb la Gertrud, però el seu objectiu en el moment en què surt a l'abril del 38, que és quan hi ha el bombardeig a Vall de Roures, és salvar-se i salvar el fill de la guerra. Per això dic que parteixen de principis molt diferents. La Gertrud ve a salvar i l'altra vol fugir per salvar.
2: És un personatge, la Clara, que et fa, que et colpeix, podríem dir, no? Així com la Gertrud et fascina, la Clara colpeix en l'actor.
10: Va, és que, clar, la Clara jo diria que és la dona que la guerra la transforma. Penso que les guerres transformen. Aquestes situacions tan límit, una guerra hi ha moltes situacions límit, és una època en què els valors escassegen totalment, escassegen o floreixen molt o es transgredeixen contínuament, perquè entre les dones del poble s'ajuden i neix aquesta generositat i sororitat, com he dit abans. Però d'altra banda, la transgressió als valors d'una guerra és molt dura, és molt cruel. Fins on pots arribar tu a fer una cosa per salvar-te o salvar-ne una altra, no? Llavors, la Clara, aquest és el dilema que té. I aquí hi ha un capítol en concret, que és quan és a la casa a les nits, va a Can Portal, que és una casa real de la Bisbal de Falset, que va haver de treballar molt, perquè que al lector no li resultés exagerat en el sentit de com ella actua, no? Que fos versemblant i que fos coherent. Ella està disposada a tot. I disposada a tot, és una dona llesta, també ho hem de dir, que de fet les guerres són supervivència. I com més llets i més astúcia tens i menys valors, en certa manera, més espaviles, diguem-ho així, no? Doncs, digues, és un personatge abocat a una situació límit que la canvia, i ella ho diu, no sóc la d'abans i no seré la després, no vull ser, no vull recordar. És el personatge que a nivell psicològic doncs es va haver de treballar més matisos.
2: És una novel·la en què viurem, no?, una mica els dos bandos, les pèrdues de la guerra, el que es viu també a la rereguarda. Això no vol dir que sigui menys, sinó que a vegades és la intensitat i la duresa són molt fortes. Parlem de memòria històrica. És un llibre, a més, que diu les coses pel seu nom i no entra ni surt excessivament en res. Jo penso que has trobat un to perfecte, un to per parlar de tot, no? De tot, una mica d'aquest bé i del mal, però sobretot és per fer una lectura, no?, d'aquesta memòria històrica. De tot el que s'ha perdut.
10: No, i el que hi ha per fer encara. De fet, és un tema que tracta la novel·la també. Ja a la part final, l'última part, però al llarg de la novel·la també, perquè la Gertrud en un moment determinat ja pensa, quan veu que les dones renten al riu la muda de l'hospital, ja pensa, i tot això qui ho dirà? Qui ho explicarà? No? Com arribarà a saber-se? I ella diu, jo ho explicaré, que ho va fer de per vida, ho va fer mentre va viure, va estar compromesa a transmetre el que havia viscut. I després, al final, a la cova de Santa Llúcia actualment és un espai de memòria històrica on els brigadistes, l'any 2000, encara en quedaven de vius, van anar i planteja el tema aquest de encara se'n parle, no se'n parle i no se n'acabaran mai prou d'històries de guerra fins que no el tanquem, també, no? Vull dir, i ara, afortunadament, desafortunadament, perdó, ens queden molt pocs ja testimonis. L'altre dia va morir l'últim llevat del biberó, i penso que aquí és on la literatura o les ànimes fidels hem d'agafar el relleu, també, i podem aportar. I el que fa la novel·la és una mica això, és explicar o novel·lar la vida de la Patience, que em va semblar que s'havia d'explicar, la dels brigadistes, jo penso que s'ha de saber, s'ha de conèixer, i la de tots aquells germans nostres doncs que els va tocar de patir la guerra. No pot quedar en l'oblit, això. I després doncs, hi ha tota que, també hi ha la Bisbal de Falset, el cementiri que surt a la novel·la, també és un espai de memòria, avui en dia, amb la fossa. És a dir, pretén la novel·la en si fer una mica el relleu a la Gertrude, eh? I a tots aquests que hi han fet la tasca de memòria, no? I continuar-la nosaltres, i si la poguéssim tancar algun dia, perquè penso que en el cas dels brigadistes, quan van venir l'any 96 a buscar la Gertrude entre ells a Madrid, que els havia promès Negrín, doncs el govern d'Aznar no els va rebre ni els va saludar, és a dir, com si no hagués vingut ningú. Per això també jo parlo de la desmemòria històrica.
2: Doncs des d'aquí aquesta recomanació, no? per conèixer una miqueta més, per saber una miqueta més d'aquesta guerra que es va viure, que desafortunadament, com molt bé diu l'Helena, doncs es van perdent aquests testimonis vius, i sempre, no? ens podem acollir a la literatura. Ja veieu quantes coses, no? que ens aporta precisament la literatura, un bon llibre. Helena, nosaltres ara et volem fer un qüestionari molt breu, perquè
10: ens permets un apunt. Que has dit abans, que la novel·la se situa a la rereguarda, he de dir que no, jo quan escric no m'agraden les escenes de dolor o escenes de patiment. En cap moment a la novel·la hi ha batalla ni batalleta, som a la rereguarda, a la vida quotidiana dels pobles durant la guerra, fins i tot en aquest moment en què preparen la batalla de l'Ebre hi ha festa, això no vol dir que la guerra no hi sigui, però que no hi ha en cap moment, no m'agrada cap mena de recreació en situacions massa doloroses o massa cruents. I en poques línies, doncs, evidentment, no es podien defugir, però en poques línies hi és, perquè ja és molta vida quotidiana, simplement amb un to neutre. Es diu el just que s'ha de dir del patiment i prou.
2: No, és un llibre que es pot llegir tranquil·lament i que és això, no? que retrata des de la rereguarda tot el que es feia en aquest dia a dia, que al final és la realitat, és el que es va viure i és el que realment s'ha de transmetre i s'ha de saber, perquè la ficció està molt bé, però com era aquell dia a dia? Per això penso també que és un llibre que he assaborit amb tantes ganes, no? perquè a vegades sabem les grans fites, però desconeixem potser aquesta quotidianitat. Helena, nosaltres, un cop fet aquest apunt, si et sembla bé, entrem al qüestionari breu. Com ho veus, això?
10: Com vulguis.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
2: La primera paraula.

0: connexió a partir dels seus fets vitals en connecte amb fets històrics o socials actuals, una mica com fa Zweig al Stephen Zweig, i l'altre és d'Emili Bayo, un autor lleidatà, que és el que està ambientat aquí després de la tempesta, aquí baix a les Terres de l'Ebre.
1: Molt bones lectures, tots dos convidats del programa. Sí.
0: Ma, pues no ho sabia.
1: Sí. L'última paraula, escriure.
0: Oh, bé, escriure per mi és omple molts moments i et permet ser moltes veus a la vegada, posar-te en la pell de moltes històries, de moltes persones, i és un repte, perquè sempre quan començo penso on vull arribar, si arribaré, i treballo amb constància i venga i venga i venga per arribar-hi, i després d'un repte em ve un altre, i és una manera de jugar amb el temps i les paraules.
2: El calaix breu.
1: Nosaltres ho deixarem aquí, però sempre recordeu la recomanació d'avui: Helena Rufat Casals, Les ànimes fidels, Premi Joanot Martorell, publicat per Edicions 62. Gràcies, Helena, per l'estona que ens has fet gaudir i per tot el que ens has transmès en aquesta entrevista. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, agrair que la recomaneu i que em doneu veu per poder explicar-la i arribar a la gent. Que a fi de comptes, l'escriptor el que vol és l'input del lector.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que arriben accidentalment a les redaccions dels mitjans de comunicació. En aquest cas, em van dir, escolta, t'enviarem una novel·la, li fas una ullada, te la llegeixes, a veure què et sembla. I bé, em va arribar No em porteu roses, de l'Eva Vilanova Rufat, Premi de Narrativa Ribera d'Ebre. He trigat uns quants dies a llegir-me-la, per no dir... Ella ja riu, l'Eva ja riu, benvinguda. He trigat, Eva, uns quants mesos a llegir-la, però realment qui me la va recomanar tenia raó. L'he gaudida i l'he assaborida moltíssim.
3: Me n'alegro molt, moltíssimes gràcies.
2: Eva Vilanova Rufat fa més de 22 anys que es va instal·lar a Móra la Nova. Combina la seva feina d'administrativa amb la de comunicadora a la ràdio local i col·labora també com articulista a l'Ebre Digital. La seva passió per la lectura l'ha abocat a l'escriptura. No em porteu roses és la seva primera obra publicada i està guardonada amb el Premi de Narrativa Ribera d'Ebre.
1: L'Eva, bé, ja heu escoltat una miqueta aquesta biografia, ella és companya de ràdio, a més, es mou també en aquests mitjans de comunicació i em fa molta gràcia perquè ara estem allò dins de la província de Tarragona, uns sí, més al nord, jo més al
3: sud. Jo més al sud, però sí, dins de les comarques de Tarragona estem.
1: En aquestes terres de l'Ebre, que fa una estoneta comentàvem amb l'Eva, ella em deia, no, és una llàstima, perquè moltes vegades la literatura que es fa aquí no traspassa excessivament, no? Aquesta frontera que hi ha, que sembla que hi hagi una frontera entre les Terres de l'Ebre i la resta de Catalunya.
3: I és complicat, i la veritat és que, jo no dic per mi, t'ho he comentat abans, ni molt menys, però hi ha molt bon planter aquí ara a les Terres de l'Ebre, hi ha molt bones plumes i que parlen de temes molt diversos, literatura molt diversa, i jo no sé si realment, a mi m'arriba, desconec si arriba tot a Barcelona, però crec que no, perquè si no ho veuríem més als mitjans i no es veu tant.
1: Costa, però jo, per exemple, és una de les novel·les que m'ha sorprès moltíssim. Un dels punts, ara entrarem en context, ja veureu per què, i després us faré el comentari. Eva, ens fas un breu resum, ens presentes una miqueta què trobarem, sense fer masses spoilers, només un tastet, de què trobarem en No em porteu roses.
3: No em porteu res és una obra bastant coral que narra un any en la vida d'una família que passen diferents coses, a diferents trames, com he comentat és bastant coral, però bueno, diríem que la trama que vertebra tota la família és una trama que gira al voltant d'unes cartes que es van

0: troba, bueno, que arriben, ja, si sí, ja ho veurà com, arriben a la vida de la família, i són unes cartes que estan relacionades amb un avantpassat molt proper, amb el besavi de la persona que dona amb aquestes cartes, són unes cartes de la Guerra Civil, que es van escriure a la presó de Pilats de Tarragona, doncs, durant la postguerra, l'immediata postguerra, durant l'any 39, l'any 40. I a partir d'aquí s'engega doncs, una trama que gira al voltant d'aquestes cartes, però no només, perquè tampoc no he volgut focalitzar-ho tot amb aquest tema. També hi ha bueno, doncs, ramificacions de la mateixa trama i que al final conflueixen en, doncs, en un final. Jo crec que el que parla realment aquesta obra és de la família. Bueno, no ho sé com ho veuràs tu, no? Jo crec que la família és... crec que és el principi i el final de tot, o és allò el que ens acompanya quan arribem i que ens agradaria que ens acompanyés quan marxem. Per tant, ha estat tot allò que ens envolta, tot allò que som, el que més ens estimem és el nucli familiar, i per això he pensat que la família té tantes i tantes històries que poden sortir d'una mateixa família, perquè la família és un món i se li pot treure suc i no sé, a mi m'agrada com a lectora i com a espectadora m'agrada també molt les històries de famílies, de sagues, i bé, doncs vaig decidir doncs, bueno, que fos la protagonista de No em porteu roses aquesta família.
1: Realment toca la Guerra Civil, no cal dir-ho, però certament el nucli del tot és la família. Ara ha de sortir ja, no la podem amagar més. La iaia Rosa, la iaia Rosa.
0: La iaia Rosa fa una declaració al principi de la novel·la, que ja, que si ja s'hi veurà de què va la cosa, que sí que sacseja una mica a la filla i a la neta, i a partir d'aquí, bueno, s'engega també una altra de les trames. És que, clar, és el que dic, gira tot bastant al voltant de la matriarca, i si no, bueno, no sé, què en penses tu de la iaia Rosa?
1: Ai, jo no puc explicar massa cosa perquè després em diuen que explico massa coses i desvetllo històries. El que sí que cal dir és, parlant de les famílies, que hi ha una frase de la iaia Rosa que també us haig de dir que és un personatge que un cop llegiu la novel·la quedarà a les vostres vides. És com si ja quedés, deixa pòsit i sempre, és, tu ho has dit molt bé, és genio i figura hasta la sepultura. Eh?
0: Sí. Te l'acabes estimant.
1: Molt. Sí. Perquè no saps mai per on tot sortirà ella.
0: Ja. Sí.
1: Deixa't estar, que la gent gran a vegades sabes.
0: Ja. I ella... és que la gent gran no vol dir que sigui gent tonta, vull dir, simplement és que té molta més experiència que nosaltres i bueno, pues, que tots ens farem grans un dia o altre, vull dir, jo ja afirmava arribar com arriba la iaia Rosa.
1: Guerrera fins al final. I ella sí. Ho diu en algun moment, no? Diu, aquesta família és un poema. Per tant, no només trobarem aquesta trama de la Guerra Civil, sinó totes les aventures i desventures de les famílies, però actuals. Jo penso que has fet una barreja molt bona intergeneracional, no? De tot el que podem trobar actualment una miqueta.
0: Sí, suposo que és el que volia, no focalitzar-ho només, perquè com et vaig comentar fa uns dies que vam estar parlant, a mi m'interessa molt el tema de la Guerra Civil, però, i a més és una obra que passa a la Ribera d'Ebre, que és una zona que, com tots ja sabeu, doncs, bueno, està bastant, té una penjada bastant forta de la Batalla de l'Ebre, però no volia focalitzar-ho tot, perquè jo, a veure, quan comences a escriure, almenys en el meu cas, vas fluint i tampoc no em vaig posar en ment, doncs parlaré d'això, d'allò, però sí que vaig sentir la necessitat de parlar d'alguna cosa més, de fer una obra moderna, de no focalitzar-ho tot al mateix punt, perquè moltes vegades la vida no estem només pendents d'una sola cosa que ens, bueno, que ens té, que ens obsessionats amb alguna cosa. Suposo que és una barreja, no?, de petites coses que ens van alimentant. I jo crec que això, que la novel·la aquesta s'alimenta de petites trames, que com tu has dit és intergeneracional, no?, que veiem aquestes relacions simbiòtiques, no?, que s'estableixen entre els diferents membres d'una família, i jo crec que amb un nexe comú que és l'amor, que s'estimen. Passi el que passi, doncs pues bueno, dic jo, no?
1: És que no, si no hi hagués amor, amb tot el Tetris sí. Que has fet, i això no s'importaria, eh?
0: Però jo crec que més que menys alguna vegada ha pensat, ai, mare meva, aquesta família meva és un poema, no? Perquè són aquests petits desastres quotidians que a vegades si no els tenim els trobem a faltar també, no? Allò que... Però bueno, però com t'estimes, doncs bueno, doncs vas a... vas aguantant amunt i vas aguantant a l'altre i bueno, doncs intentes anar fluint, no?
1: Realment és així. Moltes vegades pensem nosaltres, jo a vegades vaig als jocs i penso, si portés la meva família això seria un escàndol, però
0: sí, suposo que
1: és. Després d'haver conegut aquesta em quedo molt tranquil·la, eh?
0: Sí, no, està clar. No, sí. Per tant, i a més és una obra que quan vam presentar a Moana, a la classe Miquel Esteve i la Maria Font, jo no n'era conscient, eh? Miquel Esteve em va dir, és una història de dones empoderades. Dic, pues, li vaig dir, pues, Miquel, no n'era conscient, allò que quan comences a escriure, sí que a vegades te marques coses o fites, de què saps el que vols dir, però n'hi ha d'altres, almenys jo, eh? Que no, allò que vas escrivint i vas fluint, i tampoc no n'era conscient, i aleshores te n'adones, pues, potser sí que és una mica un matriarcat, no? Aquesta família de flors.
1: M'agrada això que has dit, perquè moltes vegades no som conscients de la força que tenim les dones i anem tirant, i ha de ser algú de fora que ens digui, escolta'm, sí, esteu empoderades, i tu no te n'adones, quan estàs dintre del cercle.
0: Jo potser mirant-ho des de fora i estudiant-les amb elles al moment d'escriure, m'he donat compte i bueno, pues porten una càrrega, totes i cada una d'elles. Jo no dic que els homes no tinguin la seva part protagonista, també, però és veritat que sí, que en aquesta novel·la, doncs, ja t'he dit, no és algo que he fet conscientment, sí que volia dibuixar segons quins personatges, però a nivell coral, a nivell global, un cop acabada, jo prenent-ne distàncies, quan més me n'he adonat tot i com m'ho han dit des de fora. Perquè a vegades quan me preguntaven de què va la novel·la, me costava una mica, saps? Si agafar una novel·la, llegir i si entendre, poder fer una ressenya d'un altre llibre. Però a mi m'ha costat dir de què anava, que segons com m'ha tingut que dir, doncs no, això vam esperar aquí, vam esperar, doncs tens raó, no? M'ha costat prendre en distància per poder fer una lectura allò de dir, bueno, més quirúrgica i sense que jo hi fos una mica present per poder-la mirar amb objectivitat, sí.
1: Prendre distància, ara has dit una cosa preciosa, i a vegades hem de prendre distància en el temps, sobretot després d'una guerra, i aquesta família, que són, bueno, i els avis, es parlarà d'aquests besavis, hi ha els pares, hi ha els nets, hi ha besnets. Per tant, estem parlant que és intergeneracional, però també posa mirades diferents i formes de vida i de veure les coses diferents, també de cara a la guerra que es va viure.
0: Sí. I més, clar, jo parlo des de la Ribera, que potser la Ribera, la Terra Alta, aquestes zones la van patir molt, la Batalla de l'Ebre. I com et vaig comentar abans, jo el que no volia fer era una història de bons i dolents, perquè sabem qui va donar el contestat, eh? I qui va engegar la guerra, i sabem com va acabar, i el que la van patir és que la van patir. Però a vegades molta gent es troba en una circumstància que els que estan a dalt sí que són els que et dicten, no?, el que has de fer, però un cop tu estàs al ball, doncs has de ballar. I he volgut explicar una mica això, no?, que cada un amb el conflicte familiar, amb una altra família, bueno, pel que se li digui, ja veurà, doncs se n'adona d'això, que a vegades cada persona es troba en una circumstància diferent i que els bons són tan bons ni que els dolents són tan dolents i que tothom intenta sobreviure, no?, amb un conflicte com aquest, i intentat això, no? No mirar des d'una òptica de buscar culpables. Ho he intentat fer, no sé si ho he aconseguit, però bueno, he intentat això, no? No dir, pues, bueno, aquests són els bons, aquests són els dolents, perquè sabem amb majúscules qui eren els bons, qui eren els dolents, però després hi ha un ecosistema molt ampli de persones que van haver de viure el conflicte, pues, que era cada un i les seves circumstàncies.
1: Home, realment, en una guerra, jo penso que, tristament, una guerra aboca els dos bàndols, sempre.
0: Sí. És com és una guerra civil, bueno, una guerra fraternal, no? Una guerra que estàs lluitant tu contra el veí del davant, pot ser. I clar, clar, després de pensar-hi molt, de donar-hi moltes voltes, dic, bueno, jo no volia fer això, ja et dic, una història de que els d'aquest carrer eren els bons i del carrer del davant eren els dolents. Bueno, no, perquè tots s'hi van trobar i, bueno, i a vegades la vida, pues, és molt més complexa del que inicialment pensem. No volia fer una història maquinista en cap moment.
1: No, no, aquí hi ha de tots els, to, tots els colors, just tots els grisos, tots els matisos de grisos que hi ha, eh? I si uns són més de blanc i negre, una altra generació és més de, diguéssim, d'un rosa.
0: Sí, també.
1: Ens hi va el rock and roll, eh?
0: Sí.
1: El rock and roll, des del primer fins a l'últim. Després també hi ha la memòria, no? Com un viu la memòria i els silencis. Sempre es parla dels silencis, però cada vegada que llegim sobre ells, a mi em colpeixen. Tot i que ja ho sabem, tot s'ha escrit molt i tot i que s'ha dit molt, cada vegada, perquè tots els silencis són diferents, són molt personals.
0: Sí. Clar, i aquí parlo d'un període en què hi ha hagut molt silenci, però que aquest silenci cada un l'ha afectat d'una manera diferent. Perquè uns han tingut que callar per uns motius, els altres per uns altres. Aleshores, aquest silenci ens ha arribat fins als nostres dies, perquè ja et dic, jo soc d'una zona que res a veure, eh? Que no hi ha conflictes ni hi ha res, però que jo soc neta també d'una generació com la de la iaia Rosa. També la meva iaia me parlava, me parlava molt de la batalla de l'Ebre, de lo que la van patir. Aleshores, jo crec que som la veu, no? Som d'una generació que els pares no han pogut, en el que és, bueno, jo ara tinc 52 anys, doncs la generació dels meus pares potser no se sentien prou preparats, o no han pogut, o no han volgut, o no han tingut forces, i som els nets, no?, els que comencem a intentar esbrinar, a intentar donar veu, i amb la distància que dona el temps, que això sí que ho dic amb el llibre, que vivim en una posició privilegiada en aquesta distància que dona el temps, i moltes vegades me n'hem penedit de no haver parlat més amb els meus iaios, perquè la meva iaia, la darrera que vaig perdre, la vaig perdre l'any passat amb 99 anys, i encara m'ha quedat aquesta sensació, saps, de no dir, ostres, tenia quatre iaios, que els quatre van passar una guerra i no ho he aprofitat prou, saps el que et vull dir? I jo crec que que ha saltat una generació aquestes ganes de voler estirar i de voler parlar, perquè va haver un període en què tothom callava perquè s'havia de callar, callava perquè tampoc no es volia remenar, callaven per molts motius, per aquests silències que tu has dit, que tu has comentat, no? Que poden ser per múltiples raons. I potser els nets, en el meu cas, la meva generació, som els que hem començat a treure la pols, no?, en aquestes estructures, crec jo, eh? No parlo per mi, però bueno, més o menys, ja et dic, soc de la generació que vaig néixer en dictadura, però no ni me'n recordo. Jo es pot dir que jo m'he educat en democràcia, però els meus pares no, els meus pares es van formar encara a la dictadura. Aleshores era una altra història. Jo crec que, bueno, no sé, més o menys et veig de la meva edat aproximadament, no sé si ets allà amunt o allà avall, eh?
1: Any avall, però sí, entenc perfectament, no?
0: Nosaltres. Vale, i aleshores, doncs, bueno, doncs, ens sentim amb més força de poder parlar lliurement i obertament d'aquest tema. Espero que per molts anys, eh? Perquè a vegades et fa una mica fins i tot de por d'alçar gaire la veu, perquè tal com van les coses, dic, no sé on acabarem al final.
1: Està molt bé que continuem llegint sobre la Guerra Civil i sobre una mica aquestes ferides que ha deixat, ferides que jo penso que nosaltres, com que no tenim, precisament podem encarar millor, no? Les preguntes, el saber, el qüestionar, l'investigar, perquè no portem aquestes ferides directament al món.
0: Sí. I per això, i a part també et deia això, no? Que no volia focalitzar la història només aquí, li volia donar pues, bueno, altres ramificacions, no? Que el lector no estigués tota l'estona parlar de la Guerra Civil, no? Hi ha altres temes que, bueno, cada membre de la família doncs porta la seva càrrega, no? Els seus problemes, les seves inquietuds i la seva manera de viure, doncs, el present que estan vivint. Ja dic que és un any sencer, eh? És una mica, comença gairebé en un punt i acaba gairebé al mateix punt. Potser no el mateix, però gairebé.
1: Realment, el lector estarà molt entretingut. I no només per la Guerra Civil, perquè hi ha moltes subtrames. Cada persona és un món i bastir, crear un nucli familiar no és fàcil, però tu ho has fet, Eva. I jo dono les gràcies per aquesta iaia Rosa, perquè són moltes les iaies roses que hi ha, que ens recorden a les nostres. Sí. Perquè has fet un llibre amb molts matisos, amb molts colors, no? Des del negre més fosc fins a aquest rosa més ple de llum. Sí. I bueno, moltes aventures per llegir. I enhorabona pel premi, que no t'ho he dit, que sempre ho dic.
0: Sí, la veritat és que, bueno, vaig quedar a quadres quan em van dir que l'havia guanyat. Va ser una il·lusió molt gran per mi, la veritat, que se'm reconeixés. I tampoc no m'havia presentat mai, però bueno, la veritat és que me va costar llançar-me. Me van animar perquè m'han dit, vinga, va, llança't a la piscina. I bueno, i al final m'hi vaig llançar a costat, perquè no hi ha res que sigui fàcil. Però bueno, i si alguna cosa m'ha costat és que és un llibre que està escrit en català normatiu, vull dir, no hi ha cap problema, català estàndard, però sí que els diàlegs, que n'hi ha poquets, sí que els he volgut fer amb aquest ebrenc, no? de la mateixa manera que parlen a la Ribera, i això m'ha costat moltíssim, saps? Perquè jo ja et dic, estic formada en català normatiu. Hi ha generacions, no sé, ara agafes la Maria Climent i parlen amb una lleugeresa i amb aquesta facilitat, amb escriure en ebrenc. A mi m'ha costat moltíssim perquè no estic acostumada, i però clar, no podia, segons quines paraules, els meus personatges no podien parlar en estàndard, perquè no tenia sentit, saps? Hi ha paraules que aquí no es diuen, i m'ha costat bastant, però bueno, al final crec que més o menys m'he sortit una miqueta.
1: Sí, jo penso que el fa, a més, molt més intens, molt més real i molt més viu per a qui llegeix realment, no? És molt bonic. A part, no, se'ns acaba el temps, però a part d'aquest llenguatge, no?, en els diàlegs, també dic que descobrireu el que són les clotxes. Jo no ho sabia, però tampoc ho explicaré. No.
0: Ah, pues sí, estan molt bones, molt bones les clotxes.
1: Perquè aquí no paren de sortir de festa i de fires i de menjar.
0: I és el que vaig contar, que intentava també fer, bueno, que tingués un ADN riberenc, que a vegades la Ribera és la comarca oblidada, no? És l'entremig entre el Priorat i el Delta, pues estem la Ribera amb una personalitat pròpia.
1: Doncs ja hi podeu baixar, perquè de veritat menjareu molt bé i estareu tot el dia amunt i avall. És genial.
0: Sí, sí, sí. No parem aquí.
1: Eva, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per un llibre que recorda la memòria, però ho fa amb una mirada molt diferent, no? Amb aquesta mirada intergeneracional. Enhorabona pel premi. Recordar-vos, No em porteu roses, Eva Vilanova Rufat, Premi de Narrativa Ribera d'Ebre, publicat per Cossetània. I nosaltres espero que ens retrobem entre més literatura.
0: Esperem algun dia. Molt bé. Moltíssimes gràcies, per aquest raconet. I bueno, per haver-me fet partícip i en aquest programa de literatura, del qual estic molt contenta que m'haguis convidat, de veritat.
2: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix obre la proposta de la setmana.
1: Una de les propostes que sempre esperem i que té un públic absolutament fidel és el Tiana Negra. Arriba el terror amb un cartell espectacular i tenim l'Anna Maria Vinyalonga, que ens acompanya avui per parlar, bé, per fer un tastet de tot el que hi trobarem, però heu d'anar-hi, descobrir-ho tot. Benvinguda, Anna.
3: Hola, què tal?
1: Anna, un any més, 13a edició, més a més 13, un número allò que dius. Maco, eh?
3: Sí, jo, 13 és un número maco, sí, per un festival de misteri de negró, crec que és un número que queda molt bé, sí.
1: Bé, esteu molt consolidats, però penses, ostres, ja són 13 anys, hi ha molta feina al darrere, és un festival estimat i que tothom espera, i res, farem un tastet, no? Aviam, què trobarem aquest any per començar? Un cartell espectacular.
3: Sí, bueno, aquest any, precisament perquè era la 13a edició, vam dir, sempre busquem un fil conductor, no? Un eix vertebrador cada any que sigui diferent. L'any passat va ser el True Crime, i aquest any vaig dir, home, aquest any és el terror, vull dir, és el número 13, doncs el terror. I arrel d'això va ser quan ja vam idear aquest cartell, i és això, el fil conductor d'aquest any serà una mica el terror.
1: Bé, les dates, 24 i 25 de gener, Anna...
3: Sí. Sí, 24, 25 i de fet 26 també, perquè el 26 hi ha activitats pel poble, hi ha una ruta per cases encantades de Tiana, cases que tenen misteris ancestrals, i aleshores bueno, el 26 també encara dura el festival.
1: Cases encantades, això ens encanta, eh? Això sí. A tot li agrada.
3: Bueno, clar, és que havíem de buscar totes les coses terrorífiques que trobéssim al poble, i com a tots els pobles, històries n'hi ha sempre, no?
1: Bé, doncs ara és hora de descobrir-les. Abans de començar a fer una mica de repassada de què trobarem, sobretot que no ens ho deixem, on poden trobar tota la informació, Anna.
3: Sí, bueno, tenim la pàgina web de sempre, no? La pàgina web del www.tiananegra i de tota manera les xarxes a Facebook, a Instagram, on anem també explicant. És molt fàcil buscar la informació de Tiana, entrant a Google també vas a parar la pàgina, vull dir que és molt fàcil.
1: Bé, novetats, ja n'has dit una, que són les cases encantades, però en tenim dues més, el Cinefòrum i l'espai musical de terror per adolescents, que això és molt important.
3: Sí, sí. Bueno, nosaltres sempre, una de les coses que sempre intentem amb el Tiana Negra és enganxar nous lectors, no? Enganxar els joves, el jovent, els que comencen a accedir a la lectura i que s'aficionin al gènere, i etcètera, no? I aquest any tenim això. Una de les activitats que tenim és això. És que no es pot explicar gaire, no? Però és una persona que vindrà a explicar-nos com el terror i les històries de terror, sense que ho sapiguem, moltes vegades estan amagades dins moltes músiques, moltes cançons que coneixem, que tenen el seu inici o la seva inspiració en el terror. I crec que, bueno, és una activitat per adults, però també, evidentment, pot enganxar molt el jovent.
1: Home, sí, perquè la música crida molt l'atenció i els misteris, el jovent, això...
3: Sí.
1: Si els grans no se'n podem estar, ells encara menys. Fem una petita repassada de... Bé, hi haurà el Premi Auguste Ebahy 2024.
3: No, 2025.
1: No, 2024, perquè ve el convidat.
3: Ah, bueno, no, a veure, aquí tenim diverses coses. Tenim tres premis, recordem-ho, eh? Tenim el Premi Memorial Agustí Bahí i la de Tiana, que evidentment vindrà el convidat de l'any passat, això sempre, eh? I donarem el nou d'aquest any, que estem molt contents de la persona que l'ha guanyat, que encara no es pot dir, però la veritat és que estem molt contents. I després tenim els dos premis més, que ja és el tercer any que tenim el Premi a la Trajectòria, on tindrem el Premi a la Trajectòria a la Traducció i el Premi a la Trajectòria a la Creació. I també és secret, però també puc dir que són dues persones molt, molt importants, molt conegudes, i que ens fa molta il·lusió que vinguin a Tiana.
1: Bé, ja sabeu que des del programa nosaltres sempre el Premi Agustí Bahí Vila de Tiana és molt estimat, i sempre és que les novel·les que surten d'aquí són espectaculars. L'Anna Maria riu, però jo també ric molt, i que sempre tinc aquelles ganes, no?, de tenir-ho a les mans i de posar-nos. Fem una miqueta de tast també de convidats. Qui vindrà aquest any?
3: Sí, aquest any tenim molts convidats. Tenim quatre entrevistes personals, a falta d'una. En tenim quatre. Una, precisament, aquest guanyador del Premi Trajectòria a la Creació, que no puc dir qui és. I després tenim tres entrevistes més. Una, el Lluís Llort. El Lluís Llort, que ja és un assidu del festival i, a més, forma part del jurat del premi. I ell aquest any ha publicat una novel·la, Demolició, que és una novel·la que ha guanyat precisament el Premi LEA Confidencial, i, per tant, parlarem amb ell directament, amb entrevista personal. A més, és important perquè aquest premi, que sempre l'havien guanyat novel·les en castellà, és el primer any que la guanya una novel·la en llengua catalana. Per tant, això és una cosa a destacar. Després tindrem un altre convidat, al qual també em fa una il·lusió brutal entrevistar, que és el meu estimadíssim Alejandro Palomas, que aquest any ha escrit una cosa una mica diferent del que escriu sempre, perquè ha escrit una novel·la que, home, té el segell Palomas, però que alhora té un cantó de thriller, té un cantó de misteri, hi ha com una certa, no investigació, però bueno, un cert seguiment per descobrir una sèrie de coses, i a mi em fa... Jo és que tinc una flaca enorme per l'Alejandro Palomas, i per tant tenir-lo allà assegut per mi és una fita, no? Després tindrem, sempre pensem que no podem oblidar l'assaig, vull dir, no només hem de parlar de la ficció, sinó també de qui estudia tot això, no? I aquest any tindrem la Irene Solaní, que també ens fa molta gràcia tenir-la, perquè també sempre modera taules a Tiana i és amiga del festival, i aquest any ha publicat un assaig divulgatiu que està basat en la seva tesi, també la tindrem. I o sigui que, bueno, ja veus, quatre entrevistes personals. I després tenim dues taules rodones amb novetats. Al matí, la del saxo, que sempre són quatre negres i un saxo, que la moderarà precisament la Irene Solanic. Tenim autors més o menys coneguts, però que ens fa molta il·lusió que vinguin. Un és el Salvador Balcells, l'altre és el Pere Figueres, que va guanyar el Memorial Agustí Bahí fa dos anys. L'altre és la Rosa Olsa, que ha debutat amb una novel·la que ens sembla molt interessant. I l'altre és el Jaume Albert Uller, que també publica molt, i bueno, l'hem de tenir al festival, no? I després a la tarda tindrem l'altra taula rodona, que moderarà la Raquel Game, que hi haurà la Margarida Rizzetta amb la seva novel·la nova, la Marta Alòs, el Jordi Casals i el Xavier Tarós. O sigui que jo crec que quatre pesos pesants, sí, sí.
1: Són quatre pesos pesants, però tots els que has dit em fa molta gràcia perquè sempre han anat passant una hora o altra pel programa i els oients, ja més o menys, els nostres oients fidels ja ho saben.
3: Està molt bé.
1: Anna, tornem a repassar on poden trobar la informació perquè se'ns acaba el temps, però no m'agradaria doncs tornar a donar aquests indicadors. La pàgina web, els dies...
3: Sí, la pàgina web, les xarxes socials... També, si algú té dubtes, em pot escriure a mi personalment i fer-me les preguntes que vulguin. Vull dir, hi ha gent que m'escriu a mi, escolta'm, i jo li contesto, vull dir que no hi ha cap problema. Volia només destacar una cosa, i és que no l'hem dita, i el divendres tindrem el Lluís Anton Baulenes amb un espectacle sobre Boris Vian, que ha escrit ell, i ens fa molta il·lusió.
1: Sí, serà una estrena, eh? Divendres sí. Entreu per la porta gran.
3: Entrem per la porta gran, exacte.
1: Entreu per la porta gran, el dissabte no baixeu nivell i el diumenge ja és que hem de venir les cases encantades.
3: Hem de venir, sí, sí.
1: Hem de venir.
3: És a les 12 del migdia, vull dir que molta
1: gent... Es deixa dormir.
3: Sí. Es pot llevar, vull dir, no cal matinar, i a les 12 t'hi ha de fer la ruta.
1: I una de les taules que no podia faltar precisament és la que està absolutament lligada al cartell, que parla de terror, Anna.
3: Sí, és una taula transversal on parlarem de cinema, de teatre i de literatura de terror. Hi haurà l'Àlex Gorina, hi haurà l'Edgar Cotes, que ha publicat una novel·la de terror aquest any, i hi haurà el Iago Alonso, que és un dramaturg que també ha estrenat La presència, que és una obra de terror.
1: Doncs ja sabeu, el terror ens espera en aquesta 13a edició d'un festival molt, molt, bueno, que ha consolidat del tot, amb públics fidel. Moltes gràcies, Anna, per acompanyar-nos.
3: Molt bé, gràcies.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Badalona, 94.4. Són les 4.
4: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa aconseguit ahir diumenge pel conjunt verd i negre. L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat als micròfons del Badalona Matí a Ràdio Ciutat que a les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament, a l'equip de Dani Miret. Després de l'acte, els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició a la plaça de la Vila. Televisió i Ràdio Ciutat de Badalona oferiran la celebració en directe en un especial de l'esport a partir de 6:45. Precisament els treballs de la segona fase de pacificació de Francesc Layret, que s'havien d'iniciar aquest dilluns, s'endarrereixen almenys 2 dies a causa de la celebració del títol de la penya a la Supercopa. Segons ha detallat l'alcalde de Badalona, els operaris ja han començat a retirar semàfors i també alguns elements de senyalització, però les actuacions amb maquinària pesant començaran previsiblement dimecres. Les obres també inclouran l'enderroc del Bar Serra i la modificació de l'ordenança que regula les façanes i terrasses dels establiments per unificar la seva estètica. Una normativa que estarà enllestida abans que finalitzin les actuacions. Escoltem Xavier García Albiol.
6: Això no vol dir que un cop sigui aprovada l'ordenança obligarem el dia següent a seguir els paràmetres que marcarem. No. Donarem un període transitori ampli a aquells doncs, que de moment no tenen una afectació d'obres, però sí que a Francesc Layret allà ja començarem amb un grau d'exigència important.
5: L'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Aquest dilluns l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per tal de conèixer l'estat de l'actuació. Tot i que la remodelació avança a bon ritme, la infraestructura no estarà oberta al públic aquesta tardor. Els operaris treballen en la infraestructura des d'aquest mes de juny, aprofitant el bon estat del mar durant la primavera i l'estiu. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Paral·lelament s'està treballant al port de Badalona encoixinant i unint les diferents peces metàl·liques que configuraran la futura plataforma final de forma circular. I recordeu que avui l'Ajuntament i tota l'afició reten homenatge als campions, com dèiem fa uns moments, i vosaltres ho podeu viure en primera fila. A partir de les 6:30 de la tarda, connecteu amb l'especial L'Esport Supercampions. Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona ens unim en una missió conjunta des de la plaça de la Vila. Us esperem a 6:45 a la ràdio, a la tele i en línia. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Cali, Kera Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
1: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
2: Francament, sí.
1: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
2: Som-hi.
1: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
3: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que el típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred, que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques.

0: Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'aplec de la tartana.
1: La idea va ser, doncs, reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases, doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'aplec de la tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per miqueta de sobretaula. Doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Raça Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tartanes com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i punts suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'haurien de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant, el que tinc la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deia així una antiga d'allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica, emboirat, però bé...

0: I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que verema. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
1: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mà.
2: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Badalona ja, anem Badalona ja.
3: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya. Per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
4: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
3: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
4: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
5: Badaloner sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
3: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
4: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
5: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
3: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
4: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
5: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és per exemple Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
3: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
4: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
5: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també. Hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
3: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, al futbol, no?
4: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
3: Una mica.
4: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
5: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, esportiva, forta, i per què no? Com promocionar-la i que és el que et dic. No només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
3: I al final, la veritat és que Badaloners doncs, ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
4: Totalment, en l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
5: Jo soc de Llefià i quan jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, tu eres d'ahir, però... saps? Ho veuen com despectivament i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
4: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
5: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
3: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
4: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
3: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
4: Imagino que sí.
3: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
6: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia quatre barris.
4: Sí, sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
6: Home,
4: i volen
6: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
3: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí sí, peticions sí. De barris concrets. I no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència per fer la dels seus. Des d'aquí sapiguem... faig una crida a Vilanova sí, i la Geltrú.
6: Aquí tots aprofitem, no, no. Ja ho veus,
4: sapiguem,
6: Martí.
4: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim, en sí, tenim prou sí, per anar ben orgullosos, eh?
6: Sí, sí.
3: Sí, no, enhorabona a tots dos.
6: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar sí. a les 7 de la tarda, eh? Exacte.
3: Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El matí, ai, el Martí, demà no li toca.
4: No, no.
3: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
4: Sí, sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
4: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
3: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Anabel en Martín.
4: Dins la Dragonera no es pot entrar, però al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes alguna cosa diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete i ahí hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest. I arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos. I jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors, si tu arribes per sota, diem tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un bar gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
3: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
4: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés. I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindrà el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és i jo recomanaria l'Advance, del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència i uns índexs.
3: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: No sé que vagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Que acabem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I, a més, també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir, perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica, i, a més, descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Ahir vam fer història i avui ho celebrem. Viu en directe la recepció al Joventut de Badalona com a guanyador de la Supercopa. Des de la plaça de la Vila a partir de 6:45 de la tarda a Televisió de Badalona i a Ràdio Ciutat.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdn.com.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: 94.4.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Són les 5.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Badalona celebrarà aquesta tarda el títol de la Supercopa aconseguit ahir diumenge pel conjunt verd i negre. L'alcalde Xavier García Albiol ha confirmat als micròfons del Badalona Matí que a les 7 de la tarda hi haurà una recepció institucional a l'Ajuntament a l'equip de Dani Miret. Després de l'acte, els jugadors sortiran al balcó de l'Ajuntament per celebrar el títol amb l'afició a la plaça de la Vila. Televisió i Ràdio Ciutat de Badalona oferiran la celebració en directe a un especial de l'esport a 6:45 de la tarda. Per facilitar la celebració, el consistori preveu ajornar l'inici de la segona fase de les obres de Francesc Layret, prevista inicialment per aquest dilluns fins demà o dimarts a l'endemà dimecres. Unes obres que afectaran el tram comprès entre el carrer del Temple i la plaça de la Vila. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al Badalona Matí.
9: Quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Gràcia, que parlés si tingués que parlar per intentar aturar les obres. I sí, evidentment, el tindrem que aturar fins demà o demà passat, perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudir amb les millors condicions d'una nit tan màgica com va ser ahir.
8: El trofeu posa fi a prop de 40 anys sense una Supercopa per al club i a prop de 2 dècades sense un títol. L'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Aquest dilluns l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació. Tot i que la remodelació avança a bon ritme, la infraestructura no estarà oberta al públic aquesta tardor. Els operaris treballen en la infraestructura des d'aquest mes de juny, aprofitant el bon estat del mar durant la primavera i l'estiu. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manuel Reventós, enginyer i director de l'obra.
10: Estem desmuntant trams del pont vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys d'aquí un mes ho tenim, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
8: I ara mateix tenim 30 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
11: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
12: Ningú t'informa com nosaltres.
1: I 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 21 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, àrea metropolitana, zona del Vallès, per exemple, a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès, i tenim un vehicle variat que talla carril en sentit nord, en sentit Girona. Ara ja hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Per tant, retencions de 5 quilòmetres en aquest tram de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. A la C58, sortint de Barcelona, molt a prop del nus de la Trinitat, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha un vehicle avariat que complica ara la circulació sortint de Barcelona, aturades d'un quilòmetre entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac. Això a la C58, una C58 d'entrada a Barcelona carregada, com és habitual, durant més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I ara sí, ja acabo amb la C-17, hi ha un petit tram de retencions d'un quilòmetre a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger, bona tarda. Avui al Connectats obrirem la temporada de bolets parlant del tema ara que som ja pràcticament a les portes de la tardor. Des de Sabadell entrevistarem la micòloga Laia Ribas perquè ens en faci una previsió. Continuarem amb tecnologia des de Castellà del Vallès. Ho farem per descobrir la tasca que fa un mentor digital. Conversarem amb Denís Serrano, que és mentor digital 4.0 dels serveis educatius Vallès 8. I acabarem descobrint un nou espai per a infants i joves a Badalona. La llibreria Les Pomes, amb Ampar Sabater, la fundadora d'aquesta llibreria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: arriba el moment de saber què és el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats aquest dilluns i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, la terrassenca Berta Avellán ha revalidat el títol de campiona del món de trial a l'aire lliure. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya, l'últim del campionat, disputat aquest cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a Lleó, en un frec a frec amb la seva principal adversària, la italiana Andrea Rabino. Avellán arribava a aquesta última prova amb només 11 punts d'avantatge. La primera ronda, la de dissabte, però, va ser propícia per a la garenca. Va completar una primera volta gairebé perfecta, mentre que Rabino realitzava la seva pitjor actuació de l'any amb dos fiascos i diverses penalitzacions. En acabar la jornada, Avellán ampliava l'avantatge fins als 15 punts per afrontar amb més tranquil·litat la jornada de diumenge. En les dues últimes voltes, la pilota garenc també va ser la millor, tot i patir algun ensurt a la primera volta. Finalment, Avellán va tornar a aixecar el títol amb un total de 368 punts, 19 més que la italiana Andrea Rabino. És el segon mundial consecutiu de la terrassenca, el tercer en total, si sumem al Mundial Indoor d'Xtrial.
0: Gràcies, Sergi. Anem fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat a Sabadell un 19% durant el primer semestre de l'any, segons l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Entre gener i juny se n'han registrat 215,34 més que en el mateix període de l'any passat. En global, la ciutat ha registrat 5.159 delictes, un 1% més que fa un any. Els furts continuen sent els més nombrosos, amb gairebé 1.500 casos, tot i que baixen lleugerament. Entre les dades positives destaquen els delictes contra la llibertat sexual, que han caigut un 28%. Les agressions sexuals amb penetració han passat de 25 a 15 casos. I pel que fa a la cibercriminalitat, les estafes informàtiques baixen un 4%, mentre que la resta de ciberdelictes augmenten un 10,5%.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català, trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar, amb més de 12.000 espectadors, ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovítola va tornar a ser el millor jugador del partit, amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Precisament va ser un jove Ricky Rubio qui aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contestar tenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final.
4: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
3: Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials i tornen a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició l'any 1986.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
6: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
7: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: Personalitats polítiques com la diputada Jèssica Albiach de Comuns o la diputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona.
0: Gràcies, Luis. I del litoral, novament al Vallès, Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Més de mig miler de persones van celebrar la 24a trobada de tardor del Puig de la Creu aquest passat diumenge, en una jornada en què el repic de campanes, les sardanes i el cant coral van omplir una jornada festiva des de primera hora i fins al migdia. El Puig de la Creu és un dels espais favorits de la major part dels castellarencs i en la 24a trobada de tardor l'assistència va arribar a desbordar les expectatives dels organitzadors. En els últims anys, unes 150 persones feien acte de presència, però en aquesta ocasió, més de mig miler van omplir fins a la bandera el recinte, arribant a desbordar l'organització. La possibilitat de visitar els diferents espais del recinte, a banda de totes les activitats programades al matí, van fer omplir totes les activitats i es van repartir fins a 140 botifarres amb torrades entre els assistents. Els dos plats forts de la jornada van ser els actes organitzats pels Amics del Puig de la Creu, amb les sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers i l'agrupació sardanista d'Amics de Castellà i el concert coral a càrrec del cor Sant Manat.
0: Gràcies, Albert. Ara continuem per Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
10: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
9: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que a fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Acabarem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
11: Bona tarda. Cada 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, més de 50.700 persones conviuen amb aquest diagnòstic i cada any es detecten prop de 9.000 casos nous. Darrere les xifres, però, hi ha històries personals com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer, que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim-la.
12: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
11: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva.
13: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: De mica en mica, l'estiu arriba al final i dona pas a una nova estació. Aquest dimecres, de matinada, entrarem oficialment en la tardor. I per a molts això és sinònim d'una cosa. Comença la temporada de bolets. Una temporada que, però, arriba marcada per diversos factors que poden condicionar la seva recollida, com la meteorologia o bé l'estat dels boscos. Des de Ràdio Sabadell, la Mireia Sanz ha parlat amb la micòloga Laia Ribas perquè ens expliqui com preveu aquesta nova temporada de boletaire.
1: Un canvi d'estació que arribarà després d'un estiu força sec i calorós, que tot i això deixarem enrere amb unes setmanes en què la pluja ens ha acompanyat a la comarca. I per això en volem parlar amb la micòloga Laia Ribas. Molt bon dia, Laia, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs mira, molts dubtes sobre la temporada de bolets, Laia. La veritat és que en tenim un bon tou que volem preguntar-te a tu, i començo pel principi, perquè sigui una bona temporada de bolets, què necessitem?
2: Bàsicament necessitem que, diguéssim, un gradient de temperatures, cada bolet té el seu gradient. Hi ha alguns que són molt termòfils, és a dir, que els agraden més les temperatures més de caloreta o més fredes, altres que són, que tenen un rang més estàndard, però en general el que també un requisit que tenen tots és que necessiten humitat del sòl, o sigui, el sòl, el terra ha de tenir disponibilitat d'aigua perquè els bolets doncs es puguin desenvolupar i puguin créixer.
1: Per tant, la clau són les precipitacions, diguéssim, és que plogui.
2: És una de les claus, evidentment, potser et diria que la més important.
1: Clar, i entenc que si ha estat un any plujós, és a dir, fins que va arribar l'estiu i ens va portar tota aquesta sequedat, no? Vam tenir una tardor plujosa, per tant, no sé si això ha deixat una certa humitat al subsol que ara els bolets poden aprofitar o l'estiu els ha secat del tot.
2: Clar, s'està recuperant el bosc, doncs una miqueta s'està recuperant. Hi ha bolets que són més petits o que necessiten menys temps per sortir, doncs que ja es comença a veure doncs, amb aquests ambients o amb aquests llocs on realment s'ha mantingut aquesta humitat i les temperatures no han estat extremes, doncs ja es comença a veure. Però això, no? Hi ha variabilitat en el territori, anem a dir-ho així.
1: Per tant, en general, aquí entenc que cada bolet té la seva idiosincràsia,
2: correcte,
1: no? Diguéssim.
2: Sí.
1: Ara per ara podem preveure si serà una bona temporada de bolets o és massa d'hora.
2: Clar, és que en tant que no tenim un pronòstic meteorològic ajustadíssim, a 15 dies vista, doncs això és el que no ens permet. O sigui, necessitem, hi ha una tendència, però si a l'estiu, si ara imagina't que ara les temperatures doncs baixessin sense baixar massa, que això tampoc no els agrada, i a més doncs fos una època aquesta doncs de precipitació, i que, o si no és de precipitació cada dia, però sí que es mantingui aquesta boireta, aquesta humitat amb l'ambient, aleshores podríem dir, i això s'allargués durant tota la tardor, tindríem una excel·lent temporada, mentre que si aquestes condicions, doncs ara ve una secada, una calorada, una glaçada en general, pues clar, s'acaba o s'atura totalment doncs aquesta activitat micològica evident, visible, que podem trobar en forma de bolets.
1: I quins són els bolets més resistents? És a dir, quins són els bolets que malgrat tot poden passar-ho millor i poden ser per tant doncs més presents?
2: Mira, els bolets més primerencs doncs, solen ser les carreretes, no? Els camassecs, que també es diuen. A l'ou de Reig també és un bolet bastant termòfil, que li agrada fins i tot sortir a llocs que exposats i que hi hagin unes temperatures relativament altes. El rossinyol també és un bolet primerenc, no? Que surt a principis doncs, de tardor, mentre que els darrers, no? El cep també, el cep tampoc no li agrada molt, no el trobarem molt massa a final de temporada, sempre també és un bolet més de principi de temporada, mentre que doncs, bolets com les llanegues o fins i tot els fredolics doncs, serien més de final de temporada, entre cometes. Després hi ha altres que surten específicament doncs, a l'hivern o específicament a la primavera, com és la múrgula. O sigui, que cada bolet tindria el seu rang de temperatura i, a més, fins i tot alguns específicament una època on els podem trobar.
1: I el Vallès Occidental, en general, per la nostra orografia, per les temperatures que fan, per la manera de funcionar la comarca, diries que és una bona comarca boletaire?
2: Sí, el Vallès Occidental està molt bé. És veritat de que, com que ens trobem diversitat de boscos, ens podem trobar roures, pins, ens podem trobar sobretot alzines, això vol dir que són boscos generalment heterogenis, i com que hi ha bolets associats amb alguns tipus d'hàbitat, d'acord, doncs vol dir doncs, que podem trobar una diversitat bastant ampla de bolets, que, i no és el mateix anar a buscar bolets en un bosc mix, no? On hi ha diverses espècies, que anar a buscar bolets amb una pineda tota, diguéssim, de pirroig, per exemple. Perquè aleshores pues, allà podrem trobar igualment diversitat d'espècies, però sempre són les espècies aquestes amb les quals doncs, estem més avassats a anar-ne a buscar, no? El rovelló, la llenega, bolets que són els que el fredolic, bolets que són tradicionalment els que s'han recollit, mentre que si anem a un bosc d'alzina doncs ens podem trobar altres bolets que no estem tan acostumats i fins i tot ho podríem confondre, per exemple doncs si anem a una zona on hi ha alzines, doncs podríem trobar el llenegall en comptes de la llenega, ens podria semblar que és la llenega, és el llenegall. En aquest cas no seria una confusió gens perillosa perquè també és un bolet comestible però de més baixa qualitat, diguem.
1: Per tant, aquesta varietat fa que trobem varietat d'espècies, però no sé si fa que, per exemple, per aquells clàssics, no? El rovelló a casa nostra, a la nostra comarca, s'hi sent còmode o no gaire?
2: Sí, i tant que se sent còmode, i ja en trobem. El que passa és que és això, hem de trobar un bosc que també es pugui caminar, perquè normalment també els alzinars costa una miqueta més, perquè hi ha més sotabosc, i això és una miqueta, pot ser una miqueta més incòmode de caminar, i tenim aquesta diversitat d'espècies que no vol dir que sigui al contrari, és un lloc excel·lent. També la temporada arriba una miqueta més endavant, perquè ara potser doncs, les zones més altes són les que comencen temporada, anem a dir, després es va baixant, i la temporada doncs al Vallès Occidental es pot allargar fins al novembre o fins i tot ben entrat al desembre, insisteixo, sempre depenent d'aquestes temperatures i humitats desitjables.
1: Per tant, diguéssim, una comarca amb varietat, no? Amb diversitat en funció de com sigui el bosc i on els bolets s'hi poden sentir bé, però més tard. És a dir, ara tenen massa
2: Correcte.
1: Calor encara, no?
2: Correcte.
1: Com a resum, no? Seria una mica això. Clar, llavors, hi haurà les comarques clàssiques, no?, de Catalunya, com són el Berguedà, etc., on sí que hi ha molt nom, no?, a l'hora de... perquè són espais doncs, que estan preparats perquè els bolets hi puguin proliferar.
2: Bueno, perquè bàsicament són boscos de pineda i aleshores generalment calcari, depenent de la zona, i aleshores, diguéssim, trobem doncs, els típics bolets, el camagroc, no? També els típics bolets doncs, que anem a buscar.
1: El bolet a dia d'avui és un tipus de producte que tinguem capacitat per poder-lo cultivar? És a dir, de xampinyons és evident que sí, perquè en trobem sempre, no? Tot l'any és evident que hem trobat la fórmula. Però jo, per exemple, els rovellons, més enllà de l'època, no? Encara no hem aconseguit, potser és positiu que no ho haguem aconseguit, Laia, però si més no, són com molt estacionals, no? En un món en què cada vegada les coses són menys estacionals, el bolet ho segueix sent molt, no?
2: Sí, correcte. A veure, hi ha una cosa que és important de saber, no? Els bolets no fan com les plantes, que poden absorbir o poden alimentar-se a través de la llum del sol. Aleshores, tenen diferents estratègies per poder alimentar. I una de les estratègies són bolets que es dediquen a descomposar, una funció importantíssima a la natura, descomposar doncs, les fulles que cauen, les branquetes que cauen i retornar aquests nutrients al sol. O sigui, si no existissin aquests bolets sapròtrofs, anem a dir-ho així, no existiria, diria que fins i tot la vida. Aleshores, tenen una funció molt important. I hi ha altres, que també són importantíssims, que són, necessiten establir relació amb altres organismes. O sigui que per alimentar-se, imagina't un pi, imagina't un rovelló, que diguéssim, el rovelló seria com et diria, com una poma, posant un exemple així, seria la poma. I a l'arbre del rovelló estaria sota terra en forma d'uns tubets molt primets que es diuen miceli. Aleshores, aquest miceli es connectaria amb les arrels del pi a través d'unes estructures que es diuen micorrises que funcionarien, anem a dir-ho senzill, com un mercat, i aquí es faria com un intercanvi on a l'arbre li dona sucres al bolet per poder-se alimentar i el bolet en l'arbre li dona més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals. O sigui, que és una...
3: Que vagi molt bé.
2: Perfecte. I què vol dir això? Doncs que els bolets que són descomponedors els podem generalment cultivar, mm-hmm. Per això ens trobem el shiitake, per això ens trobem doncs, les volvarieles, per això ens trobem els xampinyons, mentre que d'altres espècies fan aquesta relació amb els arbres i sí que els podríem cultivar, però aleshores necessitem un pi, imagina't, necessitem un pi, aquest pi micorritzar-lo, és a dir, inocular-lo amb aquest fong, tenir una plantació, regar-la, mantenir-la, ballar-la perquè ningú... clar, i realment no surt a compte.
3: Clar, no seria de cap cas rendible, no? No seria en cap cas rendible per la indústria, no?
2: Correcte.
3: Que això ja et dic, encara no sé si és una bona notícia o no, eh? Ah, però vaja, aquí ho posem damunt la taula perquè era un dubte que tenia.
2: La tòfona sí que es cultiva. Aleshores sí que et val la pena perquè té un preu més elevat. Uh-huh. Aleshores, i a més també és un recurs interessant perquè són amb espècies autòctones, o sigui que és un recurs molt interessant on tu fas aquest planter d'alzines micorritzades, anem a dir-ho així, les plantes, i aleshores al cap d'uns anys doncs et surten les tòfones que necessites un gos especial perquè surten sota terra, bueno, i tot això.
3: Uh-huh. Doncs això que hem descobert. Jo et volia preguntar també avui, Laia, amb aquest canvi climàtic incipient, amb aquest canvi de temperatures, amb aquesta evolució de la temperatura a casa nostra, els bolets ho passaran malament?
2: Doncs és veritat que ens falten molts estudis al respecte, però també hi ha una evidència, que és que els bolets, la majoria, molts, algunes espècies, estan associades amb un hàbitat. I en tant que aquests hàbitats van desapareixent o van mermant, doncs, evidentment, tots aquells bolets associats estrictament amb aquests hàbitats també ens aniran a la baixa. O sigui que bé no ens fa. També els bolets tenen aquella esperança de que tenen un metabolisme tan interessant, són font de metabòlics secundaris que ens poden ajudar en tants camps, que fins i tot també són una esperança, no?, per donar una miqueta de canvi d'aire amb aquest món amb tants problemes per tants punts de vista. Però vull dir, la micologia tinguem-la molt present perquè realment doncs, és un recurs interessant per mantenir aquesta biodiversitat i per estudiar-la doncs, com més millor.
3: Quins diries que són les espècies que ho poden passar pitjor, que podem començar a perdre?
2: Doncs mira, bàsicament aquells hàbitats que s'estan reduint més especialment serien coses doncs, molt específiques. Ja en tenim algunes espècies en llista vermella, anem a dir com per exemple l'Erythium erinaceum, que és el bolet carner o la melena de león aquesta, que afortunadament es pot cultivar perquè és un bolet sapròfit, creix sobre fusta, però en canvi sí que la natura doncs, cada vegada ens costa més de trobar. I després, doncs, jo què sé, espècies relacionades amb mulleres, amb les torberes aquestes, amb les mulleres que tenim i que a vegades, moltes vegades, doncs, amb aquest canvi climàtic doncs, cada vegada se'ns fan més petitones. Els boscos de faig també estan patint molt, fins i tot algunes pinedes de pèrroig també estan patint a causa d'aquestes altes temperatures, i això evidentment tots els fongs associats doncs, es poden veure doncs, afectats per aquesta pèrdua

0: Des de fa 3 anys és el mentor digital dels serveis educatius Vallès 8. Parlem de la introducció de la tecnologia a les aules i concretament de la intel·ligència artificial. Aquesta és la conversa que hi ha tingut el nostre especialista d'avui amb el periodista Jordi Rius.
1: Quina és la teva feina com a mentor digital?
2: A dia d'avui?
1: Sí, sí, perquè la cosa canvia molt.
2: És que en 3 anys que porto, cada any ha estat diferent. Aquest any, nosaltres el que fem sobretot són dinamitzadors de treball en xarxa. Proposem moltes activitats i moltes iniciatives com a comunitat. Fem assessoraments a equips docents, fem assessoraments a professorat, concrets tant de robòtica com de fabricació maker, i després tot el tema de documentació de centres.
1: Això, primària i secundària?
2: Això, infantil, primària i secundària. Des de I3 fins a quart d'ESO. Els postobligatoris no entrem.
1: No entreu, ja m'imagino. Però vull dir, clar, I3 deu ser una mica difícil entrar-hi, no?
2: Bueno, no, són activitats de pensament computacional desendollat, són activitats més lúdiques, són jocs en els quals fas seqüenciació, amb la qual estàs treballant pensament computacional, però de forma molt lúdica. Clar. No entren a treballar ni pantalles ni res. És tot.
1: El cert és que, anem a dir, la robòtica és una gran extraescolar que moltes escoles, molts alumnes s'apunten. Suposo que hi ha interès dels alumnes per aquest àmbit, no?
2: Clar, fa uns anys sí que era una gran extraescolar. Des de fa 3 anys, més o menys, com que s'està implementant dintre de l'aula i dintre dels tallers o dels projectes d'aula, és una activitat que acostuma a agradar molt i engresca perquè és molt vivencial. També és cert que a qui no li agrada, no li agrada, com totes les coses,
1: lògic.
2: Però que fa que sigui una miqueta més lúdic algunes activitats per fer demostracions. No és el mateix fer una demostració, fer un dibuix, que fer un robot que fa l'acció que tu estàs experimentant, i llavors és molt més interessant per poder gaudir d'aspectes que no estan acostumats els nens.
1: I tu veus a certes edats que hi ha, bueno, que hi ha interès pel tema, o sigui, no sé, anem a dir, l'edat de 8, 9, 10 anys, que tenen interès i que proposen coses que fins i tot a tu mateix et sorprenen.
2: I moltes vegades una de les activitats que jo crec que més agrada és quan deixes creativitat lliure, en el qual tu proposes un repte i ells han de resoldre d'alguna forma diferent cadascú, i llavors veus que a part de que hi ha interès, hi ha molta inventiva, hi ha molta imaginació i capacitat de resoldre problemes amb robots o amb programació. O sigui, que és... Et sorprèn. Cada dia et sorprenen aquestes coses, perquè a més hi ha nens que tenen molta facilitat per l'organització prèvia, hi ha nens que tenen molta facilitat per la construcció, i nens i nenes que tenen molta facilitat per resoldre el problema global. I coordinar-se. És un treball en equip molt, molt interessant.
1: I suposo que el tema del maker és el més interessant, no?
2: El tema maker és un, més a més, és un afegit.
1: Clar.
2: Ara, des de fa un any i poc, gairebé tots els centres de Castellar ja disposen de talladores làser o impressores 3D o plotters de tall, amb la qual estan implementant dintre de l'aula activitats de fabricació digital, però orientades a resoldre coses de l'aula, és a dir, o fer...
1: Creuers, per exemple.
2: Creuers seria el
1: més senzill,
2: que és el que intentem de fugir dels creuers, que s'acaben fent, però intentem de fugir. Però, per exemple, hi ha instituts que el que fan és reparar peces de mobiliari o bé de jocs, o falta una peça d'uns escacs, en lloc d'anar a comprar-lo, doncs el fabriques tu, exactament, i treballes el disseny amb la impressió. En altres centres el que fan és, dintre d'un projecte, fabriquen la presentació final, maquetes. L'any passat vam tenir un centre de fora, que era de Palau, que feia el 25è aniversari, i vam crear la maqueta de l'escola amb tall làser i amb impressió 3D de tota la decoració, i vam participar tot l'alumnat des de quart fins a 6è activament, i va ser molt, molt interessant.
1: O sigui, també coses aplicades al que és la dinàmica de l'escola o institut, en aquest cas, potser, que els facin servir. És a dir, que si, per exemple, no sé, jo posaré un exemple que potser no sé si és molt adequat, però un plafó que no... que no, bueno, o volem fer un plafó o no.
2: A l'escola Mestre Pla, per exemple, estaven fent la rotulació de tot el centre amb tall làser.
1: Sí.
2: El que passa és que també Hi ha diferents, per exemple, el Sant Esteve, per exemple, que és un centre faig amb el qual es referent en la fabricació digital i tenen acompanyament,

0: ho han integrat dintre dels projectes d'aula, amb el qual, per exemple, quan fan una exposició, a l'exposició hi ha creacions ja fetes amb 3D o amb tall làser. I, per exemple, un altre exemple de funcionament és a l'Institut Castellar. Van obrir a les hores del pati la possibilitat per l'alumnat, portant el seu material, de crear les seves pròpies creacions, amb la qual cosa fa un petit fatslab, com el que tenim al Lab Castellar, petit per a estudiants dintre de l'horari lectiu, amb la qual cosa hi ha una dinamització que està molt bé.
1: Està bé. Ara com ara, per exemple, cada centre públic d'aquí a Castellà té la seva impressora làser,
0: a petició de cada centre, és a dir, jo diria que el 90% de centres de Castellar tenen talladora làser. Bueno, la totalitat de centres tenen alguna eina maker, o tenen impressora 3D, o tenen talladora làser, o tenen plotter de tall. Vol dir que tots tenen alguna cosa.
1: Diguem-ne que em sembla que és el segon any ara que en aquest cas ja no es deixa portar el mòbil a les classes. Això ha afectat aquests alumnes, diguem-ne, d'alguna forma, o no sé, com ho veus tu?
0: Malgrat sigui el segon any, fins ara no es podia utilitzar el mòbil a les aules, ja. Només es podia utilitzar quan el docent ho requeria, això. Tenint en compte que aquest ús era més per secundària, a secundària, com que tenen dispositiu electrònic, és ordinador portàtil, tot el que es podia fer amb la tablet es fa amb l'ordinador. El que passa és que un dels objectius del departament d'aquest any, que és el benestar digital, que la definició del benestar digital seria: utilitzem la tecnologia si és necessària, si no, no cal utilitzar-la. Llavors ja va molt de la mà de tot això d'haver retirat els mòbils, perquè no eren necessaris, perquè s'estava duplicant una eina tecnològica, i després també està facilitant el fet de que no sempre cal fer-ho tot amb l'ordinador. Si és necessari, sí que s'utilitza i es té el dispositiu i és fantàstic. Si no és necessari, no cal utilitzar-lo i es pot fer d'altres formes. Vol dir que sí que és cert que no tenen un mòbil a l'aula, que abans els nens estaven enganxats amb ell, però bueno, que encara ho estan fora.
1: Bueno, sí, i venint de l'època de vacances suposo que també, sí.
0: Però no, a nivell didàctic, a nivell docent, no hi ha massa efecte. Tota la part de programació robòtica, que sí que es feien algunes coses amb mòbil, o s'utilitzen tablets que tenen els centres per aquest fet, o amb l'ordinador mateix ja es pot utilitzar.
1: Val, i ara el tema de la intel·ligència artificial. Com s'han traduït a les aules i com diguem-ne, podem, de certa forma, regular-ho?
0: A veure, la introducció a les aules ha estat descontrolada totalment, perquè el que ha passat és que l'alumnat ha començat a utilitzar IA per la seva banda sense control des de casa o des del mateix centre, i el professorat ha utilitzat la IA com a suport per la tasca docent. No hi havia un marc referent. Aquest marc referent l'any passat es va iniciar, la Generalitat va fer un decàleg, per dir-ho així, no és un decàleg, va fer
1: recomanacions.
0: Unes recomanacions, però que no eren oficials.
1: Vale.
0: Aquest any el Departament d'Educació ha concretat que es faran les recomanacions oficials per educació, però bàsicament està estipulat i està molt, molt, molt concretat que la IA està aquí, ha arribat, no marxarà, és a dir, ha arribat per quedar-se. El que hem de fer és utilitzar-la de bona manera i aprendre a l'alumnat a utilitzar una IA de forma responsable. És una oportunitat per l'alumnat, perquè ens permet treballar diversitat d'aprenentatge, ens permet crear contingut que abans el fèiem d'una altra forma o anàvem buscant i ara mateix te'l pot crear específicament, però el que sí que no podem perdre el fet que l'educació no necessita que faci tota la tasca, sinó que el nen l'alumnat comprengui el que està fent. Llavors la idea és això. Hi ha una frase que m'agradava molt que va fer, que era que la qüestió ja no és si fem servir la intel·ligència artificial, sinó com la utilitzem de manera segura, crítica i responsable, que és l'objectiu final de qualsevol intel·ligència artificial. No és que la puguem utilitzar, sinó que sabem per què la utilitzem, com i que aprenguem amb ella.
1: Clar, ara molts treballs segurament estan fets amb intel·ligència artificial. Els docents tenen mitjans per tractar que això no ho has fet tu, a l'alumne?
0: Hi ha moltes formes de reconèixer que hi ha autoria d'IA. El que passa és que Ara, l'altre dia vaig estar mirant normatives de centres i això, sí. Hi ha centres que el que fan és que davant del dubte es pot demanar la presentació oral.
1: Oral,
0: amb la qual el nen ha d'haver integrat tot el que... Que tampoc està malament utilitzar la IA per preparar-te una cosa si tu després ets capaç d'analitzar-ho tot i saber què és el que estàs treballant. Sí que hi ha eines, també. Hi ha intel·ligències artificials que són capaces de detectar quin nivell d'intel·ligència artificial hi ha. Però sempre és el peix que es mossega la cua. Hi ha intel·ligència artificial que et permet fer això, sí. I altres que et permeten ocultar-ho més. És un peix. Aquí entra molt la coneixença de cada professor del seu alumnat. Saber com és l'alumnat, com ha anat evolucionant, saber què és capaç de fer, què no és capaç de fer, intentar... I, sobretot, jo crec que ha d'haver-hi molt anar de la mà, molt diàleg entre alumnat i professor per entendre que és una tasca d'educació i que és conjunta i que no val la pena enganyar, sinó que la idea és intentar tenir recursos per després en sortir-te.
1: Ara tot just acaba de començar el curs, però no sé si has tingut ja contacte amb algun docent o equip directiu i t'ha reflectit aquesta problemàtica, diguem-ne. Potser és massa d'hora encara, no?
0: Encara és massa d'hora, encara no m'ha donat temps d'anar a tots els centres. El que sí que l'any passat la majoria de centres va renovar l'estratègia digital de centre, que és el document que gestiona tota la part digital de cada centre a nivell d'alumnat i professorat, i la intel·ligència artificial és un dels temes que tenen molt previst a tots els centres, sobretot secundària, però que tenen molt previst de poder abordar, perquè és un tema que és molt actual. I és una problemàtica si no ho pots gestionar bé.
2: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
3: Ei, molt bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i recomano escoltar la Mar Pujol. La primera vegada que ho vaig fer va ser perquè el cantant Guillem Gisbert, ex del Manel, va recomanar escoltar-la. I des d'aleshores només ha fet que pujar, ja és molt coneguda, però per si algú encara no la coneix, el seu darrer àlbum es diu Cançons de Rebost i jo recomano escoltar Avellaner, Berta Avellaner. D'acord? Moltes gràcies i una abraçada.

0: Badalona una nova llibreria especialitzada en àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'Empar Sabater. Un nou espai cultural ubicat al vell mig de la ciutat, al carrer de Canonja Baraneda, número 67. Parlem amb la seva fundadora, l'Empar, per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Empar Sabater, fundadora de la llibreria Les Pomes. Què tal, Empar? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Bé, una llibreria, Les Pomes, fundada per tu. Com neix aquest projecte?
2: Doncs mira, Les Pomes neix, òbviament, per una inquietud personal. Tinc un vincle personal, no?, amb el món literari, sempre des d'una mirada adulta, i el fet de, quan es vaig convertir en mare, farà quasi 5 anys, doncs això, diguem-ne, que va obrir un univers que en aquell moment desconegut per mi, i em vaig adonar que hi havia molt de fons i molta literatura i molt interessant i molta il·lustració, bueno, que rodeja la infància, no? Llavors, a partir d'aquí, allò que comença, bueno, doncs com comencen molts projectes, comencen telèfon, no?, fent un toc-toc a una porta i veure, ostres, això potser té sentit, això comença d'una altra manera, això ho veus així, això ho veus allà, i a la que te n'adones, doncs el 5 de setembre del 2026 estàs inaugurant una llibreria infantil i juvenil.
1: Quant de temps ha durat aquest procés?
2: Mira, ha sigut un procés dur, perquè diguem-ne que el comença fa, no et diria que un any, però fa ben bé 10 mesos, i ens ha costat molt també per la part de, bueno, del lloguer, de la reforma, de les obres, de tramitar totes les comandes de llibres. Bueno, és un procés complex i dur, és com una carrera de fons, no?, que sol dir.
1: Entenc pel que ens deies al principi que tu ja et dedicaves al món editorial abans d'estrenar la llibreria.
2: No, en l'àmbit professional, com a tal, la meva carrera laboral ve més vinculada, sí, al món del comerç, això sí, però sí, diguem-ne, que tota la meva carrera, diguem-ne, personal i estudiantil, no?, però, sí que ve dintre del món de les humanitats, del món literari.
1: D'acord. I pel que comentaves, és una llibreria infantil i juvenil. Què trobarem en aquest nou espai cultural?
2: Doncs mira, hem volgut fer una aposta, no tant per una qüestió de quantitat, sinó per una qüestió de qualitat. Hi ha una aposta molt important en quant a àlbum il·lustrat, que en molts sentits és prou desconegut dintre del món infantil. Hi ha un tast de fotollibre, de fotoliteratura, tast de llibre-joc, hi ha una part àmplia de coneixements, però els coneixements sempre, no?, des d'un punt de vista lúdic, des de l'humor, des de la gràfica. Hi ha primeres lectures, hi ha còmic infantil i juvenil, narrativa infantil i juvenil, i després hi ha una secció que l'he anomenat popurri d'adult, perquè realment, bueno, és un popurri de llibres que ens connecten, o de còmic d'adult, o gràfica d'adult, però això és només un tastet petit, quasi com un capritx de la llibretera. També hi haurà una petita part de papereria o de jovina, però sempre vinculada al món literari d'aquest tipus de joc.
1: De tot això que has comentat, m'agradaria centrar-me un moment en l'àlbum il·lustrat. Per tots aquells qui no coneguin què és o no el dominin, no me n'amago, jo mateix ara m'has pillat una mica. Què és un àlbum il·lustrat?
2: Mira, l'àlbum il·lustrat en si mateix és un suport, no? Nosaltres vegades parlem com a llibre, no? O com, no, i això la Piu Martínez i l'Anna Juan, que són dues especialistes en àlbum il·lustrat, que tenen un llibre per ser meravellós, que es diu Cada uno ve lo que sabe, ho expliquen francament bé, no? Perquè realment és una conjunció de dues coses. Per un part està el que seria la part literària, és a dir, no?, la història, però en si mateix la il·lustració acompanya molt aquesta història. Diguem-ne que van de la mà, no és una cosa que sostinga l'altra, no? Sinó que la il·lustració té el seu pes i la història té el seu pes. Hi ha àlbums il·lustrats que no tenen paraules, no? Ara mateix estic aquí a la llibreria i estic parlant amb tu, i hi ha un àlbum il·lustrat que es diu Només una nit, que és de l'Andrea Antinori. Aquest àlbum il·lustrat no té paraules, perquè en si mateix la il·lustració és l'exercici de la història, no? Llavors, sempre, a més, li donem molta importància quan nosaltres estem parlant i algú ens visita i ens diu, no, aquest llibre, dic, aquest és el non-stop del Tommy Ungerer, no? Perquè aquestes persones tenen un nom, són uns il·lustradors i, bueno, són uns artistes òbviament meravellosos.
1: Per tant, la gran diferència amb, per exemple, obres il·lustrades, com podrien ser llibres de lectura als quals estem molt acostumats, on apareixen moltes il·lustracions o moltes imatges, molts dibuixos, és la quantitat de lletra que hi hauria en aquests àlbums il·lustrats.
2: De vegades no necessàriament, perquè hi ha àlbums il·lustrats que tenen també molt de text, sinó que d'alguna manera els llibres el que tenen és que les imatges són un acompanyament de la història. En canvi, en els àlbums il·lustrats, és la pròpia il·lustració acompanya no, i forma part en si mateix de la història. Diguem-ne que anirien de la mà, sí? I no com un acompanyament que li pots treure o no treure, no? Aquella il·lustració. En aquest cas, no, perquè diguem, el pes important el té la feina també de l'il·lustrador.
1: Sí, és una part important del missatge, entenc.
2: Sí.
1: Més enllà de totes aquestes temàtiques, si no m'equivoco, també teniu una zona d'estampació on els lectors poden crear els seus punts de llibre personalitzats, no?
2: Sí, la imatge gràfica de la llibreria són tres petites pomes, que en realitat no són pomes com a tal, sinó són les llavors de les pomes, no? Aquí hi ha un exercici visual perquè els nens en realitat són les llavors, no? Són el futur, són les coses que plantem, no? I que creixeran. I vam fer una imatge gràfica secundària, que són com les formes que acompanyen, i vam fer una zona d'estampació, perquè al final les formes són els elements, no, gràfics en el qual comencem a composar, no, el nostre cervell, no, el cercle, el quadrat, el triangle, sí? I vam fer una petita zona d'estampació on els nens, bueno, els nens i de vegades no tan nens, que també els adults s'atreveixen, poden fer o bé les seves targes o punts de llibre i és una iniciativa que està agradant molt. Haurem de fer més idees perquè ens han visitat molt, així que haurem de portar noves idees també perquè puguin venir a jugar.
1: Sí, sí, com a mínim disruptiu, almenys aquí a la ciutat. Ara comentaves la importància de les pomes a la vostra llibreria. Quin pes han tingut en la concepció d'aquest projecte?
2: La imatge gràfica o el nom en si mateix, en realitat és un homenatge a les dones de la meva família. La meva mare es diu Pilar Fandos Manzana, la meva iaia es deia Pepica Manzana a l'Adren i la seva germana es deia Carme Manzana a l'Adren. Llavors, és un homenatge a ella, que van ser i són sobretot la meva mare, grans lectores, i bé, i d'alguna manera, per això són tres, no? I bé, és un petit homenatge també a elles i també als orígens, perquè jo soc de la ciutat de València i elles són de València.
1: És una d'aquestes marques o un d'aquests noms que realment amaguen una història darrere.
2: Sí, correcte, sí, sí.
1: I Ampar, abans de passar a parlar de qüestions més generals, et volia preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, com valores aquests primers dies de negoci?
2: La veritat és que ha sigut una festa. L'acollida, estem en una zona privilegiada, això també ho sabem, el carrer és un carrer amb molt de trànsit, i l'acollida per les famílies ha sigut, la veritat és que espectacular. Tothom molt content, tothom ens ha felicitat per l'espai, ens ha felicitat per la iniciativa, ha agraït molt el fet de cobrir. Sabem que ara som una novetat, que no serà fàcil continuar, perquè avui en dia obrir un negoci, no? A peu de carrer és un repte, i si li afegeixes que són llibres, doncs és un repte per dos. Però, francament, estem molt contents. Pensem que, a més, la nostra proposta pot encaixar, perquè, tot i que tenim a les companyes meravelloses de Santa Martí, tenim a la Carla i a la Elaia, que estan a mitja mosca, pensem que sempre les llibreries, no, el que fan és aportar i sumar i crear gremi i fer xarxa.
1: De fet, ho has comentat que la llibreria està al centre, a un lloc privilegiat de Badalona, precisament al carrer Canonja Baranera número 67, i comentaves que la idea entre les llibreries no és la de fer competència, sinó la de créixer. Vosaltres, quines dificultats creieu que pot tenir el negoci o que heu tingut a l'hora d'obrir-lo en quant a creixement, en quant a risc de grans llibreries que poden ocupar aquests espais que imagino que estan al centre, doncs tenen lloguers prou elevats?
2: Sí, ho has dit molt bé. Avui dia el tema dels lloguers pel petit comerç és una problemàtica molt gran, ho és per la vivenda i és també pels comerços, perquè pràcticament destinem el que seria un jornal d'una altra persona, no? O el salari que podria ser un treballador, el destinem a aquesta part. Hi ha unes despeses fixes que són importants. Al final, òbviament, no? Qualsevol comerç paga llum, paga taxes, paga tributs, no? Pagues llum, pagues internet, pagues multa, no? Pagues segurs. Tot això són unes despeses molt, molt, molt importants. el llibre en si mateix no és un producte car, a més existeix la xarxa de llibreries, i el llibre és un producte afortunadament molt protegit. Per tant, també la sort que tenim les llibreries és que només es pot fer un 5% de descompte com a tal, però el podem fer nosaltres, el pot fer Amazon o el pot fer qualsevol altra cadena molt més gran. Sí? Nosaltres pensem que en realitat és molt dur tirar endavant, però confiem molt en la gent, confiem al final en poder sempre donar un molt bon servei, perquè som igual de ràpids, les llibreries som igual de ràpides servint llibres que puguin ser altres distribuïdors. Òbviament no tenim a les llibreries un fons de 10.000 llibres, perquè no ho podríem tenir i tampoc tindria sentit, perquè no els vendríem, però sí que tenim la capacitat de respondre molt ràpidament a l'hora d'encomanar llibres, que normalment entre un dia i dos dies solen estar a la llibreria. I això de vegades a les persones els sorprèn.
1: Sí, sí, al cap i a la fi aquesta és la gràcia i un dels avantatges del comerç local. I, en part, per anar acabant, has comentat l'existència de les llibreries La Mitja Mosca, Salta Martí, però tot i això, creus que era necessari un nou punt de cultura, sobretot enfocat cap a joves i infants a la ciutat?
2: Sí, com explicava al principi, no, la idea de crear aquest espai va néixer en el seu moment, no? D'una necessitat primerenca, que és que jo vaig ser mare, no? I jo tenia aquesta necessitat, no? Al final, quan volia un espai íntegrament per la infància, no el tenia, no? Tenim, òbviament, les biblioteques, que són espais claus pel desenvolupament de tots els infants, però la realitat és que molts llibres jo marxava a Barcelona a comprar-los. Llavors, de fet, ahir un client que ens va visitar, que va venir a comprar un llibre per un regal el seu fill, ens va dir, ostres, que bé no haver de marxar, no? a Barcelona a comprar.
1: Sí, sí.
2: Crec que moltes vegades tots estem... ens encanta això, ens encanta fer vida de barri, ens encanta baixar, ens encanta el comerç moltes vegades també només per visitar. Llavors, crec que era molt important i els infants venen, gaudeixen i tenen un espai propi perquè al final són... bueno, són unes petites persones que també tenen les seves necessitats i és important, no?, arribar a ella.
1: Sí, sí. Doncs, en part, només em queda desitjar-te molta sort i molts encerts i llarga vida a la llibreria Les Pomes durant tots aquests anys que venen cap endavant.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra conversa i pels vostres bons desitjos.

I amb aquesta interessant iniciativa que ens arribava des de Badalona, tanquem aquesta edició de dilluns del Connectats, esperant que demà també us vingui de gust acompanyar-nos quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
1: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
0: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
1: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15. Ahir vam fer història i avui ho celebrem. Viu en directe la recepció al Joventut de Badalona com a guanyador de la Supercopa. Des de la plaça de la Vila, a partir de 7:15 de la tarda, a Televisió de Badalona i a Ràdio Ciutat.

0: ACB 2026. El Joventut Badalona, per fi, ha aconseguit un títol. Ho farà 18 anys, ho ha fet 18 anys després d'aconseguir l'últim. L'any 2008 guanyava la Copa del Rei a Vitòria, guanyava la Copa Olep i guanyava la Lliga Catalana també. 18 anys després tornen a pujar al balcó de l'Ajuntament per ser rebuts per, per aquesta casa consistorial. Nosaltres, com ho hem anat explicant durant tot aquest cap de setmana, també ho explicarem avui en directe. Estarem a la plaça de la Vila, estarem a la casa consistorial, a la Saló de Plens, on es farà aquest acte institucional, però abans hem d'esperar els jugadors, que està previst que arribin d'aquí 15 minuts. Mentrestant, jo no estic sola. Aquí, en aquest plató, estic molt ben acompanyada. Ferran Vinaixa, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Hem viscut un cap de setmana d'aquells guapos, que diríem, eh?
1: Històrics, eh? Històric. Però sí que podem dir històric.
0: Històric, històric. Bé, amb aquesta semifinal i aquesta final de la Supercopa viscuda al Palau Olímpic, avui, igual que hem tingut el cap de setmana analistes al nostre costat per explicar què és el que passava amb el Joventut, avui a plató també volem tenir a l'Àlex Gozalvo, el director del Més Bàsquet, el programa d'aquesta casa. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com has viscut aquesta Supercopa?
2: Doncs realment amb molta emoció, perquè va ser espectacular el que es va viure al Palau Olímpic, pel que va passar a la pista, el nivell de joc de la sisa Joventut, i pel que va passar a les graderies, aquesta autèntica bogeria de l'afició verd i negra, doncs, que va estar donant suport constantment a l'equip. És un fet, aquesta combinació dels dos factors, realment apassionant, i la gent que som malalts de bàsquet ens ho van passar molt bé.
0: Repassarem, ara en aquesta prèvia, repassarem què és el que ha passat durant tot el cap de setmana, escoltarem els protagonistes, però dèiem que fa 18 anys que no aixecàvem un títol. No sé si podem veure, companys, aquestes imatges de l'any 2008 al balcó de l'Ajuntament, en què acabaven de guanyar aquella Copa Olep a Turí. Ho feien a l'abril del 2008 contra la Casbayo Girona, i tu, Àlex, el recordes.
2: Sí, i tant. Va ser una de les finals mítiques, dos equips catalans lluitant per un títol europeu, amb aquella actuació mítica de Rudy Fernández lesionat, guanyant l'MVP, però acabant això doncs, pràcticament sense poder caminar, amb Ricky Rubio, que ja estava jugant aleshores a l'equip, és l'únic que es manté a l'equip, i oferint un bàsquet que realment ha recordat per molts aficionats, més enllà del títol, del que va significar aquell èxit europeu, la manera que tenia de jugar aquell equip engrescava molt als aficionats, i crec que va ser clau per veure moltes de les coses que han anat venint després.
0: Molt bé, doncs nosaltres expliquem què és el que passarà avui, perquè dèiem que d'aquí 15 minuts està previst que arribi l'autocar amb els jugadors de la penya. Nosaltres allà, amb la cantonada Martí Pujol, la plaça Pompeu Fabra, crec que tenim preparat el Xavi Ballesteros, que hem de reconèixer tota la feinada que ha fet, igual que la resta de companys, tot aquest cap de setmana, que no es perdrà ni un detall i que seguirà els jugadors i anirà al costat d'ells mentre baixen de l'autocar. Xavi Ballesteros, on ets? Explica'ns i què, com està l'ambient.
3: Bona tarda a tothom, Àlex, Ferran, Montse i tots els espectadors de Televisió. Estem a la cantonada de la carretera amb Martí Pujol. D'aquí vindran des de la penya, a 3:15 està previst la sortida amb autocar, els jugadors de la penya vindran fins aquí. En aquí s'aturarà l'autocar i els jugadors sortiran i aniran a peu fins a l'Ajuntament, on l'estan esperant ja, hi ha arribada de gent. Evidentment, la gent té moltes ganes de penya, ha anat d'arribar molta gent que plegava, i fixa-t'hi, Montse, que fins i tot la gent està tan il·lusionada que no només hi ha aficionats i aficionades de la penya, també tenim aquí, home, això sí, i Guga, que, escolta'm, ben decorada, perquè s'ho va l'ocasió, 18 anys esperant per poder posar la bufanda també en el seu gust. Per tant, nosaltres ens esperarem aquí perquè la gent que ha anat passant, molts venen de les escoles, i deixa'm dir una cosa, que el Joventut han donat permís als equips de bàsquet base per no entrenar en aquesta hora per poder venir aquí. Per tant, això també ajudarà a que, al mínim, puguin venir fins aquí. Moltes ganes d'esperar els jugadors i aquí, evidentment, molta guàrdia urbana perquè tot funcioni a normalitat. No hi ha un cordó de seguretat i, per tant, aniran xino-xano des d'aquí, des de Martí Pujol, fins a l'Ajuntament.
0: Si no, Xano, aniran fins a l'Ajuntament perquè Rey Francesc Layret no poden circular. Recordem-ho també. Bé, esperen els jugadors, el Xavi Ballesteros, que no se'n perd una, fins i tot els gossos que van vestits. Ferran, recordem una

0: mica com ha anat aquest cap de setmana, com l'hem viscut i com has vist tu a la penya també després de tants anys, no?, de fer aquest seguiment, com has vist tu el Joventut?
1: Crec que hi havia una expectativa molt gran després d'aquest estiu, no?, amb l'arribada ja tenint a Ricky, però sabent la seva renovació, la seva continuïtat, l'arribada de Nicola Provitola, deia, ostres, espera un moment, les sensacions eren molt bones, els fitxatges pintaven bé, però crec que calia, després de la pretemporada dubitativa amb la Lliga Catalana, sí que es va guanyar el Girona, no? Dius, no és que tots fossin derrotes, però jo crec que faltava un punt de partida i ho vam viure aquest cap de setmana. Ja des del dia del Baskonia, a la semifinal, ja les sensacions van començar a arribar. I jo crec que ha anat una mica de menys a més i és el que ens ha portat a la final i a viure com aquest moment apoteòsic i aquesta sensació, sobretot, que crec que és el més important, a banda d'un títol que sembla una mentida, però 18 anys, no? Sí que és molt important un títol, però jo crec més el que construeix aquest títol, on ens porta el punt de partida que ens porta per somiar, perquè l'afició torni a creure que aquest equip ara sí pot fer grans coses en una temporada.
0: Parlàvem de la culminació del que podia ser la feina dels últims anys i també de la importància de l'afició. Durant aquest cap de setmana hem pogut parlar amb molts dels aficionats de la penya que seguien aquests partits, que vivien amb il·lusió el viure una Supercopa, viure un esdeveniment d'aquestes característiques a casa. I l'Albert Guerra ha pogut parlar amb els aficionats durant tot aquest cap de setmana. Ara, avui, en aquesta celebració i en aquest reconeixement, Albert Guerra, jo també et vull demanar a veure quin és l'ambient ara mateix a la plaça de la Vila i què diuen els aficionats.
2: Doncs l'ambient és ambientàs ara mateix aquí a la plaça de la Vila, perquè tot i que falten uns minuts encara perquè arribin els jugadors amb aquesta comitiva que dèieu, l'afició ha respost a la crida del club a xarxes, també del propi alcalde, que a més d'aquest missatge ja comença a tenyir a verd i negre tota la plaça de la Vila amb banderes, també molts clàssics del nostre bàsquet, institucions també que no s'han volgut perdre, doncs, aquesta arribada. Jo crec que també hi ha una cosa, que és que com que tothom sap que la plaça de la Vila en aquest tipus d'esdeveniments s'omple molt de pressa, doncs no han volgut perdre's, o millor dit, han volgut venir de pressa per agafar lloc, perquè saben que si no això es converteix en una autèntica olla a pressió i per tant doncs no s'ha volgut perdre ningú aquesta rua aquí a la plaça de la Vila. Hi ha el DJ també, Pepe Reis, avui preparat per punxar la millor música, i en aquest cas també hi ha una sensació generalitzada que les coses aniran un pèl tard, també perquè jo crec que doncs des de la Junta estan apurant al màxim per fer temps per omplir tot el que puguin aquesta plaça de la Vila, també inclòs fins al principi del carrer de Mar, i per tant, al cap i a la fi, que tingui el màxim de caliu verd i negre.
0: Quina sorpresa que anem tard, eh? No seria jo la que esperi que vagi tot puntual, no anava dient aquesta ciutat, però en general. Bé, amb això ja hi comptàvem, l'Albert que ja està preparat a la plaça. Parlàvem de la importància de l'afició, però sí que és veritat que jo voldria començar, almenys si fem una mica de recull de com ha anat aquesta final, de parlar de l'MVP i d'aquesta alegria, il·lusió, com ho podríem dir, de recuperar aquestes ganes de títols i aquestes ganes de somiar que té la penya amb l'arribada de Nicola Provitola, Àlex.
3: Sí, evidentment, quan tu barreges el mateix equip a dos jugadors de la categoria de Ricky Rubio i Nicola Provitola, poden passar coses extraordinàries. El que segurament no ens havíem imaginat la majoria és que passessin tan aviat aquestes alçades de la temporada, que la sintonia entre els dos jugadors, que és veritat que havien coincidit uns mesos a Can Barça, pogués ser absolutament tan determinant. Són jugadors que van marcar la diferència des del minut 1 d'aquesta Supercopa, que van demostrar una ambició pel títol grandíssima i que després a la pista, doncs, quan ells tenen la pilota, passen coses absolutament imprevisibles per a la defensa rival. Això et dona un salt de qualitat molt gran a l'hora de competir contra defenses tan sòlides, tan físiques, com per exemple la del Barça. És una sort tenir-los a ells dos generant, per moments un, per moments l'altre, per moments tots junts a la pista, i crec que això marca diferències. Es va veure amb una Provitola absolutament en un estat de gràcia, doncs que semblava que pràcticament tot el que sortia de les seves mans acabaria amb un llançament de 3. Quan està en aquest estat de confiança, és un jugador imparable.
0: I explicàvem que venia del Barça i que el Barça no el va renovar amb aquest estiu que hem passat. Sent pressió un jugador d'aquestes característiques quan està jugant precisament un títol contra l'equip amb el que ha viscut, no?, amb aquests últims mesos i amb el que ha conviscut els últims anys?
3: Sí, aquesta sobreexcitació, les ganes de fer-ho especialment bé doncs contra l'equip que no t'ha volgut renovar. Ell és un jugador al que li agrada la pressió, és un jugador de partits de finals, de moments delicats, on d'altres jugadors segurament els hi crema una mica més la pilota i del que se sent còmode decidim què és el que passa sobre la pista. Té pressió, però evidentment la suporta molt bé. La seva manera d'entendre el joc, no diríem que és una diversió com els nens petits que no miren el marcador, però dona aquesta sensació, i aleshores això ho encomanen molt bé, també com Riqui, a la resta de companys, que segurament estaven una mica més tensionats. Tu quan veus que el teu líder està amb aquesta confiança, doncs això et permet jugar de manera molt més eficaç.
0: Doncs amb Nicola Provitola, que nosaltres parlàvem a l'acabar el partit, i que, ostres, és que realment estava emocionat i realment estava il·lusionat amb aquest primer títol guanyat amb la penya.
4: Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada. Y bueno, yo disfruto de cada compañero que tengo y del entrenador que tenemos. Elegí venir acá porque creía mucho en cada jugador que tenemos, creía mucho en lo que la Peña está haciendo año a año y bueno, como te vuelvo a decir, fue una fiesta el fin de semana.
0: Doncs Nicola Provitola, que l'escoltàvem emocionat quan ens explicava això. Ferran, parlàvem de recuperar aquesta il·lusió i de veure els triples que ficava Nicola Provitola. Els comentàvem quan estàvem allà veient el partit i pensàvem, mantindrà aquesta intensitat, mantindrà aquest encert? I el mantenia.
1: Jo crec que és el Nico, a més, ha tingut molt bons anys al Barça, no? L'hem vist al Barça, no és que no hagi fet bons anys al Barça, però a mi em dona aquella sensació que torna a ser aquell Nico també una mica que tant va brillar i tant el va portar després a Madrid i Barça, no? Aquí a Badalona, no? Hi ha alguna cosa, segurament el seu rol que canvia una mica, no? El seu protagonisme, que aquí encara és més gran potser que el que ha tingut en algunes temporades fora d'aquí, i això crea aquesta màgia que es junta, com deia l'Àlex, amb aquest tàndem, no? Perquè sí que van coincidir al Barça en pocs mesos, però no es va viure aquesta màgia que ara ja no és tant perquè estiguin en un mateix equip, sinó en el moment que estan en aquest equip, no? Com han arribat emocionalment a aquest moment, i jo crec que això fa que visquéssim una nit tan màgica com la d'ahir a l'Olímpic.
0: A més, no només ell era el que estava emocionant, sinó que parlàvem amb la resta, tant amb l'entrenador, amb Dani Miret, com amb la resta de jugadors, de com, no?, com Nico ha arribat a Badalona i com s'ha conjuntat ja amb l'equip. I això és el que deien d'ell. Bé, podem escoltar, pensava que podríem escoltar-ho. Tenim preparats el que alguns dels jugadors, el que Àlex Reyes, el que Ante Tomic, el que Simon Birgander deien d'ell. Àlex, deien, és que clar, o sigui, la unió, la veterania, no? O sigui, parlàvem molt de la veterania, de què significa aquesta arribada al vestidor.
3: Sí, ell hagués pogut escollir jugar qualsevol altre equip i cobrar més diners dels que cobrarà aquí a Badalona, però va buscar la felicitat, va buscar un projecte que el seduís, que impliqués aquest component emocional de tornar a un lloc on havia estat molt feliç, i per tant el seu retorn té aquest component extra que ell volia realment ser aquí, i durant tot el cap de setmana ho ha anat repetint en totes les entrevistes que li heu anat fent aquí a la casa, que ell està al lloc on volia ser, i crec que això és determinant. Després, sobre la pista, doncs sembla que no ha passat el temps. No et dona la sensació de que és un jugador que ha aterrat aquest estiu, perquè coneix molt bé, evidentment, la Lliga, coneix els seus companys, i aquesta sensació que tu tenies, per exemple, amb els jugadors del Barça, d'estar competint en un escenari que no coneixien, ell, en canvi, la domina perfectament. Dominava el Palau Olímpic, dominava els seus companys i dominava també el rival. És que va fer pràcticament el que va voler.
0: Ara sí, escoltem el que deien la resta de companys de Nicola Provitola.
5: Bueno, crec que ens complementem molt bé, és un gran anotador i jo el puc buscar en situacions on treu avantatge, però a vegades no necessita ni treure avantatge, no? A vegades se la busca sola.
6: Pero hoy parecía Steph Curry, con un triple sin girar, triple de una pierna, es increíble qué bueno es y es un lujo jugar con él y con Ricky.
7: ¡Un Textiño!
8: Bueno, pues por supuesto hay un monstruo por ahí llamado Nicolás que ha tenido una copa impresionante. Y oye, eso también hemos sabido aprovecharlo, encontrándole, por supuesto él encontrando el acierto.
0: Un monstre anomenat Nicolás i coses interessants deia Antetòmics, també sentíem que deia que podíem fer. Nosaltres pendents d'aquesta plaça de la Vila i de Pompeu Fabra que arribi a l'autocar del Joventut. La plaça de la Vila cada vegada més plena. Ferran Vinaixa, nosaltres hem viscut pregons, el pregó de Ricky Rubio precisament aquest mes de maig, i hem viscut situacions amb la plaça de la Vila plena, però jo crec que avui, no sé si jo dir-te que superarem les expectatives, eh?
1: Sí, a mi m'ho sembla, és d'aquells dies especials i és que clar, un títol de la penya, recorda l'última vegada que era davant del Palau Olímpic també, aquella massa de gent, aquella imatge icònica també, de quan es va guanyar, per exemple, bueno, l'última vegada no, de quan es va guanyar la Copa d'Europa, per exemple, que és d'aquelles imatges icòniques que tenim, jo crec que avui, no sé si serà tan gran com aquella, però sí que hi havia tantes ganes de títol, tantes ganes de sortir al carrer. Ho vam veure amb un Olímpic amb 12.046 persones, no?, ahir en la final. Jo crec que és un d'aquells dies especials, Montse, on ser badaloní és un orgull, on sortir a la plaça de Vila engalanat de verd i negre fa tanta il·lusió, i on ho fas amb totes les generacions, no? O sigui, els pares volen portar els seus fills perquè visquin aquest primer títol per molts d'ells que no n'han viscut cap, no? Evidentment, els que tenen menys de 18 anys no l'han viscut mai, i tots aquells pares i mares que sí que els van viure, però els hi va quedar molt enrere, deien, bueno, ara ja estem acostumats a que som un equip que no guanya, doncs avui és un dia tan especial que crec que és el dia de llançar-se al carrer.
0: A veure com anirà tot plegat. Nosaltres volem tornar amb el Xavi Ballesteros. No sé si el Xavi Ballesteros m'escolta, companys, em podeu confirmar que m'escolta? Doncs vinga, Xavi Ballesteros, veiem unes imatges fa molt poc de la celebració de la Copa Olep al balcó de l'Ajuntament, on tu posaves el micròfon dins del balcó per escoltar a Rudi Fernández. Crec que les coses han millorat i avui hi haurà megafonia, però no sé si hauràs de fer el mateix.
9: Home, segur que hi haurà expectació, perquè estan arribant molta gent ara mateix aquí en aquesta cruïlla amb Martí Pujol. Gent arriba de tot arreu, de Barcelona, de Benicarló. Realment la gent de la penya és de tot arreu. Per exemple, tenim un dels aficionats que tu no sé si havies vist algun títol de la penya.
10: No, nosaltres, a la meva generació, crec que no havíem vist guanyar la penya i va ser una cosa increïble. A part de la ciutat, ho vam viure, tots els aficionats. No volíem marxar, semblava, del pavelló, una victòria impressionant contra el Barça. Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar, així que avui ho celebrarem també a l'Ajuntament i on calgui.
9: El que és increïble és ser la Provítola en 36 i Ricky i fer el que fan, eh?
10: És un duet màgic, crec que ens faran gaudir molt aquesta temporada, feia molt de temps, no, que potser no podíem gaudir així de la penya, ja l'any passat vam tenir un tastet i crec que aquest any és el bo, aquest any anem a per tot, a per la Copa, a per la Lliga, a pel que calgui.
9: Com et dius?
10: Albert.
9: Albert, a disfrutar, a gaudir.
10: Moltes gràcies.
9: Doncs aficionats grans i aficionats més joves, perquè tenim aquí, com et dius?
11: Aleix.
9: Aleix, escolta'm una cosa, per què has vingut avui aquí, aviam?
11: Doncs venia a veure els jugadors de la penya i perquè m'agrada la penya.
9: Escolta'm una cosa, hi ha jugadors molt bons a la penya, molt bons, però a tu quins jugadors t'agraden més ara mateix de la penya?
11: O la Provítola o el Ricky.
9: O la Provítola o el Ricky. Escolta'm, i el teu pare aquí que dissimula, perquè és molt de la penya també, a ell qui li agrada?
11: No sé.
9: Però també els més o menys els mateixos, no?
11: Sí.
9: Escolta'm una cosa, quina il·lusió també que el teu fill et segueixi, no?
12: Sí, sí, sí, al final és complicat també perquè som de Barcelona i al final al costat tens un gegant com el Barça, però bueno, s'intenta que també jugui a bàsquet a la penya i bueno, content que continuï com el pare.
9: Doncs a seguir, a viure la festa, Aleix, molta sort.
11: Gràcies.
9: I felicitats per la victòria, eh?
11: Sí.
9: Doncs l'Aleix i el seu pare, fixa-t'hi que va baixar molta gent que ens fa a l'hoquei, veiem aquí, que va baixar molta gent, també el Rubén, que està per aquí, Rubén, mira cap aquí, perquè, escolta'm, és un professor que avui ens han dit que a l'escola has posat el cartell de la Supercopa, això és cert?
13: Sí, correcte, ahir el vaig agafar, veient a la gent que l'agafava, dic, aquest per l'escola, i avui, com sóc el referent de la penya a l'escola, l'he portat i l'he enganxat allà a dalt de l'escola i els nens anaven passant i m'anaven felicitant i jo a ells.
9: Escolta'm, en una escola de Badalona que estàs, podríem dir, adoctrinant o no? A quina escola estàs?
13: Mira, jo sempre dic que això és una cosa cultural de ciutat, llavors no és adoctrinar, és una cosa cultural. Si fos això del futbol, el Barça, el Madrid, d'això quan em pregunta no dic res. Però la penya és una cosa cultural de Badalona i s'ha de fer valer i s'ha d'ensenyar als nens i nanos i que aprenguin d'això.
9: Escolta'm, a quina escola estàs? Perquè quan tingui fills, escolta'm, els porto directament allà, eh?
13: A la Llufrau, aquí al costat.
9: Estem
13: aquí
9: al costat. Rubén, com diu la festa?
13: Molt bé, vinga.
9: Les paraules d'un professor de la Llufrau, aquestes coses que passen, eh? De la penya i transmetent penya. Queden molt pocs moments perquè arribi l'autocar i, evidentment, hi serem presents per explicar-ho.
0: A veure, Xavi, que els teus fills van a la Jonfrau, no ens enganyis, no ens enganyis, que ja t'ho coneixes, ja t'ho coneixes. Bé, veiem molts aficionats de la penya, parlàvem de Nicola Provítola, ahir també en parlàvem, que dèiem, ostres, es vendran moltes samarretes de Nicola Provítola aquest any, que sempre hi ha el debat aquest de si ens agrada la samarreta d'aquest any o no, perquè l'any passat vam viure una bogeria amb Ricky Rubio i amb la samarreta de Ricky, aquí uns servidors, crec que tots tres, sí, disposem de samarreta de Ricky. Parlem de Ricky Rubio perquè, Àlex, dèiem l'arribada de l'APRO amb el partit que ha fet, amb la Supercopa que ha fet, doncs ha mirallat a tothom, però és que aquesta conjunció de Ricky Rubio i Nicola Provítola, Ricky està content, Ricky està il·lusionat, va costar que sabéssim si seguia un any més o no, però continua content i emocionat d'estar a la penya.
3: Sí, evidentment és el pal de paller d'aquest projecte. El seu retorn va disparar l'optimisme dels aficionats i aquesta continuïtat doncs assegura que puguis competir a bon nivell, perquè més enllà de que ell vulgui seguir a la penya, de que li faci il·lusió, de que vulgui allargar aquest llegat, ell vol competir i ho demostra des del primer minut de la final, on pràcticament monopolitza totes les accions bones de la sisa joventut sobre la pista, anota, reparteix assistències, marca un nivell defensiu al qual la resta de companys s'han d'anar sumant a mesura que va avançant el partit. Posa el llistó de quin nivell ha de competir la penya durant una competició de la intensitat d'una Supercopa Endesa, i això és molt important perquè és un missatge per a la resta de companys que ràpidament s'acaben sumant després de gestos absolutament preciosos com el d'anar a buscar els tres xavals que han estat entrenant amb el primer equip aquests dies per agrair-los tot el que han fet. Aquestes coses, aquesta altra dimensió de Ricky Rubio, doncs, és el que fa que sigui un esportista i una icona absolutament diferencial.
0: Sí, aquestes imatges les comentàvem abans al Badalona 360, no? que diu molt, no? De la persona. Diu molt també d'aquesta emoció de quan el veiem assegut, no? Allà ja gairebé amb el bajón, diríem, de després de tot el partit. Bé, vam aconseguir parlar amb ell i això és el que ens deia Ricky Rubio.
7: Estem amb Ricky Rubio. Fa uns mesos vam parlar amb ell, amb aquell acte a la Plana, te'n recordes, de la Fundació Ricky Rubio, i vam dir, tornem a veure Ricky Rubio jugar? Doncs no només jugar, sinó també guanyar títols. Ricky, com et sents després de tornar a guanyar títol amb la penya 18 anys després?
5: Eufòric, és algo increïble. Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre.
0: Jo vaig veure alguns moments no, d'aquells que fan emoció. Un és l'abraçada entre Nicola Provítola i Ricky Rubio quan acaba el partit. Un altre és també en una altra de les entrevistes que va fer recordant a la seva mare, no, que també és un dels records que té sempre. Doncs, ostres, no sé, que diu molt també de Ricky persona, no, d'allò que hem parlat també durant tot aquest temps. Els jugadors del Joventut han sortit ja del pavelló amb l'autocar. Falten 7 minuts per les 7 de la tarda. Una mica de retard, ja ho dèiem, havia estat previst que arribessin a 3:15 a Martí Pujol, sembla que ja han sortit, no trigaran ja en arribar al centre de Badalona, però nosaltres anem a veure com està la plaça de la Vila, perquè l'Albert Guerra continua allà. Albert, jo crec que la plaça cada vegada més plena, no?
14: Como todos, ¿no?
0: No tenim Albert Guerra, vale. D'acord, és el que té aquest programa en directe després de tantes hores de directe. Pendents estem de veure la plaça de la Vila i de poder escoltar l'Albert com ens explica quin és l'ambient ara actualment. Parlem de l'afició, doncs, parlem de la celebració de Supercopa a Badalona. Nosaltres vam viure el Ferran Vinaixa la Copa del Rei de l'any 2023, vam viure la Final Four de la Champions League aquest mes de maig. Quina diferència,
1: home.
0: Quina diferència. No senti la penya. Xavi Ballesteros ha passat tot el cap de setmana dient-me és que si haguéssim jugat la Final Four l'haguéssim guanyat. No ho sé.
1: Sí, perquè el factor olímpic, no? D'aquest factor, ho deia algun aficionat, no? O sigui, quan sortia del pavelló, bueno, dins del pavelló fins i tot, el moment que està ple l'olímpic, i aquesta... És que és molt gran l'olímpic. O sigui, hi ha 12.000 persones i caben més, però quan ja hi ha una certa... Jo diria que a partir de 10.000, quan hi ha 20 partits d'aquest tipus, ho notem, no? Ho notem quan hem guanyat també moltes nits europees, no? Que la penya va arribar... també lluny en competició en Eurocup, per exemple, no? I va ser un any que semblava que també podíem arribar a una final europea, no va acabar sent, i sobretot quan anàvem canvi a la Champions League, no? Aquesta Final Four, suposo que al final la pressió també va fer, evidentment no era fàcil, però sí que es notava en molts partits quan jugaves a casa la gran diferència, és l'olímpic. És olímpic, és el que transmet i és el que senten aquests jugadors que estan en un pavelló d'aquest tipus, no? Aquesta química que es dona i que passa a la pista, no? De la graderia a la pista, i en aquest cas, quan van celebrar de la pista, la graderia, no? Que jo crec que és la millor comunió que es pot fer, que molts cops, a vegades, amb Xavi Ballesteros de les retransmissions de Radio Ciutat, sempre diu, és que s'ha de donar la volta, en segons quins partits, que hi ha moltes emocions i tal, els jugadors els haurien d'obligar, diu, no?, a donar la volta i a saludar a tothom, no? I aquest cop va passar, no? Altres cops ha passat, però aquest era obligat. I el fet de que fos com fos, potser perquè Isaac Nogués anava a veure els amics, pel que fos, però al final quan veus a Dani Miret al mig de la graderia, aixecant la copa, la gent cridant, Ricky, Ricky, Abusson, amb Ricky. O cantant a Nicola Provitola, amb Ricky també, allà, tots cantant tots junts, i tot l'equip amb l'afició fent els càntics de l'afició que tant agraden a l'Olímpic, no? Jo crec que això és el que fa... el que va fer una nit diferent i que segurament, si haguéssim arribat a aquella final a 4, hagués empujat segurament a l'equip a aconseguir un títol, no? com podria haver sigut aquell.
0: Sí, sí, a més que el pavelló ple amb 12.046 persones com era en el cas d'ahir, no és tan habitual que ho puguem veure. Ara la idea és que això passi més sovint. Estàvem intentant parlar amb l'Albert Guerra. Albert, crec que ara sí podem connectar amb tu perquè ens expliquis quin és l'ambient a la plaça. Segueix un príncep?
7: Sí, sí, ara ja podem. És que això continua omplint-se de gom a gom, Montse, i llavors passa que de vegades aquest tipus d'inconvenients al directe. Estem amb dues generacions, perquè sempre diem que la penya són generacions, que va de generacions a generacions, i ara tenim doncs, el Francis i la Dúnia, dues pare i filla en aquest cas, que han viscut diferents títols a la penya des de l'any 94 fins a la Supercopa d'ahir. Companys, com vam veure la victòria d'ahir? On éreu? Dúnia, estàs emocionada o què?
15: Sí, molt especial viure el primer títol de la penya a casa. Va ser molt xulo.
7: En el cas del Francis, tu ja havies viscut altres copes, com la 94 també. Et va emocionar igual la d'ahir o com recordes tu les altres?
16: No, les altres, era més jove i estava molt bé. Era la primera vegada que vam veure al costat del pavelló, a l'Alexa. I quan vam guanyar van anar a l'aeroport, van fer la rua amb el cotxe, van arribar aquí a l'Olímpic. Molt bé, però la d'ahir, molt emocionant. A veure, jo vaig plorar molt. Perquè, clar, fa molt d'any, i clar, sent de la penya, de tota la vida, Badaloní, de sempre, un títol a la família, a la meva filla, que no va veure, fos molt emocionant. És el més gran que hi ha.
7: I escolta, ara més podem gaudir de Ricky i de l'Abro. És que, clar, tu has agafat generacions de tots els colors, no? Què en penses, aquests jugadors?
16: A veure, és una referència molt gran. Més per a la mainada és els valors, el valor que dona. És, només, no és guanyar ni perdre, és el valor de competir bé i molt agraït que vingui.
7: I Duna, tu què en penses? A veure, quin és el teu jugador preferit i per què? A veure.
15: Uf, és que tornar a veure el Ricky a la penya va ser molt guai.
7: Tornar-lo a veure, però tu crec que no havies nascut encara o eres molt petita, no?, quan jugava. Te'n recordes de la seva etapa o no?
15: No la recordo, però poder veure el que he vist en vídeos en persona i gaudir-ho a l'Olímpic, increïble.
7: Doncs a gaudir-lo aquest any, no? A veure si podem guanyar la Copa, també.
15: A veure si ho pot.
7: Doncs a veure si podem guanyar la Copa. De moment el que és segur és que la Supercopa està al Sarró.
0: Moltes gràcies, Albert. Aquesta afició, mare meva, emocionadíssima, encara. Vull dir que trobo que ja hem passat l'endemà d'haver guanyat la Supercopa i encara déu-n'hi-do l'emoció que senten.
1: Ulls plorosos, no?
0: Sí, sí,
1: m'ha semblat ulls plorosos. Jo crec que ens passa una mica a tots, Que hi ha aquell moment que et tornes a pensar, dius, escolta, això que va passar ahir és veritat, no? Hem guanyat la Supercopa. O sigui, jo m'imagino i dic, ostres, sí, hem guanyat la Supercopa, realment.
0: Sí.
1: Tenim ganes fins i tot de tocar-la, no? A veure si la podem portar algun dia.
0: A veure, em diuen que l'autocar ja està arribant a Martí Pujol, està arribant al centre de Badalona, ho estem veient, arriba l'autocar dels supercampions. Xavi Ballesteros, podem connectar amb tu, em sents, què ens expliques?
9: Doncs que ja està baixant l'autocar, ha anat per lateral i d'aquesta manera s'han desplaçat. Veiem baixant per Martí Pujol directament des del pont de l'autopista. Veiem aquí les imatges de l'equip del Joventut que s'aturarà. Aquí hi ha molta seguretat perquè molts aficionats de la penya també volien estar-se en aquí. Veiem ara com arriba l'autocar de la penya. Ara haurà de fer una maniobra perquè baixin i, evidentment, nosaltres els seguirem. Comencen a fer fins i tot aplaudiments alguns dels aficionats que estaven en aquí. Per tant, la policia que acaba d'aturar el trànsit a la carretera de Via Augusta perquè d'aquesta manera no hi hagin cotxes i no hi hagi cap accident. I ara començaran a baixar els jugadors. Ho veurem en directe com s'obriran les portes de l'autocar. I d'aquesta manera podrem també conversar amb alguns dels jugadors. Veiem que ja baixen els jugadors. Primer el president del Joventut, el Juan Amorales, juntament amb el CEO, amb el Ferran Lavinyà. I ara sí, començaran a baixar tots els jugadors un per un per poder anar fins a la plaça de Vila. Ara jo de cop i volta hi ha hagut, a Montse, aquesta situació d'incertesa. La gent que venia corrent des del metro o que venia des de casa, que se'ls ha trobat aquí, que estaven corrent per arribar fins a l'Ajuntament, i de cop i volta s'han vist que estaven aquí i, per tant, ara s'estan acumulant ja molts seguidors en aquesta cantonada del Martí Pujol. Veiem que hi ha també els seguidors que estan aquí i veiem també doncs, com els jugadors continuen amb el president de la penya, que està juntament amb membres de la Junta. Parlarem amb algun dels jugadors, si us sembla, mentre anem caminant, perquè, clar, molts són de Badalona i alguns altres no són tant, i, per tant, no han pogut viure. Per exemple, amb el Emir. Emir, que Badalona és així.
17: Sí, bueno, alegría, ¿qué más decir?
9: Con ganas de fiesta, ¿no?
17: Bueno, ya se ha celebrado y celebramos hoy más, pero bueno, luego ya nos tenemos que centrar en lo que viene.
9: Y lo que viene es una plaza del ayuntamiento a tope, ¿eh?
17: Sí. Nos alegramos mucho, la verdad.
9: Emir, felicidades.
17: Gracias.
9: I llavors, evidentment, anirem a buscar més jugadors, perquè aquí faran tot el seguici. I veiem, per exemple, que hi ha al capdavant el Dani Miret i el Pau Ribas, dos badalonins, però també hi ha altres jugadors, com és el cas aquí de l'Eli. Eli, no sé si estabas preparado en 15 días, tantas emociones, ¿eh?
18: Sí, es muy emocionante de venir aquí y de enseñar el título, así que increíble.
9: A la volta paren tots aquí per esperar que siguin tot l'equip. Emir, se alargó mucho la fiesta, esto, que no escucha nadie.
18: ¿Cómo que? Pero bueno, claro, porque es el primer Copa después de tanto tiempo, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que ir de fiesta y todo.
9: Mira, has ido a un equipo que realmente tiene muchas ganas de hacer muy bien las cosas, no solo Nico y Lapro, también mucha gente joven. Tú eres del 2004, eres joven también.
18: Sí, soy joven, pero tengo ambición y quiero ayudar al equipo para dar un paso más para poder ganar títulos y aprovechar ese momento.
9: Bueno, a ver si te escucharemos hablar en el balcón del ayuntamiento.
18: Ojalá.
9: Ojalá, agafará el micro. Alex, fiesta.
19: Fiesta, hay que disfrutarlo, señor.
9: Y ahora prepara't, perquè allà us està esperant una munió de gent. És que hi ha molta il·lusió, Àlex.
19: Bueno, también nosotros nos hace mucha ilusión que estén aquí celebrando con nosotros este título, así que, bueno, también son parte de esta victoria.
9: La gente nos pregunta, ¿y qué tal? ¿Lo celebraron los jugadores? Digo, ostras, esto es muy íntimo. ¿Lo celebrasteis?
19: Lo celebramos, hasta ahí puedo leer.
9: Estas cosas se tienen que hacer siempre.
19: Bueno, y más en estas situaciones. Creo que competiciones tan importantes y tan difíciles de ganar como esta merece la pena disfrutarlas. Oye, siempre desde luego desde tener la cabeza en su sitio, pero hay que disfrutarlo también.
9: I veus a la gent amb molta il·lusió aplaudint perquè estaven com la gent una mica retinguda, no?
19: ¿Perdona?
9: Está la gente un poco como freno de mano.
19: Bueno, el lunes por la tarde han empezado la semana, siempre son duros. Bueno, ahora esperemos que cuando lleguemos allí y levantemos el trofeo se animen un poco.
9: Àlex, felicidades.
19: Gracias.
9: Les paraules d'Àlex Reyes, un dels nous i un dels vells, és Lude Håkansson. Lude, qué bonito que es ganar, ¿eh?
20: Increíble. Sí, ganar en casa, más increíble.
9: A més, mira, fixa't allà al final, la gent, la munió de gent que hi ha, amb ganes d'esperar-vos, no? Moltes vegades també val la pena jugueu per que la gent s'ho passi bé. És això, no?
20: Sí, bueno, Dani, el nostre entrenador, habla mucho de eso, de intentar que la gente esté con nosotros, ¿no? Enseñando emociones, luchando, es lo que la gente quiere y creo que, bueno, ayer y el año pasado es lo que intentamos enseñar, ¿no? Para que la gente esté aquí con nosotros.
9: Lude, en aquest equip hi ha molta gent jove i gent que no sou tant, gent que sou pare, sí. Però et veig amb ulleres de sol, però a mi m'han dit que et vas retirar bastant d'hora, que fuiste a dormir tempranito.
20: Ayer, sí, sí. Hoy tocaba a las 6:30 coger la hija, así que, bueno, no estoy durmiendo muchísimo ahora mismo.
9: Lude, felicitats.
20: Gracias.
9: I anem a buscar un jugador que ha estat MVP d'aquesta Copa, és Nicola Provítola, un Nicola Provítola que, Nico, no sé si te acuerdas que a este teatro, en el teatro de Margarita Xirgo, tuviste que hacer el pregón porque llovía mucho y tenías pendiente, Nico, tenías pendiente salir al balcón, ¿eh?
21: Sí, bueno, volvimos para eso, ¿no? Acá estamos, lo voy a poder cumplir, así que contento de estar acá con toda la gente.
9: Nico, tú lo sabes que hay mucha ilusión, tú conoces la ciudad, hay mucha gente que os está esperando, no solo eres tú feliz, es que haces feliz a mucha gente.
21: Bueno, a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet, esto es muy lindo de ver.
9: Nico, tú tienes que hablar desde el balcón. ¿Tienes ya pensado un poco lo que tienes que decir o no?
21: No, me acaban de decir hace 5 minutos que tengo que hablar.
9: 5 minutos para un argentino, es imposible, te va a faltar tiempo.
21: No sé qué diré, pero bueno, lo que salga, lo voy a hacer.
9: Ahí, Nico, ya para terminar. Es imposible hacer mejor partido del que hiciste, ¿no? Y mejor competición, porque fue semifinales y la final.
21: Bueno, fue un fin de semana de locos, ¿no? Y bueno, va a quedar ahí. Así que ahora hay que intentar seguir. La vara está alta, pero bueno, hay que seguir y seguir peleando.
9: La última, Nico. Cuando te fuiste había mucha afición, pero ahora hay mucha afición y mucha afición joven, que es lo importante.
21: Sí, está todo muy diferente, rejuvenecido, el club está en un gran momento y hay que aprovecharlo.
9: Y la última, te has hecho un tatuaje en el dedo que queríamos enseñar con la B de tu hija, de Bruna. Oye, este te da suerte, 9 triples.
21: Me gusta que me vea y bueno, ella está aprendiendo lo que es el básquet.
9: Sí, otra vez, que no se ha visto el dedo. Amb aquest, i cada vegada que fa un triple, evidentment, cada vegada que fa un triple es fa un petó a la mà. Suerte.
21: Gràcies.
9: I estem amb el capità. Ante, espectacular, eh? Espectacular el ambiente.
22: Muy bien, increíble. Increíble. No esperaba esto.
9: Con tanta gente, los que no somos altos no vemos nada, pero está llena, ¿no? La plaza está llena.
22: ¿Qué?
9: La plaza que está llena, ¿no?
22: Sí, a ver, no lo esperaba, la verdad es que no lo esperaba.
9: La última antes, qué ilusión, ¿no?, que se despierta, qué ilusión que hay.
22: ¿Cómo?
9: Qué ilusión que hay en Badalona.
22: Sí, hay mucha ilusión, espero que esto nos sirve para levantar. estar a alguna copa más.
2: Suerte, Ante. I seguirem, si et sembla, amb Ricky Rubio, perquè Ricky, no sabíem si hi havia tanta gent i que havia la plaça de Vila. El dia del teu pregó n'hi va haver-hi molts, però ara cada vegada n'hi ha més. No sé si cap més gent aquí.
4: N'hi ha més avui. Home, val la pena. 18 anys hem esperat, eh?
2: Escolta'm, et tornarà a tocar a parlar. Tens clar el que has de dir?
4: No. Sí, ja vaig parlar, avui els hi toca als altres, però bueno, si em fan parlar ja diré el que surti en aquell moment.
2: Per acabar, Ricky, quantes vegades has dit que no a algú? Perquè jo crec que no ho has dit mai, que no, a una foto, a una signatura, fas feliç a molta gent.
4: Sí, al final, nosaltres som el que som per l'admiració que hi ha i per la gent que ens segueix. Hem de donar exemple.
2: I l'última ja s'ha fet viral, el vídeo on demanaves als joves que vinguessin a baixessin amb l'equip. Detall, no? Això és la penya.
4: Bueno, d'això es tracta, no? Ells també són part de l'equip i es mereixen estar aquí tant com nosaltres.
2: Ricky, felicitats i molta sort.
4: Gràcies.
2: Les paraules de Ricky Rubio, ja és l'últim que entrarà en aquest ajuntament. I ja, ara sí, hi ha la policia que està fent una mica de cordó perquè puguin passar tots els aficionats i els jugadors, staff i els membres de la penya que se'n van directament cap a dins de l'Ajuntament, directament a la sala plena. La veritat és que aquí no hi cap absolutament ningú.
0: Que té això que estàs fent, quin mèrit, perquè no era fàcil, arribant a la plaça de la Vila encara era més complicat. Ha pogut parlar amb tots els jugadors del Joventut, amb qui ha volgut, perquè ens expliquin com estan sentint aquests moments. Els estem veient entrar ara mateix a la porxada de la Casa de la Vila, saludant a l'alcalde de Badalona, a tot l'equip del Joventut. Recordem que ara el que faran és pujar al Saló de Plens, ara hi haurà la rebuda institucional, ensenyaran la copa, faran els parlaments més institucionals, parlarà l'alcalde i també està previst doncs, que parli Juan Morales com a president del Joventut, també que ho faci Ricky Rubio i Nico Laprovittola, tal com en Xavi els hi preguntava a veure què és el que diran. I després d'això està previst que vagin cap al balcó de l'Ajuntament, que és on els espera tothom, per adreçar-se doncs, a tota l'afició. Bé, escoltàvem alguns dels jugadors, Àlex, que no els coneixem, que tot just els estem coneixent, com és per exemple Àlex Reyes. Hem pogut parlar amb ell també molt durant aquests dies previs de pretemporada, també quan l'entrevistàvem ara aquesta Supercopa, a banda de dir que és una excel·lent persona, que ens tracta meravellosament bé. Parlava, per exemple, del Nou Congost, no?, de quan venia de Manresa i de que també l'afició tirava i tal, però que s'ha trobat un pavelló olímpic, doncs que encara més. I està il·lusionat, jo el veig, Àlex Reyes, il·lusionat.
3: Sí, està molt il·lusionat i competint molt bé. És dels jugadors que millor Supercopa Endesa ha fet, en aquest paper secundari, no?, d'entendre molt bé el seu rol, quan ha de ser important, quan ha de llançar de 3, quan pot tenir opcions d'ajudar l'equip en el rebot, en la defensa. Per a mi és el jugador que millor juga sense la pilota. Quan ell no té la pilota es mou sempre de manera molt eficaç sobre la pista i això doncs, és de gran ajuda per als companys, tant ell com l'Emir Suleimanovic, amb qui també parlava Xavi Ballesteros. Són dos jugadors que coneixen perfectament la Lliga Endesa, que entenen molt bé el joc i que s'han adaptat molt ràpidament a la sisa joventut. I crec que això és clau, jugadors que entenen perfectament què s'espera d'ells sobre el parquet i que ho poden fer des del minut 1.
0: També escoltàvem en Xavi parlar amb l'Eli Ndiaye, que avui trobo que està prou seriós, perquè hem pogut parlar amb ell en altres ocasions, i és l'alegria de la huerta, que diríem, però avui jo crec que venen cansats, no m'estranya. Però Ndiaye, que ens ha donat ja moments molt, molt bons, el vam veure debutar a la Lliga Catalana, acabava d'arribar, diria, no?, si no m'equivoco, feia poques hores, què ens pot aportar?
3: Doncs pot aportar el que ja està fent, molta energia, molta mobilitat en defensa, aquesta versatilitat en posicions tan defensives com ofensives. Realment és un jugador que li ha donat un salt de qualitat a la sisa joventut en aquesta posició interior. S'ha adaptat molt ràpid, tu ho deies, unes hores després de que el Real Madrid signés aquesta sessió a la penya, ja estava debutant a la Lliga Nacional Catalana CB de Tarragona i ho feia molt bé, perquè doncs, està acostumat a competir des del minut 1, bé després d'una experiència irregular als Estats Units, on ha tingut problemes físics, problemes de lesions, però crec que ha entès molt bé els beneficis que pot treure d'aquesta sessió a Badalona. Ell en sortirà beneficiat i l'equip també. Crec que les dues parts hi guanyen, perquè és un jugador jove, amb ambició, amb ganes de créixer i que pot aportar coses molt interessants. Ho hem vist en aquestes situacions de bloqueig i continuació amb Ricky, amb l'Apro, entén molt bé on s'ha de col·locar i és un jugador que físicament aporta un rendiment diferencial.
0: Parles també de Sulemanovic, veiem Ante Tomic, que ho té difícil encara, encara queden 2-3 mesos, si no m'equivoco, el novembre, oi? Que vam dir que encara fins al novembre. Sentíem Ante Tomic ahir també emocionat, no?, per la il·lusió viscuda, però també per aquella pena continguda de no poder jugar. Què ha de passar durant aquest temps amb aquesta posició i què és el que, no, aquest canvi de Tomic i l'arribada de Tomic també que ens ha de donar, o el retorn de Tomic?
3: Sí, evidentment, si tu pots mantenir l'equip com el tens ara, amb Birgander a bon nivell, amb Ndiaye, Sulemanovic, són jugadors que poden ocupar en moments puntuals la posició de 5. Tenen característiques diferents a les que té Ante Tomic, llegeixen el joc d'una altra manera i entenen la seva posició sobre el parquet doncs, amb més polivalència segurament que la de Tomic. Però si són capaços de rendir al nivell que ho han fet, crec que la penya pot passar aquests mesos sense Ante Tomic, sense trobar-lo en excés en falta i quan s'hi sumi, doncs, evidentment, és un jugador absolutament diferencial. Si li hem de posar algun però a aquesta penya, doncs és l'edat d'alguns dels jugadors clau, no? Parlem de Tomic, parlem de Ricky, de l'Apro. És evident que durant la temporada no podran estar sempre al 100%. En alguns moments estaran com ara Tomic lesionats, en d'altres no podran estar al 100%, i amb això ha de jugar Dani Miret per anar encaixant totes les peces.
0: O el nombre de minuts jugats a pista, no? Que això també ho comentàvem molt, perquè clar, això també castiga, sobretot ho hem vist de dissabte a diumenge, no? Dos partits seguits, això desgasta en un partit en què tens aquest nombre de veterans.
3: Sí, anar jugant amb aquesta distribució de minuts, per a mi, una de les grans lectures que deixa la final d'ahir contra el Barça és aquesta lectura de Dani Miret, on és capaç d'interpretar perfectament quan necessita tenir l'Apro en pista perquè li està aportant moltes coses, però quan també necessita doncs, aquest oxigen per a l'argentí i han d'aparèixer jugadors secundaris com Ellis, com Ricky, com Hackenson, que li poden aportar doncs, aquest petit descans i entendre que no pots tenir, diguem, els teus millors jugadors els 40 minuts sobre la pista i que quan apareixen la resta de jugadors el rendiment col·lectiu no baixa. Aquesta és la part difícil de l'entrenador i és el que Dani Miret ahir va fer de manera extraordinària.
0: Doncs vinga, pendents estem ja d'aquest acte institucional. Ja estem veient que l'alcalde està parlant, ja està començant aquest acte. Vinga, escoltem-lo.
6: Avui és un dia especial. Avui és un dia molt especial. Avui és un dia d'aquells que fan història, un dia d'aquells doncs, que no s'obliden, i per mi, com a alcalde, doncs, és un moment també molt emotiu. Jo faré la meva intervenció, serà una intervenció breu en castellà, perquè hi ha alguns jugadors doncs, que no són catalans, i per tant em dirigiré en castellà. Estava dient que muchas gracias por lo que nos habéis dado. La mayoría de vosotros no conocíais el club, sois jugadores que venís de otros países, que venís de otros clubs, y seguramente la situación actual os sorprende. Pero tengo que deciros que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026, ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona, que les gusta la peña, que les gusta el baloncesto y que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de celebrar lo que ayer se celebró en el pabellón y lo que hoy estamos viviendo en las calles. Sabéis, porque se ha dicho, que la peña no ganaba un torneo desde hace 18 años... la ULEP, si no me equivoco, que fue en Kiev, o en Turín, ¿vale? En Turín, y la Supercopa no se ganaba desde hacía 39-40 años. A modo de anécdota, para aquellos que no lo sepan, diré que cuando se ganó la última Supercopa, el presidente estaba en el Junior y yo también. Hay una diferencia. Cuando él estaba, cuando estábamos en el Junior de la Peña, él tenía pelo y yo tenía pelo, pero no blanco, sino negro, ¿no? Ya ha pasado algunos años, ¿no? Por tanto, quiero trasladaros de verdad que seáis conscientes de la magnitud de lo que representa de orgullo para la ciudad de Badalona lo que habéis conseguido. También tenéis que tener presente algo, y es que queremos más. Habéis roto una dinámica de muchos años sin títulos, lo hemos conseguido de manera espectacular, de manera brillante, todos estuvisteis a la altura, pero ahora los que están aquí fuera y los que llenan el pabellón os van a exigir que queremos más y confiamos en vosotros porque nos habéis devuelto la ilusión y habéis devuelto una esencia que nunca se había perdido, pero que en estos momentos afloran, ¿no? Aparecen. Y es que esta ciudad es la ciudad donde nació el baloncesto en España, es la ciudad de la cuna del baloncesto en España, y habéis recuperado un espíritu que tiene un valor muy fuerte para Badalona. Por tanto, que sepáis que yo como alcalde me siento muy orgulloso de vosotros, que el ayuntamiento y la ciudad se siente enormemente contento y satisfecho, y daros las gracias y que sigáis esta temporada, que tengáis suerte, que las lesiones os respeten, porque eso también es importante. Sí, que ahora no me olvido, lo tengo presente. Que las lesiones os respeten, y en estos momentos de triunfo y en estos momentos de alegría, yo creo que también es bueno tener un recuerdo hacia aquellas personas que durante todo este tiempo, toda esta trayectoria, también han estado ahí en el club empujando y han estado pues en momentos complicados y en momentos difíciles. También un recuerdo para ellos y de una manera también especial, porque creo que es de justicia, como alcalde, quiero agradecer a la propiedad del club. Bueno, no sé si hay alguien aquí de la propiedad, pero si no, quiero que le trasladéis, que lo he hecho públicamente, el agradecimiento, porque también en un momento que era complicado, en un momento que no era fácil, apostaron por la Peña, apostaron por el Club Juventud Badalona, apostaron por Badalona, y ahora que es un momento donde nos podemos lucir, es un momento donde hay alegría y hay euforia, pues también me parece que es justicia tener un reconocimiento y un recuerdo para ellos, para la propiedad. Bueno, entrenador, ya sabes, tú no es la primera vegada que vens aquí, tú ya has estat rebut en altres ocasions, felicitats a tu, al cos tècnic, esteu fent una feina espectacular, i escolta, seguir endavant amb aquest orgull que representa doncs el que porteu aquí, el que portes la bandera, que portes penjada a l'ombro. I mira, i ara antes d'acabar, al hilo de lo que he dicho, ya finalizo, por lo importante es lo que nos puede decir el presidente y lo que podáis decir a entrenadores y capitans. Ayer, en el palco, el presidente de la ACB, Antonio Martín, me dijo algo que quiero que recordéis. Lo más importante de mi discurso, yo creo que es esto. Me dijo una frase cuando estábamos finalizando. Me dice: alcalde, aquí hay niños que viendo este partidazo y viendo este ambiente que hoy hay en el pabellón de Badalona, no van a olvidar nunca esta noche. Y esto yo creo que es algo que sí que me gustaría que cuando salgáis aquí y cuando volváis a entrenar en vuestro día a día, tengáis presente la ilusión, la esperanza y el orgullo que habéis generado en los más pequeños. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, alcalde. Sí, lo sé.
10: ¿Te fuiste de fiesta?
8: No, eso es lo triste, porque si fuera por haberme ido de fiesta, al menos habría una razón, ¿no? No, esto realmente es de gritar durante el partido, aunque no se debe en el palco, pero ayer nos lo pasamos muy bien. Entre que no tenéis muchas ganas de oírme y que mi voz no da para más, voy a ser súper breve. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias a la ciudad, muchas gracias a la gente que estuvo ayer. Sigo con el mensaje del alcalde. Ahora estamos todos muy contentos y queremos estar muy contentos muchas veces, pero yo no puedo olvidar los momentos duros que pasamos, y algunos estabais aquí en un momento en que estuvimos muy cerca de desaparecer. Y quiero extender el agradecimiento del alcalde a los trabajadores de la Peña, que siguieron trabajando en situaciones dificilísimas, con retrasos en los pagos, y jamás tuvieron un reproche, solo voluntad de sacar el club adelante. Y también muy especialmente a Scranton, que en ese momento se acercó a nosotros diciendo que la Peña era un símbolo del país y que no podía desaparecer, y que ellos querían ayudar a que esto fuera así. Estamos contentos, tenemos que celebrar, pero tampoco tenemos que olvidar que no se nos puede ir la cabeza, que la Peña es un legado que ahora está en nuestras manos, porque hubo gente que antes lo trajo hasta aquí, y es nuestra misión, por supuesto la mía y la de mi consejo de administración, pero hasta cierto punto también la vuestra, transmitir este legado a quien venga detrás, si puede ser mejor que como nos lo hemos encontrado. Y nada más, Dani, adelante, tú tienes bien la voz, o sea que...
12: Te'l poso a la teva alçada, també. Molt agraïts de l'oportunitat d'haver jugat una Supercopa a casa. Crec que la imatge, l'ambient, la intensitat que vam viure ahir a través del bàsquet significa molt, no només per la gent que hi va poder ser al camp, sinó per tota l'afició a la Penya i per tota la ciutat. La emotivitat i la intensitat que s'està vivint després de tants anys, un club amb tanta història, i que nosaltres ara tinguem l'oportunitat de representar-ho i que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el Joventut, ens dona molta energia, ens dona molta motivació, i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així. Ara em toca la part, una mica com el president, de no sempre serà guanyant o fent partits perfectes o portant el rival on nosaltres volem, però sí que sempre serà amb intensitat i serà amb el compromís, perquè tenim un equip amb un compromís i que representa la Penya, amb un orgull que això ha de fer que tant el club com la ciutat creixin i aprofitin aquesta oportunitat, perquè, com he dit a l'inici, això ha d'aprofitar oportunitats. Ahir ho vam fer i a la propera que tinguem donarem el màxim i estarem al màxim de preparats per tornar a fer-ho.
10: Molt bé.
23: A ver. Sí, de verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Me acaban de avisar hace 5 minutos que teníamos que hablar y no traje nada preparado. El pregón de la otra vez había tenido un poco más de tiempo. La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer. Me cuesta muchísimo procesarlo. Creo que todo el mundo sintió lo que realmente es la Peña para la ciudad, para Badalona y para el básquet español. Y creo que fue una fiesta, la verdad. Fue una fiesta lo que vivimos. Y nada, agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que están ahora con nosotros, los que pasaron esos momentos difíciles, y bueno, yo pienso lo mismo, la ambición no hay que dejarla nunca, y ojalá podamos seguir consiguiendo más cosas y que más gente se aficione a la Peña.
10: Muy bien.
5: Hombre, muchas gracias.
10: Un regalo.

0: La samarreta de campions, en aquest cas, és el regal que li fa Tito Mitj, el capità de la penya, a Xavier García Albiol. Després d'agrair també aquesta implicació de l'Ajuntament de Badalona, no només en aquesta samarreta del City of Badalona, sinó també, suposo que es referia doncs, al fet d'acollir esdeveniments d'aquest tipus com és la Supercopa CB i aquesta aposta de la ciutat. Veiem ara com es fa una fotografia en Tito Mitj amb l'alcalde i Juanan Morales, veiem a Nicola Provítola, escoltàvem a Dani Miret, tornen a posar el micròfon perquè, si no m'equivoco, ara serà el torn de Ricky Rubio. Això és el que nosaltres esperem, això és el que estava previst. En tot cas, també han tingut paraules per recordar aquests moments difícils en què la penya ho va tenir molt difícil econòmicament. No podem escoltar l'alcalde, no? Em sembla que li ha tret el micròfon. Intentaria saber què li està regalant, però no ho acabo de veure bé i no he sentit què és l'agraïment que li fa a Xavier García Albiol i l'entrega que li fa a Juanan Morales. Ho descobrirem, no patiu. Perquè suposo... La Venus no és, un quadre com un... No sé, porta el
1: l'últim
0: de l'Ajuntament de Badalona. Espero que digui alguna cosa com el fet de ser campions, però ja us dic, aquestes coses del directe. Ara mateix no sé exactament què és el que li estava donant. Ara sí que els col·loca de nou el micròfon, perquè ara sí és el torn de Ricky Rubio.
2: Bona tarda a tothom. Jo pensava que m'escaparia i estava content ja que s'acabés això. Com el Nico, 5 minuts abans m'han dit que tinc que parlar. No m'he pogut preparar com el pregó i a sobre em toca l'últim, que ja s'ha dit tot. Però bueno, ho intentaré amb una anècdota que he pensat quan deies que l'Antonio Martínez deia que molts nens i nenes recordarien aquesta nit. Nosaltres, bueno, jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liupa al Rudi i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita, i és algú que, bueno, que tenim els joves també aquí celebrant amb nosaltres perquè es puguin empapar una mica de tot això, no? I agraïments també, com dèiem, Scranton en moments molt difícils han estat allà, a molta gent, sobretot ara també l'Ajuntament, apostar pel bàsquet o apostar per l'esport, crec que és contagiar uns valors als nens i nenes que ho necessiten. Crec que a l'esport en equip, però en esport en general també, dona uns valors molt necessaris, i que institucions públiques estiguin darrere ajuda moltíssim a que entitats com el Club Joventut de Badalona pugui tirar endavant. Així que moltes gràcies i acabem aquí, no? Anem a dir visca la penya i visca Badalona.
0: A Ricky Rubio, que l'escoltàvem, que deia que no s'havia pogut preparar aquest speech aquí, com tampoc ho havia pogut fer Nicola Provídola. Tots dos recordaven que havien estat pregoners i que segurament tindrien més temps per preparar-se a aquest pregó. Ara estem veient la fotografia amb els capitans, amb Tito Mitj, amb Ricky Rubio, amb aquest trofeu, i amb Xavier García Albiol i Juanan Morales, la foto dels campions. Ara s'ha acabat aquest acte institucional. Passats dos quarts de vuit del vespre, ara la idea serà que sortiran de la sala de plens per anar cap al balcó de l'Ajuntament, on tota aquesta gent que fa doncs més d'una hora que s'espera a la plaça de la Vila pugui rebre els campions com toca, que és al balcó, i on tornaran a adreçar-se a la gent. No sé si tindran pensat a veure què és el que diran, però repassem una miqueta què és el que han dit, perquè, Àlex, la penya va passar moments molt difícils, i està molt bé, trobo, que quan estem tan contents per celebrar un títol tothom se'n recordi també de quan les coses anaven maldades.
3: Sí, especialment a nivell econòmic, on el club doncs va passar per aquest moment d'extrema dificultat. Recordo una assemblea, doncs el tema de l'ordre del dia era la dissolució o no del club. Es van ser capaços d'activar els mecanismes per recuperar econòmicament

0: el club amb aquesta entrada de Scranton com a inversor, amb aquesta aposta econòmica per a poc doncs, anar recuperant aquesta solvència econòmica que no faci perillar la continuïtat d'un club. Ara, un cop assolida doncs, aquesta tranquil·litat econòmica, es va començar a construir, a reconstruir aquesta ambició esportiva, no? Que és el que vam veure culminat ahir amb aquest títol de la Supercopa Endesa. Primer, doncs, aturar el cop econòmic i després reconstruir a nivell esportiu el que necessitava l'equip per tornar a seure a la taula dels grans, a la taula del Barça, del Madrid, a disputar títols amb rivals que tenen un pressupost econòmic molt més gran del que té la penya, però que no compten amb un planter com el que sí té el club verdinegre.
1: Sí, perquè a més això ho hem recordat en moltes ocasions, no? que competeixes per ser dels primers, però no tens el pressupost dels primers, no? I això sempre és molt difícil.
0: Sí, això és molt difícil, i parlem d'aquest nivell de la penya, i a mi el que m'emociona són històries com la de l'entrenador, no? Dani Miret, fa 19 anys que està al club. Ara li ha arribat l'oportunitat d'estar assegut a la banqueta com a primer entrenador, però porta molts anys picant pedra a la base, als equips de planter, i aquesta evolució al llarg dels temps doncs és el que fa que tingui doncs, aquest gran valor.
1: Acaben de sortir els jugadors de la sala de plens. Xavi Ballesteros està preparat amb Simon Birgander, diria, o amb Isaac Nogués, amb un dels dos, amb Simon Birgander. Xavi Ballesteros, endavant.
2: Birgander. Doncs sí, estem aquí, per cert, fa una mica de calor, però Simon està aguantant com estoicament. No es guanya un títol cada dia, Simon. Quina felicitat, eh? Està ple a vessar.
3: Sí, increíble. Toda la gente que ha venido aquí para nosotros y todo lo que hace el ciudad para nosotros y el club y todo. Es increíble, no puedes procesarlo.
2: Simon, podríem dir que tu vas néixer a Suècia, la teva dona és de Granollers, però tu ja ets badaloní, podríem dir, eh?
3: Sí. Llevo muchos años aquí ya y ahora vivo en Granollers, pero es cosa de familia, pero siempre nos encanta Balona, nos encanta todo lo que representa y es como mi segunda casa, siempre lo digo.
2: Simón, amb ganes de sortir al balcó, perquè la gent té ganes d'escoltar-te. Tu ets un ídol d'aquesta afició. Tens ganes de dir alguna cosa?
3: No creo que soy un ídolo. Hay muchos, hay Ricky y hay Nico, pero no, muchas gracias por todo y vamos a pelear para todo este año.
2: Simón, felicidades.
3: Muchas gracias.
2: Las palabras de Simón Birgander. De seguida parlarem amb Isaac Nogués, el badaloní, l'únic badaloní que hi ha en l'equip. Hi havia Pau Ribas, es va retirar, ara forma part de l'estaf i, per tant, tenim aquí l'Isaac. Isaac, badaloní, arribes, guanyes. Escolta'm, què més pots demanar, Isaac?
4: Re, un altre títol. És l'únic que puc demanar. No, i que la gent s'hagi així, que és d'agrair.
2: Isaac, la gent està boja perquè té ganes de penya i ho estem veient, no? Aquí està ple a vessar.
4: Sí, no sé, jo pensava que anava a haver menys gent i la meva mare ja m'estava dient que hi havia molta i no sé, a mi em fa molta il·lusió veure tanta gent, és espectacular.
2: Isaac, l'última, si has de saludar tota la gent que coneixes, no pararàs?
4: No pararia, per això intento no saludar ningú.
2: Felicitats, Isaac.
4: Gràcies.
2: Doncs l'Isaac Nogués, que ho gaudirà. Veiem com els jugadors entren també, entrem nosaltres cap a aquesta sala on entren els jugadors i també el tècnic badaloní Dani Miret, que ahir no va sortir massa, tot i que crec que avui pot ser un bon dia per celebrar-ho. Per tant, doncs entrant en el despatx de l'alcalde i de seguida veurem les imatges dels jugadors. La veritat és que és un despatx gran, però clar, amb tants jugadors i amb gent tan gran, pràcticament no hi cap ningú. Fixa-t'hi com aquí veiem tots els jugadors que estan aquí ocupant la imatge, no hi cabem, però agafarem un plano només de la gent i ens donaran l'okay. Per tant, ens colarem una miqueta per poder veure la imatge del Javi que sortirà des d'aquí per veure l'ambient que hi ha a la pista. Demanarem a l'Adrián que ens deixi passar un segon la imatge, i espectacular el que estem veient ara. La gent està esperant i veurem si doncs la sortida, un 3-2-1, i ara sí que sortiran tots els jugadors del Joventut. La gent està esperant des de fa més d'una hora. La veritat és que val la pena haver esperat tot aquest temps. I ara sí, surten els capitans Ricky Rubio, Ante Tomic, amb l'alcalde, i Juana Morales també. Ricky Rubio en un segon terme i Nico, que vol sortir. També els jugadors del Joventut. i amb el confeti, déu-n'hi-do, la imatge és boníssima del que representa la penya amb les famílies just al davant, veient aquesta imatge de la celebració dels jugadors de la penya.
5: I sobretot, més que mai,
2: i veiem que agafaran ja el micròfon. Primer ho faran els dos capitans i la provítola, després l'alcalde i també el president Juana Morales.

0: pujàvem aquí al balcó, abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004, quan Pan li va tirar un aliup al Rudi. Allà neix algú, com ets un nen... Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic, i també agrair a molta gent, a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Ives... Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
1: Ricky, Ricky, Ricky, Abusón, Abusón, Abusón. Seré breu, que és complicat. Ahir va ser una oportunitat que un equip especial a l'inici de temporada, crec que ja vam donar una imatge increïble. L'equip a la pista i vosaltres fora de la pista fent equip amb nosaltres. Serà molt difícil que els equips que vinguin aquí a Badalona amb aquesta intensitat marxin tenint una victòria o marxin pensant que el Joventut no és un equip que té una ciutat darrere increïble. I això és el que entre tots aquest any, com a primer objectiu, hem d'aconseguir. Estem en un moment que l'hem d'aprofitar, l'hem de disfrutar tots junts, i una altra vegada... El peor momento, ¿eh? Como el año pasado en la BCL. Pero este año va a ser diferente. Segunda oportunidad. Molt agraït a tots i visca la penya i visca Badalona.
2: Buenas tardes.

0: Doncs culminant aquest acte de celebració amb els jugadors, tots els jugadors del Joventut al balcó, sonant ara mateix aquests focs artificials per culminar la festa. Diria que estava sonant l'himne de la penya, no sé si ha començat a sonar, si sonarà després dels focs, suposo que es deu haver barrejat tot. Ui, Déu-n'hi-do. Els focs artificials per fer aquest final de festa en què hem pogut veure doncs, al balcó de l'Ajuntament a gairebé tots els jugadors del primer equip. Estem veient el trofeu dels campions amb aquesta gran realització que ens han ofert els nostres companys, sobretot els càmeres que estan tant davant com al darrere. Seguim veient-los al balcó de l'Ajuntament amb aquests focs artificials que acaben aquesta festa. Hem vist en Ricky Rubio, que com no tenia pensat què és el que havia de dir a la sala de plens, ha dit més o menys el mateix al balcó de l'Ajuntament, però sí que és veritat que ha tingut un agraïment per Carles Duran, que jo crec que és important, Ferran, Àlex, aquest record per algú que també va estar en moments molt complicats del Joventut.
1: Jo crec que molt important. És un d'aquells noms que abans, com l'estàveu comentant, que veníem d'un moment difícil, jo crec que aquell moment vam patir tots molt, sobretot quan anàvem a l'Olímpic cada dia i veiem que allò no remuntava, va arribar en Carles, després va ser en Nico, no?, que potser a la pista després més endavant ens va tornar a fer ressorgir, a tornar a creure que la penya podia fer coses esportivament parlant, però Carles Duran, crec que és aquella figura que després va haver de marxar, no diria per la porta al darrere, però potser injustament, i que va marcar la història de la penya, també.
0: Veiem els jugadors que són al balcó de l'Ajuntament, però en Xavi Ballesteros és a dins amb un altre dels protagonistes, que és el director esportiu del Joventut, amb Jordi Martí. Xavi Ballesteros, endavant.
2: Focs artificials a fora i focs artificials a la penya, perquè estem amb l'arquitecte d'aquesta penya en els últims anys, el Jordi Martí. Jordi, felicitats.
3: Moltes gràcies.
2: Que maco que és guanyar, eh?
3: I tant. I el que costa arribar aquí, eh?
2: El que passa que es veu clarament, Jordi, que la combinació que heu intentat fer amb Ricky, Lapro i joves i alguns veterans, això funciona. Teniu un estil de joc diferent a molts equips que tothom va a un joc físic i vosaltres...
3: És un mètode de jugar molt intel·ligentment a bàsquet. Això ho poden fer veterans, de la qualitat que tenen aquests jugadors i el que poden transmetre en els joves. La veritat que, a més, molt bones persones per col·laborar amb ells.
2: Molt de Riqui i de l'Apro. Potser una cosa no pot anar lligada a l'altra, és que són molt bons, però és que són molt bons en tot. Fins i tot de jefes de cerimònia, que en diria.
3: I tant, són... Ho tenen tot controlat. El vestidor, la pista, fora pista, la celebració, ho tenen tot. No cal que treballem els altres, ho fan tots ells.
2: Jordi, la gent vol més. No sé si aquest equip pot donar molt més.
3: Bueno, aquest equip el que té és compromís, serietat, treball, i a partir d'aquí veurem, ens falta que entri l'Ante en el grup, que les coses van molt bé i un cop el tinguem, doncs segurament el grup farà un salt de qualitat.
2: I en Tetomic, l'estem esperant també, eh?
3: L'estem esperant molt, però anem amb el que ens marquin perquè quan entri sigui per acabar tot l'any.
2: Jordi, felicitats.
3: Gràcies.
2: I no només tenim el Jordi Martí, també tenim una persona que ara ha passat de ser jugador a les banquetes, però més important, Pau Ribas, entrenador ajudant i entrenador del 22, tu que ets badaloní, ostres, això és la rapera, eh?
4: El millor de tot això és ser aficionat de la penya avui, no? Ha costat tornar a estar aquí. Jo recordo l'Eulep de Turín quan érem molt joves, bueno, bons records, i com ha dit el Dani, aprofitar els moments que passen, que són molt difícils en el bàsquet actual, i aquest equip ho ha fet amb mèrits, i la ciutat ho està notant, no? Crec que hem d'enganxar la gent un altre cop, com sigui.
2: Pau, és molt fàcil i molt simple dir, home, és que tenen l'Apro, és que tenen Ricky, és que tenen Tomic, però què té aquest equip?
4: Bueno, crec que té, sobretot, identitat de pertenença de club, no? Són gent que ha vingut, ha estat aquí, l'Ante no havia conegut la penya, l'Apro sí, el Ricky evidentment, gent que entén el club, entén quina filosofia és i la responsabilitat que tens en defensar aquesta samarreta. Al final la història és molt potent i tens molta responsabilitat de fer les coses bé, més enllà de guanyar o perdre, sobretot enganxar els màxims nens i noies possibles i crear una cultura que tornem a veure Badalona doncs, plena de samarretes, no?
2: Pau, tu ets de Badalona i saps el que respira la ciutat. A més, jo diria que he vist pel centre, o sigui que això t'ho espalpa, no? Deixes l'equip, retires, però hi ha Isaac Nogués, que és important també tenir referents de la ciutat.
4: Sí, jugadors formats d'aquí, jugadors de Badalona, crec que això sempre jo creuré, ningú em farà canviar d'opinió, jo et dona moltes coses més que altres equips no tenen. I si ets capaç de produir-ho, perquè ho produïm amb el nostre bàsquet base, doncs ho has d'aprofitar, sigui quin sigui, no? El talent que tens per fornades. Perquè el compromís, la passió, la identitat, vull dir, és una cosa que et dona molt, molt, no només fora de la pista, sinó inclús dins de la pista.
2: Pau, i tu tens una relació molt estreta amb Dani Miret, de sempre, no? Això també et fa molta il·lusió, no? Ara formes part del seu staff tècnic. Què ha fet bé en Dani Miret per arribar i fer-ho bé?
4: Pues jo crec que una mica el mateix que he dit, no? Ell, la identitat de la penya la té doncs, per la mà. S'ha format a clubs de Badalona de bàsquet, va arribar a la penya molt jove, s'ha format a la penya, ha guanyat a la penya en categories inferiors i l'oportunitat del primer equip doncs, no li venia de nou, no? Sap quin és la filosofia que s'ha de defensar, ell és molt tranquil i amb el seu tarannà doncs, ell té molt clar com ha de guiar l'equip i evidentment doncs, sap com fer funcionar les peces importants i com juntar-les amb la gent que entén el club. No?
2: Pau, sort en la teva nova etapa com a entrenador.
4: Molt bé, sort a tots.
2: Doncs aquí comença a desfilar els jugadors, sortint ja del balcó. Després d'aquesta experiència ens acostarem, ens fan la foto Ante Tomic, Nicola Provitola i Ante Tomic. Veiem els tres com gaudeixen, de quina manera. I veiem aquí la felicitat de tenir gent al darrere amb tots plegats. Tanquen ara la porta del balcó de l'Ajuntament i a les fotos demanen que se la facin amb l'estaf aquí, diuen, a la graderia, i veiem com la gent comença a desfilar ja cap a casa. Aquí ningú es vol moure, tothom vol més, però és que ningú vol desaprofitar poder-se fer la foto. Ara Dani Miret demana que se'n vagin cap a tot l'estaf en el balcó per poder-se fer aquesta foto de record. Veiem que apareix l'Eix Durant, el seu bon entrenador, també a l'Albert Canyelles, també al Dani Moreno, el preparador físic, el director esportiu, també el Joan, el Fisio, l'Oriol Daudé, i tothom per fer-se la foto de l'estaf. Per tant, aquesta imatge que també és maca.
0: Una imatge preciosa veure els jugadors i els entrenadors fent-se aquestes fotografies amb el trofeu, amb aquesta plaça de la Vila plena a vessar d'aficionats de la penya, que tenien moltes ganes, companys, tenien moltes ganes de tornar a viure una situació com aquesta, que ja ho hem repetit tantes vegades que fa tants anys que no... Tants anys que no es veia. Veiem a Xavi Ballesteros, és una mica boig tot plegat, però estem veient a Xavi Ballesteros, que segur que està buscant algun protagonista més. Només ell, només Xavi Ballesteros, pot aconseguir parlar amb tots els jugadors. Aquí tenim també, a peu de plaça, és l'Albert Guerra, que està al costat d'aquests aficionats del Joventut que han viscut aquest acte tan emocionant. Albert Guerra, explica'ns com va aquest ambient.
5: Possible, recordeu ben fort que som el Bressol. Som la penya,
6: doncs estem aquí a primera línia de foc a la plaça de la Vila amb tota aquesta colla, tota la jovenalla, amb el Pablo, amb el Dani, amb el Xavi. I dona la casualitat que tenim aquí el Pablo, que és el germà d'Humbert Ruiz. Per tant, tenim aquí un futur crac del bàsquet. Pablo, explica'm com vas viure la final d'ahir i què sents, què en penses d'aquesta supervictòria.
7: Pues bueno, és una final per mi, és Badalona. Inolvidable, la final és inolvidable i, bueno, amb tota la família i molt contents tots i, bueno, és que la penya ha vist Badalona.
6: I vosaltres, a veure, Dani, Xavi, que us he vist molt contents cantant aquí, com heu viscut aquesta jornada a la tarda? Què us ha semblat l'ambient?
8: Bé, molt ambient i aquí gaudint de la festa.
9: Acostumat ja des de l'any passat, que això, des que va vindre el Riqui, és una locura, la penya sempre sencera.
6: I escolta'm, a veure, vull que em digueu quin és el vostre jugador preferit.
8: Humbert Ruiz, Riqui Rubio i Nicola Provitola.
9: de Ricky, Humber i el Nico.
8: El Diego Niebla, el Diego Niebla.
6: I el teu jugador preferit, Pablo, qui és? I no val dir ton germà, eh?
7: Diego Niebla.
6: Doncs aquí teniu les reaccions de la jovenalla, jugadors preferits, molta emoció, molts nervis i, sobretot, molta, molta ADN verd i negre.
0: Quin ambientàs i quina alegria veure gent tan jove amb aquesta emoció. Tornem a dins de la Casa de la Vila amb el Xavi Ballesteros. Xavi, amb qui estàs?
2: Doncs tenim amb els que estan. En Dani Miret s'endú el guardó, s'endú les mirades, però aquí qui treballa de veritat són aquests dos senyors, els seus ajudants, Aleix Duran, el segon entrenador. Aleix, felicitats.
10: Moltes gràcies.
2: I també l'Albert Canyelles, també ajudant.
10: Gràcies.
2: Aleix, això és un equip, però realment quan arriba un títol així, t'agraeixo sobretot per tot el treball que feu, que no es veu, no?
10: Sí, hem de preparar les coses i tenir la informació ben treballada per poder-los donar als jugadors el més fàcil possible, que la puguin assumir amb rapidesa i que la puguin implementar en el partit.
2: Aleix, tu ets de Terrassa, has estat a Manresa, a Besiktas, a Saragossa, però a Badalona sembla que respira un ambient diferent de bàsquet, eh?
10: Home, i tant, jo tinc la família aquí i tots els cosins són d'aquí, els meus pares també, i sé perfectament com es viu el bàsquet aquí, i poder formar part d'un títol després de tants anys em fa estar molt orgullós.
2: És una miqueta allò de dir, el reconeixement, per fi, no? De dir, feina ben feta. A vegades sembla que si no va, els entrenadors que no guanyen sembla que no facin bé la feina.
10: No, clar, nosaltres estem en una zona moltes vegades que fem coses molt ben fetes, competim molt bé, ens fiquem al play-off, a la Copa, però el que dius tu, no? Sembla que si no guanyes un títol, doncs no es culmina, i bueno, doncs ara ho hem pogut culminar.
2: Aleix, moltes felicitats.
10: Moltes gràcies.
2: I amb l'Albert Canyelles també, que es va sumar al projecte, estaves en el Prat, em va vinculat, que en allà han sortit molts joves i segueixen sortint joves, Albert.
11: Sí, la veritat és que tot i la dificultat del tema d'Estats Units, que tots se'n van a college, tenim un grup de joves amb molt de futur. I a més estan molt ben cuidats tant pel club com pels propis jugadors del primer equip, que els ajuden a millorar cada dia.
2: Què té de bo Dani Miret, que no coneguem?
11: El Dani per mi té diverses qualitats, però sobretot és molt resilient. Ell és una persona que davant de les dificultats és molt equilibrat. No només mira la part negativa, que és una cosa que tendim a fer els altres, quan hi ha dificultats focalitzar-nos en lo negatiu, sinó que pondera molt bé la part negativa, la té en compte, però també un equilibri amb lo positiu que ja tenim, no? I aquest any ha sigut un exemple. Hem començat la pretemporada amb no molts efectius, o no tot l'equip sencer, i malgrat això, doncs, hem preparat bé l'equip, ens hem focalitzat en els nostres punts forts i ens ha sortit bé.
2: L'última, sembla que els entrenadors, quan som simples, home, si jo fos entrenador i tinc Nico i Ricky, també guanyaria.
11: Bueno, hi ha una part que és veritat, que és així, en el sentit de que el talent increïble que tenen aquests dos jugadors, doncs, va més enllà de la preparació que puguem fer, però la preparació hi ha de ser, no? Jo crec que els hem ajudat, els hem posat en un context on ells s'han sentit còmodes i han pogut brillar.
2: Albert Canyelles, felicitats.
11: Gràcies.
2: I també volíem reconèixer a una de les persones que porta més anys al club, que té sentiment penya, allò que dèiem, s'estaven fent la fotografia de gent de Badalona, que és el Dani Moreno, que dir Dani Moreno és dir penya, al fons. Dani, felicitats.
12: Moltes gràcies.
2: Quin descans, no? Quan fas tants anys, 18 anys, treballant, dius, no, és que no he guanyat títols, a veure si algú no ho fem bé.
12: Bueno, treus un pes a sobre, és una alegria per tothom, però sobretot bueno, és la feina de molts anys de molta gent que culmina en un moment que tot convergeix.
2: Què té de diferent la penya, tu, que portes tants anys aquí?
12: Bueno, la penya és això que hem vist aquí. És la identificació de la ciutat, són els nens, famílies. És poder entrar aquí al consistori i veure que els grups polítics que s'estan tot el dia a la brega bones coses els uneix això i que tenim coses que tenim en comú tots els que estem aquí al voltant de Badalona i que ens estimem molt. I la penya, sens dubte, és una d'elles.
2: I sobretot, no només la penya, teniu bons jugadors, també molts entrenadors. Tenim un exemple de Carles Duran, que també va ser molt important, no?
12: Molt important. El Carles, ens en recordem molt, ens hem recordat molt d'ell, perquè va arribar en un moment que estava molt malament i allò va ser l'inici de tot. Hem recordat el Carles, hem recordat Scranton, hem recordat el Nico, que ha tornat per donar-nos aquesta alegria també. I ja et dic, és que és la feina de moltíssima gent que ha estat en el club, que alguns s'han dedicat, altres han deixat el bàsquet, però que fa feina durant molt de temps.
2: Dani, he vist l'equip físicament a tope, o sigui que felicitats.
12: Bueno, és, ja et dic, és circumstancial i eventual, però són grans jugadors, són grans persones i estem molt contents.
2: Dani, felicitats.
12: Gràcies.
2: Les paraules de Dani Moreno, i ara volem parlar amb Dani Miret, que està parlant amb l'alcalde, el Xavier García del Viol, i la tercera tinent d'alcalde, la Rosa de l'Amor, amb la bandera que no s'ha tret del damunt. Evidentment, clar, quan parla el Dani amb el Xavier García del Viol i amb la Rosa de l'Amor, que són de bàsquet, que saben el que és això, és que jo crec que estan parlant ara no només de City of Badalona, no només de la ciutat, no només del que està fent la penya per la ciutat, sinó de coses tàctiques. Jo crec que aquí l'estan posant contra les cordes. De seguida parlarem amb el Dani Miret, un dels guanyadors d'aquesta Copa, sobretot doble. Per què? Perquè el fet de que sigui a Badalona, que sigui format a planter, com hem vist i porta tants anys, abans parlàvem amb el Jordi Martí, amb el director esportiu, que també va ser director del bàsquet base, doncs això li dona un plus. De seguida parlem amb el Dani Miret, que continua conversant. Estan esperant l'autocar que se'n vagin, però li prenem de l'alcalde allò la porta enrere que li acabes de fer, ha estat boníssima per poder parlar amb nosaltres. Dani, jo no sé si es pot ser més feliç.
13: No podem estar més orgullosos. Estem disfrutant molt ho estem vivint amb molta intensitat. Crec que aquests ingredients són objectivament clars i això ha de ser un impuls perquè Badalona i la penya s'ho creguin realment i tinguem l'ambició de voler tornar a estar en fites d'aquesta magnitud.
2: Dani, moltes vegades quan hi ha concerts i dius, ostres, aquest tio ha sortit davant de 15.000 persones, quina sensació ha viscut que jo no podré viure mai. Quina és la sensació de sortir al balcó de Badalona de l'Ajuntament i veure que està a rebentar?
13: Doncs és increïble veure la il·lusió de la gent de venir un dia entre setmana amb els nens perquè realment doncs, puguin recordar de forma rodona, de forma completa, l'experiència que hem viscut aquest cap de setmana. Hem donat una imatge d'equip amb molts motius i amb molts arguments de jugar bé, de jugar amb molt d'esforç, de competitivitat, de coses que quan surts del partit realment l'experiència, la intensitat, la diversió amb la que la gent ahir va acabar barrejada amb la motivitat de guanyar, em sembla un espectacle d'una alçada doncs, d'un concert de 15.000 persones o d'aquests events que realment les entrades s'exhaureixen al cap de 24 hores que han sortit a la venda.
2: Dani, les dues últimes preguntes. Et vaig veure, focalitzava i et veia que cada vegada que Riquis passa les pilotes per sota les cames o que Nico feia nou triples in your face contra el Barça, que això et dona... tu has viscut també en bàsquet base, jugar contra el Barça no és el mateix. Et veia disfrutar com un aficionat més, i això ho deies també.
13: Crec que s'ha de transmetre. Nosaltres disfrutem i fem disfrutar. Vibrem i fem vibrar, i això a l'Olímpic és el que hem de buscar. Especialment aquesta intensitat, aquest sentiment que es contagia i fa que la gent hagi canviat la competitivitat de l'Olímpic gràcies a aquesta força i a aquesta lluita que entre tots estem fent que sigui increïble.
2: Dani, moltíssimes felicitats i, evidentment, a tots els grups d'amics cadents, evidentment, els hauràs de convidar a sopar. Felicitats.
13: Tu també, Xavier. També, no, també convida, que també ets panyero i també un cop que guanyem alguna cosa, el fluixa la gallina.
2: Ho farem. El Dani, que se'n va, l'estava esperant l'autocar i, evidentment, l'abraçada entre Xavier García Albiol, l'alcalde, i l'entrenador de la penya i també el president, i ja estem amb el Xavier García Albiol. Home, Xavi, és una festa rodona, o sigui, és impossible que surti millor organitzar una Supercopa. Cap de setmana increïble, més de 12.000 persones, i avui una festa aquí, que la gent, aquestes coses no s'obliden.
14: No s'obliden i sobretot, doncs, ara ho comentàvem, no? Hem portat la Supercopa, jo crec que per pesats. Per pesats perquè vaig presentar tres vegades amb la tinent d'alcalde d'Esports, amb la Rosa, a l'ACB, escolta, que queremos la copa, que va a salir muy bien, que va a salir muy bien. Yo creo que al final lanzando una a la copa, vas a la CB para pasats. Para Dios, oye, que los de Badalona, los del ayuntamiento, se callen ya. Damos la supercopa y punto. Y no, la verdad, deja surtir rudo, no ha surtir rudo, a l'ambient, guanyar, la festa avui, que l'hem tingut que muntar en 12 hores, que jo crec que ha quedat espectacular. Els jugadors que... Aquí hi ha jugadors que mai han celebrat una victòria d'aquest tipus, no? I jo crec que és un record que s'emportaran, més enllà dels que són de Badalona, que evidentment ho sents més com a propi, però que s'emportaran, juguin on juguin, s'emportaran el record que han tingut ahir i avui.
2: I Xavi, ens dèiem una espina del que va ser la Final Four, que va ser espectacular també en quant a l'organització, però no hi va ser la penya. Però és que jo crec que això ho tapa tot perquè ha estat increïble.
14: Sí, la veritat és que nosaltres una de les apostes que hem fet és per a l'esport de base, evidentment, però també per intentar demostrar que Badalona té capacitat de competir a nivell internacional, a nivell nacional i capacitat d'organització, no? I és cert que va ser la BCL del mes de maig un gerro d'aigua freda, va ser una desil·lusió, però va sortir molt bé i va sortir espectacular, però faltava la penya, no? Però l'organització de la FIBA van quedar encantats, van dir que havia estat la millor Final Four, i bé, i l'aposta que ara vam fer per la Supercopa, doncs jo crec que ha sortit rodó, no? Pavelló ple, ambientats, guanyar de la manera que vam guanyar ahir, la festa d'avui, clar, feia 18 anys que no celebrava amb res, no? I això, doncs, és important i és molt maco, i és molt maco. I bueno, jo suposo que també per televisió la gent ho ha seguit i deuen haver gaudit, els que no han pogut vindre.
2: Doncs, Xavi, felicitats per insistir, per la persistència, perquè realment és un cap de setmana per recordar que Badalona, Sitio Badalona, continua apostant per esdeveniments així.
14: Gràcies i seguirem treballant.
2: Doncs el Xavier García Albiol, l'alcalde de la ciutat, apostant per coses importants perquè Badalona cada vegada està sent més referència a moltes coses, però també, evidentment, en el món de l'esport.
0: Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, el que volem és parlar amb l'Albert Guerra, que segueix a peu de plaça. Albert, endavant.
6: Doncs estem aquí a peu de plaça, com molt bé dius, ja estan sortint els jugadors i tenim afició vibrant també amb aquesta sortida. Tenim la Maria i el Juan, mare i fill, mireu, a més, molt panyeros. Juan, com veu viure ahir el partit? Quina emoció, no? Tu que has viscut tantes generacions.
15: Sí, sí, jo va ser una passada molt gran, molta felicitat, que jo vaig viure allà quan van guanyar la Copa d'Europa. I era una passada, lo d'ahir. Lo d'ahir va ser impressionant. Impressionant aquesta afició, aquests jugadors que tenim, els nous, el que ja són de l'any passat, una passada.
6: Una passada, ella ha pogut viure moltes generacions, la Maria és més jove, per tant, no tants. La Maria, per cert, és mopa a l'Olímpic, eh? Per tant, ella pot veure els jugadors de ben a prop. I Maria, tu que els veus de tan a prop, quin és el teu preferit? Quin és el que més t'agrada d'aquesta Supercopa?
16: Òbviament, la proven tornat sempre, que bueno que volviste, Nico. Però jo soc de la generació 2004, el meu amic Isaac, soc molt feliç de tenir-ho a casa. I jo també tenia 4 anys quan van guanyar aquella copa. Esperem una altra València i sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, Enriqui i tots els que són de casa sempre tiren més.
6: Doncs sempre, sempre, sempre, sempre serem també a la penya, eh? Això mai falta, ja sigui a la Copa o a la BCL, perquè qui sap, la temporada és molt i molt llarga.
0: Moltes gràcies, Albert Guerra. Molt bona feina amb aquesta afició encara de la penya que encara queda a la plaça de la Vila. Ara sí que ja podem dir que ja han rebut l'homenatge que rebien, que es mereixien, per part de l'Ajuntament de Badalona. Els hem vist al Saló de Plens, els hem vist agrair aquesta aposta econòmica de quan van salvar Scranton al Joventut, agrair a l'afició sobretot, els hem escoltat agraint també l'aposta institucional per part de l'Ajuntament de Badalona i de tota aquesta gent que ha estat sempre al darrere. Al balcó de l'Ajuntament, doncs ha estat divertit veure'ls a tots. Quan hem vist el moment dels joves semblava que havien de dir alguna cosa, però no sé com ho heu viscut, Àlex. És emocionant, és emocionant pels que som de Badalona, pels que vivim al bàsquet, veure això doncs fa molta il·lusió.
17: Sí, quan t'imagines que Pau Ribas fa uns anys era un nen petit que estava vivint moments com aquest des de la plaça i ara el veus a dins del club, Isaac Nogués el mateix, doncs t'imagines que segurament algun dels nens, de les nenes que estava veient aquesta imatge, d'aquí uns uns anys estarà al primer equip, i aquesta és la gràcia d'un club com la Penya, doncs transformar amb aficionats, canalla, gent petita, que al final, anys després, doncs acaben defensant la samarreta del club.
0: Ferran Vinaixa, acabem molt ràpid. Què és el que esperem d'aquesta penya aquesta temporada?
1: Il·lusió, ja la tenim, i esperem que, tant de bo que han dit, no? Ja no sé si somia molt fort, un altre títol. Seria molt maco. Suposo que la Copa del Rei és el més factible, però qui sap si a Europa i o un play-off de Lliga que estigui tot obert, tant de bo estiguem en aquest moment de la història.
0: Nosaltres ho seguirem treballant des d'aquesta casa. Ferran Vinaixa, moltes gràcies. Àlex Lozalbo, moltíssimes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres acabem aquesta programació especial que culmina amb aquesta celebració, amb aquest acte des de l'Ajuntament, des del balcó de la Casa de la Vila. Són, si no m'equivoco, 20:22, gràcies per xivar-m'ho. Falten 8 minuts per 9:15 del vespre. És el moment en què parlarem i recollirem què és tot el que ha passat, no només aquesta tarda, també tota la resta de cap de setmana. Ho farem a l'informatiu del vespre, a la Notícies Vespre. Judit Larios, molt bona nit.
18: Molt bona nit.
0: Ho tenim tot a punt?
18: Ho tenim tot a punt, com deies, doncs per parlar d'aquest acte d'aquesta tarda, també de tot el que ha passat aquest cap de setmana a la Supercopa i també fora de l'àmbit del bàsquet. Ho sabreu tots els detalls ara, d'aquí a pocs minuts, a 9:15.
0: Doncs vinga, jo amb la Judit Larios us deixo de seguida, perquè nosaltres sí que ens acomiadem. Acomiadem aquesta programació especial, ja ho hem dit, moltes hores, 7 hores dissabte, 4 hores diumenge, avui des de les 6:45 de la tarda, per explicar tot el que ha passat amb el Joventut, amb aquests supercampions. Esperem que continuï així durant tota la temporada. Nosaltres des de Badalona Comunicació, Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona hi serem sempre, on estigui la penya i on estigui la ciutat. Molt bona nit, que vagi molt bé.
19: Ràdio Ciutat de Badalona. Forn Bertran, a la cantonada del carrer d'en Coet amb el carrer del Carme.
20: Tot ho fem amb el millor producte. Farina ecològica de proximitat, mantega francesa en denominació d'origen, fruita seca de Tarragona i Mallorca, xocolata amb cacau d'origen. I al nostre bar, que és al costat del forn, podràs provar el que fem a l'obrador amb tota la varietat de cafès, xocolates, sucs naturals i infusions.
19: Forn Bertran, pa i brioixeria des de 1922.
21: Has de renovar-te el cotxe?
22: Els concessionaris Drivim trien entre més de 200 vehicles nous, d'ocasió o quilòmetre zero, amb entrega immediata a preus increïbles.
21: Si el que necessites és revisar o reparar el teu cotxe, visita els nostres tallers, promocions especials en recanvis i també un 2x1 en pneumàtics. Vine als nostres concessionaris o tallers oficials Citroën, Subaru i TS Automobiles al polígon industrial de les Guixeres.
22: Descarrega't l'app Drivim o visita'ns a drivim.com.
23: Et caduca el carnet de conduir?
24: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
23: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
24: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
23: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
24: Al costat de Pompeu Fabra.
25: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
26: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
27: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
26: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
27: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 6:45.

0: 4.
1: Les veus fora del camp.
2: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
1: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
3: Primera victòria del Badalona en aquest campionat de Lliga, 26-27. Una primera victòria doncs, que va arribar en aquesta tercera jornada en el duel que els escapulats van aconseguir doncs, guanyar a domicili al camp del Vilassar. Un partit que a la mitja part podríem dir que ja va quedar bastant resolt, favorable als de Genís Sant Pietro. Tot plegat, ho analitzarem aquí a la tertúlia, com sempre. Ho farem d'entrada avui amb el Carles Caballero i amb l'Aleix Blanc. Saludem el Carles Caballero. Què tal, Carles, com estàs?
4: Hola, Ramon, què tal? Com anem?
3: Doncs una victòria ahir que serveix d'alguna forma... bé, jo crec que per tallar, per frenar nervis, no, Carles?
4: Bueno, crec, Ramon, primerament m'agradaria, ara contesto aquesta pregunta, m'agradaria des d'aquí, amb el teu permís, fer arribar una felicitació molt especial al nostre equip, a l'altre nostre equip d'aquesta ciutat, com és la Penya, per el títol assolit ahir a l'Olímpic, amb un recital, i des d'aquí li vull fer arribar aquesta felicitació a tot l'equip i a tota la seva junta directiva, el cos tècnic, i per tota la ciutat. Felicitat per aquest títol, Ramon.
3: Doncs s'ha de gaudir, perquè això no passa cada dia, Carles. Esperem que passi més sovint, que no tinguin que esperar 18 o 19 anys per aconseguir un títol, perquè la penya es mereix això i es mereix molt més.
4: Correcte, Ramon. Esperem que aquest any puguem disfrutar i gaudir d'algun títol més.
3: Podríem dir que va ser... per Badalona un diumenge rodó en aquest sentit, no? Perquè els que s'estimen la penya, els que s'estimen el Badalona, doncs ahir la veritat que va ser un diumenge rodó, no?
4: Mira, deixa'm dir, si agafes el meu telèfon miràs, veuràs que l'últim missatge que poso amb la família d'allà del sur, li vaig dir, diumenge rodó per Badalona, hem guanyat el primer partit i la penya campiona. Això és el meu missatge. Vol dir que això és per tothom. Va ser un diumenge rodó per la ciutat. I hem de gaudir d'aquest diumenge que poder tenir més diumenges com aquest.
3: Doncs el Badalona, que es va imposar 0-2 al camp del Vilassar, bones vibracions al començament.

0: l'acció del Bonilla, crec que va baixar una miqueta, però bueno, va tenir, en cap moment va patir, va tenir el Vilassar, va apretar una mica la segona part, però bueno, vam tenir algun ensurt, però no vam patir per la victòria.
1: Jaime va estar segur, el porter del Badrona va estar seguríssim.
0: Va estar molt bé, Ramon. Mm-hmm. Molt segur, molt bé. Podíem dir alguna coseta que, de l'equip, però bueno, crec que mica en mica aquest equip s'ha d'anar posant al seu lloc i crec que el Badalona, pues, al final estarà lluitant per les posicions de play-off.
1: I ben tornat a la tertúlia, Aleix Blanc, què tal, com estàs?
2: Moltes gràcies, Ramon. Un gust tornar a estar aquí.
1: Doncs per nosaltres també, evidentment des d'una altra faceta, recordem doncs, que podem promocionar el teu podcast setmanal, sí, en aquesta casa.
2: En aquesta casa fem els dimarts a 8:15, el Sense Pròrrogues, on no només tractem el Badalona, sinó tot el futbol català en general.
1: Que ja fa falta, eh?
2: Sí, sí.
1: Que ja fa falta aquest
2: falta
1: tipus de
2: programes. Un espai a la programació catalana on es repassi el futbol de veritat, no només el Barça i l'Espanyol.
1: És per això, doncs, que nosaltres des de fa més de dues dècades mantenim aquesta essència, no?, escapolada aquí, aquests minutets dedicats al Club Futbol Badalona, si escau també altres equips de la ciutat, no? Però en tot cas, Aleix, estàvem parlant de la primera victòria del Badalona ahir al camp del Vilassar. Ha arribat a la tercera jornada. És veritat que ara el Badalona, mirant-ho fredament, podria portar 6 punts si ens fem ressò de la segona part de la muntanyesa, però en tot cas, un equip al que li està costant arrencar.
2: Bé, crec que ja tocava que arribés la primera victòria. Amb un entrenador amb el perfil de Genís Sampietro, doncs crec que l'equip necessitava un breu període d'adaptació, no només la pretemporada. Al cap i a la fi, doncs, Sampietro, que insisteix en un joc de remenar molt la pilota, doncs hi ha futbolistes que els hi costa més això. Poc a poc que va trobant la fórmula el Club de Futbol Badalona, i ahir va ser el clar reflex en la primera meitat, en uns 15-20 minuts arrolladors per ja certificar el triomf, i a partir d'aquí el tram de partit que ja va ser molt, molt més lleuger, perquè quan tens una renta de 2 gols, doncs sempre tot surt més de cara, i era qüestió de temps. Contra la Monta va ser una llàstima aquella segona meitat, i també ens hem de recordar del gol al darrer minut del Martinenc, doncs que fa pensar, i podríem portar més punts, però crec que els rivals directes també s'han deixat més punts, per tant, serà una carrera de fons i una lliga molt i molt llarga.
0: Sí, totalment d'acord. Crec que això és el que hem d'estar preparats per arribar amb força a l'últim tram, que és on, veritat, juguem les garrofes, perquè mira, l'any passat vam estar líder tota la temporada, però al tram final no vam estar acord a lo que s'esperava de nosaltres. Ara sí, és veritat que aquest any podem anar controlant i arribar a l'últim tram, que és on de veritat juguem el pa nostre, i penso que mica en mica, com ha dit a l'Aleix, ens hem d'anar adaptant al sistema Sampietro, que es va demostrar durant 20-25 minuts que el Badalona, bueno, que el Vilassar no rascava la pilota. El Badalona tocava amb Vermull ficat aquí al mig de la defensa. El Nils, el Jair i el Josu, va ser un espectacle quan tocaven. Però això s'ha de mantenir més minuts. Ahir va ser posa-li mitja horeta, sí, com molt. I la segona part ens van apretar de valent, però també és el que tocava, perquè ja ells el tenien tot perdut.
2: Amb un 0-2 és més... És normal que et tanquis i no et surti el futbol que vols, enviar pilota amunt i ja ens desentenem.
0: Si és cert que Jaime va ficar dues mans, dues, tres mans, que ell, si haguéssim un 1-2, haguéssim patit els últims 10-15 minuts, haguéssim patit. No ha sigut així. Nosaltres també vam tenir el 0-3 unes quantes vegades. Però ja sabem que si l'equip de casa fa un gol faltant 10 minutets, hòstia, uf, aquest ha estat una cosa patètica totalment.
2: Bueno, és el que toca. Si el Vilassar hagués marcat el 80, el 85, doncs a patir, que també s'ha de patir en aquesta lliga, només
0: sí,
2: faltaria.
0: No tots som flors i violes. Sí, sí, sí.
1: Doncs en un partit que, a veure, deixeu-me parlar. Per una banda, positivament, va tornar Pinyol després de 4 mesos. Negativament, el Badalona, que ja ha perdut a Toni Larrosa i que ja confirmem que serà intervingut el dia 29 de setembre, dimarts de la setmana que ve, de Creuats, es perd tota la temporada, ahir va perdre, segurament per 3 mesos, a Pepe Bonilla per un problema al metatarsià. I per tant, que per cert vull fer també

0: bé un esment al final del partit. Vam tenir un ensurt important, també amb Omar, el jugador del Vilassar, que se'l van endur a un centre hospitalari amb una ambulància. L'ambulància va estar molta estona en el camp, segurament l'estaven estabilitzant. Deien que hi havia un problema respiratori. Sembla ser doncs, que tot va quedar doncs, bastant amortiguat, afortunadament, no? Va quedar bé la situació. I bé, doncs, sobretot aspectes negatius, perquè curiosament amb aquesta lesió d'Omar al minut 90 es va acabar el partit, no hi va haver temps afegit, amb la qual cosa doncs, l'àrbitre va decretar al final del partit i no es van jugar els 4 minuts o el que toqués d'afegit.
1: Correcte.
0: En tot cas, el Badalona, Pepe Bonilla, se suma a Toni La Rosa. Dos titulars, diríem, indiscutibles. Ara mateix.
1: Totalment d'acord amb tu. I a més amb el partit que va fer Pepe Bonilla ahir. Ahir va portar en tot moment el pes del partit i crec que va estar sensacional. I Pepe estava cridat a ser dels jugadors importants aquesta temporada, igual que Toni. I lo de Pepe sembla ser que és reincidem en lo de l'any passat. L'any passat va tenir aquest problema precisament...
2: Contra
1: el Badalona. Amb un partit contra el Badalona es va lesionar i de la manera que sortia del camp, jo hi era allà al camp amb el vicepresident precisament de la grama, que el conec molt bé, diu, em sembla ser que és el mateix que l'any passat. Sí, sí. Després vam parlar amb ell i la sensació d'ell era que tenia el mateix que l'any passat. I mira, una desgràcia pel Badalona i una desgràcia pel jugador que havia donat un pas endavant aquesta temporada i estava sent una peça important al sistema del Genís San Pietro. Crec que ahir va fer un partit rodó fins al moment de la lesió. I crec que la baixada d'intensitat del Badalona va coincidir amb la lesió de Pepe Bonilla.
2: És que són dues baixes importantíssimes. Primer, Toni La Rosa, que ja el perds per tota la temporada, que és un líder del vestidor, és junt amb Robert Simón, el futbolista que més entén el que és l'ADN Badalona, però és que a part d'això perds a Pepe Bonilla, com hem dit, un titular, i un perfil San Pietro, perquè és d'aquests jugadors que no s'amaga amb la pilota, que la sap remenar, sap conduir, li pot posar la pausa o la velocitat que necessiti el partit. Per tant, de moment, que són dues baixes capitals, Toni La Rosa, fins la temporada vinent, que ja no el veurem amb l'escapulada, i Pepe Bonilla, jo ja intueixo que serà cap al gener, i no és una lesió de em reincorporo immediatament i més si és reincident. Per tant, haurem de tenir precaució. Per sort, crec que el Badalona de moment té les peces com per poder contrarrestar-ho, però com hi hagi una altra lesió...
1: Com ha dit el Ramon, hem recuperat també el Jaume Pinyol, que és una notícia...
2: Aquest és molt important.
1: És una notícia molt important, que podem jugar amb la posició del Pepe Bonilla, el Jaume, i podem passar al Josu amb una altra faceta que necessiti l'equip, com pot ser la mitja punta o pot ser les bandes. Josu, tenim la sort que tenim Josu, que és polivalent, i podem... Crec que el Badalona, pues, jo alguna incorporació important faria.
0: De fet, sembla que aquesta seria la intenció. Almenys hi havia d'haver reunió en les pròximes hores amb direcció esportiva, a veure què es pot fer en aquest sentit, no? Perquè és que estem parlant de dues peces importantíssimes.
1: Sí, vitals, vitals. Com diu l'Aleix, el fons d'armari és important. El Badalona té un fons d'armari perquè, home, hem de pensar que ahir a la banqueta teníem a Robert, teníem a Tom...
2: A Pinyol, que
1: a Pinyol, ja vol, vol, vol dir a la part d'aquests lesionats. Després tenim més, però que crec que de moment podem competir amb el que hi ha. Però si volem el que volem, deixa'm dir així... jo crec que alguna peça, jo crec que són dos peces molt importants i és un per tota la temporada i l'altra mitja temporada se la casca allà
2: fins
1: segur.
2: Al gener, febrer.
1: Sí.
0: Tinc la sensació de que està sent de moment una temporada típica, estranya. M'imagino que té a veure el tema de el factor de on entrenem, on juguem, no acabem de aixecar el cap del tot, no?
1: Vull dir... Sí, perquè a dia d'avui et deixen dir que no sabem on jugarem diumenge.
0: En principi, està establert Travessera de Montigalà.
1: En principi, sé que està demanat el camp de la grama.
0: I sobretot si s'inaugura aquest camp...
1: Aquesta setmana.
0: El divendres.
1: Correcte.
0: Però, Carles, una cosa, en l'aspecte federatiu, s'ha de concretar.
1: Correcte.
0: Ja, a manca d'unes hores, jo crec que ja s'ha de concretar.
1: A mi m'arriba ahir a última hora de la nit que avui seria el dia clau, tot i que deixa'm dir que l'Ajuntament està com per avui tenir un dia amb tota la celebració.
0: Com per decidir avui,
1: com
0: no?
1: Per decidir. Sí, sí, sí. A mi m'arriba que avui decidirien i que, en principi, es podia jugar a la travessera, però també sé que allà a la grama m'han dit que la grama juga a la seu horari habitual diumenge i nosaltres a les 5 de la tarda. Això m'arriba des de la grama, que des d'aquí li han fet arribar. Avui deixem passar el dia d'avui i crec que, com molt, demà s'hauria de saber, perquè, com tu dius, federativament, això no és per dir-li a un equip has de venir aquí o aquí, això ha d'estar clar, i la sort que tenim que tots som d'aquí al voltant, en aquest cas Sant Cristòbal, que és d'aquí de Terrassa. Però bueno, jo crec que quan estiguem a casa nostra, i amb tot el respecte, que ens trasten allà a Santa Coloma fantàsticament, crec que a lo millor la cosa estarà més tranquil·la, però bueno, serà un any difícil, complicat, i bueno,
2: pot ser que pels nous fitxatges costi una mica això de no saber on jugaràs, començar a adaptar-te al terreny de joc, més tenint en compte que ja no serà gesp artificial, sinó que serà aquest model híbrid. Doncs crec que pel futbolista nou, pels que ja estaven al Badalona, que ja saben com funciona, no crec que sigui un inconvenient. Però pels Pepe Bonilla, pels Nil Sauret, doncs anar variant, rotant de camp, crec que fa que no s'acabin d'ubicar del tot, però bé, al cap i a la fi són futbolistes. La pilota i la gespa segueixen similar.
1: Sí, sí.
2: Per tant, hauran de rendir, sigui on sigui, aquest diumenge contra el Sant Cristòbal, que ve de guanyar la primera victòria de la temporada.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, jo crec que ja la travessera, el camp ha quedat maco, ha quedat fantàstic. Crec que es reuneix les condicions perquè el Badalona faci un bon futbol allà també. Esperant la inauguració de la gespa de l'altra, que, bueno, deixa'm dir que és complicat quan tenim un estadi en gespa d'aquesta híbrida o natural, com et diem, que no puguis entrenar i tinguis que jugar. És, no sé, és una sensació una mica estranya.
2: Sí, perquè mai et podràs adaptar al terreny de joc. Per molts partits que juguis com a local, sempre tindràs aquest punt, sobretot els 5 primers partits com a local, que dius, m'està costant una mica adaptar-me a la gespa, però bé, és qüestió de temps. A mi això m'ha passat d'entrenar a un pavelló que no era el meu i després jugar un altre diferent, i dius, uf, els primers partits és com bastant diferent.
1: Sí, sí, perquè a més, les mides moltes vegades no són igual.
2: Clar, no és el mateix el camp de la Monta que el del Badalona.
1: Correcte, o no és el camp... L'altre dia ho vam comprovar, el camp del Pere Gol, de Sistrells. Hòstia, impressionant, eh? 12 metres més petits. Llavors, tu normalment has d'entrenar i jugar al camp, però degut a les condicions, està escrit així, i bueno, és un altre hàndicap que ens haurem d'adaptar. Amb el futur potser anirà bé, però ara costarà una miqueta.
0: En principi, web Federació Catalana de Futbol, ara mateix, eh? Camp Municipal Futbol Montigalà, diumenge 6 de la tarda.
1: 6 de la tarda. Vale, vale.
0: En principi, ara mateix.
1: A la web.
0: A la web de la Federació Catalana de Futbol, ara mateix. Si
1: vale, vale.
0: Hi ha d'haver algun canvi, m'imagino que ho modificaran...
1: Sí, sí, sí, jo t'ho dic,
0: sí, sí,
1: sí. Perquè...
0: Home, jo suposo que el que dius tu, que el club es cura en salut en el seu moment i té doncs, la possibilitat de jugar a Santa Coloma,
1: sempre
0: no?
1: Havien dit que faria, sempre havien dit que jugarien dos partits, però amb la d'això, perquè a priori s'havien d'inaugurar els dos camps a la vegada, però un ha pogut ser una mica abans. Jo hi era ahir amb el vicepresident de la grama i ell em fa arribar de que el Badalona ha demanat el camp, però potser per lo que tu dius...
2: Per curar-se en salut.
1: Correcte, correcte. Home, tant de bo poguessin jugar a la travessera, ja per començar a estar amb el nostre ambient.
2: Sí, i al ser un camp més recollit, doncs, la pressió ambiental doncs, que també pot jugar al seu favor.
1: Correcte.
0: Com estan les coses per Lleida, Aleix?
2: Doncs estan divertides, perquè, bueno, s'ha dividit els dos clubs. El Lleida, que als despatxos ha desaparegut, però s'ha refundat de nou a Quarta Catalana. Som, de moment, 4.000 socis, gairebé. Mentre que l'altre equip, que és l'Atlètic, doncs...
0: Què et sembla, Carles?
2: Ahir van jugar contra el Moya i el camp estava bastant buit.
1: Han deixat clavat, 4.000, 4.000 socis. Però bueno, és que estem...
0: Bueno, clar, quan dius bastant buit, m'imagino que estava buit al 95%.
2: Bé, ahir van fer aquesta trampa que és molt habitual per plenar el camp, invitar a la base, fer la presentació de la base i fer un petit atrezzo, però que ara que també fa una mica de bon temps, doncs apeteix més. Però són aquest perfil de pares de família que quan l'equip jugui al desembre contra el Sant Cristóbal a 2 graus, doncs no anirà ningú.
1: Ja no, no i només, no, no només això.
2: No volia desprestigiar el Sant Cristóbal,
1: ni molt menys. No. Però no només això. És que tu cada cap de setmana no farà la presentació.
0: I a més, ahir d'alguna forma era derbi, no?
2: Ahir era un derbi.
0: Atlètic Lleida Mollerussa.
2: Sí, tens aquest factor una mica més picant, doncs que també va venir certa gent de Mollerussa, al cap i a la fi, doncs són 15 minuts amb cotxe. Doncs...
1: En tot el respecte, que estem parlant d'un club històric com el Lleida, que un club ex-primera divisió, sí, que està passant per...
0: 4.000 socis a quarta catalana.
1: Quarta catalana. Però, bueno, venim de que fa 5-6 temporades el Superdeport va tocar fons...
2: Primera federació.
1: I a segona, em sembla que també.
2: No, però no ens hi van sortir les coses perquè el play-off fracassaven...
1: Sí, vale. Bueno, vull dir que va tocar fons. Ara tenim el Recreativo de Huelva a segona federació, que tenim allà l'amic Segura. Per cert, felicitat que ahir va marcar. Però, vull dir, equips que han estat a primera...
2: El Numancia.
1: Equips que han estat a primera i ara estan tocant fons. El Lleida... Jo crec que en un futur que no sigui molt...
0: Per cert, companys, com està el futbol? Deixeu-me dir... No sé si fer servir la paraula podrit, perquè... Primera federació. És el mateix bar que en el futbol femení. És una pantalleta, sí, que es veu la jugada... No es veu amb massa detall, es veu de lluny. I tot s'ha de dir, perquè... Murcia-Europa. Déu-n'hi-do, no cal que t'expliqui res més, no, Aleix?
2: Jo ja
0: últims segons, últim temps afegit.
2: Minut 98, si fa una fa.
0: Sí, o sigui, al minut 90 encara guanyava 0-1 l'Europa, em fa l'efecte, empat al Múrcia
2: amb un gol legal.
0: Empat al Múrcia, però se'n va revisar un penal absurd d'aquests penals. I clar, la pressió ambiental, la pressió de la graderia, fa que es decanti per la cara en comptes de per la creu, perquè... És impossible veure si allò és penal.
2: És que no, és una disputa d'un córner, les estirades que fa el defensa i fa l'atacant és mutu.
1: D'aquests que hauries de xiular cada córner.
2: Sí, sí.
1: Cada córner.
2: Evidentment no pots xiular.
0: És increïble.
1: Avui hi he estat escoltant la roda de premsa de l'entrenador del Salamanca, sembla ser que és el Muniain.
2: Muniain, sí, també tal.
1: Impressionant, per escoltar-lo, Bé, no falta respecte a ningú.
2: Però estava empipat, però amb raó.
1: Estava empipat. I dona una explicació de per què un àrbit pot deixar amb un equip, amb 10 jugadors, amb una jugada, i ell explica la jugada, amb una jugada a 40 metres de la porteria,
2: sí.
1: Que no va cap al porter...
2: I que a sobre hi ha 3 defenses a prop de l'atacant.
1: I diu que em doni una explicació i que jo... Ja, el resultat és el que és. Però que surti i doni una explicació de per què motiu has xiulat això. En quin reglament posa això? Clar, i un professional com l'Iker que digui això i amb argument i sense faltar el respecte i ni empipar-se demana una explicació. I és que el futbol està...
0: No. És que en el futbol femení, evidentment, passa el mateix a la primera divisió, perquè van a fer una consulta amb una pantalla que és impossible poder veure-ho en claretat. És impossible. Depèn de quin tipus de jugades no es pot veure.
1: Però, Ramon...
0: Ni fins i tot els fores de joc.
1: Ramon, fora de joc. La setmana passada jo estava veient els dos Manchester, el United i el City. Li fa un gol al Haaland i ell mateix ja pensa que estan fora de joc. No acaba de celebrar.
2: Sí, ho celebren a mitges.
1: 6 minuts, gol. Et demostra que era fora de joc. Et demostra, però és que a mi ja m'ho sembla, sense la repetició. I l'endemà, el president de la federació demana disculpes al United, el dilluns. Però escolta, si ja el camp es veu, hi ha jugades que tu dius, hòstia, un genoll, un dit...
2: Ja es veu i...
1: Però el Haaland mateix, ell mateix veu. No, i l'endemà, dilluns, el president de la federació demana perdó al United. Ja m'has fotut.
2: últimament ens estem tornant una mica bojos sí, amb tot sí. això del VAR, des d'ahir al derbi de Madrid, la jugada que ha comentat ara el Ramon, l'escola que has comentat de Muniain, i més que no n'haurem vist, perquè
1: no,
2: aquesta és de casualitat
1: que escolta, i no comentem les del derbi d'ahir. Jo vaig veure a mitja part, i en la mitja part veig una expulsió molt clara, perquè a l'Espanyol li van fer la mateixa expulsió amb el Redondo, el de l'Els, l'expulsió del Hausen, però si mirem això, les dues entrades aquelles, n'hi ha partits per menys, l'han fet fora. Vull dir que això està tot...
2: És que no queden clares les coses, no. igual que les mans. Quan és mà i és penal, quan no és mà, quan s'anul·la un gol per mà...
1: Per mi, ahir al Badalona, Ramon, jo no sé si tu vas veure aquella jugada que se li queda la pilota a les mans al nostre jugador.
0: No la vaig veure, no.
1: Va haver una jugada...
0: Estava gravant el partit i no...
1: Sí, va haver una jugada que, no sé si era un córner o una falta, i amb un barullo d'aquell, el nostre jugador es troba en la pilota a les mans i fot així. Clar, es veu molt clar...
2: Que l'ha tocat amb la mà.
1: No, que l'ha agafat amb la mà, però ara tu dius, li ha vingut la pilota, les tenia aquí... Això, si hi ha VAR... Ahir...
2: Ho haguessin xiulat.
1: No, l'haguessin xiulat i tindríem problemes.
0: No traurem l'aigua clara. Company, ho hem de deixar aquí. Aleix, bon programa aquesta setmana.
2: El gravem ara quan acabem aquest.
0: I les que vinguin. Carles, fins la setmana que ve esperem comentar la segona victòria.
1: Molta
0: encara
1: sort,
0: que sigui a costa del nostre amic estimat Linares.
1: El Linares, correcte. Nosaltres anem al nostre i ja està.
0: Està clar. Aleix, Carles Caballero. Aleix Blanc, gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
3: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
4: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Badalona 94.4.
6: Les veus del dia a Badalona.
7: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
8: La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer.
9: Estamos conscientes que gente quiere más.
10: Espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona.
9: Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión.
11: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous.
12: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona.
13: Oriol juga amb aquesta confusió.
14: No podem anar antifrau cada 2x3 sense tenir uns indicis sòlids.
15: Aquestes són les veus del dia. Bon vespre, us parla Martí Villegas. Encara amb ressaca emocional després de la victòria ahir de la penya a la Supercopa Endesa, avui el conjunt verd i negre ha estat rebut oficialment a l'Ajuntament de Badalona per part de l'alcalde Xavier García Albiol. Escoltem les paroles de l'MVP del torneig, Nicola Provítola.
16: La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer. Me cuesta muchísimo procesarlo. Creo que todo el mundo sintió lo que realmente es la peña para la ciudad, para Badalona y para el básquet español.
15: Per la seva banda, el capità Ante Tomic ha reconegut que l'equip vol més.
9: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar y para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera.
15: I l'estrella de l'equip, Ricky Rubio, ha recordat velles èpoques en què la penya tornava a enganxar l'afició.
17: Jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liupa al Rudi i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no?
15: I l'alcalde Xavier García Albiol ha reconegut que la penya ahir va fer sentir orgullós a Badalona.
9: Que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
15: Més coses. L'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui dilluns, l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per tal de conèixer l'estat de l'actuació. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manuel Reventós, enginyer i director de l'obra.
11: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous,
5: que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tindrem ja la plataforma. La plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
15: Guanyem Badalona i Badalona en Comú porten a Antifrau la participació de Núñez Feijó a la Festa de les Migues d'aquest diumenge, acusant l'alcalde de fer servir recursos municipals per fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. Per això, Badalona en Comú vol aclarir qui ha autoritzat aquestes comunicacions i quins canals i recursos municipals s'han utilitzat. Per la seva banda, Guanyem ja ha demanat l'expedient relatiu a la festa per conèixer els informes tècnics, les despeses de seguretat i neteja i la gestió de la publicitat. Escoltem Aida Llaurador i Dolors Sabater.
12: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijó i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament.
18: Albiol juga amb aquesta confusió fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular, i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals, dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets, i això és un escàndol.
15: Des d'Esquerra afirmen que respecten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però en aquest cas no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú d'anar antifrau sense indicis sòlids. Escoltem Àlex Montornès.
14: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses, per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin, i en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
15: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Les veus del dia a Badalona.
7: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
3: Has de renovar-te el cotxe?
19: Els concessionaris Drivim trien entre més de 200 vehicles nous, d'ocasió o quilòmetre zero, amb entrega immediata a preus increïbles.
3: Si el que necessites és revisar o reparar el teu cotxe, visita els nostres tallers, promocions especials en recanvis i també un 2x1 en pneumàtics. Vine als nostres concessionaris o tallers oficials Citroën, Subaru i TS Automobiles al polígon industrial de les Guixeres.
19: Descarrega't l'app Drivim o visita'ns a drivim.com.
7: Badalona, 94.4.
3: Són les 9.
20: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Badalona, 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al llarg de la seva història, Roma, la ciutat eterna, va tenir als seus peus una realitat ben diferent. Una zona d'aiguamolls i maresmes, pràcticament deshabitada, que s'extenia per gairebé 800 quilòmetres quadrats i que estava infestada de mosquits i aigües estancades. Al llarg del programa d'avui, repassarem la història d'aquesta zona de llacunes, típicament mediterrània, que exemplifica la lluita multisecular contra dos vells coneguts de l'espècie humana: els mosquits i la malària. Benvinguts a les llacunes pontines. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de les llacunes pontines. I ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Albert Abril, benvingut.
3: Com anem?
2: I Alberto Reche, benvingut.
4: Hola, què tal?
2: Per què dediquem un programa a unes llacunes?
4: I per què no? Vull dir, la geografia és un subjecte històric com tants altres, no? Com la ideologia, com la política, com l'economia. Això seria l'explicació racional. L'explicació irracional és perquè sí, perquè em dóna la gana. No? I com trio de què faig un programa, doncs ho faig de les llacunes. Ja veurem, però, que té molt sentit, almenys al meu cap, que ja sabeu que no és font fiable de res, però té molt sentit dedicar un programa a la història de les llacunes pontines perquè ens servirà d'exemple pràctic de coses que ja hem comentat en programes anteriors, encara que sigui programes de fa una temporada.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta cançó entra molt bé, els que ja tenim certa edat, però ara al nostre estimat tècnic li preguntàvem i li ha sonat, però no sabia quina pel·lícula era. Jurassic Park, amics i amigues.
1: A veure, Jurassic Park és un puto clàssic, però no és una pel·li que no hagin fet més. Vull dir que no sàpigues que són els Goonies, vale, però que no sàpigues que és Jurassic Park, que n'han fet 20.000. Albert d'Abril... Que tu que ja
2: l'has
0: salvat, eh?
2: Perquè no.
0: Ell és encara més jove que tu.
2: Era bastant friqui de Jurassic Park.
1: Sí.
2: Fins
1: sí.
2: La tercera. Llavors ja ho vaig abandonar.
1: Ja som puristes. És que hi ha una edat en la que a poc raro que siguis, com a nen, els dinosaures entren, però com ganivet
0: Molt bé.
1: Per què aquesta música, suposo que em preguntarà. Suposo perquè, primer, parla de mosquits. Quan tu penses en mosquits, penses en aquests mosquits fossilitzats en ambre, no? Que és el que desencadenen tota aquesta patillada científica de Jurassic Park. És real, ja hi havia mosquits en el Juràssic i el Cartàssic, però no els que apareixen a la pel·li, això no, són mosquits moderns, però en qualsevol cas a mi em fa molta gràcia, però molta gràcia a un nivell molt primari, saber que hi ha mosquits en època dels tiranosaurus rex. De fet, hi ha evidències paleontològiques que demostren que alguns usos de T-Rex van patir alguna malaltia transmesa per mosquits, i em fa molta, molta, molta gràcia imaginar-me un T-Rex amb les seves potetes de davant tan curtes intentant rascar-se. Merda, m'ha picat un mosquit!
0: A veure, aquest dinosaure com parla?
1: No sé,
2: és que Rojo,
1: és que tinc la gola molt malament i llavors estic forçant.
0: És Eric el Rojo, però com un T-Rex.
1: El Troxo.
0: Molt bé, ara tu ho deies, aquest programa està molt relacionat amb un de fa just un any més o menys, el dels mosquits, per què?
2: Perdona, Alberto, tu no hi eres, aquell programa?
0: No.
2: Jo tinc una pregunta. Te'l vas escoltar, aquest?
0: Sí.
2: Jo te'l recomano.
0: O sigui, dones per fet que el meu sí és de mentida.
2: Sí. Però grandíssim programa.
0: Els mosquits.
1: Sí, gràcies, Albert.
0: Val.
1: Molt bé, doncs jo només dic que és un programa que crec que de la setmana del 20... Es van ser molt cabrons i va ser per la setmana de Nadal de l'any passat, o sigui, 2023, i on vam explicar amb tots els pèls i senyals com pica un mosquit.
2: Hòstia,
1: com, què fan al teu cos, com obre la ferida, com vomiten al teu interior. Bueno, ja ho gaudiràs. Com la sang humana és necessària per barrejar-la amb el semen de mosquit i crear mosquitets.
2: Això no me'n recordava.
1: És fantàstic. I que, per exemple, toquem a 14.000 mosquits per persona.
0: Uh-huh.
1: Coses d'aquelles fantàstiques. En qualsevol cas, per qui vulgui, jo què sé, tenir tema de conversa incòmoda.
0: 14.000?
1: Mosquits per persona, sí, hi ha moltíssims mosquits. Hi ha moltes persones, encara hi ha més mosquits. Per qui vulgui recuperar aquestes dades absurdes, que sempre queden bé en una conversa incòmoda, en la que no vulguis quedar bé, el programa és el 432. Fa uns dies l'Albert tancava el cicle d'Heracli, no? Que l'havíem deixat el 431, doncs ara tanquem a un fil que vam obrir el 432. Som així d'eficients, 50 programes després. Aquest programa el vam dedicar, com diem, a explicar d'una manera general el paper dels mosquits al llarg de la història, no? Potser d'una manera molt, molt teòrica, molt general, molt biològica, parlant del seu paper com a vector de transmissions de malalties, el seu impacte a nivell de víctimes al llarg de la història, o explicant el funcionament del seu cicle reproductiu i la forma de les seves picades. Ara el que us proposo és un exemple pràctic, no? de com la relació amb els mosquits ha condicionat la història la geografia d'una regió, i com podem parlar de 2.000 anys d'història o 2.500 anys d'història d'una regió molt propera a nosaltres a través de la relació de l'ésser humà amb els mosquits.
2: Perfecte, superinteressant, però abans d'entrar en aquest exemple concret, si et sembla, refresquem una miqueta la memòria per aquells oients que no han escoltat el programa 432, que anava exactament del que estaves explicant, sí, ara, dels mosquits.
1: Per en Sergi,
2: 432. Albert, doncs fas una miqueta de repàs de tot això, o sigui, sobre els mosquits, sobre el seu paper a la història, quins són els apunts bàsics per afrontar el programa avui?
1: Vale, doncs bàsicament, així com a titular, recordar i reforçar la idea de que els mosquits han estat, al llarg de la història, la gent responsable, amb molta diferència, de més morts a l'espècie humana. El gran enemic de la humanitat són els mosquits. Els mosquits, al llarg de la història, han matat amb més persones que cap altra cosa al llarg de la història, no? I fins i tot encara avui, en ple segle XXI, moren més persones cada any al món a causa dels mosquits que fins i tot per intervenció humana violenta directa.
0: I aquestes xifres com les podem concretar?
1: Doncs en els darrers anys, entre, ojo el dato, entre 750.000 i 850.000 persones moren cada any provocades per malalties transmeses pels mosquits. Perquè són una idea, la mort directa per causa humana, quantificada, són uns 500.000 morts l'any. Perquè es fa una idea, maten més persones els mosquits que els humans entre si. Després aquí podríem, si suméssim el capital, les morts per capitalisme, ui, no? Llavors ui. Aquí ja, sí, aquí ja guanyaríem nosaltres, no? Per accidents laborals,
2: la carta.
1: Per depressions, per contaminació atmosfèrica, però bueno, però no ens entrem pas al solitari. De fet, s'han fet càlculs que diuen, però jo crec que això ja potser és passar-se una mica, però aquí reprenem aquella minissecció de cunyadeces de l'Albert, de comentaris de cunyats, que vas fer amb els dies de la setmana i tot allò.
2: Ah, és veritat.
1: Que al llarg de la història... S'han fet càlculs que diuen que al llarg de la història de la humanitat, de la nostra espècie, els mosquits han estat responsables de la meitat de les morts de tota l'espècie humana. La meitat de les morts de la nostra espècie, si és que tenim alguna, han estat causats pels mosquits.
2: És la dada fantàstica per
1: tot això. Jo no sé si és una dada real, inventada, aproximada o no, però com a dada cunyada quedes de putíssima.
2: És això, el sobretaula dels sí, àpats. Sí. Ara ja hem passat Nadal,
1: quan
2: porti, no?
1: Quan portis un parell de copes, fas, piques la taula, això ha quedat fantàstic.
2: Sabíeu que... Sí.
1: Per cert.
2: Molt bé, i, però a veure, o sigui... Per què són tan perillosos els mosquits? Perquè, clar, els lleons, no? Els cocodrils, no sé què, no sé quantes... Hòstia, són animals perillosos, però els mosquits, per què ho són, Alberto, exactament?
1: Bé, bàsicament perquè a ningú l'ha matat... Potser sí, però a ningú l'ha matat un mosquit directament amb els seus punys, no? Però, bueno, sinó que
2: alguns.
1: Són... Bueno, hi ha gent... És com quan tu vas preguntar als Jocs de Troia a qui animal podríem guanyar, i jo crec que un mosquit el guanyo. Tot i que el plot twist és que acabarà matant-me a mi.
2: Però en Sergio va dir que ell s'enfrontava als mosquits espullat a l'estiu i que el guanyaven els mosquits. O
1: bueno, a veure, jo he pagat moltes hores de psicòleg per oblidar aquesta imatge. No calia. En qualsevol cas, maten perquè són vectors de transmissió de diferents malalties. Malalties molt tòxiques i molt evolucionades. Abans dèiem que hi ha restes d'evidències en ossos de que algun tiranosaure rex va patir malària. La malària és una malaltia que ha anat evolucionant com a mínim des de fa 130 milions d'anys i ha anat saltant d'espècie en espècie fins a arribar a nosaltres, i per tant són malalties molt sofisticades, no? molt genèticament evolucionades. Llavors, els mosquits transmeten aquest tipus de malalties molt tòxiques, molt evolucionades, que fan molt i molt mal encara avui, no? I són malalties que, de fet, sense els mosquits no existirien, ja que necessiten dels mosquits per transmetre's. I sense aquesta combinació letal, els mosquits serien molestos però inofensius, igual que les formigues o les mosques domèstiques.
0: I aquestes malalties tan letals, quines són?
1: Doncs, en primer lloc, tot una munió d'arbovirus d'origen zoonòtic, és a dir, de malalties provocades per aquests arbovirus que han anat saltant d'espècie en espècie. Per exemple, la malària es creu que va saltar dels goril·les als humans. No em pregunteu en quin context.
2: No ho farem.
1: No em pregunteu en quin context papà goril·la, mamà goril·la i papà mamà... Bueno, ja està. És com aquelles malalties que salten de l'ovella al pastor, no? Qualsevol cas. Tota una sèrie d'arbovirus, com poden ser... Us sonaran com noms de malalties que si sou hipocondríacs deixeu d'escoltar el programa un minut. La febre groga, el dengue... diferents tipus d'encefalitis, el virus del Nil Occidental, el virus del Zika, que són virus d'aquestes famílies dels arbovirus i que periòdicament apareixen notícies alarmistes, no?, com de malalties super, super dolentes. Per altra banda, la malària, no?, que és una malaltia produïda per un paràsit del gènere Plasmodium i que porta saltant, com diem, d'espècie en espècie, com a mínim des de fa 130 milions d'anys, perquè, com dic, s'han trobat evidències de tiranosaurus rex amb malària, que em sembla fantàstic.
2: Quin perill als mosquits, doncs? Vull dir, sembla tantíssims milions de morts, tantíssimes malalties que ens poden transmetre, un perill per l'humanitat.
1: Sí, de fet, em deixava una. Bueno, hi ha les malalties provocades per virus, les malalties per paràsits, que només hi ha la malària, i però després hi ha una que és molt divertida, que és l'elefantiasis, que és una malaltia que es transmet per la, bueno, que afecta el sistema linfàtic i que et produeix grans inflors. De fet, es diu elefantiasis perquè en graus avançats, això és un avenç al que et vas perdre el programa, en estats avançats se t'inflen les mans o no drenes líquid del sistema linfàtic i les teves cames semblen potes d'elefant. I que a vegades també una altra zona on l'elefantiasis afecta molt són els genitals. Tant masculins com femenins. Llavors, si no voleu traumatitzar-vos, no busqueu a Google exemples d'elefantiasis genital.
0: Què no ha de buscar la gent?
1: Pues això que he dit.
0: Ho dic perquè quedi clar.
1: Perquè
0: la gent no ho busqui.
1: És una qüestió de pilotes.
0: No busqueu elefantiasis. D'acord? No ho feu.
1: I com deies, Albert, sí...
2: El tècnic de so està buscant a Google.
0: L'Adrià ens està ficant imatges
1: d'elefantiasis. Això és a les cames, no? Doncs pues imagina't això més amunt.
0: Molt bé, la gent s'ho està imaginant, efectivament.
1: Sí, és com el Nino de Michelin.
0: En un programa de ràdio això està quedant molt bé.
1: Mira que
0: però quedaria menys malament, bueno, si la gent ho està buscant al seu telèfon, a elefantiasis. Doncs
1: pues, feu-ho en finestra d'incògnit. Sí. No voleu que Google us recordi això constantment. Us pot dir anuncis sobre... Bueno, en qualsevol cas, Albert, tu deies que els mosquits eren perillosos, i de fet sí, però no tots. No tots els gèneres i espècies de mosquits són transmissors de malalties, i no totes les malalties... Jo vaig fent veure que no veig la pantalla de l'àudio, d'acord?
2: Fes-ho, sí.
1: I no totes les malalties poden ser transmeses per tots tipus de mosquits. Però en qualsevol cas, sí que hi ha molts mosquits que generen problemes.
0: I si tan important és l'impacte dels mosquits a la nostra salut com a espècie, la següent pregunta és òbvia. Com ens ha afectat el contacte dels mosquits al llarg de la història, Alberto?
1: Doncs ja us podeu imaginar que el contacte amb els mosquits ha influït en molts moments decisius de la història, no? Sempre són aquests incòmodes convidats que estan sempre allà, no? Perquè imagineu qualsevol moment important de la vostra vida, segurament hi hagi mosquits, no? Ara no ens maten, però estan allà molestant, fins i tot quan el Sergio està a l'estiu despullat a casa seva. De fet, sense anar més lluny, no? Rescomptant-me el programa 462 per preparar aquest programa, he vist a iVox, que el nostre estimat anònim, que jo començo a intuir que són persones diferents.
2: Jo crec que són bastantes persones
1: diferents. Jo començo a intuir que són persones diferents, o és molt bipolar. Doncs justament fa una setmana un comentari anònim ens ha deixat un comentari on explica el cas de la vila de Tamarit, no?, que va arribar fins i tot a despoblar-se a causa del paludisme, i menciona, per exemple, les obres que va fer Franco per assecar aiguamolls per acabar amb els mosquits, no? Anirem parlant al programa d'avui precisament d'això, no de Franco, que ja es parla bastant, sinó de veure com diferents regions ben properes a casa nostra, a la conca mediterrània, han patit els efectes del paludisme, és a dir, de la malària, no? La malaltia dels aiguamolls, a través d'un exemple concret que, com podeu intuir pel nom del programa, és el de les llacunes puntines.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Alberto,
1: a veure,
0: què ens has posat ara?
1: No, bueno, això és, evidentment, no, sembla una marxa militar. La marxa militar romana. Sí, la marxa militar romana que fan a la pel·li de Ben-Hur, vale? Que és irreal, però bueno, ja sabeu que hi ha un cert petit fetichisme entre els romans i l'exèrcit i el món militar i tal. Crec recordar, perquè això ho vas preparar ahir de matinada, així que, crec que porta 115 milions de reproduccions aquesta pseudo-fake marxa militar. És material papajas per molta gent amb problemes de sociabilització. Però, com ara parlarem de Roma, parlarem d'algunes batalles, d'alguns exèrcits i parlarem de morts, doncs una marxa militar romana, jo crec que ens ha entonat el cos una mica cap a l'estat mental que avui que tingueu.
0: Doncs vinga, comencem a entrar en matèria. La primera pregunta, Alberto, què són i on podem trobar les llacunes pontines?
1: Vale, doncs les llacunes pontines eren, perquè ara ja no existeixen, petit spoiler, eren una zona de maresmes situades a la regió del Laci, a Itàlia, no? Al centre d'Itàlia, i de fet estaven situades al sud-est de Roma, perquè us situeu, només a unes poques desenes de quilòmetres, no? 15-25 quilòmetres de Roma cap al sud, ja trobaríem l'inici d'aquestes llacunes, d'aquests aiguamolls, d'aquestes maresmes, situades en part a la zona que coneixem com la Campània, no? Aquesta zona al sud-est de Roma.
2: I eren molt extenses, aquestes llacunes?
1: Bé, aquesta zona d'aiguamolls pontins van creixent i decreixent al llarg de la història, segons les pautes climàtiques. Però s'extenien aproximadament per uns 775-800 quilòmetres quadrats al sud de Roma. Hem d'imaginar una franja bastant important, no? Creant precisament tota una franja al voltant del sud-est de Roma, una mena com de coixí al sud de Roma, fet que veurem que tindrà molta importància al llarg de la història de la ciutat, no? Perquè, us feu una idea, anaven dels Apenins centrals fins als Monts Albans, no? Perquè ja, si coneixeu la geografia bàsica europea, doncs estan per allà, no? I tocaven, a l'oest, tocaven pràcticament el mar Tirrè, no? Hi havia una zona de dunes que separava la costa d'aquestes llacunes, ¿vale? Però això, una zona, perquè us situeu, al sud-est de Roma, d'uns 800 quilòmetres quadrats, de plena de aiguamolls, maresmes, zones de pantans, no, pantanoses, pútrides, fètides, que eren una delícia.
0: I aleshores, quin és el problema amb aquestes llacunes pontines?
1: El problema, ningú, cap. En principi, de fet, han hagut de matar, segur que les llacunes pontines han matat més romans que res a la història de la humanitat. Llavors és fantàstic.
2: Un punt per elles.
1: Un punt per elles. Pros i contres, no? Juguem a... bueno, en principi, estem davant d'una zona típica, o una de les zones típiques del litoral mediterrani, on els cursos baixos dels rius, propers a la desembocadura, generen zones d'aiguamolls, ¿vale? Això és típic. A Catalunya també passa, o passava abans de que, ja veurem com al segle XX hi ha tot un procés d'assecament d'aquests aiguamolls per fer-los habitables. I per una banda era una zona prou fèrtil, però per l'altra l'aigua pràcticament queda estancada i genera nombrosos problemes sanitaris, com us podeu imaginar. I aquesta situació genera grans problemes arreu de les costes del Mediterrani Occidental, a casa nostra també, l'exemple que comentava el nostre estimat anònim just fa una setmana als comentaris d'iVox del programa dels Mosquits, no? El que passava a Roma passava també a Tamarit amb el tema de les maresmes. I aquest problema persistirà, no?, des de l'antiguitat fins a ben entrada a l'època contemporània. El problema de les llacunes pontines no fa menys de 100 anys que està solucionat, per us fer una idea.
2: I tenien alguna característica especial aquestes llacunes pontines, les nostres protagonistes d'avui?
1: Bé, les llacunes pontines tenien com una característica especial o pròpia és que part d'aquesta zona de llacunes es trobava per sota del nivell del mar, cosa que encara les feia més insalubres, no? Perquè provocava inundacions constants i periòdiques sota una època de tempestes, no? des del mar entraven i s'inundaven, no?, encara més aquestes zones de llacunes perquè estaven per sota del nivell del mar, ja amplificant els efectes de l'aigua estancada, no? I com us podeu imaginar, en aquest ambient tan genial, els mosquits es reproduïen, que era una delícia.
0: Molt bé, doncs ja el tenim aquí, el problema. Massa mosquits.
1: Bueno, molts. De fet, sempre n'hi ha massa mosquits, no? Un mosquit ja són massa mosquits, pel meu gust. De fet, autors romans ja mencionen sense embuts la presència massiva de mosquits en aquesta zona de maresmes. Recomanaven, per exemple, que quan creuaves els Agripontini, no?, els camps del pont, faries bé de cobrir-te el coll i la cara davant de la gran quantitat d'insectes sucladors de sang que et trobaries a l'estiu. Imagineu-vos que nosaltres, al segle XX, hem viscut la dessecació d'aquests aiguamolls típics de la geografia mediterrània, no?, del litoral mediterrani, i també hem desenvolupat tots els pesticides, no?, tots els EDT, totes aquestes coses que han exterminat aquestes masses de mosquits, no?, i els mosquits, o les grans núvols de mosquits que tenim ara, no tenen res a veure amb els que van patir els nostres besavis. I autors romans comenten això, no? Imaginem-nos que per creuar aquestes llacunes pontines t'havies de cobrir completament el coll, la cara, perquè creuaves núvols de mosquits que et xuclaven la sang. Les pontines eren una zona amb milers d'insectes, una zona pútrida, d'aigua estancada, plena de vegetació lacustre, no?, mig podrint-se. I el que no t'expliquen els romans, perquè nosaltres sabem, però que ells no sabien, és que aquests mosquits, a més, eren portadors de la malària.
2: Vaja. Tenim unes llacunes superextenses, habitades com a lloc preferit per milers i milers i milers de mosquits, però la pregunta és si aquests mosquits molestaven a molta gent, perquè allà hi vivia molta població.
1: Bé, a nivell històric, poquíssima. No? Fins al segle XX, fins a la dessecació de les maresmes, poquíssima gent. Que ja és un contrast molt bonic, no? Tenim una ciutat que nosaltres imaginem multitudinària, com Roma, i 10, 15, 20 quilòmetres al sur tenim un erial, no?, on Frodo i Sam poden passejar tranquil·lament portant l'anell. Potser alguns centenars de persones, potser cap, desenes, però perquè us feu una idea, l'any 1900, en aquests 800 quilòmetres quadrats, crec que no arribaven o estaven just les 1.000 persones. Tocaven gairebé un quilòmetre per persona. I no serà fins entrat al segle XX que la regió s'urbanitzarà d'una manera consistent, ja ho veurem si ens dona temps. I l'any 2000, en aquesta mateixa regió, hi havia més de 500.000 d'habitants. Una regió que va multiplicar per 500 la seva població en 100 anys.
0: I com és per Roma conviure amb aquestes llacunes?
1: Doncs us podeu imaginar, no? Certament difícil. Anirem posant exemples, ¿vale? Però el que la història et dona per treu per una banda, t'ho dona per una altra, no? Ja sabeu que la història és una companya de viatge a vegades cruel, però a vegades pietosa, no? I allò que en un moment determinat pot semblar un obstacle històric, en altres moments és una virtut. Per què diem aquesta tonteria poètica? Doncs perquè, en certa mesura, les llacunes pontines eren un perill per Roma, però també eren una seguretat per Roma. No seré jo qui m'ho posi a un bon saqueig de Roma.
2: A què no li va gustar?
1: A què no li va gustar? Jo durant molts anys, ja no, però durant molts anys, la meva contrasenya era la data del saqueig de Roma per a l'Aric.
2: Bon any,
1: però després ja vaig passar de contrasenyes numèriques, però, saps, allò, com a data bona, i quan volia canviar-la, doncs la caiguda de Constantinople. Bueno, això, no seré jo qui m'ho posi als saquejos de Roma, però si algú vol saquejar Roma, el meu consell d'expert és que ho feu des del nord. També hi ha malària al nord, també hi ha zones, també hi ha mosquits al nord, no us lliurareu, però hi ha menys. En cap moment no us ha de passar pel cap apropar-vos amb el vostre exèrcit a Roma pel sud. No? Això ho podran fer les tropes aliades a la Segona Guerra Mundial, perquè ja s'havien començat a assecar les llacunes pontines, no?, quan el desembarcament aliat es fa per allà, i si m'apures, Belisari, no?, el general de Justinià. Però clar, si us voleu comparar, si podeu comparar el vostre desenvolupament tàctic amb el del gran general de Justinià, doncs feu-vos-ho mirar, però llavors potser sí. Tornant al nord, els grans saquejos de Roma històrics es fan o venen en inici des del nord, no? Es desenvolupen després també pel sud, però el dels gals, el 390 abans de Crist, el dels visigots l'any 410 i el de les tropes de Carles V en el 1527, no? Són tres saquejos que venen del nord i són fructífers.
2: A veure, jo penso que ens ho podem començar a imaginar, però per què és així? Per què aquesta coincidència?
1: Bueno, doncs ben fàcil, perquè si et vols aproximar a Roma amb gran quantitat de temps, una marxa lenta i amb gent no acostumada a la regió, penseu també que la població romana ja està, convivia des de feia tota la seva vida, i els seus ancestres convivien amb la malària, no? Llavors tenien certa resistència, no? Aquesta debilitat que provoca la malària o els efectes més perjudicials de la malaltia eren més lleus a la població romana perquè estava acostumada a conviure-hi. La gent que venia de fora patia, no?, la malària com una bufetada a mà oberta. Llavors, marxa lenta, gran exèrcit, gent no acostumada a la regió, cansada, més et val no creuar les llacunes pontines, no? Perquè en pocs dies la malària es dona als mosquits, i per tant la malària es donaria un festí amb el teu sistema sanguini, amb el teu sistema immunològic, i els teus soldats quedarien debilitats irremissiblement. Això no només passava a les llacunes pontines, hem dit que és un tipus d'ecosistema endèmic de les costes del Mediterrani Occidental. Per exemple, els grecs i els cartaginesos, quan al segle IV, III, abans de Crist, lluiten al voltant, no?, del control de Sicília, també patiran moltíssim els efectes de la malària. Quan les tropes catalanes de Pere el Cerimoniós vagin a Sardenya, també patiran moltíssim, no?, perquè és un mal endèmic, no?, d'aquestes terres baixes al voltant de la costa, aquestes zones de maresmes, d'aiguamolls, de llacunes, que generen aquesta insalubritat, no?, aquest mal aire, no?, que és la malària, i que de manera inexplicable fins al segle XX no se sabia com es transmetia, no se sabia com funcionava, i per tant no hi havia una cura sobre ella. De fet, el nord de Roma tampoc era una zona totalment lliure de malària, i fins i tot aquests atacs exitosos contra Roma van ser molt castigats per la malària. Per exemple, el saqueig gal de l'any 390 abans de Crist va causar tantes morts entre els invasors, diuen els annals, a causa de les malalties, és a dir, la malària, que se'ns explica que els gals van haver de canviar les seves pràctiques funeràries típiques, perquè van morir tants gals allà en l'expedició que en comptes de fer els ritus funeraris que estaven acostumats, van haver de cremar els cadàvers en pires comunitàries, perquè hi havia tants que no podien no, incinerar-los un a un o fer els ritus que consideressin. I, de fet, si recordeu el programa sobre Gala Placídia, no, que també parlàvem del saqueig de Roma de l'any 410 per part d'Alaric i els visigots, el propi Alaric, el propi capdill dels visigots que saqueja Roma, va haver de saquejar i pactar, no?, una compensació econòmica, perquè les seves tropes estaven molt debilitades, i ell mateix va acabar morint, no?, setmanes més tard, a causa de la malària que havia contret durant el saqueig de Roma. Perquè us feu una idea de que ningú està lliure de l'impacte dels mosquits.
0: I ara que parlem dels cartaginesos, si pensem en gent envaint Roma, el nom d'Aníbal ens ve al cap sí o sí. També va patir Aníbal l'efecte dels mosquits?
1: Totalment, no? Fixeu-vos en un detall. La campanya d'Aníbal és un èxit, rere èxit, no?, mentre l'escenari de batalla es situa al nord d'Itàlia. Es situa a França, als Alps, no?, un clima molt concret. Les batalles com Trasimeno, Trèvia, o bé quan s'allunya de Roma cap a l'est, no?, cap a l'est de la península itàlica, com Canes,

0: no, Aníbal necessita els socis, els aliats, perquè si no Roma... Tens un puto exèrcit que acaba de rebentar els romans. I es passa temps donant voltes perquè no vol apropar-se a Roma. Segurament és veritat, evidentment, però també hi ha un factor purament geogràfic, purament sanitari. No? Apropar-se a Roma és lidiar amb els mosquits, és delmar el teu exèrcit en un context com la campanya d'Aníbal, en què no t'ho pots permetre perquè les teves línies de subministre, no?, estan molt esponjades, no tens un constant refresc dels teus soldats, uh-huh. I cada soldat d'habilitat és un soldat menys en una campanya que durarà dècades, no? Per tant, els mosquits, sigui fossin quines fossin les intencions d'Aníbal, sigui fossin quines fossin els motius d'Aníbal perquè el que va fer, el cert és que els mosquits i les llacunes pontines van jugar-hi un paper important o decisiu en la debilitació progressiva del seu exèrcit en el moment clau de la seva campanya. Això li passarà a molta gent que ha intentat assetjar Roma, i li passarà també a molta gent que ha intentat defensar Roma, no? Part també de la debacle o la caiguda de l'Imperi Romà també s'explica per aquesta expansió, no?, d'aquesta malària endèmica al voltant de la regió que debilita el funcionament correcte de la vida quotidiana.
1: I ara que parlàvem d'Aníbal, no?, a mi em ve al cap l'anècdota de quan perd l'ull, no?, Aníbal... Amb
0: sí, això és quan va pel... Això és al nord, no sé si és a Trasima o a Trèvia.
1: Sí, més amunt, però que tenia mala experiència amb els aiguamolls. Vull dir, perquè crec que perd l'ull també per les humitats, clar, el territori en el que estan acampats més temps del compte, etc.
0: És que nosaltres, com a bons espècimens adults al segle XXI, som una generació que hem viscut en la comoditat de la domesticació de la natura. Nosaltres no hem patit, o sigui, el nostre contacte amb la natura és quan vas al Bonària que agafa coses de pollastre i et penses que els pollastres tenen sis potes perquè t'ho posen sis cuixes, no? S'ha perdut fins i tot la gent que viu al camp, no viu al camp com es vivia fa 100 o 200 anys. Llavors els ecosistemes són molt agressius amb l'ésser humà. No? Penseu, per exemple, és impossible entendre la Germània o entendre la configuració del món carolingi sense entendre què és la selva germànica. No? El món està ple de boscos. No hi ha camins. Els rius són zones que separen, perquè no hi ha ponts. Creuar un riu, creuar un bosc, és enfrontar-te a coses que ja no existeixen. Animals salvatges, no? Ara no hi ha ossos o llops que et matin si te'n vas... Ojalà! Si te'n vas d'escapadeta romàntica al Pirineu, no? A fer els Jocs Olímpics d'hivern. Estiuejar la platja és una cosa terriblement moderna, del segle XX. Els turistes arriben als anys 60 a les platges, Franco i el turisme, el desenvolupament... No arriben abans, bàsicament, perquè qui trepitja una platja abans dels anys 60 està mort. Està mort per malària. No? El dessecament de les platges, de les maresmes costaneres, es fa fa 80 anys. No més. No? Llavors, no som conscients de fins a quin punt els ecosistemes fora del món urbanitzat, civilitzat o domesticat són salvatges respecte a l'ésser humà, no? Per això encara ens sorprèn, no?, que els mosquits matin tanta gent, que hagi malalties que encara avui són tan punyeteres, i ho són perquè el nostre domini, la nostra erradicació de la natura és molt recent, no? Nosaltres ens costa molt entendre això, però els romans, els cartaginesos, qui fos, eren terriblement conscients de la fragilitat del món en el que vivien.
1: I, de fet, nosaltres ja t'anàvem a preguntar això. Vull dir, els romans eren... Vull dir, sabien de les llacunes, sabien de la malària, sabien que era un avantatge, un desavantatge, coneixien aquesta malaltia?
0: Sí i no. O sigui, en coneixien els efectes, és evident, perquè es morien de malària, no? Coneixien els efectes, no debades a la pròpia paraula malària significa mal aire, no? Ells sabien que hi havia algo a l'aire que era dolent, no? Aquesta teoria dels humors, de les humitats, el fet de que hi ha paisatges que generen malalties, no? Com l'aigua està estancada, com l'aigua no o l'aire no es renova, l'aire és dolent i, per tant, quan entra al cos genera desequilibris al cos. D'aquí ve el perquè de la malària es diu malària. I, per tant, entenien que els aiguamolls, les maresmes, eren zones especialment perilloses per la salut. Us en recordeu? Els pirates del Mediterrani, els pirates de la costa, perquè estan a la costa, perquè són zones salvatges.

0: atges, fins i tot en època de finals de la República Romana, a les costes són zones de pirates, perquè són les zones que, a les que no es pot, no pot arribar l'Estat, no pot arribar la seguretat. Sabien que Aiguamolls i Maresmes eren zones especialment perilloses per la salut, però no van fer la connexió de relacionar la malària amb els mosquits. Els mosquits són insectes xucladors de sang molestos que piquen, però no atribuïen als mosquits la capacitat, no?, de fer mal que sabem que tenen. Recomanaven, això sí, certes precaucions. Per exemple, construir les viles a la falda dels turons, en zones allunyades dels aiguamolls, no?, evitar les zones planes properes a la costa, o, per exemple, Galè, el metge Galè, recull d'una manera bastant exacta els efectes de les malalties palúdiques, d'aquestes malalties que tenen a veure amb aquestes zones d'aiguamoll.
1: I els romans van fer alguna cosa per lluitar contra les maresmes?
0: Què van fer els romans per nosaltres, no? Doncs, en època republicana van haver-hi alguns intents. Vale? Els romans són gent que fa coses, que diria M. Rajoy. El primer de consideració, primer intent de consideració va ser el de Api Claudi el censor. Imagina't dir-te Api. És com... Hola, em dic Api i aquí tens el meu amic Coliflor. Bé, doncs Api Claudi, el censor, l'any 312 abans de Crist, va projectar una via que portava el seu nom, la via Àpia, vale? Que creués aquestes maresmes pontines, no? La via Àpia, com un intent d'alleugerir el viatge que creuava aquestes maresmes, intentar crear zones segures, no?, on no hi hagués aquesta aigua estancada. I, de fet, hi haurà intents posteriors durant època medieval i moderna de refer la via Àpia, d'intentar sanejar-la, però no reeixiran. Curiosament, una de les coses que tenia projectada Juli César era el drenatge de les llacunes pontines, com una cosa per evitar-te un problema, convertir-les en terreny de cultiu fèrtil on poder assentar, per exemple, veterans. Vale? Pel que sigui, aquest projecte de Juli César no es va dur a terme. 20 i pico punyalades ganivetades van, diguem, aturar aquesta proposició de llei, diríem avui.
2: Me catxis.
0: Però no va haver de negociar els pressupostos. Què vols que et digui? I no només ell, sinó més endavant molta gent ho intentarà, però aquest projecte de Juli César, que no es materialitzaria fins a 2.000 anys després, malauradament va quedar en el calaix de la història durant un bon grapat de segles.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Últims minuts del Portes de Troia d'avui, dedicat a les llacunes puntines i als seus habitants, els mosquits. Sí. I escoltem el Bella Ciao de la famosa sèrie La Casa de Papel.
1: Home, si tens l'edat, si tens l'edat de l'Adri o de l'Albert, no, sí, no, el coneixeràs,
2: no,
1: per això.
2: No.
1: Fixeu-vos que ja no he posat aquesta versió. No la posem en tanca, Casa de Paper. Podríem tenir també noms en clau nosaltres al programa, t'imagines? Però serien com...
0: Què t'ha passat pel cap?
1: Però serien com, jo què sé, de ciutats catalanes.
2: A veure.
1: Matadepera.
2: I què és
1: Manresa? No sé, això ja ho triaria.
0: Manresa té força, Manresa, veus? Podria ser Manresa.
1: Podria ser Manresa. O, jo què sé, Igualada, prepara els guions, no? O coses així. Bueno, deixem-ho, obrim un meló aquí i donem-li voltes a aquesta idea de merda.
0: Algú vol ser Ripoll?
1: No. Jo ara per lo que sea, no.
0: Salutacions a la gent de Ripoll. Res en contra de tots vosaltres, excepte potser d'una persona.
1: O més
0: d'una, però...
1: Mil i pico, com a mínim.
0: Principalment una.
1: Bueno, en qualsevol cas...
2: Sortim d'aquests aiguamolls.
1: No, perquè... A més, ens hem ficat... El segon ens ha ficat aquí, doncs...
2: Però, bueno,
1: en qualsevol cas, com ara parlarem una miqueta de feixisme, hi haurà traces de feixisme al programa, al que hi ha de programa,
0: doncs
1: ho compenso amb el Bella Ciao, saps? Una mica pel karma. Ja sabeu que el karma no existeix, ets gilipolles, ho sento molt. El que et passa no és el karma. És que ets gilipolles. Però, bueno, però si algú creu en el karma, pues ja està.
2: Doncs Albert, tornem.
0: Després dels romans, què?
1: Anem a l'aigua del karma dels aiguamolls.
0: Es va fer alguna cosa amb les llacunes puntines després dels romans?
1: Sí, bé, les llacunes puntines seran un trencament de cap constant durant segles per tothom que viu a aquesta regió, no? Els romans no les van drenar mai i, de fet, durant l'època imperial, les llacunes puntines fins i tot es van anar extenent i van anar guanyant terreny. El temps que la malària es difonia per tota la Campània i feia complicada l'agricultura en territoris propers a Roma. Al llarg de l'edat mitjana i al llarg de l'època moderna, els papes de Roma, que per la porta sumen i que eren els responsables, no?, durant l'edat mitjana i l'època moderna de gestionar el contorn de Roma, van plantejar-se alguna altra vegada, però sense gaire regiment, el drenatge de les llacunes, no? El restablir la Via Àpia, intentar drenar les maresmes, però bueno, bastant complicada és la història del papat a l'edat mitjana i l'època moderna com per dedicar-se a aquests temes. De fet, el viatge a Roma serà sempre un motiu de perill sanitari. A l'època moderna, aquests viatges a Europa, es posarà de moda, no?, aquest viatge cap a Itàlia, a fer aquest viatge turístic incipient de les classes acomodades europees, no?, el fer el tour, el gran tour a Itàlia. Molts viatges europeus parlaven de les febres romanes, no? Roma és un lloc que dins del propi Renaixement, dins del propi contacte de l'època moderna amb la resta d'Europa, queda una mica separat, no només perquè pel tema del Vaticà, sinó també pel tema purament sanitari. Apropar-se a Roma, no?, ser un alemany que passa, un britànic que anava a Roma a fer l'idiota, doncs, a sobre de fer l'idiota com a bon turista, agafaves malària. El romanticisme els encantarà, no?, perquè tenen aquest posat malaltís. Però es parla de les febres romanes i ja des del Renaixement, en endavant, era un tòpic vincular Roma amb malària.
2: El resum és, no aneu a Roma. Ja està, solucionat. Quan començaran, però, els primers intents seriosos per posar solució a aquest gran problema?
1: Bé, doncs, a finals del segle XIX i principis del segle XX comença, una mica a nivell global, a nivell europeu, mediterrani, però també a nivell mundial, perquè també els Estats Units passarà, a plantejar-se la necessitat de drenar les maresmes costaneres d'arreu del món, ja que es detecta que són focus de malalties. Penseu que, com dèiem abans, la identificació de la malària amb els paràsits es va descobrir l'any 1880, no? I la vinculació, el fet que la malària la provocava un paràsit del gènere Plasmodium, 1880. La vinculació de la malària i els mosquits i de la forma de transmissió no es descobreix fins al 1898. Amb dos descobriments van ser mereixedors del Premi Nobel de Medicina. Ah, perquè és la gran malaltia amb la que ha conviscut l'ésser humà, i especialment l'ésser humà occidental, es descobreix per fi com passa, per què passa i com es pot combatre, no? Llavors, a principi del segle XX comencen a plantejar-se els primers intents seriosos de dessecar les llacunes pontines. I a més penseu que era un territori a tocar a Roma necessari per assegurar el creixement modern de la ciutat. Estem en un moment finals del segle XIX, a principis del segle XX, segona revolució industrial, gran creixement de les ciutats, Roma necessita aquesta expansió.
0: I com Roma necessita aquesta expansió, i has dit que el segle XX... Quan comencen aquestes
1: obres? Doncs les obres començaran l'any 1828, sota el comandament de Mussolini, a través del Consorci de la Bonifica Diàtina, una corporació semigovernamental que va dessecar les maresmes. Les va netejar de vegetació i va fer un programa una mica comunista d'establir granges i famílies a la regió, no? Dessecar les pontines i establir d'una manera estandarditzada granges i nuclis familiars, no? I a més l'Estat a cada unitat familiar li entregava una casa, les eines per funcionar i els animals per tal de contribuir al creixement de la regió, no? De fet, el projecte es convertirà en un eix central o un dels eixos centrals de la política feixista, no? La recuperació d'unes terres que pel profit que donarien s'assimilaven fins i tot en la retòrica del moment als guanys colonials, no? Itàlia, pel que sigui, no està tenint un imperialisme modèlic, no està aconseguint obtenir guanyar territoris per la nació, allò que és un dels greus comparatius que reivindica el feixisme. Doncs tenim un imperialisme propi, no? Com els Estats Units, que busquen el pati, no? Busquen la seguretat interior. Doncs hi ha una retòrica de dir, no, és que el nostre primer imperi colonial, o la nostra primera colònia, són les pontines, no? És recuperar. No ens hem d'anar a Àfrica que ens mati la malària, la malària ens pot matar. Reivindiquem aquí la malària quilòmetre zero. Vull dir, sempre tot de proximitat. Llavors, aquest mena de pseudo-guany colonial dins de la pròpia Itàlia, qui no es conforma...
2: És que pobrets. És que sembla haver tenir una colònia a 10 quilòmetres.
1: Jo tinc la Índia, després jo...
2: Algunes llacunes.
1: Ara puc tenir bous a 10 quilòmetres de la meva capital. Bueno, també el triomf de la modernitat, no? Que és un tema molt feixista, el triomf de la modernitat, entès com el triomf del progrés sobre la natura, i sobretot és també una eina de propaganda del règim. Una mica com el projecte de Hitler, s'inicia una miqueta abans, però el projecte de Hitler amb les autobahn, amb les autopistes, no? Aquest desenvolupament ferotge de les autopistes alemanyes als anys 30 com a símbol de modernitat, no? De l'automoció com una forma de domanyar la natura, del progrés, no? De la força de l'home. O a casa nostra tenim el tema de Franco i els pantans, no? Mussolini i les llacunes pontines, Hitler i les autopistes, Franco i els pantans. Aquesta cosa de dir, no, la mega... Oye, megaconstrucciones, no? Megaconstrucciones fachas.
2: SL.
1: No, els pantans SL, podíem fer un discovery max al tema. Però no deixa de tenir sentit, no? És aquest moment de les grans obres col·lectives que modifiquen la geografia ancestral. No? Ja sigui, no? Acabar amb les llacunes pontines, la creació d'aquests pantans, que ja sabem que és una obra ideada a la República, però que Franco s'apropia, però hi ha tota una retòrica sobre això, aquestes megaconstruccions que mostren la força de la nació. De fet, es conserven moltes fotografies de Mussolini, en plan, no sé si en recordeu de... Tu potser, Albert, no.
2: No.
1: Però el Sergio segur. Arias Cañete?
2: Sí, home, Arias sí.
1: Cañete, ministre d'Agricultura del PP, que sempre que hi havia eleccions es posava un tractor, sí, o es menjava un xuletó. O sigui, hi havia tota una sèrie de... Tu sabies que el PP estava en campanya electoral, si Arias Cañete feia coses.
0: Anava a l'Espanya buidada.
1: Anava a l'Espanya buidada, no? I allà, póngame un gin tònic, póngame un xuletón, déjeme subirme al tractor. Totes fotos, no, del ministre fent coses.
0: No me diga usted a mi quantes...
1: Aquest és l'altre. Però una mica Mussolini farà el mateix, no? Perquè hi ha moltes fotografies de Mussolini ja descamisat, no? Amb la camisa negra oberta, trenant les llacunes. Sí. És aquesta retòrica, no? De la col·lectivització, de la idea de la nació feixista. Treballant amb les seves pròpies mans, no? Amb la pala, amb pic i pala, ja dessecant les llacunes, com una mena de Prometeu modern, no? Com l'home que porta el progrés a la humanitat. No hi ha el foc, però sí la deshumidificació.
0: Molt bé, i durant el segle XX, quina serà la història de la regió? Si anem ara a les llacunes pontines, què hi ha?
1: Bé, doncs, als anys 30, un cop avancen les tasques de desecament, no, es comencen a fundar ciutats, diverses ciutats a la regió de la Campània, no? Latina, Sabàudia, Pontínia, Aprilia, no com amb les motos, no? Però són ciutats que es funden als anys, al llarg de la dècada dels anys 30. A mesura que es van dessecant les llacunes pontines, es creen granges, però també es creen ciutats on comencen a fundar-se ciutats, no? Plenament feixistes, com va dir, no? Que es planifiquen i es creen de zero per, com a mostra del funcionament de l'Estat. El següent pas és que als anys 50, gràcies al DDT, s'acabarà d'erradicar la malària de la regió i la població anirà creixent de manera brutal. També és poètic que el desembarcament aliat a Anzi, que és el pas final cap a l'alliberament de Roma, és possible fer-ho a través de les Pontines, precisament perquè Mussolini no s'havia destacat. Llavors, jugada mestra. Està tan confuso que seguia a sí mismo. Era, Mussolini era com un slowpoke, no? De Pokémon, però cap per avall. Si teniu una Game Boy, li doneu la volta i tindrem a Mussolini. En qualsevol cas, el que dèiem abans, si l'any 1900 hi vivien tot just 1.000 persones, l'any 2000 ho feien 500.000 persones.
2: Tens, Alberto, si vols, un minutet per parlar si hi ha algunes llacunes pontines catalanes.
1: Bueno, moltes, no? El nostre usuari anònim parlava de Tamarit, però en general és el que dèiem, tota la costa, no? Tots els cursos baixos dels rius al Mediterrani, molts d'ells aniran a aquestes zones d'aiguamolls, Catalunya n'estava plena, i de fet és un procés paral·lel on fins i, per exemple, la Mancomunitat de Catalunya també va generar, no, en aquest intent de ser una estructura de país, diríem avui, no? La primera Mancomunitat de Catalunya als anys 20 també genera escoles, xarxes de museus, cables telefònics, radiofònics, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I un dels projectes que també portarà la Mancomunitat és el dessecament dels aiguamolls catalans. No, precisament en aquesta idea, no, utilitarista dels anys 20, no, estan fent el que està fent, s'emmirallen una mica, o no perquè cronològicament és anterior, però veuen en la mateixa línia del que està fent Mussolini a Itàlia. Aquest dessecament dels pantans, no, la sanitat de la regió, del territori, i per tant és un procés molt paral·lel que passa també a les maresmes dels Estats Units, a moltes zones costaneres del Mediterrani Occidental. I, per tant, no, aquest exemple concret de les llacunes pontines, que té la gràcia de que està documentat des d'època romana, no, i durant 2.000 anys d'història hem pogut resseguir què passa amb elles, però no deixen de ser un exemple d'aquesta convivència, no, entre humans i mosquits que ja vam començar a veure just fa un any.
0: Doncs fins aquí el programa de les llacunes pontines. Jo no sé vosaltres, però no m'he pogut treure la imatge d'un tiranosaurus rex intentant desfer-se d'un mosquit en tot el programa, però moltes gràcies igualment, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Alberto Reche, moltes gràcies.
1: Gràcies. Aplaudiu-nos vosaltres perquè el tiranosaure no pot.
0: Adrià Tira del control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer.
3: Estamos conscientes que gente quiere más.
4: Espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona.
3: Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión.
5: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous.
6: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona.
7: Oriol juga amb aquesta confusió.
8: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids.
9: Aquestes són les veus del dia. Bon vespre, us parla Martí Villegas. Encara amb ressaca emocional després de la victòria ahir de la penya a la Supercopa Endesa, avui el conjunt verd i negre ha estat rebut oficialment a l'Ajuntament de Badalona per part de l'alcalde Xavier García Albiol. Escoltem les paroles de l'MVP del torneig, Nicola Provítola.
2: La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer. Me cuesta muchísimo procesarlo. Creo que todo el mundo sintió lo que realmente es la penya para la ciudad, para Badalona y para el básquet español.
9: Per la seva banda, el capità Ante Tomic ha reconegut que l'equip vol més.
3: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar y para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera.
9: I l'estrella de l'equip, Ricky Rubio, ha recordat velles èpoques en què la penya tornava a enganxar l'afició.
4: Jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liup al Rudi i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no?
9: I l'alcalde Xavier García Albiol ha reconegut que la penya ahir va fer sentir orgullós a Badalona.
3: Que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
9: Més coses. L'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui dilluns, l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per tal de conèixer l'estat de l'actuació. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manuel Reventós, enginyer i director de l'obra.
5: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous, que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim ja a plataforma. La plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
9: Guanyem Badalona i Badalona en Comú porten a antifrau la participació de Núñez Feijóo a la Festa de les Miques d'aquest diumenge, acusant l'alcalde de fer servir recursos municipals per fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. Per això Badalona en Comú vol aclarir qui ha autoritzat aquestes comunicacions i quins canals i recursos municipals s'han utilitzat. Per la seva banda, Guanyem ja ha demanat l'expedient relatiu a la festa per conèixer els informes tècnics, les despeses de seguretat i neteja i la gestió de la publicitat. Escoltem Aida Llaurador i Dolors Sabater.
6: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijóo i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament.
7: Albiol juga amb aquesta confusió fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular, i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals, dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets, i això és un escàndol.
9: Des d'Esquerra afirmen que respecten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però en aquest cas no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú d'anar antifrau sense indicis sòlids. Escoltem Àlex Montornès.
8: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses, per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin, i en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
9: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
0: Temperatura a Badalona.
10: 23 graus.
11: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
12: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Galetes al balcó de la Casa de la Vila, on d'aquí mitja hora rebrà els campions de la Supercopa ACB 2026. El Joventut Badalona, per fi, ha aconseguit un títol. Ho farà 18 anys, ho ha fet 18 anys després d'aconseguir l'últim. L'any 2008 guanyava la Copa del Rei a Vitòria, guanyava la Copa Olep i guanyava la Lliga Catalana també. 18 anys després tornen a pujar al balcó de l'Ajuntament per ser rebuts per aquesta casa consistorial. Nosaltres, com ho hem anat explicant durant tot aquest cap de setmana, també ho explicarem avui en directe. Estarem a la plaça de la Vila, estarem a la casa consistorial, a la Saló de Plens, on es farà aquest acte institucional, però abans hem d'esperar els jugadors, que està previst que arribin d'aquí 15 minuts. Mentrestant, jo no estic sola, aquí en aquest plató estic molt ben acompanyada. Ferran Vinaixa, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Hem viscut un cap de setmana d'aquells guapos que diríem, eh?
1: Històrics, eh? Històric. Però sí que podem dir històric.
0: Històric, històric. Bé, amb aquesta semifinal i aquesta final de la Supercopa viscuda al Palau Olímpic, avui, igual que hem tingut el cap de setmana analistes al nostre costat per explicar què és el que passava amb el Joventut, avui a plató també volem tenir l'Àlex Gozalvo, el director del Més Bàsquet, el programa d'aquesta casa. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com has viscut aquesta Supercopa?
2: Doncs realment amb molta emoció, perquè va ser espectacular el que es va viure al Palau Olímpic, pel que va passar a la pista, el nivell de joc de la sisa Joventut, i pel que va passar a les graderies, aquesta autèntica bogeria de l'afició verd i negra, doncs, que va estar donant suport constantment a l'equip. És un fet, aquesta combinació dels dos factors, realment apassionant, i la gent que som malalts de bàsquet ens ho van passar molt bé.
0: Repassarem, ara en aquesta prèvia, repassarem què és el que ha passat durant tot el cap de setmana, escoltarem els protagonistes, però dèiem que fa 18 anys que no aixecàvem un títol. No sé si podem veure, companys, aquestes imatges de l'any 2008 al balcó de l'Ajuntament, en què acabaven de guanyar aquella Copa Olep a Torí. Ho feien a l'abril del 2008 contra la que es va dir Girona, i tu, Àlex, el recordes.
2: Sí, i tant. Va ser una de les finals mítiques, dos equips catalans lluitant per un títol europeu, amb aquella actuació mítica de Rudi Fernández lesionat, guanyant l'MVP, però acabant això doncs, pràcticament sense poder caminar, amb Ricky Rubio, que ja estava jugant aleshores a l'equip, és l'únic que es manté a l'equip, i oferint un bàsquet que realment ha recordat per molts aficionats, més enllà del títol, del que va significar aquell èxit europeu, la manera que tenia de jugar aquell equip engrescava molt als aficionats, i crec que va ser clau per veure moltes de les coses que han anat venint després.
0: Molt bé, doncs nosaltres expliquem què és el que passarà avui, perquè dèiem que d'aquí 15 minuts està previst que arribi l'autocar amb els jugadors de la penya. Nosaltres allà, amb la cantonada Martí Pujol, la plaça Pompeu Fabra, crec que tenim preparat el Xavi Ballesteros, que hem de reconèixer tota la feinada que ha fet, igual que la resta de companys, tot aquest cap de setmana, que no es perdrà ni un detall i que seguirà els jugadors i anirà al costat d'ells mentre baixen de l'autocar. Xavi Ballesteros, on ets? Explica'ns i què, com està l'ambient.
3: Bona tarda a tothom, Àlex, Ferran, Montse i tots els espectadors de Televisió. Estem a la cantonada de la carretera amb Martí Pujol. D'aquí vindran, des de la penya, a tres quarts està previst la sortida amb autocar, els jugadors de la penya vindran fins aquí. En aquí s'aturarà l'autocar i els jugadors sortiran i aniran a peu fins a l'Ajuntament, on l'estan esperant ja, hi ha arribada de gent. Evidentment, la gent té moltes ganes de penya, ha anat d'arribar molta gent que plegava, i fixa-t'hi, Montse, que fins i tot la gent està tan il·lusionada que no només hi ha aficionats i aficionades de la penya, també tenim aquí, home, això sí, i Guga, que, escolta'm, ben decorada, perquè s'ho va l'ocasió, 18 anys esperant per poder posar la bufanda també en els segons. Per tant, nosaltres ens esperarem aquí perquè la gent que ha anat passant, molts venen de les escoles, i deixa'm dir una cosa, que el Joventut han donat permís als equips de bàsquet base per no entrenar en aquesta hora per poder venir aquí. Per tant, això també ajudarà a que, com a mínim, puguin venir fins aquí. Moltes ganes d'esperar els jugadors i aquí, evidentment, molta guàrdia urbana perquè tot funcioni a normalitat. No hi ha un cordó de seguretat i, per tant, aniran xino-xano des d'aquí, des de Martí Pujol, fins a l'Ajuntament.
0: Si no, Xano, aniran fins a l'Ajuntament perquè Rio Francesc Layret no poden circular.
4: Recordem-ho
0: també. Bé, esperant els jugadors, el Xavi Ballesteros, que no s'han perd una, fins i tot els gossos que van vestits. Ferran, recordem una mica com ha anat aquest cap de setmana, com l'hem viscut i com has vist tu a la penya, també després de tants anys, no?, de fer aquest seguiment, com has vist tu el joventut?
4: Crec que hi havia una expectativa molt gran després d'aquest estiu, no?, amb l'arribada ja tenint a Ricky, però sabent la seva renovació, la seva continuïtat, l'arribada de Nicola Provítola, deia, ostres, espera un moment, les sensacions eren molt bones, els fitxatges pintaven bé, però crec que calia, després de la pretemporada dubitativa amb la Lliga Catalana, sí que es va guanyar el Girona, no? Dius, no és que tots fossin derrotes, però jo crec que faltava un punt de partida i ho vam viure aquest cap de setmana. Ja des del dia del Baskonia, a la semifinal, ja les sensacions van començar a arribar. I jo crec que ha anat una mica de menys a més i és el que ens ha portat a la final i a viure com aquest moment apoteòsic i aquesta sensació, sobretot, que crec que és el més important, a banda d'un títol que sembla una mentida, però 18 anys, no? Sí que és molt important un títol, però jo crec més el que construeix aquest títol, on ens porta el punt de partida que ens porta per somiar, perquè l'afició torni a creure que aquest equip ara sí pot fer grans coses en una temporada.
0: Parlàvem de la culminació del que podia ser la feina dels últims anys i també de la importància de l'afició. Durant aquest cap de setmana hem pogut parlar amb molts dels aficionats de la penya que seguien aquests partits, que vivien amb il·lusió el viure una supercopa, viure un esdeveniment d'aquestes característiques a casa. I l'Albert Guerra ha pogut parlar amb els aficionats durant tot aquest cap de setmana. Ara, avui, en aquesta celebració, en aquest reconeixement, Albert Guerra, jo també et vull demanar a veure quin és l'ambient ara mateix a la plaça de la Vila i sí, què diuen els aficionats.
5: Doncs l'ambient és ambientàs ara mateix aquí a la plaça de la Vila, perquè tot i que falten uns minuts encara perquè arribin els jugadors amb aquesta comitiva que dèieu, l'afició ha respost a la crida del club a xarxes, també del propi alcalde, que a més d'aquest missatge ja comença a tenir a verd i negre tota la plaça de la Vila, amb banderes també, molts clàssics al nostre bàsquet, institucions també que no s'han volgut perdre doncs aquesta arribada. Jo crec que també hi ha una cosa, que és que com que tothom sap que la plaça de la Vila en aquest tipus d'esdeveniments s'omple molt de pressa, doncs no han volgut perdre's, o millor dit, han volgut venir de pressa per agafar lloc, perquè saben que si no això es converteix en una autèntica olla a pressió i per tant doncs no s'ha volgut perdre ningú aquesta rua aquí a la plaça de la Vila. I el DJ també, Pepe Reis, avui preparat per punxar la millor música, i en aquest cas també hi ha una sensació generalitzada que les coses aniran un pèl tard, també perquè jo crec que doncs des de la Junta estan apurant al màxim per fer temps per omplir tot el que puguin aquesta plaça de la Vila, també inclòs fins al principi del carrer de Mar, i per tant, al cap i a la fi, que tingui el màxim de caliu verd i negre.
0: Quina sorpresa que anem tard, eh? No seria jo la que esperi que vagi tot puntual, no anava dient aquesta ciutat, però en general. Bé, amb això ja hi comptàvem, l'Albert que ja està preparat a la plaça. Parlàvem de la importància de l'afició, però sí que és veritat que jo voldria començar, almenys si fem una mica de recull de com ha anat aquesta final, de parlar de l'MVP i d'aquesta alegria, il·lusió, com ho podríem dir, de recuperar aquestes ganes de títols i aquestes ganes de somiar que té la penya amb l'arribada de Nicola Provítola, Àlex.
2: Sí, evidentment, quan tu barreges el mateix equip a dos jugadors de la categoria de Ricky Rubio i Nicola Provítola, poden passar coses extraordinàries. El que segurament no ens havíem imaginat la majoria és que passessin tan aviat aquestes alçades de la temporada, que la sintonia entre els dos jugadors, que és veritat que havien coincidit uns mesos a Can Barça, pogués ser absolutament tan determinant. Són jugadors que van marcar la diferència des del minut 1 d'aquesta Supercopa, que van demostrar una ambició pel títol grandíssima i que després a la pista, doncs, quan ells tenen la pilota, passen coses absolutament imprevisibles per a la defensa rival. Això et dona un salt de qualitat molt gran a l'hora de competir contra defenses tan sòlides, tan físiques, com per exemple la del Barça. És una sort tenir-los a ells dos generant, per moments un, per moments l'altre, per moments tots junts a la pista, i crec que això marca diferències. Es va veure amb una Provítola absolutament en un estat de gràcia, doncs que semblava que pràcticament tot el que sortia de les seves mans acabaria amb un llançament de 3. Quan està en aquest estat de confiança, és un jugador imparable.
0: I explicàvem que venia del Barça i que el Barça no el va renovar amb aquest estiu que hem passat. Sent pressió un jugador d'aquestes característiques quan està jugant precisament un títol contra l'equip amb el que ha viscut, no?, amb aquests últims mesos i amb el que ha conviscut els últims anys?
2: Sí, aquesta sobreexcitació, les ganes de fer-ho especialment bé doncs contra l'equip que no t'ha volgut renovar. Ell és un jugador al que li agrada la pressió, és un jugador de partits de finals, de moments delicats, on d'altres jugadors segurament els hi crema una mica més la pilota i del que se sent còmode decidint què és el que passa sobre la pista. Té pressió, però evidentment la suporta molt bé. La seva manera d'entendre el joc, no diríem que és una diversió, com els nens petits, que no miren el marcador, però dona aquesta sensació, i aleshores això ho encomanen molt bé, també com Riqui, a la resta de companys, que segurament estaven una mica més tensionats. Tu quan veus que el teu líder està amb aquesta confiança, doncs això et permet jugar de manera molt més eficaç.
0: Doncs amb Nicola Provítola, que nosaltres parlàvem a l'acabar el partit i que, ostres, és que realment estava emocionat i realment estava il·lusionat amb aquest primer títol guanyat amb la penya.
6: Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que, nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada. Y bueno, yo disfruto de cada compañero que tengo y del entrenador que tenemos. Elegí venir acá porque creía mucho en cada jugador que tenemos, creía mucho en lo que la Peña está haciendo año a año y bueno, como te vuelvo a decir, fue una fiesta el fin de semana.
0: Doncs Nicola Provítola, que l'escoltàvem emocionat quan ens explicava això. Ferran, parlàvem de recuperar aquesta il·lusió i de veure els triples que ficava Nicola Provítola. Els comentàvem quan estàvem allà veient el partit i pensàvem, mantindrà aquesta intensitat, mantindrà aquest encert? I el mantenia.
4: Jo crec que és el Nico, de més, ha tingut molt bons anys al Barça, no? L'hem vist al Barça, no és que no hagi fet bons anys al Barça, però a mi em dona aquella sensació que torna a ser aquell Nico també una mica que tant va brillar i tant el va portar després a Madrid i Barça, no? Aquí a Badalona, no? Hi ha alguna cosa, segurament el seu rol, que canvia una mica, no? El seu protagonisme, que aquí encara és més gran, potser, que el que ha tingut en algunes temporades fora d'aquí, i això crea aquesta màgia que es junta, com deia l'Àlex, amb aquest tàndem, no? Perquè sí que van coincidir al Barça en pocs mesos, però no es va viure aquesta màgia que ara ja no és tant perquè estiguin en un mateix equip, sinó en el moment que estan en aquest equip, no? Com han arribat emocionalment a aquest moment, i jo crec que això fa que visquéssim una nit tan màgica com la d'ahir a l'Olímpic.
0: A més, no només ell era el que estava emocionant, sinó que parlàvem amb la resta, tant amb l'entrenador, amb Dani Miret, com amb la resta de jugadors, de com, no?, com Nico ha arribat a Badalona i com s'ha conjuntat ja amb l'equip. I això és el que deien d'ell. Bé, podem escoltar, pensava que podríem escoltar-ho. Tenim preparats el que alguns dels jugadors, el que Àlex Reyes, el que Ante Tomic, el que Simon Birgander deien d'ell. Àlex, deien, és que clar, o sigui, la unió, la veterania, no? O sigui, parlàvem molt de la veterania, de què significa aquesta arribada al vestidor.
2: Sí, ell hagués pogut escollir jugar qualsevol altre equip i cobrar més diners dels que cobrarà aquí a Badalona, però va buscar la felicitat, va buscar un projecte que el seduís, que impliqués aquest component emocional de tornar a un lloc on havia estat molt feliç, i per tant el seu retorn té aquest component extra que ell volia realment ser aquí, i durant tot el cap de setmana ho ha anat repetint en totes les entrevistes que li heu anat fent aquí a la casa, que ell està al lloc on volia ser, i crec que això és determinant. Després, sobre la pista, doncs sembla que no ha passat el temps. No et dona la sensació de que és un jugador que ha aterrat aquest estiu, perquè coneix molt bé, evidentment, la Lliga, coneix els seus companys, i aquesta sensació que tu tenies, per exemple, amb els jugadors del Barça, d'estar competint en un escenari que no coneixien, ell, en canvi, la domina perfectament. Dominava el Palau Olímpic, dominava els seus companys i dominava també el rival. És que va fer pràcticament el que va voler.
0: Ara sí, escoltem el que deien la resta de companys de Nicola Provítola.
7: Bueno, crec que ens complementem molt bé, és un gran anotador i jo el puc buscar en situacions on treu avantatge, però a vegades no necessita ni treure avantatge, no? A vegades se la busca sola.
8: Pero hoy parecía Steph Curry, con un triple sin girar, triple de una pierna, es increíble qué bueno es, y es un lujo jugar con él y con Ricky. ¡Un testiño!
9: Bueno, pues por supuesto hay un monstruo por ahí llamado Nicolás que ha tenido una copa impresionante. Oye, eso también hemos sabido aprovecharlo, encontrándole, por supuesto él encontrando el acierto.
0: Un monstre anomenat Nicolás, i coses interessants deia Antetòmics, també sentíem que deia que podíem fer. Nosaltres pendents d'aquesta plaça de la Vila i de Pompeu Fabra que arribi a l'autocar del Joventut. La plaça de la Vila cada vegada més plena. Ferran Vinaixa, nosaltres hem viscut pregons, el pregó de Ricky Rubio precisament aquest mes de maig, i hem viscut situacions amb la plaça de la Vila plena, però jo crec que avui, no sé si jo dir-te que superarem les expectatives, eh?
4: Sí, eh? A mi m'ho sembla, és d'aquells dies especials, i és que clar, un títol de la penya, recorda l'última vegada que era davant del Palau Olímpic també, aquella massa de gent, aquella imatge icònica també, de quan es va guanyar, per exemple, bueno, l'última vegada no, de quan es va guanyar la Copa d'Europa, per exemple, que és d'aquelles imatges icòniques que tenim, jo crec que avui, no sé si serà tan gran com aquella, però sí que hi havia tantes ganes de títol, tantes ganes de sortir al carrer. Ho vam veure amb un Olímpic amb 12.046 persones, no?, ahir en la final. Jo crec que és un d'aquells dies especials, Montse, on ser badaloní és un orgull, on sortir a la plaça de Vila engalanat de verd i negre fa tanta il·lusió, i on ho fas amb totes les generacions, no? O sigui, els pares volen portar els seus fills perquè visquin aquest primer títol, per molts d'ells que no n'han viscut cap, no? Evidentment els que tenen menys de 18 anys no l'han viscut mai, i tots aquells pares i mares que sí que el van viure, però els hi va quedar molt enrere, deien, bueno, ara ja estem acostumats a que som un equip que no guanya, doncs avui és un dia tan especial que crec que és el dia de llançar-se al carrer.
0: A veure com anirà tot plegat. Nosaltres volem tornar amb el Xavi Ballesteros. No sé si el Xavi Ballesteros m'escolta, companys, em podeu confirmar que m'escolta? Doncs vinga, Xavi Ballesteros, veiem unes imatges fa molt poc de la celebració de la Copa Olep al balcó de l'Ajuntament, on tu posaves el micròfon dins del balcó per escoltar a Rudi Fernández. Crec que les coses han millorat i avui hi haurà megafonia, però no sé si hauràs de fer el mateix.
3: Home, que segur que hi haurà expectació, perquè estan arribant molta gent ara mateix aquí en aquesta cruïlla amb Martí Pujol. Gent arribada de tot arreu, de Barcelona, de Benicarló. Realment la gent de la penya és de tot arreu. Per exemple, tenim algun dels aficionats que tu no sé si havies vist algun títol de la penya.
10: No, nosaltres, a la meva generació, crec que no havíem vist guanyar la penya, i va ser una cosa increïble. A part, la ciutat ho vam viure, tots els aficionats. No volíem marxar, semblava, del pavelló, una victòria impressionant contra el Barça. Per mi és increïble tenir 25 anys i amb 18 no ho havia vist guanyar, era molt petit l'últim cop que vam guanyar, així que avui ho celebrarem també a l'Ajuntament i on calgui.
3: El que és increïble és ser la Provítola en 36 i Ricky i fer el que fan, eh?
10: És un duet màgic, crec que ens faran gaudir molt aquesta temporada, feia molt de temps, no, que potser no podíem gaudir així de la penya, ja l'any passat vam tenir un tastet i crec que aquest any és el bo, aquest any anem a per tot, a per la Copa, a per la Lliga, a pel que calgui.
3: Com et dius?
10: Albert.
3: Albert, a disfrutar, a gaudir.
10: Moltes gràcies.
3: Doncs aficionats grans i aficionats més joves, perquè tenim aquí, com et dius?
11: Aleix.
3: Aleix, escolta'm una cosa, per què has vingut avui aquí, aviam?
11: Doncs venia a veure els jugadors de la penya i perquè m'agrada la penya.
3: Escolta'm una cosa, hi ha jugadors molt bons a la penya, molt bons, però a tu quins jugadors t'agraden més ara mateix de la penya?
11: O la Provítola o el Ricky.
3: O la Provítola o el Ricky. Escolta'm, i el teu pare aquí que dissimula, perquè és molt de la penya també, a mi qui li agrada?
11: No sé.
3: Però també els més o menys els mateixos, no?
11: Sí.
3: Escolta'm una cosa, quina il·lusió també que el teu fill et segueixi, no?
12: Sí, sí, sí, al final és complicat també perquè som de Barcelona i al final al costat tens un gegant com el Barça, però bueno, s'intenta que també jugui a bàsquet a la penya i bueno, content que continuï com el pare.
3: Doncs a seguir a viure la festa, Aleix, molta sort.
11: Gràcies.
3: I felicitats per la victòria d'ahir.
11: Sí.
3: Doncs l'Aleix del seu pare, fixa't que va baixar molta gent que ens fa a l'hoquei, veiem aquí, que va baixar molta gent, també el Rubén, que està per aquí, Rubén, mira cap aquí, perquè, escolta'm, és un professor que avui ens han dit que a l'escola has posat el cartell de la Supercopa, això és cert?
13: Sí, correcte, ahir el vaig agafar, veient a la gent que l'agafava, dic, aquest per l'escola. I avui, com sóc el referent de la penya a l'escola, l'he portat i l'he enganxat allà a dalt de l'escola i els nens anaven passant i m'anaven felicitant i jo a ells.
3: Escolta'm, amb una escola de Badalona que estàs podríem dir, adoctrinant o no? A quines costes?
13: Mira, jo sempre dic que va, això és una cosa cultural de ciutat. Llavors no és adoctrinar, és una cosa cultural. Si fos això del futbol, el Barça, el Madrid, d'això quan em pregunta no dic res. Però la penya és una cosa cultural de Badalona i s'ha de fer valer i s'ha d'ensenyar als nens i nanos i que aprenguin d'això.
3: Escolta'm, a quines coses estàs? Perquè quan tingui fills, escolta'm, els porto directament allà, eh?
13: A la Jungfrau, aquí al costat.
3: Estem
13: aquí
3: al costat. Rubén, com diu la festa?
13: Molt bé, vinga.
3: Les paraules d'un professor de la Jungfrau, aquestes coses que passen, eh? De la penya i transmetent penya. Queden molts pocs moments perquè arribi l'autocar i, evidentment, serem presents per explicar-ho.
0: A veure, Xavi, que els teus fills van a la Jungfrau, no ens enganyis, no ens enganyis, que ja t'ho coneixes, ja t'ho coneixes. Bé, veiem molts aficionats de la penya. Parlàvem de Nicola Provítola. Ahir també en parlàvem, que deia, ostres, es vendran moltes samarretes de Nicola Provítola aquest any, que sempre hi ha el debat aquest de si ens agrada la samarreta d'aquest any o no, perquè l'any passat vam viure una bogeria amb Ricky Rubio i amb la samarreta de Ricky. Aquí uns servidors, crec que tots tres, sí. Disposem de la samarreta de Ricky. Parlem de Ricky Rubio perquè, Àlex, dèiem l'arribada de l'APRO amb el partit que ha fet, amb la Supercopa que ha fet, doncs no, ha mirallat a tothom, però és que aquesta conjunció de Ricky Rubio i Nicola Provítola, Ricky està content, Ricky està il·lusionat, va costar que sabéssim si seguia un any més o no, però continua content i emocionat d'estar a la penya.
2: Sí, evidentment és el pal de paller d'aquest projecte. El seu retorn va disparar l'optimisme dels aficionats i aquesta continuïtat doncs assegura que puguis competir a bon nivell, perquè més enllà de que ell vulgui seguir a la penya, de que li faci il·lusió, de que vulgui allargar aquest llegat, ell vol competir i ho demostra des del primer minut de la final, on pràcticament monopolitza totes les accions bones de la sisa joventut sobre la pista, anota, reparteix assistències, marca un nivell defensiu al qual la resta de companys s'han d'anar sumant a mesura que va avançant el partit. Posa el llistó de quin nivell ha de competir la penya durant una competició de la intensitat d'una Supercopa Endesa, i això és molt important perquè és un missatge per a la resta de companys que ràpidament s'acaben sumant després de gestos absolutament preciosos com el d'anar a buscar els tres xavals que han estat entrenant amb el primer equip aquests dies per agrair-los tot el que han fet. Aquestes coses, aquesta altra dimensió de Ricky Rubio, doncs és el que fa que sigui un esportista i una icona absolutament diferencial.
0: Sí, aquestes imatges les comentàvem abans al Badalona 360, no? que diu molt, no? De la persona. Diu molt també d'aquesta emoció de quan el veiem assegut, no? Allà ja gairebé amb el bajón, diríem, de després de tot el partit. Bé, vam aconseguir parlar amb ell i això és el que ens deia Ricky Rubio.
5: Estem amb Ricky Rubio. Fa uns mesos hem parlat amb ell, amb aquell acte a la Plana, te'n recordes, de la Fundació Ricky Rubio, i vam dir, tornem a veure Ricky Rubio jugar? Doncs no només jugar, sinó també guanyar títols. Ricky, com et sents després de tornar a guanyar títol amb la penya 18 anys després?
7: Eufòric, és algo increïble. Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre.
0: Jo vaig veure alguns moments no, d'aquells que fan emoció. Un és l'abraçada entre Nicola Provítola i Ricky Rubio quan acaba el partit. Un altre és també en l'altra de les entrevistes que va fer recordant a la seva mare, no, que també és un dels records que té sempre. Doncs, ostres, no sé, que diu molt també de Ricky persona, no, d'allò que hem parlat també durant tot aquest temps. Els jugadors del Joventut han sortit ja del pavelló amb l'autocar. Falten 7 minuts per les 7 de la tarda. Una mica de retard, ja ho dèiem, havia estat previst que arribessin a 3:15 a Martí Pujol, sembla que ja han sortit, no trigaran ja en arribar al centre de Badalona, però nosaltres anem a veure com està la plaça de la Vila, perquè l'Albert Guerra continua allà. Albert, jo crec que la plaça cada vegada més plena, no?
14: Como todos, ¿no?
0: No tenim Albert Guerra, vale. D'acord, és el que té aquest programa en directe després de tantes hores de directe. Pendents estem de veure la plaça de la Vila i de poder escoltar l'Albert com ens explica quin és l'ambient ara actualment. Parlem de l'afició, doncs, parlem de la celebració de Supercopa a Badalona. Nosaltres vam viure el Ferran Vinaixa la Copa del Rei de l'any 2023, vam viure la Final Four de la Champions League aquest mes de maig. Quina diferència.
4: Home.
0: Quina diferència. No senti la penya. Xavi Ballesteros s'ha passat tot el cap de setmana dient-me és que si haguéssim jugat la Final Four l'haguéssim guanyat. No sé.
4: Sí, perquè el factor olímpic, no? D'aquest factor, ho deia algun aficionat, no? O sigui, quan sortia del pavelló, bueno, dins del pavelló fins i tot, el moment que està ple l'olímpic i aquesta... És que és molt gran l'olímpic. O sigui, hi ha 12.000 persones i caben més, però quan ja hi ha una certa... Jo diria que a partir de 10.000, quan hi ha 20 partits d'aquest tipus, ho notem, no? Ho notem quan hem guanyat també moltes nits europees, no? Que la penya va arribar també lluny en competició en Eurocup, per exemple, no? I va ser un any que semblava que també podíem arribar a una final europea, no va acabar sent, i sobretot quan anàvem en canvi a la Champions League, no? Aquesta Final Four, suposo que al final la pressió també va fer, evidentment no era fàcil, però sí que es notava en molts partits quan jugaves a casa la gran diferència, és olímpic. És olímpic, és el que transmet, i és el que senten aquests jugadors quan estan en un pavelló d'aquest tipus, no? Aquesta química que es dona i que passa a la pista, no? De la graderia a la pista, i en aquest cas, quan van celebrar de la pista a la graderia, no? Que jo crec que és la millor comunió que es pot fer, que molts cops, a vegades, amb Xavi Ballesteros a les retransmissions de Radio Ciutat sempre diu és que s'ha de donar la volta, segons quins partits, que hi ha moltes emocions i tal, els jugadors els haurien d'obligar, diu, no?, a donar la volta i a saludar a tothom, no? I aquest cop va passar, no? Altres cops ha passat, però aquest era obligat. I el fet de que fos com fos, potser perquè Isaac Nogués anava a veure els amics, pel que fos, però al final quan veus a Dani Miret al mig de la graderia, aixecant la copa, la gent cridant, Ricky, Ricky, Abusson, amb Ricky. O cantant a Nicola Provitola, amb Ricky també, allà, tots cantant tots junts, i tot l'equip amb l'afició fent els càntics de l'afició que tant agraden a l'Olímpic, no? Jo crec que això és el que va fer una nit diferent i que segurament, si haguéssim arribat a aquella final a 4, hagués empujat segurament a l'equip a aconseguir un títol, no? Com podria haver sigut aquell.
0: Sí, sí, a més que el pavelló ple amb 12.046 persones com era en el cas d'ahir, no és tan habitual que ho puguem veure. Ara la idea és que això passi més sovint. Estàvem intentant parlar amb l'Albert Guerra. Albert, crec que ara sí podem connectar amb tu perquè ens expliquis quin és l'ambient a la plaça. Segueix omplint-se?
5: Sí, sí, ara ja podem. És que això continua omplint-se de gom a gom, Montse, llavors passa que de vegades aquest tipus d'inconvenients al directe. Estem amb dues generacions, perquè sempre diem que la penya són generacions, i va de generacions a generacions, i ara tenim doncs, el Francis i la Dúnia, dues pare i filla en aquest cas, que han viscut diferents títols a la penya des de l'any 94 fins a la Supercopa d'ahir. Companys, com vam veure la victòria d'ahir? On éreu? Dúnia, tu n'estàs emocionada o què?
15: Sí, molt especial viure el primer títol de la penya a casa. Va ser molt xulo.
5: En el cas del Francis, Francis, tu ja havies viscut altres copes, com la 94 també. Et va emocionar igual la d'ahir o com recordes tu les altres?
16: No, les altres, a veure, era més jove i estava molt bé. Era la primera vegada van veure al costat del pavelló, a l'Alexa. I quan van guanyar van anar a l'aeroport, van fer la rua amb el cotxe, van arribar aquí a l'Olímpic. Molt bé, però la d'ahir, molt emocionant. A veure, jo vaig plorar molt, perquè clar, fa molt d'anys. I clar, sempre la penya de tota la vida, Badaloní, de sempre, un títol a la família, a la meva filla, que no va veure, fue molt emocionant. És el més gran que hi ha.
5: I escolta, ara més podem gaudir de Ricky i de l'Abro. És que clar, tu has agafat generacions de tots els colors, no? Què en penses, aquests jugadors?
16: A veure, és una referència molt gran. Més per a la mainada és els valors, el valor que dona. És només, no és guanyar ni perdre. És el valor de competir, competir bé.
5: I Duna, tu què en penses? A veure, quin és el teu jugador preferit i per què? A veure.
15: Uf, és que tornar a veure el Ricky a la penya va ser molt guai.
5: Tornar-lo a veure, però tu crec que no havies nascut encara o tenia... Eres molt petita, no?, quan jugava. Te'n recordes a la seva etapa o no?
15: No la recordo, però poder veure el que he vist en vídeos en persona i gaudir-ho a l'Olímpic, increïble.
5: Doncs a gaudir-lo aquest any, no? A veure si podem guanyar la Copa, també.
15: A veure, ara si pot.
5: Doncs a veure si podem guanyar la Copa. De moment el que és segur és que la Supercopa està al Sarró.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. Aquesta afició, mare meva, emocionadíssima, encara. Vull dir que trobo que ja hem passat l'endemà d'haver guanyat la Supercopa i encara déu-n'hi-do l'emoció que senten.
4: Ulls plorosos, no?
0: Sí.
4: M'ha semblat ulls plorosos. Jo crec que ens passa una mica a tots, eh? Que hi hagi un moment que et tornes a pensar, dius, escolta, això que va passar ahir és veritat, no? Hem guanyat la Supercopa. O sigui, jo em giro i dic, sí, hem guanyat la Supercopa, realment.
0: Sí.
4: Tenim ganes fins i tot de tocar-la, no? A veure si la podem portar algun dia.
17: Ràdio Ciutat de Badalona us ofereix la repetició de l'acte de reconeixement del Joventut de Badalona com a campions de la Supercopa.
0: A veure, em diuen que l'autocar ja està arribant a Martí Pujol, està arribant al centre de Badalona, ho estem veient, arriba l'autocar dels supercampions. Xavi Ballesteros, podem connectar amb tu, em sents, què ens expliques?
3: Doncs qui està baixant l'autocar ha anat per lateral i d'aquesta manera s'han desplaçat. Veiem baixant per Martí Pujol directament des del pont de l'autopista. Veiem aquí les imatges de l'equip del Joventut que s'aturarà aquí. Hi ha molta seguretat perquè molts aficionats de la penya també volien estar-se en aquí. Veiem ara com arriba l'autocar de la penya. Ara haurà de fer una maniobra perquè baixin i, evidentment, nosaltres el seguirem. Comencen a fer fins i tot aplaudiments alguns dels aficionats que estaven

0: solo eres tú feliz, es que haces feliz a mucha gente.
1: Bueno, a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
0: Nico, tú tienes que hablar desde el balcón. ¿Tienes ya pensado un poco lo que tienes que decir o no?
1: No, me acaban de decir hace 5 minutos que tengo que hablar.
0: 5 minutos para un argentino, es imposible, te va a faltar tiempo.
1: No sé qué diré, pero bueno, lo que salga, lo voy a hacer.
0: Ahí, Nico, ya para terminar, es imposible hacer mejor partido del que hiciste, ¿no? Y mejor competición, porque fuiste en finales y en la final.
1: Bueno, fue un fin de semana de locos, ¿no? Y bueno, va a quedar ahí, así que ahora hay que intentar seguir. La vara está alta, pero bueno, hay que seguir y seguir peleando.
0: La última, Nico, cuando te fuiste había mucha afición, pero ahora hay mucha afición y mucha afición joven, que es lo importante.
1: Sí, está todo muy diferente.
0: Enseñar con la B de tu hija, de Bruna. Oye, este te da suerte, 9 triples.
1: Me gusta que me vea y bueno, ahí se está aprendiendo lo que es el básquet.
0: Sigan otra vez, que no se ha visto el dedo a Maquet y cada vaga que fa un triple, cada vaga que fa un triple fa un pató a la mà. Suerte.
1: Gracias.
0: Y hasta ahora, capità. Antes, espectacular, ¿eh? Espectacular el ambiente.
2: Muy bien, increíble. No esperaba esto.
0: Con tanta gente, los que no somos altos no vemos nada, pero está llena, ¿no? La plaza está llena.
2: ¿Qué?
0: La plaza que está llena, ¿no?
2: Sí, a ver, no lo esperaba. La verdad es que no lo esperaba.
0: La última antes, qué ilusión, ¿no? Que se despierta, qué ilusión que hay.
2: ¿Cómo?
0: Qué ilusión que hay en Badalona.
2: Sí, hay mucha ilusión. Espero que esto nos sirve para alguna copa más.
0: Suerte, ante. I seguirem, si et sembla, amb Ricky Rubio, perquè Ricky, no sabíem si hi havia tanta gent i que hi havia la plaça de Vila. El dia del teu pregó n'hi va haver-hi molts, però ara cada vegada n'hi ha més, no sé si cap més gent aquí.
3: N'hi ha més avui. Home, val la pena, 18 anys hem esperat, eh?
0: Escolta'm, et tornarà a tocar a parlar. Tens clar el que has de dir?
3: No, sí. Ja vaig parlar, avui els hi toca als altres, però bueno, si em fan parlar ja direm el que surti en aquell moment.
0: Per acabar, Ricky, quantes vegades has dit que no a algú? Perquè jo crec que no ho has dit mai, que no, a una foto, a una signatura, fas feliç a molta gent.
3: Sí, al final, nosaltres som el que som per l'admiració que la gent que ens segueix. Hem de donar exemple.
0: I l'última ja s'ha fet viral el vídeo on demanaves als joves que vinguessin a baixessin amb l'equip. Molt bé aquest detall, no? Això és la penya.
3: Bueno, d'això es tracta, no? Ells també són part de l'equip i es mereixen estar aquí tant com nosaltres.
0: Ricky, felicitats i molta sort.
3: Gràcies.
0: Les paraules de Ricky Rubio, que és l'últim que entrarà en aquest policia que està fent una mica de cordó perquè puguin passar tots els aficionats i els jugadors, staff i els membres de la penya que se'n van directament cap a dins de l'Ajuntament, directament a la sala plens. La veritat és que aquí no hi cap absolutament ningú.
4: Que estàs fent, quin mèrit, perquè no era fàcil, arribant a la plaça de la Vila encara era més complicat. Ha pogut parlar amb tots els jugadors del Joventut, amb qui ha volgut, perquè ens expliquin com estan sentint aquests moments. Els estem veient entrar ara mateix a la porxada de la Casa de la Vila, saludant a l'alcalde de Badalona, a tot l'equip del Joventut. Recordem que ara el que faran és pujar al Saló de Plens, ara hi haurà la rebuda institucional, es farà, lliuraran, l'ensenyaran la la Copa, faran els parlaments més institucionals, parlarà l'alcalde i també està previst doncs, que parli Juan Morales com a president del Joventut, també que ho faci Ricky Rubio i Nico Laprovittola, tal com en Xavi els hi preguntava a veure què és el que diran, i després d'això està previst que vagin cap al balcó de l'Ajuntament, que és on els espera tothom, per adreçar-se doncs, a tota l'afició. Bé, escoltàvem alguns dels jugadors, Àlex, que no els coneixem, que tot just els estem coneixent, com és per exemple Àlex Reyes. Hem pogut parlar amb ell també molt durant aquests dies previs de pretemporada, també quan l'entrevistàvem ara aquesta Supercopa, a banda de dir que és una excel·lent persona, que ens tracta meravellosament bé. Parlava, per exemple, del nou Congost, no?, de quan venia de Manresa i de que també l'afició tirava i tal, però que s'ha trobat un pavelló olímpic doncs, que encara més. I està il·lusionat, jo el veig, Àlex Reyes, il·lusionat.
5: Sí, està molt il·lusionat i competint molt bé. És dels jugadors que millor Supercopa Endesa ha fet, en aquest paper secundari, no?, d'entendre molt bé el seu rol, quan ha de ser important, quan ha de llançar de 3, quan pot tenir opcions d'ajudar l'equip en el rebot, en la defensa. Per a mi és el jugador que millor juga sense la pilota. Quan ell no té la pilota es mou sempre de manera molt eficaç sobre la pista, i això doncs, és de gran ajuda per als companys, tant ell com l'Emir Suleimanovic, amb qui també parlava Xavi Ballesteros. Són dos jugadors que coneixen perfectament la Lliga Endesa, que entenen molt bé el joc i que s'han adaptat molt ràpidament a la sisa joventut, i crec que això és clau, jugadors que entenen perfectament què s'espera d'ells sobre el parquet i que ho poden fer des del minut 1.
4: També escoltàvem en Xavi parlar amb l'Eli Ndiaye, que avui trobo que està prou seriós, perquè hem pogut parlar amb ell en altres ocasions, i és l'alegria de la huerta, que diríem, però avui jo crec que venen cansats, no m'estranya. Però Ndiaye, que ens ha donat ja moments molt, molt bons, el vam veure debutar a la Lliga Catalana, acabava d'arribar, diria, no?, si no m'equivoco, feia poques hores, què ens pot aportar?
5: Doncs pot aportar el que ja està fent, molta energia, molta mobilitat en defensa, aquesta versatilitat en posicions tan defensives com ofensives. Realment és un jugador que li ha donat un salt de qualitat a la sisa joventut en aquesta posició interior. S'ha adaptat molt ràpid, tu ho deies, unes hores després de que el Real Madrid signés aquesta cessió a la penya, ja estava debutant a la Lliga Nacional Catalana CB de Tarragona, i ho feia molt bé, perquè doncs, està acostumat a competir des del minut 1, bé després d'una experiència irregular als Estats Units, on ha tingut problemes físics, problemes de lesions, però crec que ha entès molt bé els beneficis que pot treure d'aquesta sessió a Badalona. Ell en sortirà beneficiat i l'equip també. Crec que les dues parts hi guanyen, perquè és un jugador jove, amb ambició, amb ganes de créixer, i que pot aportar coses molt interessants. Ho hem vist en aquestes situacions de bloqueig i continuació amb Ricky, amb l'Apro, entén molt bé on s'ha de col·locar, i és un jugador que físicament aporta un rendiment diferencial.
4: Parles també de Suleimanovic, veiem a Antetomic que ho té difícil encara queden 2-3 mesos, si no m'equivoco, el novembre, oi, que vam dir que encara fins al novembre. Sentíem a Antetomic ahir també emocionat, no?, per la il·lusió viscuda, però també per aquella pena continguda de no poder jugar. Què ha de passar durant aquest temps amb aquesta posició, i què és el que, no?, aquest canvi de Tomic i l'arribada de Tomic també, que ens ha de donar, el retorn de Tomic.
5: Sí, evidentment, si tu pots mantenir l'equip com el tens ara, amb Birgander a bon nivell, amb Ndiaye, Suleimanovic, són jugadors que poden ocupar en moments puntuals la posició de 5. Tenen característiques diferents a les que té ante Tomic, llegeixen el joc d'una altra manera i entenen la seva posició sobre el parquet doncs amb més polivalència segurament que la de Tomic. Però si són capaços de rendir al nivell que ho han fet, crec que la penya pot passar aquests mesos sense ante Tomic, sense trobar-lo en excés en falta, i quan s'hi sumi, doncs evidentment és un jugador absolutament diferencial. Si li hem de posar algun però a aquesta penya, doncs és l'edat d'alguns dels jugadors clau, no? Parlem de Tomic, parlem de Ricky, de l'Apro. És evident que durant la temporada no podran estar sempre al 100%, en alguns moments estaran com ara Tomic lesionats, en d'altres no podran estar al 100%, i amb això ha de jugar Dani Miret per anar encaixant totes les peces.
4: O el nombre de minuts jugats a pista, no?, que això també sí. Ho comentàvem molt, perquè clar, això també castiga. Lliga, sobretot ho hem vist de dissabte a diumenge, no? Dos partits seguits, això desgasta en un partit en què tens aquest nombre de veterans.
5: Sí, sí, sí, anar jugant amb aquesta distribució de minuts, per a mi una de les grans lectures que deixa la final d'ahir contra el Barça és aquesta lectura de Dani Miret, on és capaç d'interpretar perfectament quan necessita tenir l'Abro en pista, perquè li està aportant moltes coses, però quan també necessita doncs, aquest oxigen per a l'argentí, i han d'aparèixer jugadors secundaris com Ellis, com Ricky, com Hackenson, que li poden aportar doncs, aquest petit descans i entendre que no pots tenir, diguem, els teus millors jugadors els 40 minuts sobre la pista i que quan apareixen la resta de jugadors el rendiment col·lectiu no baixa. Aquesta és la part difícil de l'entrenador i és el que Dani Miret ahir va fer de manera extraordinària.
4: Doncs vinga, pendents estem ja d'aquest acte institucional. Ja estem veient que l'alcalde està parlant, ja està començant aquest acte. Vinga, escoltem-lo.
6: Avui és un dia especial. Avui és un dia molt especial. Avui és un dia d'aquells que fan història, un dia d'aquells doncs, que no s'obliden, i per mi, com a alcalde, doncs, és un moment també molt emotiu. Jo faré la meva intervenció, serà una intervenció breu en castellà, perquè hi ha alguns jugadors doncs, que no són catalans, i per tant em dirigiré en castellà. Estaba diciendo que muchas gracias por lo que nos habéis dado. La mayoría de vosotros no conocíais el club, sois jugadores que venís de otros países, que venís de otros clubs, y seguramente la situación actual os sorprende. Pero tengo que deciros que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026, ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona, que les gusta la peña, que les gusta el baloncesto y que hasta ahora no habían tenido la oportunidad de celebrar lo que ayer se celebró en el pabellón y lo que hoy estamos viviendo en las calles. Sabéis, porque se ha dicho, que la Peña no ganaba un torneo desde hace 18 años, la ULEP, si no me equivoco, que fue en Kiev, o en Turín, ¿vale? En Turín, y la Supercopa no se ganaba desde hacía 39, 40 años. A modo de anécdota, para aquellos que no lo sepan, diré que cuando se ganó la última Supercopa, el presidente estaba en el Junior y yo también. Hay una diferencia. Cuando estábamos en el Junior de la Peña, él tenía pelo y yo tenía pelo, pero no blanco, sino negro, ¿no? Ya ha pasado algunos años, ¿no? Por tanto, quiero trasladaros de verdad que seáis conscientes de la magnitud de lo que representa de orgullo para la ciudad de Badalona lo que habéis conseguido. También tenéis que tener presente algo, y es que queremos más. Habéis roto una dinámica de muchos años sin títulos, lo hemos conseguido de manera espectacular, de manera brillante, todos estuvisteis a la altura, pero ahora los que están aquí fuera y los que llenan el pabellón os van a exigir que queremos más y confiamos en vosotros porque nos habéis devuelto la ilusión y habéis devuelto una esencia que nunca se había perdido, pero que en estos momentos afloran, ¿no? Aparecen. Y es que esta ciudad es la ciudad donde nació el baloncesto en España, es la ciudad de la cuna del baloncesto en España, y habéis recuperado un espíritu que tiene un valor muy fuerte para Badalona. Por tanto, que sepáis que yo como alcalde me siento muy orgulloso de vosotros, que el ayuntamiento y la ciudad se siente enormemente contento y satisfecho, y daros las gracias y que sigáis esta temporada, que tengáis suerte, que las lesiones os respeten, porque eso también es importante. Sí, sí, sí, que ahora no me olvido, no me olvido, lo tengo presente. Que las lesiones os respeten, y en estos momentos de triunfo y en estos momentos de alegría, yo creo que también es bueno tener un recuerdo hacia aquellas personas que durante todo este tiempo, toda esta trayectoria, también han estado ahí en el club empujando y han estado pues en momentos complicados y en momentos difíciles. También un recuerdo para ellos y de una manera también especial, porque creo que es de justicia. Como alcalde, quiero agradecer a la propiedad del club. Bueno, no sé si hay alguien aquí de la propiedad, pero si no, quiero que le trasladéis, que lo he hecho públicamente, el agradecimiento, porque también en un momento que era complicado, en un momento que no era fácil, apostaron por la Peña, apostaron por el Club Juventud Badalona, apostaron por Badalona, y ahora que es un momento donde nos podemos lucir, es un momento donde hay alegría y hay euforia, pues también me parece que es justicia tener un reconocimiento y un recuerdo para ellos, para la propiedad. Bueno, entrenador, ja saps, tu no és la primera vegada que vens aquí, tu ja has estat rebut en altres ocasions. Felicitats a tu, al cos tècnic, esteu fent una feina espectacular, i escolta, seguir endavant amb aquest orgull que representa, doncs, el que porteu aquí, el que portes, la bandera que portes penjada al hombro. Y mira, y ahora antes de acabar, al hilo de lo que he dicho, ya finalizo, por lo importante es lo que nos puede decir el presidente y lo que podáis decir a entrenadores y capitáns. Ayer en el palco, el presidente de la ACB, Antonio Martín, me dijo algo que quiero que recordéis. Lo más importante de mi discurso, yo creo que es esto. Me dijo una frase cuando estábamos finalizando, me dice: alcalde, aquí hay niños que viendo este partidazo y viendo este ambiente que hoy hay en el pabellón de Badalona, no van a olvidar nunca esta noche. Y esto yo creo que es algo que sí que me gustaría que cuando salgáis aquí y cuando volváis a entrenar en vuestro día a día tengáis presente: la ilusión, la esperanza y el orgullo que habéis generado en los más pequeños. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, alcalde. Sí, lo sé.
6: ¿Te fuiste de fiesta?
7: No, eso es lo triste, porque si fuera por haberme ido de fiesta, al menos habría una razón, ¿no? No, esto realmente es de gritar durante el partido, aunque no se debe en el palco, pero ayer nos lo pasamos muy bien. Entre que no tenéis muchas ganas de oírme y que mi voz no da para más, voy a ser súper breve. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a la ciudad. Muchas gracias a la gente que estuvo ayer. Sigo con el mensaje del alcalde. Ahora estamos todos muy contentos y queremos estar muy contentos muchas veces, pero yo no puedo olvidar los momentos duros que pasamos, y algunos estabais aquí en un momento en que estuvimos muy cerca de desaparecer, y quiero extender el agradecimiento del alcalde a los trabajadores de la Peña, que siguieron trabajando en situaciones dificilísimas, con retrasos en los pagos, y jamás tuvieron un reproche, solo voluntad de sacar el club adelante. Y también muy especialmente a Scranton, que en ese momento se acercó a nosotros diciendo que la Peña era un símbolo del país y que no podía desaparecer, y que ellos querían ayudar a que esto fuera así. Estamos contentos, tenemos que celebrar, pero tampoco tenemos que olvidar que no se nos puede ir la cabeza, que la Peña es un legado que ahora está en nuestras manos, porque hubo gente que antes lo trajo hasta aquí, y es nuestra misión, por supuesto la mía y la de mi consejo de administración, pero hasta cierto punto también la vuestra, transmitir este legado a quien venga detrás, si puede ser mejor que como nos lo hemos encontrado. Y nada más, Dani, adelante, tú tienes bien la voz, o sea que...
8: Ostres, tu. Te'l poso a la teva alçada, també. Molt agraïts de l'oportunitat d'haver jugat una Supercopa a casa. Crec que la imatge, l'ambient, la intensitat que vam viure ahir a través del bàsquet significa molt, no només per la gent que hi va poder ser al camp, sinó per tota l'afició de la Penya i per tota la ciutat. La emotivitat i la intensitat que s'està vivint després de tants anys, un club amb tanta història, i que nosaltres ara tinguem l'oportunitat de representar-ho i que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el joventut. Ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així. Ara em toca la part, una mica com el president, de no sempre serà guanyar, no fent partits perfectes o portant el rival on nosaltres volem, però sí que sempre serà amb intensitat i serà amb el compromís, perquè tenim un equip amb un compromís i que representa la penya amb un orgull, que això ha de fer que tant el club com la ciutat creixin i aprofitin aquesta oportunitat, perquè com he dit a l'inici, això aprofita oportunitats, ahir ho vam fer i a la propera que tinguem donarem el màxim i estarem al màxim de preparats per tornar a fer-ho.
9: Molt bé.
10: Nico, sí.
11: MVP.
10: Tú eres uno de los que tiene
11: mis ojos puestos. Sí, de verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Me acaban de avisar hace 5 minutos que teníamos que hablar y no traje nada preparado. El pregón de la otra vez había tenido un poco más de tiempo. La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer. Me cuesta muchísimo procesarlo. Creo que todo el mundo sintió lo que realmente es la peña para la ciudad, para Badalona y para el básquet español. Y creo que fue una fiesta, la verdad. Fue una fiesta lo que vivimos. Y nada, agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que están ahora con nosotros, los que pasaron estos momentos difíciles y bueno, yo pienso lo mismo, la ambición no hay que dejarla nunca y ojalá podamos seguir consiguiendo más cosas y que más gente se aficione a la peña.
9: Muy bien. Hombre, muchas gracias.
12: Un regalo.

0: veient a Nicola Provítola com li ha regalat una samarreta del primer equip, de fet la seva samarreta a l'alcalde, després d'escoltar aquestes valoracions, deia, ja li ha dit a Xavi Ballesteros que no estava informat. Ara serà el moment d'Ante Tomic, del capità del Joventut, que li toca parlar davant de la sala de premsa.
1: Primero de todo, bueno, agradecer al alcalde, a la ciudad y ayuntamiento, porque esta fusión entre el club y ayuntamiento ha sido crucial. Aparte de propiedad, que también dar las gracias, pero lo que llevamos aquí en espalda, sitio Badalona, es algo especial. Y por eso, pues mil gracias. Luego, estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar y para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera. Y nada, por último, agradecer a todo el mundo que estuvieron ahí ayer y que han podido celebrar con nosotros. Gracias.
2: ¿Otros? ¿Esa es afirmada? Ah, pues ya está, no firme un mes.
0: La samarreta de campions, en aquest cas, és el regal que li fa Ante Tomic, el capità de la penya, a Xavier García Albiol, després d'agrair també aquesta implicació de l'Ajuntament de Badalona, no només en aquesta samarreta al City of Badalona, sinó també, suposo que es referia doncs, al fet d'acollir esdeveniments d'aquest tipus com és la Supercopa CB i aquesta aposta de la ciutat. Veiem ara com es fa una fotografia Ante Tomic amb l'alcalde i Juanan Morales, veiem a Nicola Provítola, escoltàvem a Dani Miret, tornen a posar el micròfon perquè, si no m'equivoco, ara serà el torn de Ricky Rubio. Això és el que nosaltres esperem, això és el que estava previst. En tot cas, també han tingut paraules per recordar aquests moments difícils en què la penya ho va tenir molt difícil econòmicament. No podem escoltar l'alcalde, no? Em sembla que li ha tret el micròfon. Intentaria saber què li està regalant, però no ho acabo de veure bé i no he sentit què és el que l'agraïment que li fa Xavier García Albiol i l'entrega que li fa a Juanan Morales. Ho descobrirem, no patiu. Sota perquè la suposo... La Venus. La Venus no és un quadre com un... No sé, porta el
3: una placa. L'últim
0: de l'Ajuntament de Badalona. Espero que digui alguna cosa com el fet de ser campions, però ja us dic, aquestes coses del directe. Ara mateix no sé exactament què és el que li estava donant. Ara sí que els col·loca de nou al micròfon perquè ara sí és el torn de Ricky Rubio.
4: Bona tarda a tothom. Jo pensava que m'escaparia i estava content ja que s'acabés això. Com el Nico, 5 minuts abans m'han dit que tinc que parlar. No m'he pogut preparar com el pregó i a sobre em toca l'últim, que ja s'ha dit tot. Però bueno, ho intentaré. Amb una anècdota que he pensat, quan deies que l'Antonio Martínez deia que molts nens i nenes recordarien aquesta nit. Nosaltres, bueno, jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liup al Rudi i d'allà neix un sentiment que és ser de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no? Perquè aquest club confia en la cantera, confia i la necessita, i és algú que, bueno, que tenim els joves també aquí celebrant amb nosaltres perquè es puguin empapar una mica de tot això, no? I agraïments també, com dèiem, Scranton en moments molt difícils han estat allà, a molta gent, sobretot ara també l'Ajuntament, apostar pel bàsquet o apostar per l'esport, crec que és contagiar uns valors als nens i nenes que ho necessiten. Crec que a l'esport en equip, però en esport en general també, dona uns valors molt necessaris i que institucions públiques estiguin darrere ajuda moltíssim a que entitats com el Club Joventut de Badalona pugui tirar endavant. Així que moltes gràcies i acabem aquí, no? Anem a dir visca la penya i visca Badalona.
0: Ara, Ricky Rubio, que l'escoltàvem, que bé, que deia que no s'havia pogut preparar aquest, aquest speech aquí, com tampoc ho havia pogut fer Nicola Providola. Tots dos recordaven que havien estat pregoners i que segurament tindrien més temps per preparar-se a aquest pregó. Ara estem veient la fotografia amb els capitans, amb Antetòmic, amb Ricky Rubio, amb aquest trofeu, i amb Xavier García Albiol i Juan Morales, la foto dels, dels campions. Ara s'ha acabat aquest acte institucional, passats dos quarts de vuit del vespre. Ara la idea serà que sortiran de la sala de plens per anar cap al balcó de l'Ajuntament, on tota aquesta gent que fa doncs més d'una hora que s'espera a la plaça de la Vila pugui rebre els campions com toca, que és al balcó, i on tornaran a adreçar-se a la gent. No sé si tindran pensat a veure què és el que diran, però repassem una miqueta què és el que han dit, perquè, Àlex, la penya va passar moments molt difícils, i està molt bé, trobo, que quan estem tan contents per celebrar un títol tothom se'n recordi també de quan les coses anaven maldades.
3: Sí, especialment a nivell econòmic, on el club doncs va passar per aquest moment d'extrema dificultat. Recordo una assemblea, doncs el tema de l'ordre del dia era la dissolució o no del club. Es van ser capaços d'activar els mecanismes per recuperar econòmicament el club, amb aquesta entrada de Scranton com a inversor, amb aquesta aposta econòmica per a poc doncs, anar recuperant aquesta solvència econòmica que no faci perillar la continuïtat d'un club. Ara, un cop assolida doncs, aquesta tranquil·litat econòmica, es va començar a construir, a reconstruir aquesta ambició esportiva, no?, que és el que vam veure culminat ahir amb aquest títol de la Supercopa Endesa. Primer, doncs, aturar el cop econòmic i després reconstruir a nivell esportiu el que necessitava l'equip per tornar a seure a la taula dels grans, a la taula del Barça, del Madrid, a disputar títols amb rivals que tenen un pressupost econòmic molt més gran del que té la penya, però que no compten amb un planter com el que sí té el Club Verd i Negre.
0: Sí, perquè a més això ho hem recordat en moltes ocasions, no?, que competeixes per ser dels primers, però no tens el pressupost dels primers, no?, i això sempre és molt difícil.
3: Sí, això és molt difícil, i parlàvem d'aquest nivell de la penya, i a mi el que m'emociona són històries com la de l'entrenador, no?, Dani Miret. Fa 19 anys que està al club. Ara li ha arribat l'oportunitat d'estar assegut a la banqueta com a primer entrenador, però porta molts anys picant pedra a la base, als equips de planter, i aquesta evolució al llarg dels temps doncs és el que fa que tingui doncs aquest gran valor.
5: Ràdio Ciutat de Badalona us ofereix la repetició de l'acte de reconeixement del Joventut de Badalona com a campions de la Supercopa.
0: Acaben de sortir els jugadors de la sala de plens. Xavi Ballesteros està preparat amb Simon Birgander, diria, o amb Isaac Nogués, amb un dels dos, amb Simon Birgander. Xavi Ballesteros, endavant.
6: Birgander. Doncs sí, estem aquí, per cert, fa una mica de calor, però Simon està aguantant com estoicament. No es guanya un títol cada dia, Simon. Quina felicitat, està ple a vessar.
7: Sí. Increíble, toda la gente que ha venido aquí para nosotros y todo lo que hace el ciudad para nosotros y el club y todo. Es increíble, no puedes procesarlo.
6: Simón, podríem dir que tu vas néixer a Suècia, la teva dona és de Granollers, però tu ja ets badaloní, podríem dir, eh?
7: Sí, llevo muchos años aquí ya y ahora vivo en Granollers, pero es cosa de familia, pero siempre nos encanta Badalona, nos encanta todo lo que representa y es como mi segundo casa, siempre lo digo.
6: Simón, amb ganes de sortir al balcó, perquè la gent té ganes d'escoltar-te. Tu ets un ídol d'aquesta afició. Tens ganes de dir-te alguna cosa?
7: No creo que soy un ídolo, hay muchos, hay Ricky y hay Nico, pero no, muchas gracias por todo y vamos a pelear para todo este año.
6: Simón, felicitats.
7: Muchas gracias.
6: Les paraules de Simón Birgander. De seguida parlarem amb Isaac Nogués, el badaloní, l'únic badaloní que hi ha en l'equip. Hi havia Pau Ribas, es va retirar, ara forma part de l'estaf, i per tant tenim aquí l'Isaac. Isaac, badaloní, arribes, guanyes. Escolta'm, què més pots demanar, Isaac?
8: Res, un altre títol. És l'únic que puc demanar. No, i que la gent s'hagi així, que és d'agrair.
6: Isaac, la gent està boja perquè té ganes de penya i ho estem veient, no? Aquí està ple vessant.
8: Sí, no sé, jo pensava que anava a haver menys gent i la meva mare ja m'estava dient que hi havia molta, i no sé, em fa molta il·lusió veure tanta gent, és espectacular.
6: Isaac, l'última, si has de saludar tota la gent que coneixes, no pararàs?
8: No pararia, per això intento no saludar ningú.
6: Felicitats, Isaac.
8: Gràcies.
6: Doncs l'Isaac Nogués, que ho gaudirà, veiem com els jugadors entren també, entrem nosaltres cap a aquesta sala on entren els jugadors i també el tècnic badaloní Dani Miret, que ahir no va sortir massa, tot i que crec que avui pot ser un bon dia per celebrar-ho. Per tant, doncs entrant en el despatx de l'alcalde i de seguida veurem les imatges dels jugadors. La veritat és que és un despatx gran, però clar, amb tants jugadors i amb gent tan gran, pràcticament no hi cap ningú. Fixa-t'hi com aquí veiem tots els jugadors que estan aquí ocupant la imatge, no hi cabem, però farem un plano només de la gent i ens donen l'okay. Per tant, ens colarem una miqueta per poder veure la imatge de Javi que sortirà des d'aquí per veure l'ambient que hi ha a la pista. Demanarem a l'Adrián que ens deixi passar un segon. La imatge, i espectacular el que estem veient ara. La gent està esperant. I veurem si doncs la sortida, un 3-2-1, i ara sí que sortiran tots els jugadors del Joventut. La gent està esperant des de fa més d'una hora. La veritat és que val la pena haver esperat tot aquest temps. I ara sí, surten els capitans Ricky Rubio, Ante Tomic, amb l'alcalde, i Juana Morales també. Ricky Rubio en un segon terme, i Nico, sortir també els jugadors del Joventut, i amb el confeti, déu-n'hi-do, la imatge és boníssima del que representa la penya amb les famílies just al davant, veient aquesta imatge de la celebració dels jugadors de la penya.
9: I sobretot, més que mai,
6: i veiem que agafaran ja el micròfon. Primer ho faran els dos capitans i la Provítola, després l'alcalde i també el president Juana Morales.

0: pujàvem aquí al balcó, abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Jo recordo el 2004 quan Joan li va tirar un aliup al Rudi. Allà neix algo com un nen. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. I també agrair a molt gent, a l'Ajuntament també pel seu suport, a Scranton per la propietat que en el seu moment el club ho necessitava, i els que també han estat aquí i avui no hi són, Carles Duran, Vives, la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
1: Ricky, Ricky, Ricky, au sol, au sol, au sol.
2: Seré breu, que és complicat. Ahir va ser una oportunitat que un equip especial a l'inici de temporada, crec que ja vam donar una imatge increïble. L'equip a la pista i vosaltres fora de la pista fent equip amb nosaltres. Serà molt difícil que els equips que vinguin aquí a Badalona amb aquesta intensitat marxin tenint una victòria, o marxin pensant que el Joventut no és un equip que té una ciutat darrere increïble. I això és el que entre tots aquest any, com a primer objectiu, hem d'aconseguir. Estem en un moment que l'hem d'aprofitar, l'hem de disfrutar tots junts, i una altra vegada... El peor momento, ¿eh? Como el año pasado en la BCL. Pero este año va a ser diferente. Segunda oportunidad. Molt agraït a tots. I visca la penya. I visca Badalona.
3: Buenas tardes.

0: Doncs culminant aquest acte de celebració amb els jugadors, tots els jugadors del Joventut al balcó, sonant ara mateix aquests focs artificials per culminar la festa. Diria que estava sonant l'himne de la penya, no sé si ha començat a sonar, si sonarà després dels focs, suposo que es deu haver barrejat tot. Ui, Déu-n'hi-do. Els focs artificials per fer aquest final de festa en què hem pogut veure doncs, al balcó de l'Ajuntament a gairebé tots els jugadors del primer equip. Estem veient el trofeu dels campions amb aquesta gran realització que ens han ofert els nostres companys, sobretot els càmeres que estan tant davant com al darrere. Seguim veient-los al balcó de l'Ajuntament amb aquests focs artificials que acaben aquesta festa. Hem vist en Ricky Rubio, que com no tenia pensat què és el que havia de dir a la sala de plens, ha dit més o menys el mateix al balcó de l'Ajuntament, però sí que és veritat que ha tingut un agraïment per Carles Duran, que jo crec que és important, Ferran, Àlex, aquest record per algú que també va estar en moments molt complicats del Joventut.
1: Jo crec que molt important. És un d'aquells noms que abans, com estàveu comentant, que veníem d'un moment difícil, jo crec que aquell moment vam patir tots molt, sobretot quan anàvem a l'Olímpic cada dia i veiem que allò no remuntava, va arribar en Carles, després va ser Nico, no?, que potser a la pista després més endavant ens va tornar a fer ressorgir, a tornar a creure que la penya podia fer coses esportivament parlant, però Carles Duran, crec que és aquella figura que després va haver de marxar, no diria per la porta al darrere, però potser injustament, i que va marcar la història de la penya també.
0: Veiem els jugadors que són al balcó de l'Ajuntament, però en Xavi Ballesteros és a dins amb un altre dels protagonistes, que és el director esportiu del Joventut, amb Jordi Martí. Xavi Ballesteros, endavant.
2: Focs artificials a fora i focs artificials a la penya, perquè estem amb l'arquitecte d'aquesta penya en els últims anys, el Jordi Martí. Jordi, felicitats.
3: Moltes gràcies.
2: Que maco que és guanyar, eh?
3: I tant. I el que costa arribar aquí, eh?
2: El que passa que es veu clarament, Jordi, que la combinació que heu intentat fer amb Ricky, Lapro i joves i alguns veterans, això funciona. Teniu un estil de joc diferent a molts equips, que tothom va a un joc físic i vosaltres...
3: És un mètode de jugar molt intel·ligentment a bàsquet. Això poden fer veterans, de la qualitat que tenen aquests jugadors i el que poden transmetre en els joves. La veritat que també és molt bones persones per col·laborar amb ells.
2: O de Riqui i de l'Apro, potser una cosa no pot lligar de l'altra, és que són molt bons, però és que són molt bons en tot, fins i tot de jefes de cerimònia, que en diria. No?
3: I tant, són... Ho tenen tot controlat. El vestidor, la pista, fora pista, la celebració, ho tenen tot. Sí, no cal que treballem amb els altres, ho fan tot ells.
2: Jordi, la gent vol més. No sé si aquest equip pot donar molt més.
3: Bueno, aquest equip el que té és compromís, serietat, treball, i a partir d'aquí veurem, ens falta que entri l'Ante en el grup, que les coses van molt bé i un cop el tinguem, doncs segurament el grup farà un salt de qualitat.
2: I en té tot mig, l'estem esperant també, eh?
3: L'estem esperant molt, però anem amb el que ens marquin perquè quan entri sigui per acabar tot l'any.
2: Jordi, felicitats.
3: Gràcies.
2: I no només tenim el Jordi Martí, també tenim una persona que ara ha passat de ser jugador a les banquetes, però més important, Pau Ribas, entrenador ajudant i entrenador de 22, tu que ets badaloní, ostres, això és la rapera, eh?
4: El millor de tot això és ser aficionat de la penya avui, no? Ha costat tornar a estar aquí. Jo recordo l'Olep de Turín quan érem molt joves, bueno, bons records, i com ha dit el Dani, aprofitar els moments que passen, que són molt difícils en el bàsquet actual, i aquest equip ho ha fet amb mèrits, i la ciutat ho està notant, no? Crec que hem d'enganxar la gent un altre cop, com sigui.
2: Pau, és molt fàcil i molt simple dir, home, és que tenen l'Apro, és que tenen Ricky, és que tenen Tomic, però què té aquest equip?
4: Bueno, crec que té, sobretot, identitat de pertenença de club, no? Són gent que ha vingut, ha estat aquí, l'Ante no havia conegut la penya, l'Apro sí, el Ricky evidentment, gent que entén el club, entén quina filosofia és i la responsabilitat que tens en defensar aquesta samarreta. Al final la història és molt potent i tens molta responsabilitat de fer les coses bé, més enllà de guanyar o perdre, sobretot enganxar els màxims nens i noies possibles i crear una cultura que tornem a veure a Badalona, doncs, plena de samarretes, no?
2: Pau, tu ets de Badalona i saps el que respira la ciutat. A més, jo diria que he vist pel centre, o sigui que això t'ho espalpa, no? deixes l'equip, retires, però hi ha Isaac Nogués, que és important també tenir referents de la ciutat.

0: Què ha fet bé en Dani Miret per arribar i fer-ho bé?
1: Pues jo crec que una mica el mateix que he dit, no? Ell, la identitat de la penya la té doncs, per la mà, s'ha format a clubs de Badalona de bàsquet, va arribar a la penya molt jove, s'ha format a la penya, ha guanyat a la penya en categories inferiors i l'oportunitat del primer equip doncs, no li venia de nou, no? Sap quin és la filosofia que s'ha de defensar, és molt tranquil i amb el seu tarannà doncs, ell té molt clar com ha de guiar l'equip i evidentment doncs, sap com fer funcionar les peces importants i com juntar-les amb la gent que entén el club.
0: Pau, sort en la teva nova etapa com a entrenador.
1: Molt bé, sort a tots.
0: Doncs aquí comença a desfilar els jugadors, sortint ja del balcó. Després d'aquesta experiència ens acostarem, es fan la foto Ante Tomic, Nicola Provitola i Ante Tomic. Veiem els tres com gaudeixen, de quina manera. I veiem aquí la felicitat de tenir gent al darrere amb tots plegats. Tanquen ara la porta del balcó de l'Ajuntament i a les fotos demanen que se la facin amb l'estaf aquí, diuen a la graderia, i veiem com la gent comença a desfilar ja cap a casa. Aquí ningú es vol moure, tothom vol més, però és que ningú vol desaprofitar poder-se fer la foto. Ara Dani Miret demana que se'n vagin cap a tot l'estaf en el balcó per poder-se fer aquesta foto de record. Veiem que apareix l'Aleix Duran, el seu bon entrenador, també a l'Albert Canyelles, també el Dani Moreno, el preparador físic, el director esportiu, també el Joan, el Fisio, l'Oriol Daudé, i tothom per fer-se la foto de l'estaf. Per tant, aquesta imatge que també és maca.
2: Preciosa, una imatge preciosa veure els jugadors i els entrenadors fent-se aquestes fotografies amb el trofeu, amb aquesta plaça de la Vila plena a vessar d'aficionats de la penya, que tenien moltes ganes, companys, tenien moltes ganes de tornar a viure una situació com aquesta, que ja ho hem repetit tantes vegades que fa tants anys que no... Tants anys que no es veia. Veiem a Xavi Ballesteros, és una mica boig tot plegat, però estem veient a Xavi Ballesteros, que segur que està buscant algun protagonista més. Només ell, només Xavi Ballesteros, pot aconseguir parlar amb tots els jugadors. Aquí tenim també, a peu de plaça, és l'Albert Guerra, que està al costat d'aquests aficionats del Joventut que han viscut aquest acte tan emocionant. Albert Guerra, explica'ns com va aquest ambient.
3: Possible, recordeu ben fort que som a Bressol.
4: Doncs estem aquí a primera línia de foc a la plaça de la Vila amb tota aquesta colla, tota la jovenalla, amb el Pablo, amb el Dani, amb el Xavi. I dona la casualitat que tenim aquí el Pablo, que és el germà d'Humbert Ruiz. Per tant, tenim aquí un futur crac del bàsquet. Pablo, explica'm com vas viure la final d'ahir i què sents, què en penses d'aquesta supervictòria?
5: Pues bueno, és una final per mi, és Badalona. Inolvidable, la final inolvidable, i bueno, amb tota la família i molt contents tots, i bueno, és que la penya és Badalona.
4: I vosaltres, a veure, Dani, Xavi, que us he vist molt contents cantant aquí, com heu viscut aquesta jornada a la tarda? Què us ha semblat l'ambient?
6: Bé, molt bé, molt ambient, i aquí gaudint de la festa.
7: Acostumat ja des de l'any passat, que això, des que va vindre el Riqui, és una locura, la penya sempre sencera.
4: I escolta'm, a veure, vull que em digueu quin és el vostre jugador preferit.
6: Humbert Ruiz, Riqui Rubio i Nicola Provitola.
7: El mateix, Riqui, Humbert i el Nico.
6: El Diego Niebla.
4: I el teu jugador preferit, Pablo, qui és? I no val dir un germà, eh?
5: Diego Niebla.
4: Doncs aquí teniu les reaccions de la jovenalla, jugadors preferits, molta emoció, molts nervis i sobretot molta ADN verd i negre.
2: Quin ambientàs i quina alegria veure gent tan jove amb aquesta emoció. Tornem a dins de la Casa de la Vila amb el Xavi Ballesteros. Xavi, amb qui estàs?
0: Doncs tenim amb els que estan. En Dani Miret s'endú el guardó, s'endú les mirades, però... aquí qui treballa de veritat són aquests dos senyors, els seus ajudants, Aleix Duran, el segon entrenador. Aleix, felicitats.
8: Moltes gràcies.
0: I també l'Albert Canyelles, també ajudant.
8: Gràcies.
0: Aleix, això és un equip, però realment quan arriba un títol així, t'agraeixo sobretot per tot el treball que feu, quan es veu, no?
8: Sí, hem de preparar les coses i tenir la informació ben treballada per poder-los donar als jugadors el més fàcil possible.

0: possible, que la puguin assumir amb rapidesa i que la puguin implementar en el partit.
1: Aleix, tu ets de Terrassa, has estat a Manresa, a Besiktas, a Saragossa, però a Badalona sembla que respira un ambient diferent de bàsquet, eh?
0: Home, i tant, jo tinc la família aquí i tots els cosins són d'aquí, els meus pares també, i sé perfectament com es viu el bàsquet aquí, i poder formar part d'un títol després de tants anys em fa estar molt orgullós.
1: És una miqueta allò de dir, el reconeixement, per fi, no? De dir, feina ben feta, a vegades sembla que si no ho va, els entrenadors que no guanyen sembla que no facin bé la feina.
0: No, clar, nosaltres estem en una zona moltes vegades que fem coses molt ben fetes, competim molt bé, ens fiquem al playoff, a la copa, però el que dius tu, no? Sembla que si no guanyes un títol, doncs no es culmina, i bueno, doncs ara ho hem pogut culminar.
1: Aleix, moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: I amb la Ver Canyilles també, que es va sumant al projecte, estaves en el Prat, amb el vinculat, que allà han sortit molts joves i segueixen sortint joves.
2: Sí, la veritat és que tot i la dificultat del tema dels Estats Units, que tots se'n van a college, tenim un grup de joves amb molt de futur i a més estan molt ben cuidats tant pel club com pels propis jugadors del primer equip, que els ajuden a millorar cada dia.
1: Què té de bo Dani Miret que no coneguem?
2: El Dani per mi té diverses qualitats, però sobretot és molt resilient. Ell és una persona que davant de les dificultats és molt equilibrat, no només mira a la part negativa, que és una cosa que tendim a fer els altres, quan hi ha dificultats focalitzar-nos en lo negatiu, sinó que pondera molt bé la part negativa, la té en compte, però també un equilibri amb lo positiu que ja tenim, no? I aquest any ha sigut un exemple. Hem començat la pretemporada amb no molts efectius o no tot l'equip sencer, i malgrat això, doncs hem preparat bé l'equip, ens hem focalitzat en els nostres punts forts i ens ha sortit bé.
1: La última, sembla que els entrenadors, quan som simples, home, si jo fos entrenador i tinc Nico i Riqui, també guanyaria.
2: Bueno, hi ha una part que és veritat, que és així, en el sentit de que el talent increïble que tenen aquests dos jugadors, doncs va més enllà de la preparació que puguem fer, però la preparació hi ha de ser, no? Jo crec que els hem ajudat, els hem posat en un context on ells s'han sentit còmodes i han pogut brillar.
1: Albert Canyes, felicitats.
2: Gràcies.
1: I també volíem reconèixer a una de les persones que porta més anys al club, que té sentiment penya, allò que dèiem, s'estaven fent la fotografia de gent de Badalona, que és el Dani Moreno, que dir Dani Moreno és dir penya, en el fons. Dani, felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: Quin descans, no? Quan fas tants anys, 18 anys, treballar, dius, no, és que no he guanyat títols, a veure si algú no ho fem bé.
3: Bueno, treus un pes a sobre, és una alegria per tothom, però sobretot bueno, és la feina de molts anys de molta gent que culmina en un moment que tot convergeix.
1: Què té de diferent la penya, tu, que portes tants anys aquí?
3: Bueno, la penya és això que hem vist aquí. És la identificació de la ciutat, són els nens, famílies. És poder entrar aquí al consistori i veure que els grups polítics que s'estan tot el dia a la brega bones coses, els uneix això i que tenim coses que tenim en comú tots els que estem aquí al voltant de Badalona i que ens estimem molt. I la penya, sens dubte, és una d'elles.
1: I sobretot, no només la penya, teniu bons jugadors, també molts entrenadors. Tenim un exemple de Carles Duran, que també va ser molt important, no?
3: Molt important. El Carles, ens hem recordat molt d'ell, perquè va arribar en un moment que estava molt malament i allò va ser l'inici de tot. Hem recordat el Carles, hem recordat a Scranton, hem recordat el Nico, que ha tornat per donar-nos aquesta alegria també. I ja et dic, és que és la feina de moltíssima gent que ha estat en el club, que alguns s'han dedicat, altres han deixat el bàsquet, però que fa feina durant molt de temps.
1: Dani, he vist l'equip físicament a tope, o sigui que felicitats.
3: Bueno, és circumstancial i eventual, però són grans jugadors, són grans persones i estem molt contents.
1: Dani, felicitats.
3: Gràcies.
1: Les paraules de Dani Moreno, i ara volem parlar amb Dani Miret, que està parlant amb l'alcalde, el Xavier García Albiol, i la tercera tinent d'alcalde, la Rosa de l'Amo, amb la bandera que no s'ha tret del damunt. Evidentment, clar, quan parla el Dani amb el Xavier García Albiol i amb la Rosa de l'Amo, que són de bàsquet, que saben el que és això, és que jo crec que estan parlant ara no només de City of Badalona, no només de la ciutat, no només del que està fent la penya per la ciutat, sinó de coses tàctiques. Jo crec que aquí l'estan posant contra les coses. De seguida parlarem amb el Dani Miret, un dels guanyadors d'aquesta copa, sobretot doble. Per què? Perquè el fet de que sigui de Badalona, que sigui format a planter, com hem vist i porta tants anys, abans parlàvem amb el Jordi Martí, amb el director esportiu, que també va ser director de del bàsquet base, doncs això li dona un plus. De seguida parlem amb el Dani Miret, que continua conversant. Estan esperant l'autocar que se'n vagin, però li prenem de l'alcalde allò la porta enrere que li acabes de fer, ha estat boníssima per poder parlar amb nosaltres. Dani, jo no sé si es pot ser més feliç.
4: No podem estar més orgullosos, estem disfrutant molt ho estem vivint amb molta intensitat. Crec que aquests ingredients són objectivament clars i això ha de ser un impuls perquè Badalona i la penya s'ho creguin realment i tinguem l'ambició de voler tornar a estar en fites d'aquesta magnitud.
1: Dani, moltes vegades quan hi ha concerts i dius, ostres, aquest tio ha sortit davant de 15.000 persones, quina sensació ha viscut que jo no podré viure mai. Quina és la sensació de sortir al balcó de Badalona de l'Ajuntament i veure que està a rebentar?
4: Doncs és increïble veure la il·lusió de la gent de venir un dia entre setmana amb els nens perquè realment doncs, puguin recordar de forma rodona, de forma completa, l'experiència que hem viscut aquest cap de setmana. Hem donat una imatge d'equip amb molts motius i amb molts arguments de jugar bé, de jugar amb molt d'esforç, de competitivitat, de coses que quan surts del partit realment l'experiència, la intensitat, la diversió amb la que la gent ahir va acabar barrejada amb la emotivitat de guanyar, em sembla un espectacle d'una alçada doncs, a un concert de 15.000 persones o d'aquests events que realment les entrades s'exhaureixen al cap de 24 hores que han sortit a la venda.
1: Dani, les dues últimes preguntes. Et vaig veure focalitzava i et veia que cada vegada que Riquis passa les pilotes per sota les cames o que Nico feia nou triples in your face contra el Barça, que això et dona... tu has viscut també en bàsquet base, jugar contra el Barça no és el mateix. Et veia disfrutar com un aficionat més i això ho deies també.
4: Crec que s'ha de transmetre. Nosaltres disfrutem i fem disfrutar. Vibrem i fem vibrar i això a l'Olímpic és el que hem de buscar. Especialment aquesta intensitat, aquest sentiment que es contagia i fa que la gent hagi canviat la competitivitat de l'Olímpic gràcies a aquesta força i a aquesta lluita que entre tots estem fent que sigui increïble.
1: Dani, moltíssimes felicitats i, evidentment, a tots els grups d'amics que tens, evidentment els hauràs de convidar a sopar. Felicitats.
4: Tu també, Xavier. També convida, que també ets panyero i també un cop que guanyem alguna cosa, el fluixa la gallina.
1: Ho farem. El Dani, que se'n va, l'estava esperant l'autocar i, evidentment, l'abraçada entre Xavier García Albiol, l'alcalde, i l'entrenador de la penya i també el president, i ja estem amb el Xavier García Albiol. Home, Xavier, és una festa rodona, o sigui, és impossible que surti millor organitzar una Supercopa. Cap de setmana increïble, més de 12.000 persones, i avui una festa aquí, que la gent, aquestes coses no s'obliden.
5: No s'obliden i sobretot, doncs, ara ho comentàvem, no? Hem portat la Supercopa, jo crec que per pesats. Per pesats perquè vaig presentar tres vegades amb la tinent d'alcalde d'Esports, amb la Rosa, a l'ACB, i escolta, que queremos la copa, que va salir muy bien, que va salir muy bien. Jo crec que al final ens van donar la copa als de l'ACB per pesats. Per dir, oye, que los de Badalona, los de l'Ajuntamiento, se callen ja. Damos la Supercopa i punt. I no, la veritat, que ha sortit rodó, no? Ha sortit rodó, a l'ambient, guanyar... La festa avui, que l'hem tingut que muntar en 12 hores, que jo crec que ha quedat espectacular. Els jugadors que... Aquí hi ha jugadors que mai han celebrat una victòria d'aquest tipus, no? I jo crec que és un record que s'emportaran més enllà dels que són de Badalona, que evidentment ho sents més com a propi, però que s'emportaran, juguin on juguin, s'emportaran el record que han tingut ahir i avui.
1: I Xavi, ens dèiem una espina del que va ser la Final Four, que va ser espectacular també en quant a organització, però no hi va ser la penya. Però és que jo crec que això ho tapa tot perquè ha estat increïble.
5: Sí, la veritat és que nosaltres una de les apostes que hem fet és per a l'esport de base, evidentment, però també també per intentar demostrar que Badalona té capacitat de competir a nivell internacional, a nivell nacional i capacitat d'organització, no? I és cert que va ser la BCL del mes de maig un gerro d'aigua freda, va ser una desil·lusió, després va sortir molt bé i va sortir espectacular, però faltava la penya, no? Però l'organització de la FIBA van quedar encantats, van dir que havia estat la millor Final Four, i bé, i l'aposta que ara vam fer per la Supercopa, doncs jo crec que ha sortit rodó, no? Pavelló ple, ambientats, guanyar de la manera que vam guanyar ahir, la festa d'avui, clar, feia 18 anys que no celebràvem res, no? I això, doncs, és important i és molt maco, i és molt maco. I bueno, jo suposo que també per televisió la gent ho ha seguit i deuen haver gaudit, els que no han pogut vindre.
1: Doncs, Xavi, felicitats per insistir, per la persistència, perquè realment és un cap de setmana per recordar que Badalona, City of Badalona, continua apostant per esdeveniments així.
5: Gràcies i seguirem treballant.
1: Doncs el Xavier García Albiol, l'alcalde de la ciutat, apostant per coses importants perquè Badalona cada vegada està sent més referència en moltes coses, però també, evidentment, en el món de l'esport.
6: Moltíssimes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, el que volem és parlar amb l'Albert Guerra, que segueix a peu de plaça. Albert, endavant.
7: Doncs estem aquí a peu de plaça, com molt bé dius, ja estan sortint els jugadors i tenim afició vibrant també amb aquesta sortida. Tenim la Maria i el Juan, mare i fill, mireu, a més, molt panyeros. Juan, com veu viure ahir el partit? Quina emoció, no? Tu que has viscut tantes generacions.
8: Sí, sí, jo va ser una passada molt gran, molta felicitat, que jo vaig viure allà quan van guanyar la Copa d'Europa. I era una passada, lo d'ahir. Lo d'ahir va ser impressionant. Impressionant aquesta afició, aquests jugadors que tenim, els nous, el que ja són de l'any passat, una passada.
7: Una passada, ell ha pogut viure moltes generacions, la Maria és més jove, per tant, no tants. La Maria, per cert, és molt per l'Olímpic, eh? Per tant, ella pot veure els jugadors a ben a prop. I Maria, tu que els veus de tan a prop, quin és el teu preferit? Quin és el que més t'agrada d'aquesta Supercopa?
9: Òbviament, la proven tornat sempre, que bueno que volviste, Nico, però jo soc de la generació 2004, el meu amic Isaac, soc molt feliç de tenir-ho a casa i jo també tenia 4 anys quan van guanyar aquella copa. Esperem una altra València i sempre, sempre, sempre, sempre, sempre Enriqui i tots els que són de casa sempre tiren més.
7: Doncs sempre, sempre, sempre, sempre serem també a la penya, eh? Això mai falta, ja sigui a la copa o a la BCL, perquè qui sap, la temporada és molt i molt llarga.
6: Moltes gràcies, Albert Guerra. Molt bona feina amb aquesta afició encara de la penya que encara queda a la plaça de la Vila. Ara sí que ja podem dir que ja han rebut l'homenatge que rebien, que es mereixien per part de l'Ajuntament de Badalona. Els hem vist al Saló de Plens, els hem vist agrair aquesta aposta econòmica de quan van salvar Scranton al Joventut, agrair a l'afició sobretot. Els hem escoltat agraint també l'aposta institucional per part de l'Ajuntament de Badalona i de tota aquesta gent que ha estat sempre al darrere. Al balcó de l'Ajuntament, doncs, ha estat divertit veure'ls a tots. Quan hem vist el moment dels joves, semblava que havien de dir alguna cosa, però no sé com ho heu viscut, Àlex. És emocionant, és emocionant pels que som de Badalona, pels que vivim al bàsquet, veure això, doncs, fa molta il·lusió.
10: Sí, quan t'imagines que Pau Ribas fa uns anys era un nen petit que estava vivint moments com aquest des de la plaça, i ara el veus a dins del club, Isaac Nogués és el mateix, doncs t'imagines que segurament algun dels nens, de les nenes que estava veient aquesta imatge, d'aquí uns anys estarà al primer equip, i aquesta és la gràcia d'un club com la Penya, doncs transformar amb aficionats, canalla, gent petita, que al final, anys després, doncs acaben defensant la samarreta del club.
6: Ferran Vinaixa, acabem molt ràpid, que és el que esperem d'aquesta penya aquesta temporada?
11: Il·lusió, ja la tenim, i esperem que, tant de bo que han dit, no? Jo no sé si somia molt fort un altre títol, seria molt maco. Suposo que la Copa del Rei és el més factible, però qui sap, si a Europa i o un play-off de Lliga que estigui tot obert, tant de bo estiguem en aquest moment de la història.
6: Nosaltres ho seguirem treballant des d'aquesta casa. Ferran Vinaixa, moltes gràcies. Àlex Lozalbo, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
6: Nosaltres acabem aquesta programació especial que culmina amb aquesta celebració, amb aquest acte des de l'Ajuntament, des del balcó de la Casa de la Vila. Acomiadem aquesta programació especial, ja ho hem dit, moltes hores, 7 hores dissabte, 4 hores diumenge, avui des de les 6:45 de la tarda per explicar tot el que ha passat amb el Joventut, amb aquests supercampions. Esperem que continuï així durant tota la temporada. Nosaltres des de Badalona Comunicació, Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona hi serem sempre on estigui la penya i on estigui la ciutat. Molt bona nit, que vagi molt bé.
12: Ràdio Ciutat de Badalona us ofereix la repetició de l'acte de reconeixement del Joventut de Badalona com a campions de la Supercopa.
13: Les veus del dia a Badalona.
14: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
15: La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer.
16: Estamos conscientes que gente quiere más.
17: Espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona.
16: Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión.
18: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous.
19: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona.
20: Oriol juga amb aquesta confusió.
21: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids.
12: Aquestes són les veus del dia. Bon vespre, us parla Martí Villegas. Encara amb ressaca emocional després de la victòria ahir de la penya a la Supercopa Endesa, avui el conjunt verd i negre ha estat rebut oficialment a l'Ajuntament de Badalona per part de l'alcalde Xavier García Albiol. Escoltem les paroles de l'MVP del torneig, Nicola Provítola.
15: La verdad que es emocionante todo lo que vivimos ayer. Me cuesta muchísimo procesarlo. Creo que todo el mundo sintió lo que realmente es la penya para la ciudad, para Badalona y para el básquet español.
12: Per la seva banda, el capità Ante Tomic ha reconegut que l'equip vol més.
16: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar y para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente fuera.
12: I l'estrella de l'equip, Ricky Rubio, ha recordat velles èpoques en què la penya tornava a enganxar l'afició.
17: Jo el 2004 vaig viure la final de la Copa del Rei veient el Guzmán tirant una liup al Rudi i d'allà neix un sentiment que sé de la penya, no? I espero que ahir molts nens i nenes poguessin veure el partit aquí a Badalona i poguessin vibrar i somiar que algun dia poden arribar, no?
12: I l'alcalde Xavier García Albiol ha reconegut que la penya ahir va fer sentir orgullós a Badalona.
16: Que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
12: Més coses. L'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui dilluns, l'alcalde de Badalona ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per tal de conèixer l'estat de l'actuació. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manuel Reventós, enginyer i director de l'obra.
18: Estem desmuntant trams del Pont Vell i sostenint-los per nous, que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim ja a la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
12: Guanyem Badalona i Badalona en Comú porten a antifrau la participació de Núñez Feijóo a la Festa de les Migues d'aquest diumenge, acusant l'alcalde de fer servir recursos municipals per fins electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. Per això, Badalona en Comú vol aclarir qui ha autoritzat aquestes comunicacions i quins canals i recursos municipals s'han utilitzat. Per la seva banda, Guanyem ja ha demanat l'expedient relatiu a la festa per conèixer els informes tècnics, les despeses de seguretat i neteja i la gestió de la publicitat. Escoltem Aida Llaurador i Dolors Sabater.
19: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijóo i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament.
20: Albiol juga amb aquesta confusió fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular, i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals, dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets, i això és un escàndol.
12: Des d'Esquerra afirmen que respecten l'acció política que fan els altres grups de l'Ajuntament, però en aquest cas no comparteixen l'estratègia que han seguit Guanyem i Badalona en Comú d'anar antifrau sense indicis sòlids. Escoltem Àlex Montornès.
21: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
12: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Les veus del dia a Badalona.
14: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
13: Són les 12.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
13: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que a Catalunya la pateix una de cada 10 persones majors de 65 anys. Una malaltia neurodegenerativa que va acompanyada d'un deteriorament progressiu de les habilitats cognitives i que quan aquest deteriorament és d'una certa intensitat ja parlem de demència. La Fundació Catalunya La Pedrera dona suport i atén 2.900 persones amb deteriorament cognitiu i les seves famílies als 23 espais propis que té arreu de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i també el benestar emocional. Avui al Badalona Matí ens acompanya precisament la coordinadora de l'espai que la Fundació té aquí a Badalona, al barri del centre, Natàlia Reverte, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Et pregunto, a Badalona hi teniu dos espais on feu aquest programa de reforç de la memòria que ara comentàvem, al centre i també un altre al barri de Llefià, aquí a Badalona. Explica'm quantes persones participen a Badalona en aquests programes.
4: Pues mira, ara mateix a Badalona tenim més o menys unes 270 persones que participen entre els dos centres que tenim.
3: Per situar-nos, tot i que tots i que menys sabem del que estem parlant, no? Però què és l'Alzheimer i com es manifesta en un primer moment?
4: Doncs podríem definir l'Alzheimer com una malaltia neurodegenerativa, no? Que actualment no té cura. Aquesta malaltia les persones tenen un procés en el qual, amb el pas del temps, la majoria de símptomes, desgraciadament, van empitjorant. I els primers símptomes que acostumen a tenir les persones amb aquest diagnòstic solen ser el que tothom coneix, que són les pèrdues de memòria, però també tenen alteracions en el llenguatge i també problemes d'orientació tant espacial com temporal.
3: I com arriba el diagnòstic? Costa molt de diagnosticar?
4: Això depèn ja no tant de nosaltres, sinó del procés de les proves mèdiques, no? Sí que a vegades costa de diagnosticar perquè ens trobem cada vegada més en persones més joves, però sí que, bueno, normalment entre les proves, neuròlegs i tant, van afinant i arriba un diagnòstic que és complicat perquè, com et deia, és una malaltia que actualment no té cura i que no només afecta a la persona que la rep, sinó també a tot el seu entorn.
3: Dèiem que l'Alzheimer la pateix, aquesta malaltia, una de cada 10 persones majors de 65 anys, però sí que és cert, com ara comentaves, que cada vegada afecta a població més jove. Això, se saben els motius o no?
4: No et podria dir per què, però sí que és cert que bueno, hi ha factors de risc, no? El tipus de vida que tu portis, també hi ha un component genètic. Bueno, sí que als espais em trobem pues, això, cada vegada amb gent més jove.
3: Com afecta el dia a dia d'una persona que comença a tenir aquests símptomes?
4: Pues normalment és el que et deia abans. Tenim dificultats per recordar fets, per recordar converses i que quan la malaltia avança pot ser fins i tot per recordar persones, no? Però el fet de fer-te el dinar, pues no ens en recordem de què porta, no sé, una sopa. O també presenten dificultats en la comunicació. Llavors això també dificulta el seu dia a dia.
3: Afecta homes i dones per igual?
4: Podríem dir que és una malaltia també, tot i que cada vegada hi ha més gent jove, però associada a l'edat i com les dones tenen una esperança de vida més alta, doncs podríem dir que hi ha més dones amb aquest tipus de diagnòstic.
3: Natàlia, podríem dir que és una malaltia l'Alzheimer que aïlla? Ho dic per la soledat, no? La falta d'autonomia que provoca moltes vegades amb aquestes persones, la incomunicació.
4: Sí, aïlla per això, perquè tenim dificultats per tenir una conversa, per recordar una història, per recordar, jo què sé, fins i tot persones. La comunicació, bueno, és un tema que és complicat també per les famílies. A vegades també pues, a l'estat d'ànim d'aquesta persona acostuma a ser baixet i sí, les interaccions socials acostumen a costar-li.
3: I de quina manera es pot ajudar, no?, al buit que senten aquestes persones que pateixen la malaltia, com ajudar-los a recuperar la il·lusió?
4: Pues mira, una de les maneres és rodejar-se de professionals, tant la persona que té la malaltia d'Alzheimer com els seus familiars, i a banda de tot el que fan a nivell de salut, pues un programa com el nostre, que més endavant us l'explicaré, seria molt profitós.
3: Hi ha alguna cosa que els participants us traslladen, us diuen que els hi fa especialment por d'aquesta malaltia, el fet de no recordar, imagino, de no reconèixer els fills, els familiars més propers?
4: Clar, el tema és que nosaltres atenem a les persones quan estan en un estat inicial i llavors la majoria de persones ja saben, coneixen el desenvolupament d'aquesta malaltia. Llavors, clar, a nivell emocional això és més complicat. Per això nosaltres també comptem amb un equip de professionals, de psicòlogues, que acompanyen a les persones i a les famílies en tot moment.
3: De fet, el suport familiar, com ara deies, és molt important, no? Les famílies com ho viuen?
4: Les famílies, doncs hi ha de tot. Hi ha persones que ho viuen d'una manera més positiva, acompanyant el seu familiar de la millor manera possible, i altres, doncs, bueno, és que no deixem de ser una malaltia que saps el diagnòstic, doncs et porta ja a saber com acabarà. Però, bueno, es poden fer moltes coses pel camí.
3: Explica'ns, Natàlia, el programa que poseu a disposició d'aquestes famílies, d'aquests pacients, no?, que estan en estadis inicials d'aquesta malaltia.
4: Doncs mira, nosaltres els diem participants. El programa de reforç de la memòria està dirigit a persones que estan en estats inicials de deteriorament cognitiu. Tenim persones que tenen malaltia d'Alzheimer, però no fa falta que sigui només aquest diagnòstic. Tenim persones, doncs, que han patit un ictus, que tenen malaltia de Parkinson, que també tenen problemes de memòries per al propi envelliment. Llavors, l'objectiu del programa és millorar la seva qualitat de vida i benestar emocional i, sobretot, mantenir les seves capacitats al màxim de temps possible i la seva autonomia. Llavors, tot això es fa a partir de diferents activitats d'estimulació.
3: I quants dies hi acostumen a anar? Se senten acompanyats, imagino?
4: Al programa poden participar mínim a partir de 2 dies. Això també ha de ser un pacte, no?, entre les famílies del participant, de 2 dies a fins a 5 dies, el que ells vulguin.
3: És una malaltia on l'entorn és clau, no? Ara ho comentàvem, Ensenyeu als familiars a conviure amb aquesta malaltia. És un aprenentatge constant també per a aquestes famílies?
4: Sí, és un aprenentatge constant perquè la pròpia malaltia va evolucionant, no? I llavors s'intenta allà a l'espai acompanyar. De la mateixa manera que acompanyem els nostres participants en el seu procés, pues també a les famílies.
3: De fet, en aquest sentit, també oferiu grups de suport a cuidadors i cuidadores.
4: Sí, nosaltres realitzem un suport amb la família de manera individual, però també fem el grup d'ajuda terapèutica, on treballem amb totes les famílies dels participants que venen a l'espai. Llavors, a nivell de grup, doncs això també és molt important, no?, perquè se senten acompanyades, ja no només per la psicòloga, que és la persona que porta aquests grups, sinó per persones que estan en una situació similar. Llavors, el fet de tenir un grup, de compartir, treballar en diferents aspectes segons les seves necessitats, doncs és molt important.
3: Ara ho deies, és una malaltia que requereix d'una atenció adaptada a les necessitats i condició de cada persona. Està integrada aquesta atenció per un equip multidisciplinar, ara ens comentaves, no?, psicòlegs, psicòlogues, però també hi ha d'altres perfils professionals, no?, com fisioterapeutes.
4: Sí, hi ha fisioterapeutes, psicòlogues, neuropsicòlogues, la figura del coordinador i els tècnics d'expressió creativa. És un grup de persones que per mi és de les coses més importants del programa, perquè són persones, doncs, especialitzades en aquest tipus de malalties.
3: El fet de treballar en grup, suposo que això també és molt beneficiós, no?, per a aquestes persones.
4: Sí, nosaltres fem al llarg del matí o la tarda, quan la persona vol venir, fem diferents activitats d'estimulació cognitiva, activitat d'estimulació física i activitat creativa, i totes es fan en grup, perquè és el que em dèiem abans. És una malaltia que aïlla. Llavors, és molt important, doncs, tenir la teva rutina, anar a l'espai, veure el teu grup, fer activitats, no?, que treballin la part també més emocional. I ja a l'espai no només fan les activitats, sinó que tenim gent que queda fora de l'espai, van a fer un cafè, o hi ha dies que queden per caminar. Llavors, això també és molt beneficiós per ells.
3: Socialitzen, no?
4: Sí, total.
3: I ens pots posar un exemple d'aquestes activitats d'estimulació? simulació, per exemple, que es fan?
4: Doncs sí, mira, t'explico una mica. Les activitats que fan amb la psicòloga són les activitats d'estimulació cognitiva, on treballen la part de la memòria. Però clar, pensa que tenim gent que ve 5 dies per setmana, llavors cada dia és una mica variat. Es treballa la reminiscència, es treballen els records, es treballen la música, es treballa càlcul, cada dia variat. I també una de les coses importants de les activitats que fem és que són significatives per ells, perquè estan creades segons les seves necessitats i els seus interessos. Mm. Les activitats físiques, pues, a nivell de salut sabem que la part física també és igual d'important, tot i que tinguem un diagnòstic d'Alzheimer. Llavors, amb la fisioterapeuta, que està especialitzada en aquest tipus de malalties, treballa en mobilitat, coordinació, equilibri, força...
3: I, de fet, amb motiu d'aquest dia de l'Alzheimer, heu programat tot un seguit d'activitats, no?, per mantenir el cos i la ment actives. De fet, avui, amb motiu d'aquest dia de l'Alzheimer, tenim una de 10 a 12 del matí a la plaça Pompeu Fabra, aquí a Badalona.
4: Exacte. Avui estarem fent una mostra d'activitats del que fem normalment a l'espai. Vindran uns quants participants, però, vamos, es pot afegir qui vulgui. I demà també farem una xerrada sobre envelliment i salut cognitiva a l'Espai Betúlia a les 5 de la tarda. Llavors, a totes les persones, tinguin diagnòstic o no, és igual, és indispensable, que vulguin aprendre a cuidar la seva ment, estan convidades.
3: Molt bé, doncs Natàlia Reverte, coordinadora de l'Espai de la Fundació Catalunya La Pedrera, que aquí a Badalona, recordem, teniu aquests espais, en concret al barri del Centre i a Llefià. Gràcies per passar avui pel Badalona Matí i que vagi molt bé.
4: Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Avui repassem tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal d'Esquerra Republicana i ho fem, com sempre, amb el seu president, l'Àlex Montornès. Bon dia.
2: Molt bon dia.
3: Àlex, com va aquesta ressaca de la Supercopa? Com ho vas viure?
2: Molt bé, no vaig poder anar al camp per temes personals, però molt content que la penya hagi guanyat després de 18 anys i crec que com a ciutat ho hem de celebrar i espero que com a ajuntament, i estic convençudíssim, doncs prepararem algun tipus de rebuda institucional per fer-los l'homenatge que es mereixen.
3: De fet, aquesta tarda ens ha confirmat l'alcalde als micròfons de Ràdio Ciutat que ja ha previst a les 7 aquesta rebuda institucional al Saló de Plens, i després els jugadors amb els seus capitans i l'MVP Nicola Provítola sortiran al balcó que esperem, no?, que la plaça de la Vila s'ompli, avui que a més coincideix amb aquest endarreriment de les obres d'inici de la segona fase de Francesc Layret per poder fer aquesta celebració. Àlex, com ha anat l'estiu? Perquè arrenca aquest curs polític, com valora aquest inici de curs?
2: Bé, nosaltres el valorem bé, amb ganes de seguir treballant per la ciutat de Badalona, amb moltes ganes de poder explicar les propostes que tenim i amb moltes ganes de no parlar tant de l'Albiol, sinó més d'Esquerra Republicana i de Badalona. I això és el que farem per arribar a les eleccions municipals amb la màxima confiança possible dels veïns i les veïnes de Badalona que ens la vulguin donar.
3: Àlex, tenim molts temes damunt la taula. Comencem, si li sembla, per la dimissió del gerent de l'Ajuntament, Jofre Clofent, sobre un període d'incertesa ara.
2: Sí, nosaltres constatem un fracàs de les polítiques d'en Xavier García Albiol en quant a la modernització de l'Ajuntament de Badalona, perquè li ha fallat el gerent de l'Ajuntament, la interventora va marxar, han marxat directius de diverses empreses municipals com BCA, Engestur, l'Institut Municipal de Serveis de les Persones, Badalona Cultura, el Museu, aquesta casa. Per tant, no aconsegueix mantenir un equip directiu que faci la feina, però a part s'havia de modernitzar l'administració amb unes conclusions que vam treure tots els grups municipals, sindicats i gent experta el mandat passat. Això ho té guardat en un calaix i l'única cosa que ha utilitzat d'aquest pla de modernització és el de crear càrrecs directius. Això sí, en té molts i els fa servir, a més, com a assessors del seu propi govern. Però, mentrestant, l'Ajuntament no funciona. Els treballadors diuen que la casa està pitjor que mai i jo crec que això es veu en els serveis que rep la ciutadania.
3: En quina situació deixa l'Ajuntament el fet de que hagi dimitit Clofent?
2: Doncs la deixa en una situació molt similar a la que ja teníem, perquè nosaltres sempre hem dit que tenir un gerent però no implementar les altres mesures per modernitzar l'Ajuntament, és a dir, millorar l'organització, contractar les 300 persones que falten, etc., professionalitzar més l'Ajuntament, doncs no feia res. És a dir, el gerent al final el que feia, sí, devia dirigir i signar una mica, però no tenia la capacitat de fer grans canvis. Jo crec que en part ha marxat per això, perquè se li devia prometre no, que ens ho creiem en sèrio, que anem a canviar aquest ajuntament, i al final el que li feien signar eren Tardeos o la Brana del més gran del món. No hi havia una transformació real. Per tant, jo crec que a la pràctica no notarem cap canvi de tenir gerent a no tenir-lo.
3: Àlex, si parlem d'aquesta polèmica que ha generat la Festa de les Migues, celebrada aquest diumenge, recordem-ho, amb la presència del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Recordem que Guanyem i Badalona en Comú denuncien a Antifrau el fet de que aquest esdeveniment podria haver estat organitzat amb recursos municipals amb fins electoralistes. Des del Partit Popular, en canvi, diuen que esdeveniments com aquest els ha financiat el partit. Des d'Esquerra Republicana, quina valoració fan?
2: Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, respectem les decisions i l'acció política que fan tots els altres espais polítics, i encara més amb aquells que compartim moltes coses, però en aquest cas no compartim l'estratègia que han seguit. Creiem que no podem anar a Antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses, per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin, i en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem, però creiem que no podem anar a Antifrau sense tenir més substància, perquè després et surt l'Albiol i et diu no, això està pagat i tal, i estem tot el dia amb aquesta roda de hàmster d'aviam qui és més anti-Albiol i l'Albiol intentant humiliar l'oposició, i jo crec que aquestes dinàmiques no porten res a la ciutat de Badalona. Esquerra Republicana ho tenim molt clar, nosaltres no volem ser l'alternativa de l'Albiol, nosaltres volem ser l'alternativa que Badalona mereix i necessita, i amb això treballarem. I jo, la veritat, és que no vull parlar tant de l'Albiol, sinó parlar de la ciutat de Badalona. Dit això, es pot acusar el tipus de política que està fent, en aquest cas, en Xavier García Albiol, com a poc ètica, si ho volem, però això no és per anar antifrau.
3: Parlem, Àlex, si li sembla, del primer ple municipal del curs polític, que es va centrar principalment en l'estat dels comptes de l'Ajuntament, que ha tancat, recordem-ho, el segon trimestre de l'any amb 100 milions d'euros més a les arques municipals respecte a l'any anterior. D'aquesta manera, el fons de tresoreria s'enfila fins als 442 milions d'euros. L'oposició en bloc va criticar aquestes dades. Podem dir que és manca d'execució, de gestió, a què ho atribueixen?
2: Jo crec que és una manca de prioritats, és a dir, si ara jo surto aquí i dic el govern del Partit Popular, de l'Albiol, no està fent res, la gent em dirà que sóc un marciano, perquè sí que està fent coses, no? Està fent els Tardeos, està fent l'arbre de Nadal, està asfaltant alguns carrers i ha pacificat Francesc Layret, però no està en el funcionament diari de l'Ajuntament, no està funcionant, és a dir, fa coses per guanyar vots. Jo sempre li dic, vostè és una màquina electoral, i jo no hi poso cap dubte, però quan després té el poder, per què vol dir 8 regidors si no està transformant realment la vida dels badalonins i les badalonines? Per exemple, quins projectes hi ha d'educació perquè els nostres nens i nenes, nois i noies, tinguin les mateixes oportunitats que altres nois i noies d'altres llocs? Què estem fent en matèria d'habitatge? Què estem fent en matèria de projectes esportius? No parlo de poliesportius, parlo de quins projectes fem perquè la gent de Badalona, els nens i nenes, accedeixin a l'esport, etc. Què estem fent per la promoció econòmica de ciutat, etc. Com que no s'està fent res d'aquests temes que són importantíssims per la ciutat de Badalona, acabem tenint superàvits com el 2024 de 76 milions d'euros, com el 2025 de 80 milions d'euros, acabem tenint períodes de pagament a les empreses de 126 dies, i això el que acaba fent és que aquests diners es van acumulant. Per tant, la major demostració que el Xavier García Albiol no està gestionant bé són tots aquests diners, perquè normalment passa una cosa molt curiosa. La gent que diu tot el dia que són bons gestors i que necessiten dir tot el dia que són bons gestors, acostumen no sento.
3: L'alcalde, de fet, va assegurar que aquest any s'han posat en marxa contractes per valor de 600 milions d'euros. Vostès van dir que 500 milions corresponen a un sol contracte, no?, el de la neteja urbana.
2: Clar, és que aquí a l'alcalde li agrada molt fer trampes, i com que fa 35 anys que és regidor, doncs en sap molt. Hi ha 500 milions d'euros que són del nou contracte de neteja, dels quals es distribueixen en 12 anys. Per tant, és fals, és rotund rotundament fals que aquest any haguem pagat 500 milions d'euros per començar, perquè l'Ajuntament no té el múscul per pagar aquests diners. Per tant, jo agrairia que entre tots deixéssim totes aquestes dinàmiques de mentir la gent, d'enganyar, d'on està la piloteta, d'aviam qui és el més anti i el que de tot, i comencéssim a parlar de la ciutat de Badalona, de quins projectes volem fer i de com podríem començar una nova etapa per sortir d'aquest forat que fa dècades que estem encallats.
3: El nou contracte de neteja a parer d'Esquerra Republicana ha fet millorar aquesta qüestió a la ciutat?
2: Ara mateix no. Jo crec que l'alcalde va dibuixar unes expectatives molt altes. Mirant el contracte, jo crec que amb el temps pot ser que s'acabi implementant i que es vegin resultats, però ara mateix és un contracte que per implementar-se necessitava, segons el contracte, 18 mesos. Com que sempre mai surt res cronometrat, doncs posa que seran dos anys i mig, l'alcalde va dir que en 2 mesos això hauria canviat. Per tant, ens trobem en que ara mateix les expectatives, ell mateix les ha posat aquí, però el servei de neteja, jo veig bosses d'escombraries per tots els carrers, jo veig els carrers bruts, sí que es veuen els camions nous i gent treballant, però no hi ha un impacte real sobre la ciutat de Badalona. I per tant, quan tu poses unes expectatives molt altes, quan tu, a més, humilies quan l'oposició ha estat al govern, estàs tot el dia humiliant, dient que no en sabeu i tal, tens un repte molt gran, i crec que ara mateix el Partit Popular no està complint.
3: Vostès, de fet, han parlat també amb els veïns del barri del Manresà, que es queixen de les molèsties que genera aquest desplegament del contracte en un solar del barri. Creuen que es deu a una manca de planificació per part del govern? No es podia preveure que això generés molèsties?
2: A mi d'aquí hi ha una cosa que em preocupa encara més. Això ja hem denunciat molt, el tema del Manresà, però hi ha una qüestió que a mi em preocupa i que el govern no em respon. I per tant, al final anirem a Fiscalia, però jo no vull anar a Fiscalia perquè sí, igual que deia abans Antifrau, però en el ple vam preguntar, aquest terreny, que és un terreny municipal, l'està utilitzant una empresa privada que té una concessió, i que en el contracte deia que aquesta empresa privada s'havia de buscar ells els magatzems i tot. Per tant, quina forma jurídica s'està fent servir perquè una empresa privada utilitzi uns terrenys municipals per fer una activitat? Perquè entenc que s'haurà fet una concessió o que aquesta empresa estarà pagant un lloguer. Això ho vaig preguntar en el ple i el govern no em va respondre. La primera vegada ho vaig tornar a preguntar, la segona vegada no em va respondre, ho vaig preguntar al torn de preguntes i llavors l'alcalde va dir: no es preocupi, senyor Montornès, entre demà i demà passat el trucaran. Això havia de ser dimarts o dimecres, no em van trucar, vam entrar una pregunta escrita, no m'han respost. Per tant, a mi m'agrada pensar que tothom fa les coses bé, però començo a tenir sospites que en el govern del Partit Popular ha deixat que una empresa privada utilitzi un terreny municipal sense cap fórmula jurídica que ho avali i sense que paguin cap lloguer. I això seria un fet molt greu, perquè seria un delicte urbanístic. Per tant, jo em començo a preocupar. I si tinc la intuïció que hi ha un delicte, hauré d'acabar anant a Fiscalia. Però preferiria que el govern em respongui, perquè si al final és un malentès i ho tenen tot lligat, no caldrà que fem tot aquest numeret ni que tots perdem el temps, i quan el que hem de fer tots és treballar pels veïns de Badalona per explicar-los què és el que volem fer pel 2027.
3: Quin marge li dona per respondre abans d'emprendre accions legals?
2: Aquesta setmana. Jo crec que no és tan difícil que em responguin de: no, Àlex, tranquil, que mira, aquí tens el conveni que hem signat, aquí hi ha el lloguer i tal. Si no m'envien, jo entendré que no ho tenen i que per tant després no s'hi valdrà que em surti: no t'ho vam enviar perquè no sé què. Fill meu, has tingut 10 dies i no ho has volgut enviar. Per tant, aprofito que estic aquí per demanar al govern de la ciutat de Badalona que resolguin aquesta situació, que ho expliquin públicament quina fórmula jurídica estan utilitzant perquè Fomento utilitzi, que és una empresa privada, utilitzi uns terrenys municipals per realitzar la seva activitat de desplegament del nou contracte de neteja.
3: Parlem de Sant Jeroni, de la Murtra, si li sembla, Àlex, perquè vostès ja van proposar que l'Ajuntament el comprés, no? Amb el que no estan d'acord és amb l'ús que se'l vol donar, no? Crear aquesta mena de museu, no?, de Cristòfol Colom. Quina proposta fan des d'Esquerra?
2: Esquerra Republicana, l'any 2023, i de fet abans, i aquí també poso en valor la feina de l'Oriol Lladó, ja havíem anat parlant d'adquirir el complex de Sant Jeroni de Murtra i les 70 hectàrees que hi ha al voltant. El 2023 2023, doncs, va ser una de les propostes promeses que vam fer en campanya electoral, perquè nosaltres creiem que és un gran patrimoni de la ciutat de Badalona que hauria de tenir un projecte holístic, un projecte transversal que inclou explorar la vinya, no? Ja hi ha una cooperativa, la Sargantana, que està treballant a la vall de Betlem. Doncs això, potenciar-ho molt més, però també portar-hi formació professional del sector primari per tot el món vinícola. Després també aprofitar tota la part de conreu sereny per també lligar-ho en aquesta part. Utilitzar també el monestir per fer, si em permet, salvant totes les distàncies, i amb tota la humilitat del món, però un Montsant Benet o un Sant Miquel del Fai, en el qual doncs sí que hi ha una part de museu, pot haver una part d'exposicions, més de congressos. També es manté la vida pastoral a dins del museu, que no és incompatible amb que sigui públic i estigui obert a la ciutadania. I també nosaltres contemplàvem poder explorar el turisme sostenible i rural, perquè sí que hi ha una part, la part de l'hospedatge antic, que segueix estant qualificat com a zona d'hotel, no? I allà podríem pensar algun tipus de projecte, sempre respectant molt l'entorn i no gentrificant la zona. Per tant, nosaltres teníem un projecte sòlid i treballat que el volíem fer. De moment, jo crec que el que ha fet el govern actual és una ocurrència de mi han tingut l'oportunitat o d'expropiar a Sant Joan de Murtra, i el primer que els ha vingut al cap és doncs farem un museu a Cristòfol Colom i a la Hispanitat i tal. Jo espero doncs que aquest govern normalment fa molts anuncis i després treballa les coses o intenta treballar les coses o algun dia treballar les coses, per tant que quan es treballi les coses doncs que continuï amb Esquerra Republicana, perquè nosaltres volem treballar per aquesta ciutat.
3: Àlex, si sembla, parlem també de l'arrencada del curs polític, que no deu ser el mateix que el de l'alcalde, perquè torna a estar sent investigat, en aquest cas per la Fiscalia de Delictes d'Odi, per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Recordem-ho, a les xarxes socials, Albiol va compartir una fotografia de l'arrestat, també sobre el comentari de l'alcalde. Irídia, Associació en Defensa dels Drets Humans, considera que Albiol defensava l'ús d'una via de retorn que el conduiria a una mort assegurada i contrària a la llei i els drets humans. De fet, el govern local ha ratificat les seves paraules d'Albiol i, a més, ha dit literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys.
2: Jo insisteixo, no vull parlar de l'Albiol, jo vull parlar de Badalona, perquè no vull ser l'alternativa d'en Xavier García Albiol, sinó que vull ser l'alternativa que Badalona mereix i necessita, i que per fi obrim una nova etapa. I dit això, doncs, en relació a això, un jutge determinarà. Jo crec que l'alcalde diu moltes animalades, ens té acostumat, és com el nostre Donald Trump, i la justícia determinarà si el que ha fet és legal o no. Jo crec que no és ètic i que està molt mal fet, i no m'agrada, però no sóc jo jutge per després dir, i a més ja sabem que la justícia en aquest país doncs sempre que pot ajuda al Partit Popular.
3: I una altra qüestió d'actualitat és la C31. De fet, Esquerra Republicana reclama que Badalona lideri la transformació de la C31. Des del seu partit consideren que la transformació de l'autopista només avançarà si l'Ajuntament assumeix el lideratge del projecte, construeix una posició de ciutat i l'acompanya d'una gran mobilització social. També reclamen al govern de Salvador Illa que reactivi la comissió de treball creada durant el govern de Pere Aragonès per estudiar el futur d'aquesta infraestructura, i lamenten que enguany la Generalitat no hagi autoritzat el tall reivindicatiu de la C31 durant la Setmana Europea de la Mobilitat. Recordem que en aquest programa també van tenir representants de la plataforma Transformem l'Autopista, que durant la manifestació que van fer coincidint amb el ple també van patir una denúncia.
2: Sí, van patir una denúncia d'ocupació de via pública, perquè ara doncs, a l'alcalde no li agrada que la gent es manifesti al carrer. Jo constato una cosa, diverses coses. La C31 divideix la ciutat de Badalona. La C31 fa augmentar la contaminació, sobretot en els habitatges que viuen a prop de la ciutat de Badalona. La C31 és un deute històric que té l'Estat amb Badalona, perquè es va construir durant el franquisme, perquè la burgesia barcelonina pogués anar a les seves cases a segones residències del Maresme. La C31, a dia d'avui, és una infraestructura vital pel nostre territori, perquè hi ha molts desplaçaments de gent que ha d'anar a treballar a Barcelona. Dit tot això, també constato que, o constatem que la C31 s'ha de transformar. La proposta d'Esquerra Republicana és soterrar-la. Però sabem que això és car i que s'ha de parlar de com es fa. Per això Esquerra Republicana, quan estàvem al govern de la Generalitat, per primer cop, perquè aquí tothom parla de soterrar la C31 i excepte en Ferran Falcó, que va fer un primer estudi de costos i de solucions, ningú més ha fet res. Esquerra Republicana, en el govern aragonès, vam crear aquesta comissió al Parlament, formada per la Generalitat de Catalunya, per l'àrea metropolitana, per l'Ajuntament de Badalona i per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, perquè no per perdre el temps, sinó per discutir quins escenaris tenim, des de pacificar-la com si fos un carrer, soterrar-la parcialment, dibuixar tots aquests escenaris políticament i tècnicament i mirar quan ens costa i un cop ens costa veure d'on traiem els diners. Per exemple, hi havia costos des de 800 milions d'euros fins a 3.000 milions d'euros. Aquesta feina s'estava començant a fer, s'havia de reunir dos cops l'any amb entitats veïnals, etc. Quan es va canviar el govern de la Generalitat, doncs el nou govern no ha convocat més aquesta comissió. I jo crec que és importantíssima, si ens creiem, que la C31 s'ha de transformar. Per Esquerra Republicana és una prioritat, però també sabem que no es transformarà només des de les institucions, que la C31 es transformarà si hi ha grans mobilitzacions ciutadanes a la nostra ciutat. I per això quan Esquerra Republicana també governava amb la Conselleria d'Interior, donàvem permisos per tallar la C31. Ho vam fer l'any 2021, l'any 2022, l'any 2023. Des de que hi ha el govern Illa, la C31 no es talla perquè no es donen els permisos. Per tant, aquí també es veu el compromís d'uns i altres. I el que també reivindico, i jo almenys si fos alcalde és el que faria, liderar com a ajuntament aquestes mobilitzacions, on ha de la mà amb la societat civil mobilitzant a tots els veïns i les veïnes, perquè o hi ha grans manifestacions que facin veure a tot el país que la C31 és un problema i que Badalona no la volem o no la transformarem. I jo estic fart de veure com altres municipis transformen les seves grans infraestructures i Badalona no. I estic tip de veure doncs, que sembla que Badalona no ens mereixem el que altres tenen. I jo, com que jo penso que Badalona ens ho mereixem tot i ho necessitem tot, nosaltres seguirem lluitant per transformar la C31.
3: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana a Badalona, gràcies per passar avui pel Badalona Matí.
2: A vosaltres, ha sigut un plaer un altre cop estar aquí.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Festa grossa a Badalona després que ahir la sisa joventut es proclamés vencedora de la Supercopa CB. Una victòria històrica de la penya que feia 18 anys que no jugava un títol estatal. Una de les persones que va gaudir en directe in situ el recital dels homes verdinegres és el president del club, Juanan Morales, que de seguida el tindrem aquí. Però de moment saludem aquí a l'estudi de Radio Ciutat en Xavi Ballesteros. Xavi, què tal, com estàs?
5: Molt bé, estic molt bé. Vaig allargar la festa,
3: sí?
5: Ho he de reconèixer. No? Perquè va acabar la retransmissió, tot el programa especial de 6 hores que vam fer i va acabar sobre 11:45 i després els jugadors van allargar una miqueta més, primer a la Rambla i després van anar a un bar que no podem dir el nom, que és l'Estrop, no? I allà es van trobar amb alguns aficionats.
3: Xavi, més de 20 anys portes seguint a la penya, podem dir. Ahir vas viure un d'aquelles nits, no?, que un periodista guarda per sempre. Crec que et vas emocionar, no?, pell de gallina. Quan va acabar el partit i veus que la penya és campiona, què et va passar pel cap?
5: Bueno, jo em vaig emocionar per dues coses. Una, perquè te'n dones compte que, tot i ser un club històric al joventut, costa molt guanyar. Ho dius tu, no?, la dada. 18 anys feia que no guanyava res al joventut. Per tant, si fa 18 anys vol dir que han passat moltes coses. Moltes no han estat positives, perquè la penya ha viscut també un moment de transició complicada. Però són 18 anys. I després el que sí que crec que s'ha de posar en context, que és un títol a casa, amb 12.000 espectadors, amb dos mags que es diuen la Provítola de Ricky, i contra el Barça.
3: Sí, ho té tot, eh?
5: Ho subratllo. I contra el Barça, no? Contra el Barça, renovat, amb 11 jugadors nous i tot. Contra el Barça, no? La Provítola aquest estiu no el va voler el Barça, no el va voler renovar, i la Provítola ahir es va prendre la revenja, clarament, no? 9 triples, és rècord, amb una final, amb una Supercopa, i per tant va tenir tots els ingredients, no?
3: Xavi, més enllà del resultat, que va fer també la penya, no? Un MVP com és la Provítola, espectacular, perquè no estem parlant d'una victòria ajustada, estem parlant de 101-87 i un equip que va controlar el partit durant els 40 minuts.
5: Sí, va dominar tot el partit i això jo crec que va ser la clau, no? La sortida de la penya amb Ricky Rubio va marcar el partit I després crec que hi ha una cosa molt important, que és que no hi havia Ante Tomic, que és el capità, i per tant vol dir que hi havia jugadors que havien de fer un pas més, no? És el cas sobretot de Sulejmanovic, aquest jugador que acaba d'arribar i que va ser capaç de substituir a Tomic a un molt bon nivell. També estic molt content per un jugador com Isaac Nogués, que és de Badalona, que aquesta setmana en parlàvem, es va formar planter de la penya, va fer totes les categories, se'n va anar als Estats Units, després va tornar a València i ha tornat a casa, no? I per ell també el fet de poder guanyar un títol a Badalona sent badaloní també és especial.
3: De fet, Xavi, tenim al telèfon en Jordi Villacampa. Bon dia.

0: de ser capaços d'aprofitar jugadors com Ricky i l'Apro, no? Jo crec que la penya té molta sort d'estar al costat de Barcelona, de ser un club amb ADN, vull dir, un club de bàsquet, i això permet que puguin venir jugadors com l'Apro o Ricky, que en condicions normals ara mateix no podrien venir, però en un món del bàsquet on està canviant cada vegada més, que tot és més físic, sembla que la penya tendeix a un joc més de talent, no?
1: Sí, em barreja moltes coses, però totes conflueixen. Tens raó amb el que em dius. Nosaltres no ens podem permetre a nivell pressupostari, a nivell de fitxar jugadors estrelles. Hem de moltes vegades de tirar talent i apostar per talent i pensar que aquells jugadors que fitxem, bueno, que apostem per ells, pel primer equip, doncs a la llarga, no present, a la llarga et poden donar, i quan arriba a la llarga, doncs molts, clar, perquè tenen projectes més importants, marxen. Llavors, la història de la penya és la que és, el pes que té és el que és, i el retorn d'aquests jugadors, doncs a vegades encaixa molt bé, com és el tema del Ricky per un cantó, l'Ante Tomi per un altre, l'Apro per un altre. Són jugadors experimentats que ja venen una mica de tornada, però amb molta il·lusió i molt de talent. I això ja conflueix una mica amb dir que aquest talent, doncs, contrarresta a vegades el to físic per mi excessivament físic que busquen els clubs per poder afrontar temporades tan llargues a 70 i pico partits o de 80 partits.
0: Àlex, el Jordi Villacampa va ser el màxim anotador de l'última Supercopa que va guanyar la penya. L'última Supercopa la va guanyar fa 40 anys. Mira que jove el Jordi Villacampa, però va ser el millor. Jordi, aquella Supercopa de fa 40 anys no tenia res a veure amb el que és ara, no?
1: A nivell mediàtic no, perquè era un torneig de pretemporada, bueno, pretemporada com és ara, les dates són les mateixes, crec que vam jugar pues, a l'octubre potser, i en vam guanyar dos de seguides, els dos contra el Real Madrid, però per nosaltres, pel club, eren molt importants aquests títols, perquè nosaltres en aquella època començàvem a despuntar com un equip jove que ja fèiem afrontes i que ja competíem contra equips molt grans, que jugàvem Copes d'Europa, perquè abans de Copa Europa només jugava l'equip campió de Lliga, era una competició molt, molt elitista, molt selecta, i nosaltres ja començàvem a guanyar, o sigui, com a club, aquestes dues copes que vam guanyar van ser molt importants per nosaltres. Ara, em dius, l'escenari era diferent, sí, vam guanyar, penso que una a la Corunya, i mirat, i l'altra ja no me'n recordava, penso que a Valladolid, penso, si no m'equivoco, però vamos, que eren com a... El títol val igual, el que passa que l'escenari, clar, doncs ahir 12.000 persones a Badalona amb la gent entregada, pues, clar, doncs és un escenari totalment diferent.
2: Deixem que incorpori a la conversa el president del Club Joventut de Badalona, Juanan Morales. Bon dia, Juanan.
3: Hola, bon dia.
2: 40 anys, ara ho comentàvem, de l'última Supercopa, ja tocava, oi?
3: Home, sí, hauria estat maco que hagués tocat abans, però bueno, aquesta és la que tenim ara i gaudim-la. Estava pensant quan parlava en Jordi, no es deia la competició Copa Príncipe d'Astúries?
1: No, aquesta és una altra.
3: Esta és...
1: Que també vam guanyar. Sí,
3: correcte.
0: Sí, són dos diferents.
1: Es va fer poques edicions, crec, de la Príncipe d'Astúries, però també la vam guanyar, penso que va ser a Vigo, si no m'equivoco.
3: Sí, potser sí.
0: Juan, en tot cas, per la penya això és un impuls, perquè ja amb l'arribada de Ricky es van sumar 1.000 abonats més, i home, millor campanya d'abonats que pot ser guanyar un títol a casa amb 12.000 persones, amb l'Apro, amb Ricky, jo no sé si es pot demanar més per animar-te a fer-te soci.
3: Bueno, jo crec que sí, jo crec que hi ha tothom que vam parlar ahir, jo crec que tenim un equip i subscric que totalment el que deia Jordi ara fa un moment que l'he escoltat, de que potser no amb el físic és el que ara busquen els equips, no? Sinó potser buscant més talent, tenim un equip que mereix pagar la pena pagar una entrada, un abonament per veure'l jugar, perquè crec que és molt maco veure'l jugar.
2: De fet, vam veure que l'equip estava ben cohesionat, durant els 40 minuts, control del rebot, poques pèrdues, control del ritme, també corrent quan tocava i jugant en estàtic quan tocava, també. Una qüestió tàctica o també mental, podríem dir, no? Que creieu que és això el que li va faltar al Barça?
3: Bueno, jo el que va faltar al Barça, crec que el que s'ha d'ocupar és el Barça, no? Jo crec que aquí a casa bastant tenim amb el nostre. Jo crec que hi ha diversos factors. Primer, coneixement del joc. Tenim jugadors que coneixen el joc molt bé i que són capaços d'analitzar, no?, cada situació, quan toca córrer i quan toca parar. I també...

0: evidentment hi ha un treball tàctic per part dels entrenadors i jo crec que l'ambició de guanyar aquest títol no em va sorprendre, em va agradar molt que després del primer partit la sensació era d'alegria però no era d'eufòria, no? Molt bé, ja demà tenim la final, no? Que serà la que volem guanyar, no? Jo crec que això es va veure ahir al partit.
1: Juan, i a més tenim molts records, moltes imatges, perquè fa 18 anys el títol, podríem dir que es va viure, hi havia fotos analògiques llavors, ara ja són amb mòbil, són amb vídeo, i per sort podem viure i reviure tot el que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt, i sobretot aquesta comunió amb l'afició.
0: Sí, no vam tindre que programar el vídeo beta VHS, no?, per gravar-lo, per veure-lo després per la tele. Sí, jo crec que n'hi ha dos imatges que simbolitzen molt bé el que va ser el partit d'ahir i el que esperem que sigui la temporada. Un és quan els canvien l'abraç de Nico i Ricky, no?, jo crec que aquesta imatge parla de tot, no? El fet de que ante, tot i que no hagi estat Ricky, volgués que aixequés el títol amb ell, jo crec que tot això parla de com està l'equip de cohesionat. I l'altra imatge que jo crec que queda pel record és el de l'equip gaudint-lo a les graderies amb l'afició, amb la copa, sense cap problema, però amb màxima alegria, no? Jo crec que aquestes dues imatges, probablement, tu que parlaves de ara, que tot és digital i tots tenim moltes imatges, són les dues que a mi més m'han agradat d'aquesta celebració.
1: Jordi, Juan, sobretot la importància d'un recolzament des de l'Ajuntament de Badalona per apostar per aquest tipus d'esdeveniment a casa, perquè no és el mateix guanyar aquest títol a on sigui, que té importància, però hi haurien hagut doncs 1.000 aficionats com a molt, a que n'hi hagin 12.000, no?
2: Sí, jo en parlava, vaig coincidir amb... Bueno, vam coincidir amb el Juan també, i amb l'alcalde, i jo crec que està molt bé apostar per aquests esdeveniments. No només pot ser la punta de la piràmide, crec que Badalona és molt més important a nivell de col·legis, a nivell d'instal·lacions haurien de tindre millor nivell, places públiques per jugar a bàsquet. És molt important que segueixi apostant per aquests esdeveniments, com deia. No es va sortir bé el tema de la BCR, perquè no ens va sortir bé, però sí que ha sortit bé aquest, molt bé, tremendament bé. Jo crec que queda supercompensat, però hem de seguir treballant més com a ciutat, i si volem ser bressol del bàsquet no només hem de tindre aquest aparador, sinó tot el que penja d'aquest aparador cap a baix, que no es veu tant, el foment del bàsquet dintre les escoles, ajudar els clubs grans, evidentment, que són els referents. Tot això és una feinada, però que hem de seguir fent.
3: En els darrers anys...
0: Estic molt d'acord amb Jordi, perquè el bàsquet a Badalona és el que és, per suposat, per la penya, però per tots els altres clubs i col·legis que treballen, i el bo és que no és incompatible, no? Jo crec que està molt bé que la penya sigui aquesta locomotora, no?, que tiri de tots els vagons, que són tota la gent que l'agrada i que practica el bàsquet a Badalona. Jo crec que això és un tret diferencial de la ciutat que no solament no hem de prendre, sinó que hem de potenciar.
3: A més, recordem-ho, que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ho ha dit aquí als micròfons del Badalona Matí. Avui recepció a l'Ajuntament a les 7 de la tarda, després els jugadors, l'MVP, també el capità, sortiran al balcó, l'alcalde ha dit, com als anys 90 o 2000, vol que sigui aquest esdeveniment. Juanan, com estan els jugadors? Ha estat una nit llarga de celebració?
0: Bueno, això jo no ho sé.
1: Jo sí.
0: No ho sé. No
3: el Xavi ho sap.
0: I jo crec que s'ho van passar molt bé, que ho van gaudir. Estic segur que ara mateix no estan escoltant aquest programa, diguem-ne, no? Que estan descansant.
1: No, només diré una cosa. La Provítola a la nit no va ser l'MVP. N'hi van haver bastants, però ell no. O sigui que bueno, està repartit això.
0: Això és un tema generacional, també.
3: I Xavi, això que dèiem, que tu que portes 20 anys fent seguiment de la penya, no?, que també tu has aportat el granet de sorra, aquest triomf també és una mica teu.
1: Bueno, més que meu, és molt difícil que una empresa com Badalona Comunicació, en aquest cas Ràdio Ciutat de Badalona, hagi apostat durant tants anys per estar allà on sigui la penya, no? I això té molt de mèrit, l'hem de posar molt en valor, perquè en un moment, en el 2026, on cada vegada les coses es poden fer amb teletreball, amb remot, a distància, el fet de ser allà Jo crec que això ens fa diferents, no? Fa diferent a la Ciutat de Badalona, que és el punt diferencial, no? I això ho vam poder veure ahir en el programa, no? Va passar tothom, no només les llegendes del joventut, com va ser el Jordi Villacampa, Rafa, el Pepe Margall, va passar tots els jugadors, i això també ens fa estar molt orgullosos de que també des del club es reconegui, no, això? Perquè la gent ja ens ho reconeix en quant a afició, però també el club se suma, no? I per tant crec que som un bon equip, no? Bona comunicació, la penya.
3: Doncs, sens dubte, un gran triomf de la penya, històric, nit màgica per recordar, i continuarà la celebració, com diem, avui a partir de les 7 de la tarda. Agraïm al Xavi Ballesteros, al Jordi Villacampa i al Juanan Morales a la seva presència avui al Badalona Matí, i res, a continuar amb la festa, eh?
1: Seguirem informant.
2: Molt bé, felicitats, Juanan. Vinga, ens veiem.
0: Felicitats per tu també, Jordi. Moltes gràcies.
2: Vale, abraçada.
3: Gràcies, bon dia.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Estrenem nova secció i aquesta música ja indica del que anirà, eh? De misteris, i ho farem un cop al mes amb la Marta Envit, que és comunicadora i escriptora. Bon dia, Marta, què tal?
5: Bon dia, Àlex, un plaer.
3: Molt bé, encantat de retrobar-nos, eh? Aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, perquè avui, a veure, fantasmes als hospitals, Marta.
5: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: Això, els hospitals, sobretot els abandonats, fan por, eh?
5: Sí, sí, comencem fort, eh? Comencem fort aquesta secció de misteri.
3: Vinga, comencem per l'Esperit Sant.
5: Sí.
3: La finalitat del sanatori, no?, antituberculós de l'Esperit Sant, era acollir, no?, sí, a totes aquelles persones malaltes de tuberculosi i que en cap altre hospital eren atesos.
5: Exactament. Hi havia una por generalitzada a la societat amb aquesta malaltia, perquè era una malaltia infecciosa que no tenia cura. Llavors, la gent literalment deixava el seu familiar allà i mai més a vegades tornava a veure'ls.
3: I tot va començar el 23 d'abril de 1917, oi?
5: Sí.
3: Quan el rector de la parròquia de Santa Adrià del Besòs, Josep Pont, junt amb el doctor Jordi Anguera, van crear el sanatori antituberculós de l'Esperit Sant, en l'anomenada masia Torre Roja, situada a Santa Coloma.
5: Sí, a més, imagina't que era una masia que al voltant no hi havia res, a sobre d'una muntanya, perquè deien que l'aire pur anava bé per les males de tuberculosi. Llavors, tothom que tenia que passar cap allà, és a dir, la gent de Badalona, de Sant Adrià, de Santa Coloma, anava una miqueta ràpid cada vegada que passava pel sanatori. Era una cosa que tenia moltíssima por, no només a l'enfermetat, sinó que ja sentien coses estranyes que ja passaven.
3: Corria la veu que un malalt tuberculós s'havia escapat del sanatori i la por s'escampava.
5: Sí, moltíssim. A més, si a les notícies, als mitjans de comunicació, sorgia una notícia que algú havia aparegut mort en estranyes circumstàncies, es pensava que havia sigut un tuberculós que havia escapat del sanatori per assassinar i veure la sang de la persona sana, que estava bé, perquè pensaven que d'aquesta manera es curava la tuberculosi. És a dir, algú que estava molt generalitzat i es pensava que era així, però evidentment no era.
3: Mm-hmm. La cultura popular, de fet, d'aquells temps rebutjaven tot allò que tingués a veure amb la tuberculosi, tot el que fa referència a ella. Des de gairebé el seu inici, les notícies parlaven de que es produeixin aquests fenòmens estranys, no? Aparicions fantasmals, passes inexplicables, sorolls de procedència desconeguda.
5: Sí, sí, és un cal de cultiu generalitzat, i són molts els testimonis, sobretot la gent que treballa dintre dels hospitals, el personal sanitari, el personal de cuina, el personal de neteja, són els principals testimonis que asseveren que dintre de les seves parets passen coses estranyes.
3: Es parla que s'ha pogut veure el pare fundador de l'Esperit.
5: Sí, sí, en Josep Pons, que hem parlat abans a l'inici, doncs és una de les aparicions fantasmals que més sovint veuen dintre de l'hospital.
3: Hi ha un testimoni d'un pacient que es trobava descansant al seu llit quan a la matinada va observar com un senyor que anava vestit de mossèn entrava a l'habitació i es ficava dins del lavabo.
5: Sí, sí, amb una por horrible, i a més assegurava que estava completament despert, que no estava somiant. Va tocar el timbre, l'enfermera es va apropar i escolta, que va dir: hi ha un senyor dintre del lavabo, sisplau, que tinc por. Quan van obrir la porta del lavabo, Àlex, allà no hi havia ningú.
3: No hi havia ningú.
5: No hi havia ningú. Però no pensis que es van, no es van alterar perquè era algo habitual. És alguna cosa habitual que saben que ja passen coses.
3: Mm-hmm. L'últim dia que van tancar el sanatori vell es tanca la porta, no? Algú va veure per últim cop passar un ombra per dins, també.
5: Sí, perquè el 2007 el sanatori doncs es queda ja una miqueta, diguéssim, vell i es construeix a 150 metres el nou hospital. Però aquí què ocorreix? Doncs que d'una manera simbòlica volen tancar el vell hospital. I l'última persona que va fer així amb la porta va veure una ombra que va passar. Llavors va dir, segur que no queda ningú a dintre.
3: Ai, ai. Déu-n'hi-do. I si anem a l'Hospital Municipal de Badalona, Marta també amaga un secret.
5: Sí, sí, no podem fugir de que al nostre hospital també hi ha molts testimonis que reporten que poden veure, sobretot, a una dona de blanc. I aquesta sí que fa por, perquè el pare fundador de l'Esperit Sant, creguis o no, doncs ho veuen com una figura física, però la de l'hospital no. La de l'hospital és una miqueta una dona amb un camisó, diguéssim, alguna cosa blanca fins als peus, que obre la porta, que es fica als peus del llit del malalt i es queda mirant directament, eh?
3: Ui. Els treballadors l'han vist, no? Parlen d'aquesta figura, aquesta dama blanca que surt d'un dels armaris de l'habitació.
5: També, i he pogut entrevistar molts treballadors i parlen que la segona i la quarta planta és on més veuen aquesta dona, i inclús infermeres, metges i els malalts, sí. El que passa que aquesta no diu ni mu. No diu ni mu, però el seu aspecte fa molta por. I és el dia següent, poder, quan el malalt diu, escolta, quina infermera ha estat aquesta nit als peus del meu llit? Llavors diuen, no, és que no ha entrat cap infermera.
3: No ha entrat cap infermera.
5: I una dona em va explicar que un dia doncs, va tindre un atac al cor, estava en observació, va veure com una senyora va obrir la seva porta, es va quedar a la porta durant uns minuts mirant-la directament, i ella va pensar que era l'amor.
3: La dama de blanc que ve a recollir potser alguna ànima, no?, que ja està a punt
5: d'anar-se
3: d'aquest món. De partir cap a l'altre món. Sí. Això també, un altre hospital, no recordo quin era, és que veien gats, no?, que els gats es posaven als pacients, sí, a sobre el llit, i al poc de poca estona aquell pacient moria, també.
5: També tenen com una sensibilitat especial.
3: Sí, això sí, els gats tenen un sisè sentit per tot, eh?
5: Sí.
3: I si et sembla, Marta, hem passat, deixem l'Hospital Municipal de Badalona i anem a la Clínica del Carme, perquè es diu que quan es trobava la Clínica del Carme al centre de la ciutat, que és l'actual Centre Cultural del Carme, sí, perquè ens ubiquem, va ingressar un noi que anava acompanyat de la seva mare, ja que es trobava malament. Aquí comença tot, no? Què va passar?
5: Sí, perquè sabem que la nostra Clínica del Carme és molt mítica i hi ha molta gent de Badalona que s'està escoltant, que segur que ha nascut allà, però als hospitals neix gent, però també mor gent. Llavors, aquest noi va ingressar perquè no es trobava bé, van començar-li a fer unes proves i la sorpresa va vindre doncs, que tenia una malaltia molt complicada, com un tumor al cervell. Llavors, la cosa va ser que doncs, van rebre la visita a mitjanit, clar, això ja és estrany, d'una senyora que, infermera, però vestia diferent, no amb el pijama que estem acostumats, sinó amb una còfia, un vestidet, i els va apropar i els va dir que tot aniria bé, que no es preocupessin. Llavors, doncs moltes gràcies. Van fer proves, van fer tractament, i aquest noi es va recuperar miraculosament, perquè la cosa no pintava gaire bé. Es va curar, i el primer que volien fer era que quan sortissin, doncs donar-li les gràcies a aquesta infermera, que els hi va donar ànims i que estava tan convençuda de que això sortiria bé. Doncs quan van a preguntar a les companyes, els hi van dir, escolta, volem donar les gràcies a aquesta senyora tal, que anava així vestida. Clar, tothom es va quedar parat, perquè no només no coneixien pas a cap infermera, sinó ni a la manera de vestir, i no havia ningú allà amb aquesta descripció.
3: Marta Envit, comunicadora i escriptora, moltes gràcies, i ens retrobem d'aquí un mes.
5: Gràcies a tu.
3: Que vagi molt
5: vale,
3: bé.
5: Igualment.
4: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
4: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
6: Badalona 94.4.
7: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Avui donem la benvinguda aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat a l'Elisabet Jiménez, en David Guerrero, l'Antoni Ruiz i l'Anna Maria Vives. Bon dia a tots quatre, com esteu?
2: Bon dia.
3: Molt bé.
4: Hola, què tal?
1: De ressaca encara per la Supercopa o què?
2: I tant.
1: A veure, expliqueu-me com vau viure aquesta nit històrica a Badalona. Comencem per l'Antoni.
2: Home, intensament, no? Vull dir, la ciutat del bàsquet per excel·lència, que aconsegueixi assolir doncs, aquesta fita amb els quatre finalistes, doncs per mi ha estat un punt i ens posa en el mapa de nou, que mai hem desaparegut, però per mi és un orgull.
1: David?
5: Sí, bueno, amb molta alegria i amb moltes ganes de que comenci, no?, la lliga regular i veure doncs, l'equip com va funcionant, però bueno, jo crec que ha estat una alegria per tots els que estàvem omplint ahir el pavelló, veure com l'equip està funcionant. La pretemporada sempre hi ha desajustos i l'equip va ser molt seriós durant tot el partit, no?, que a vegades ens passa això, que tenim molta capacitat primer, segon, tercer, quart i després l'equip no aguanta, no?, i va ser molt sòlid, no?, amb un Nicola Provitola espectacular, no?, que jo crec que és el que explica una mica, no?, el fet de que l'equip es pugui consolidar, tenir aquesta tranquil·litat de que saps que des del joc exterior hi ha molta solvència i a més amb una espectacularitat el Nico va matar el partit amb un triple a lo Guillem Vives amb un peu brutal, no?, i a l'estadi va caure.
1: Va acribillar el seu ex-equip que no va voler renovar-li aquest estiu, eh?
4: Sí.
1: Va ser com una...
5: En un moment estrany, fent cridar l'afició,
1: sí,
5: quan deies, ostres, fa dos dies estaves al Barça. Sí que és veritat que la connexió amb el Ricky, no?, són jugadors que d'alguna manera el Ricky ha sortit de la casa, però el Nico es va donar a conèixer aquí a Badalona, no?, i veure'ls tan feliços a sobre la pista, pues és molt alentador de cara a la temporada, sincerament.
1: Aquest resultat és 101-87, aquest Nico amb 31 punts, 9 triples, 28 de valoració, però com dèiem, l'esforç ha estat conjunt. Anna Maria, com ho vas viure?
4: Nosaltres és que teníem una trobada familiar, per tant, no, al camp no hi va poder anar ningú, i el curiós del cas és que mitja família és culer i mitja família és del Barça. Ai, perdó, és de la penya. I al final, la mitja família del Barça va acabar aplaudint a la penya. Vull dir que realment, va ser molt curiós, no? I jo és que, clar, després de 18 anys, poder tornar a celebrar un triomf de la penya, que és una cosa tan nostra, doncs és espectacular.
1: I tot davant de més de 12.000 espectadors que van omplir l'Olímpic, tota una gran festa. Elisabeth, com ho vas viure aquesta nit tan especial?
6: Espectacular, por supuesto, hombre, maravilloso. Un triunfo brutal después de 18 años y además pues esto, ¿no?, Badalona consolidándose como capital del básquet, que se lo merece y que es una cosa para sentirse muy orgulloso totalmente. Aparte se hizo también el récord Guinness de los tiros libres del torneo CAO con 782 personas participantes, vamos, entre la Final Four, la Supercopa, todo esto, yo creo que son cosas de que una ciudad se siente orgullosa y Badalona es la capital del básquet con mayúsculas y por derecho propio.
1: Sens dubte, dos días de bàsquet, dos dies en una ciutat volcada en aquest esport, i ara toca continuar amb la celebració, que volem anar coneixent detalls de què hi ha preparat per celebrar aquesta fita tan important de la penya. De fet, l'alcalde ahir, després del partit, als micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona, ja va anunciar que l'Ajuntament està treballant en fer aquest reconeixement oficial a l'equip, però volem conèixer més detalls. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Expliqui'm com porta aquesta ressaca, com ha viscut aquestes 48 hores de bàsquet aquí a la ciutat i amb aquest resultat tan satisfactori pel Joventut.
7: Bueno, satisfacció màxima, no? Satisfacció màxima, perquè al final la penya és el símbol, és un dels símbols de la ciutat. Portàvem molts anys doncs, de sequera, sense poder celebrar una victòria d'aquest tipus, de celebrar doncs, que som campions, un torneig important com la Supercopa, i poder-ho viure en primera persona. Allà vaig ser evidentment, dels 12.000 afortunats que vam viure en directe, però potser va haver-hi molta gent doncs, per televisió, doncs és una cosa que un no oblida, no? Perquè portàvem tot això 18 anys sense ser campions d'un torneig i 38, em sembla, 38 o 40 anys sense ser campions de la Supercopa. Jo hi parlava amb el Morales, deia, em sembla que quan la penya va ser campiona per última vegada, que va ser el 86, ell i jo estàvem en el júnior de la penya. O sigui, ja han passat anys. Ell està sense cabell i jo els tinc blancs. O sigui, com estem?
1: De fet, també una celebració que hem batut rècord Guinness, amb aquests torneigs del CAO, amb 782 inscrits, i a més, la Provítola com a l'MVP, que també ha batut un altre rècord de triples en aquesta competició, amb un total de 9, ara ho dèiem, que fins ara el rècord l'ostentava el seu compatriota Pablo Prigioni des del 2008, amb un total de 6.
7: Sí, ha estat un cap de setmana rodó, no? Ho parlava l'Elisabet, o sigui, el rècord Guinness de torneig del CAO, que en principi era complicat, i a mi el president de la FEDE, Antonio Martín, em va dir una cosa doncs, que em va agradar, perquè jo vaig dir, bueno, i ara pues, farà la Copa del Rei, també em vaig intentar superar el rècord Guinness de Badalona, perquè fins ara el tenia a la Universitat de Dallas, dels Estats Units, i em va dir, no, esto solo se puede conseguir si se consigue en Badalona. Pues això em va agradar molt, no? Em vaig sentir molt orgullós i ho vam aconseguir, el rècord Guinness. La veritat és que ha estat un cap de setmana festiu, ha estat un cap de setmana participatiu, el pavelló es va omplir, i jo, pues, com a alcalde, molt satisfet, primer per la victòria, evidentment, però després per haver portat la Supercopa a la final a Badalona. Recordo l'idea d'Antonio Martín, que ja vaig ser molt pesat, és que ara ho hem vist aquí, no? Però durant els darrers, jo diria gairebé el darrer any, doncs jo hi he anat com 3 vegades a Madrid, a la CB, amb la tinent d'alcalde d'Esports, a dir que volíem la final de la Supercopa, que volíem la final de la Supercopa. I estàvem allà pesats, i jo crec que al final, bueno, hem vist que Badalona, saben que Badalona és una ciutat amb capacitat, no? Però crec que ens van arribar a donar la final, en algun moment penso que ens ho van arribar a donar per pesats que hem estat, que ens hem plantat allà i que la volíem, no? I ja ha valgut la pena l'esforç, la dedicació, i molt, molt orgullós d'aquest equip, que sembla que aquest any ens donarà moltes il·lusions, aquesta connexió que hi ha entre els jugadors, s'està destacant en el Nico i en el Ricky, però jo també vull destacar la resta de jugadors, no? O sigui, jo crec que les incorporacions, els fitxatges que ha fet la penya aquest any són fitxatges molt encertats, són jugadors complets, són jugadors doncs, que a mi, entenent una miqueta, que crec que entenc de bàsquet, doncs em donen bones sensacions, em donen bones vibracions, no? Això sé que ha confirmat a partir d'aquesta setmana, però ara el que toca és gaudir i celebrar-ho.
1: I, alcalde, ens pot donar algun detall de com anirà aquesta celebració que està preparant l'Ajuntament?
7: Bé, nosaltres que estem preparant dins de les possibilitats que tenim de tot tan just és pues, una mica celebrar com es celebrava en els anys 90 o en els anys 2000, no, que parlàvem abans, quan la penya guanyava tornejos. Hi haurà una recepció a l'Ajuntament, això ja ho vam parlar ahir amb el Juan Morales, hi haurà avui una recepció a l'Ajuntament. Tot el que estic dient és provisional i, per tant, en qüestió d'un parell o 3 hores que es puguin anar tancant les coses, perquè tenim que anar a parlar amb el club, que té tota la predisposició i tota la il·lusió, però ho hem d'acabar tancant i, per tant, repeteixo, provisionalitat, però segurament, i ja ho confirmarem, ho confirmarem a última hora del matí, però segurament el que farem és avui a les 7 de la tarda recepció dels jugadors de la plantilla en l'Ajuntament. Hem de veure com ho fem, perquè estem en obres i precisament també començaven les obres ja de la plaça de la Vila. Per tant, estem aturant a l'inici d'aquestes obres que condicionen, no? I tenim present que aquell espai doncs és molt petit, aviam com ho podem organitzar, no? Però avui la recepció seria a les 7 de la tarda de l'Ajuntament. Ells, el club, entregarà la copa a l'Ajuntament, al Saló de Plens, i després doncs, d'aquest ritual, d'aquest protocol, com no pot ser d'una altra manera, els jugadors encapçalats per el seu capità i per l'MVP sortiran al balcó i dirigiran unes paraules en els veïns i en els aficionats que siguin a la plaça de Vila, que estic segur que l'ompliran i que molt més, no?, que quedarà Francesc Layret també col·lapsat. Per això, doncs, bueno, atents, però en principi 7 de la tarda, recepció, Saló de Plens, oferiment de la copa a l'Ajuntament, i després, acte seguit, sortiran al balcó a saludar i oferir també la copa a tots els veïns i veïnes de Badalona.
1: Per tant, alcalde, aquesta segona fase d'inici de les obres de Francesc Layret, que està prevista per avui, entenem que s'aplaça demà, s'endarrereix?
7: Sí, estem treballant ara mateix. Bueno, ahir, quan va acabar el partit, jo vaig estar parlant amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Daniel Garcia, que parlés amb qui tingués que parlar per intentar aturar les obres. I sí, evidentment, les tindrem que aturar doncs, fins demà o demà passat, perquè el primer en aquests moments és la celebració i gaudiríem les millors condicions doncs, d'una nit tan màgica com va ser ahir i poder-ho celebrar de manera doncs, molt maca durant aquesta tarda.
1: Molt bé, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Doncs estarem atents a aquesta informació.
7: I també em sembla doncs, que vosaltres, tant la tele com la ràdio, crec que aquesta recepció la fareu en directe per persones que no puguin anar-hi, crec.
1: Doncs molt bé. Estarem atents, acabant de confirmar totes aquestes informacions que ens ha avançat l'alcalde. Moltes gràcies, Xavier García Albiol, i res, que vagi molt bé aquesta celebració aquesta tarda. Gràcies, bon dia. Doncs queda dit, avui aquesta celebració a les 7 de la tarda, recepció al Saló de Plens, després sortiran al balcó l'MVP, el capità, esperem que aquesta plaça de la Vila s'ompli de valent, s'enlleixi de verd i negre, i com ens ha confirmat l'alcalde, doncs aquesta celebració obliga a endarrerir aquest inici de la segona fase de les obres de Francesc Layret, de la pacificació que estava previst que arrenquessin avui. Doncs bé, si us sembla, canviem de tema de la Supercopa, perquè donarà molt a parlar, no? Hi haurà temps de celebrar. De fet, després nosaltres a partir de 2:15 en aquest programa també parlarem amb el Juanan Morales, el president del Joventut. Intentarem també parlar amb el nostre company Xavi Ballesteros, que també va fer una gran feina juntament amb tot l'equip de televisió de Badalona i Radio Ciutat, per veure com han viscut aquesta fita històrica. Bé, canviem de tema. Quan arribem a 9:15 gairebé aquest diumenge, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitat la ciutat a motiu de la festa de les Migues, una trobada que ha reunit a milers de persones al parc del Turó d'en Carig. Feijóo ha reivindicat a Badalona com un model de gestió del PP i ha elogiat la feina de l'alcalde Xavier García Albiol en el seu discurs, posant l'accent en la seguretat, la multireincidència i també l'ocupació, i també ha reclamat girar full del procés independentista. Albiol, per la seva banda, l'alcalde ha aprofitat d'aquest acte per traslladar a Feijóo algunes demandes en matèria també d'ocupació i multireincidència. Però bé, aquesta mateixa festa també ha generat polèmica, perquè recordem que a la ciutat, guanyem Badalona i Badalona en Comú, els partits de l'oposició han denunciat els fets davant l'oficina antifrau, acusen l'alcalde de fer servir recursos municipals per a fins a electoralistes i adverteixen d'un possible delicte de malversació de fons públics. En definitiva, el govern municipal manté que tots els actes que organitza el PP, inclús el d'aquest diumenge, els paga el mateix partit. De fet, ara serà l'oficina antifrau qui haurà de determinar si porta el cas a la Fiscalia Anticorrupció. Què us suggereix? Que Badalona sigui un escenari d'aquest tipus d'actes polítics i que al mateix temps generi aquest debat, no?, sobre els recursos municipals utilitzats en la seva organització. Comencem, Elisabeth, per tu, si et sembla.
6: Sí, a veure, jo crec que, com perdone, però que és una autèntica locura que cada cosa que se haga i no guste se tenga que elevar a una demanda o encuentro que es terrible. O sea, la obsesión de esta señora en particular contra el alcalde es que es para hacérselo mirar, yo creo. Es un acto, igual que se hizo en, no sé dónde fue, en hospital, me parece, el tema de la fiesta de la Rosa. Los líderes hacen actos. En Badalona estuvo el alcalde, estuvo Feijóo. Hubo más de 7.000 personas, fue una auténtica locura, la verdad, se vivió una jornada normal y corriente. Esos actos se organizan por los partidos, los pagan los partidos absolutamente todo, desde la distribución de las entradas, la organización, absolutamente todo. O sea, es que no se le puede dar más vueltas a un tema que es de una normalidad democrática absoluta. Yo creo que aquí lo que nos tiene que dar como idea es que Badalona es un referente en gestión, en seguridad, en que los objetivos son gestión, seguridad y orden en todos los sentidos. Yo creo que eso está muy bien, que Badalona tenga esta imagen. Aparte, hablábamos de Badalona, ciudad del básquet, pues Badalona, ciudad que busca políticamente, a través de su alcalde, una ciudad una buena gestión, con seguridad, con orden, y que realmente la gente pueda prosperar en su propia ciudad con una tranquilidad y un orden, una seguridad normales y corrientes. Yo creo que estuvo muy bien.
1: Ana María.
4: Jo vull deixar que es posicioni l'oficina antifrau, perquè, vull dir, igual com no m'interessa la trobada del PP a Badalona, tampoc m'interessa la trobada del PSC, PSOE a Hospitalet, vull dir, som dos partits que no m'interessen gens, vull que es posicioni l'oficina antifrau. Ara, el que sí que em vull posicionar és que vingui aquest senyor a la meva ciutat i digui que el que tenim que passar és pàgina del procés. Bueno, el passarà ell, la pàgina del procés, però també hi ha molta gent que seguim treballant i seguim lluitant i seguim reivindicant, bueno, per una Catalunya lliure. Per tant, fins aquí, que es reuneixin els partits a on vulguin, si ho paguen ells, que es reuneixin a on vulguin, de la manera que vulguin, però lliçons poques.
1: David.
5: Sí, bueno, jo crec que per una vegada, i crec que serà l'única, estic absolutament d'acord amb el Feijó, no? O sigui, realment Badalona és un exemple de gestió del PP, o sigui, és un exemple de com utilitzar temes per generar polèmica, per generar titulars, però després a l'hora d'executar no fer absolutament res. Per tant, a nivell d'exemple, total, Badalona és un exemple de lo que el PP fa quan governa, que és alimentar discursos d'odi, és alimentar polèmiques, és fer titulars, però no avançar en res, en aquest cas en la ciutat. En quant a la polèmica de les migues, anem a fer una lectura una mica cronològica dels fets. La festa de les migues és una festa dels veïns de la Salut, amb aquesta denominació, Festa de les Migues. L'alcalde fa un vídeo a les seves xarxes i convida els veïns i a les veïnes a participar a la Festa de les Migues. No els convida a participar en l'acte d'inici de campanya del PP a Catalunya, no els convida això. Els diu, fem la Festa de les Migues, envieu-me un missatge que ja m'encargo jo de que tingueu entrades, i vindrà Feijó. ¿Vale? Ens deixeu parlar els discursos i tal. Aquesta és la cronologia. Es reparteixen invitacions via DM, es reparteixen invitacions a través d'una empresa pública, que és BCA, 150 entrades, amb un portal dels treballadors de BCA, on diu l'Ajuntament, hem aconseguit 150 entrades de l'Ajuntament, per tant utilitzem un mitjà públic per repartir entrades d'un acte d'un partit, del partit que governa Badalona, i el cartell de Migues Populares i la posterior denúncia també de Comuns apareix després de que es faci una denúncia de que no hi ha prou transparència en aquest acte. Aquest és el relat dels fets. Quan Badalona Comunicació treu la notícia, tot això ja ha passat. Ho ha denunciat Dolors Sabater, el PP ha fet un amb el Oye Camba, arregla'm esto, ¿vale? Fem Migues Populares, fem un cartell, el posem, i després també Comuns es suma anunciant que farà una anúncia que per part de Guanyen ja està feta. Aquest és el relat. Llavors, tu convides a 5, 6.000, 7.000 persones a un acte de partit, perquè jo diré, s'ha fet la Festa de la Rosa. Jo treballo a la zona del Llobregat. El PP no té, el PSC no té cap pudor en emplenar tota la zona del Llobregat amb cartells on posa Festa de la Rosa, PSC, i la gent sap on va. Vosaltres heu vist algun cartell a Badalona que digui Migues Populares, PP Badalona? No. A l'agenda, i això ho vull també explicar, a l'agenda institucional del PP nacional, del PP de Catalunya, abans de que es fes la denúncia no apareixia això com acte del PP a Badalona. Hi havia dues notes de premsa publicades a mitjans espanyols, però a l'agenda ni de Feijó, ni a l'agenda del PP nacional, ni a l'agenda del PP Catalunya sortia festa d'inici de curs del PP a Catalunya. Aquesta és la realitat. Si al PP li fa vergonya venir a Badalona i ensenyar les seves sigles, és el seu problema. És el seu problema. Però la realitat és aquesta. I quan el Xavi ha de sortir a l'avió i dir que ja lo hemos vendido todo, que esto... Molt bé, si ens sembla molt bé, però dieu-lo a la gent el que feu.
1: Vale, escoltem a l'Antoni Ruiz i de seguida obrim el debat. Antoni?
2: Sí, per mi el problema de fons ve de que en democràcia qualsevol organització política pot i té que fer concentració. A partir d'aquí, on la facin ha de ser transparent i publicat. Crec que els ciutadans, jo m'he documentat perquè no tenia ni idea de que anava aquest tema aquest cap de setmana, i evidentment doncs, vaig llegir que la festa de les Migues s'havia incorporat a les festes de maig, si no vaig mal entès, no? Per tant, una festa popular portada per persones que van aterrar a Catalunya fa molts anys, s'ha esdevingut en un acte públic. Doncs jo crec que això s'ha d'explicar millor a la població, perquè crec que no hi ha una raó per barrejar les dues coses, en la meva opinió com a ciutadà, perquè jo entenc que un acte polític com el de Gavà, que és el de la PSC, que fa anys, que hi ha anys que fa, vaig estar rastrejant i evidentment el convoca i el paga i el fa el PSC. Per tant, a mi un acte polític no em dona mala pell si es fa amb un nom o l'altre. Ara bé, barrejar les coses amb un nom i un altre nom no em sembla correcte. No em sembla correcte perquè poden haver interpretacions molt buscades, evidentment, doncs, que s'han trobat en això, no? Vull dir, el que heu parlat de que hi ha aquest creuament d'acusacions. No hi entraré, però no em sembla correcte barrejar les coses. En el punt aquest, la segona derivada és que tenen tot el dret de ratllar on vulguin a la ciutat que vulguin. Jo no em sentiré interpel·lat d'anar-hi ni a una o a l'altra, sí que em sentiré lliure per anar a qualsevol, sigui una festa popular o sigui un acte polític, que també hi he anat. Vull dir, perquè clarament m'he convidat de tot arreu, jo hi puc anar o no hi puc anar. És la meva decisió. Però jo vull saber què s'hi dirà i qui van allà. Per tant, el que estic d'acord que tu deies, tu tens tot el dret a dir que, escolta, es pot portar a Badalona el senyor Feijó, i una altra cosa és que t'agradi o no el que vingui a vendre, o el que vingui a dir de bona gestió. Per tant, jo discrepo també del que va llançar, que si estem parlant de què és l'acte, s'havia de fer o no sota el nom d'Amigues, jo hi diria que tinc els meus dubtes, perquè llavors concentres amb algú que va arrossegat per una cosa que s'ha fet durant 20-30 anys després de la democràcia, no em sembla correcte, però interpel·lar el fet de que, escolta, que era molt transparent, no ho és, perquè jo vaig fer un petit càsting a la família i no els hi quedava clar, però no s'havia fet al maig, però això no va lligat a les festes, perquè al final és una convocatòria municipal, però escolta, com és que es porta un logo i es posa PP? Escolta, això no s'ha explicat bé, al meu entendre.
6: Pero es que no es así, o sea, la convocatoria que se hizo desde el partido, evidentemente se explicaba a qué se venía, y fue muchísima gente se quedó sin poder venir por aforo, la gente sabía lo que venía, la gente, nadie se quejó, estaba la gente muy contenta y feliz, o sea, migas copyright, paella copyright, costellada copyright, no existen copyrights, ojalá se hiciesen más migas que están buenísimas, porque la gente aparte le gusta
5: pero
6: muchísimo.
5: Pero seguramente para una persona que viene de Barcelona no puede entender que las fiestas de las migas de Badalona tienen un autor, lo que da la impresión es que a cierto sector minoritario del consistorio municipal de Badalona
6: que le da rabia que se convoque tanta gente quiera participar en una fiesta a la que se le ha dicho exactamente a qué venían y estaban encantados de la vida. No ha habido ningún problema. O sea, yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que eso a cierto sector minoritario del consistorio de municipal de Badalona le duele mucho. Entonces, como no es una avalancha que no les gusta, pues entonces lo que hace es denuncia el canto. Y denuncia el canto es que hay no va en serio, es denuncia todo. Entonces, cada vez que se hace una denuncia de esas, se archiva porque no da lugar. Y al final es como Pedro y el lobo, o sea, al final es que da exactamente igual lo que digáis, porque la gente es hasta las narices de que todo el éxito, todas las cosas que se hacen bien desde el Ayuntamiento de Badalona, que somos todos los vecinos de Badalona, pues que se quiera tirar agua al vino con denuncias y haciendo un juego político que no es ni bueno, no es ni bueno. O sea, lo que se tiene que decir, se dice. Que eso sigue, pues que siga perfectamente, será otro fiasco. Pero uno más, y uno más, y uno más, hasta que lleguen las elecciones municipales. Eso es una forma de hacer política que la verdad es que es la que yo creo que realmente molesta a los vecinos.
5: Yo creo que la forma de hacer política que realmente molesta es tener que amagar las siglas de un
6: partido. Perdona, es que nadie está escondiendo nada.
5: Sí,
6: es que,
5: i tant. Data de publicació del cartell. Data i hora de publicació del cartell. No existia. El divendres al migdia no existia aquest cartell. Jo tinc les cerques guardades de ChatGPT.
6: A Badalona no et pot importar
5: perquè tu no t'importa res. Però realment...
1: Això ja és un atac
6: personal.
5: No, no. No t'importa. No sé, ho estàs dient tu, que no t'importa.
6: De verdad, lo que intento explicarte es que, aunque a ti no te guste, es un acto perfectamente transparente, perfectamente convocado, pagado y convocado por el Partido Popular. Y punto, pelota, y ya está. Ya está.
5: ¿Os da rabia?
6: No tengo ni idea, no lo sé, me da igual. Los vecinos que estuvieron allí estuvieron encantados, vinieron vecinos de Badalona un montón, vinieron vecinos de otras poblaciones cercanas o lejanas de Badalona. militantes, simpatizantes, claro, y gente que a lo mejor no le gusta, pero que quiso ir a participar y estar ahí y escuchar. Y escuchar a ver qué tiene que decir el alcalde de Albiol, qué tiene que decir Feijo, qué tiene que decir quien sea. Y están allí porque democráticamente son gente transparente, que disfrutaron de un día perfecto, que vieron a Feijo, que vieron a todo el mundo y les pareció perfecto y maravilloso. ¿Por qué hay que buscar más ruido en esto? ¿Por qué nos gusta? Bueno, pues vale, perfecto, me quedo con la idea.
2: Bueno, yo l'únic que... Jo crec que passant els apunts aquí, jo veig que el dia 30 de maig d'aquest any es va celebrar la Festa de les Migues, no? Dins de les Festes de maig.
6: Vale, pues ja està.
2: Entenem, entenem.
6: Ja se celebraron.
2: Entenem, però aquí em diu la informació que jo tinc, que és que estava inclosa dintre de les Festes de maig, que per primera vegada l'Ajuntament l'incorporava dintre de la comissió.
6: Sí, exacte.
2: I si el 30 de maig celebres una Festa de les Migues, el 18 de setembre, 20 de setembre,
6: però és que no s'ha fet, però és que no s'ha fet la festa.
5: Elisabet, Elisabet, tu vols, Elisabet, Elisabet, tu vols fer una transformació de la realitat. Jo us convido, els companys, els convido,
1: donen un sisplau, no s'entén a casa.
5: Sí, no, però és que no sé, pues convido els companys de Badalona Comunicació que tirin el vídeo que va publicar a Albiol, i l'Albiol en el seu vídeo diu: pròxima edició de Fiesta de les Migues.
6: Però
5: és que és el que diu. Però, Elisabet, és al·lucinant. O sigui, tu estàs explicant el teu punt de vista.
6: Quan les coses s'han fet bé,
5: no s'han fet bé.
6: I quan s'han fet bé, perquè us molesta més todavía.
5: El dia diumenge, el diumenge, farem una festa. Escolta'm una cosa, Elisabet. Em pots escoltar el que jo t'haig de dir?
6: I jo a ti, no m'estàs escoltant.
5: Jo t'estic escoltant. Has parlat una bona estona. Jo estic dient el missatge literal, i jo no m'estic inventant absolutament res. El missatge literal de l'Albiol, quan fa el seu vídeo a xarxes i convida a la gent a participar, diu: el próximo domingo 20, Fiesta de las Migas en el Parque del Centenario, al costat del Màgic. I a partir d'aquí envia UDM, no sé què, no sé quantos, i vindrà Feijó. Ojo, i vindrà Feijó. En plan, bueno, l'hem convidat. Llavors, la realitat és, això és l'acte d'inici de campanya del PP a Catalunya.
6: Però qui t'ha dit això?
5: Ho ha dit l'Antoni, ho ha dit superbé. És que tothom pot fer el que vulgui.
6: Les fiestes de les Migues ja se hicieron en mayo. Ja són les fiestes de les Migues.
5: Elisabet, Elisabet, si la vostra manera de no escoltar el que voleu és no deixar parlar la gent, continuem repetint models que jo crec que ja haurien d'anar superant.
6: Aunque me callase dirías lo mismo.
5: No, jo no estic dient jo. Em pots enfrontar a aquesta realitat que jo t'estic dient?
6: Però a veure, si és que...
5: Llavors, jo torno a insistir al cartell oficial de l'acte amb el símbol del PP, només veu la llum una vegada s'ha fet la denúncia. I això es pot demostrar i es pot mirar a xarxes. ¿Vale?
6: ¿Cómo os gusta?
5: Això és així, no, no us gusta nada. Mira, si a l'Albiol li fa vergonya dir que el PP fa un acte a Badalona, és problema d'ell.
1: Anem a recordar...
6: No és
1: problema
6: nostre,
5: us sembla...
6: És una barbaritat el que estàs dient.
5: No és problema nostre, és problema d'ell.
6: Ara que a vosaltres
5: us fa vergonya que us vegin.
6: La libertat d'ir a donde le dé la gana i vosotros lo que creéis és que la gente no vaya donde le dé la gana.
1: David, Elisabet, sisplau.
5: I l'única gent que va posant recursos i va parant en festes populars és el PP, amb el casal Antoni Afon, que són els que van parant actes i els que van posant actes.
6: Hay que tener una licencia para hacer las cosas. Hay que tener una licencia para hacer las cosas y pagar la licencia.
1: Elisabet, David, si
5: us sembla... I els tribunals us diguin que no teniu raó parant aquests actes.
1: Sisplau. Anem a escoltar, si us sembla, el que va dir el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i també l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durant la seva intervenció a la Festa de les Migues, i després escoltarem també l'oposició.
3: Quiero una Cataluña líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y Badalona, tercera ciudad de Cataluña, es el ejemplo de que otra política es posible, que otra política es eficiente.
8: La ocupación ilegal se tiene que resolver en 48 horas, como tú ya te comprometiste. Multireincidencia. Y hemos de hablar muy claro y decir las cosas como son. Tenemos un problema real. Y mientras no lo afrontemos, no se va a resolver.
1: Escoltem tot seguit també l'Aida Llaurador, la presidenta de Badalona en Comú, i també la Dolors Sabaté, presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona.
9: Els comuns hem pogut comprovar com el Partit Popular està utilitzant l'Ajuntament de Badalona per enviar propaganda d'un acte polític, d'un dinar que fan amb Feijóo i Albiol a Badalona a través de recursos comunicatius interns de l'Ajuntament, a través dels seus organismes autònoms. Fan veure que són un acte de ciutat, dient la nova Fiesta de les Migues, quan estem parlant d'un acte polític, intentar confondre els propis treballadors d'on els estan convidant.
10: El Biol juga amb aquesta confusió, fent veure que és un acte que l'organitza l'Ajuntament, quan en realitat hauria de ser un acte del Partit Popular i posant recursos propis de l'Ajuntament, perquè això s'ha publicat en webs de les empreses municipals dient que l'Ajuntament posa a disposició els tiquets, i això és un escàndol que cal desemmascarar perquè s'ha d'acabar aquesta impunitat en què el Biol fa servir la seva majoria absoluta.
1: Són els dos posicionaments. Alguna cosa més que voleu afegir?
4: Sí, Anna Maria? Jo el que vull afegir és que llavors aquí no es denuncia que s'ha pagat amb diners públics. El que es denuncia és que s'han fet servir mitjans públics per donar difusió en aquest acte. Vull dir, són dues coses completament diferents.
6: Però que no és cierto.
5: Es denuncia que no hi ha transparència i, per tant, que cal investigar realment com s'ha gestionat.
4: Són dues coses completament diferents. Vull dir, ningú acusa el PP de que hagi pagat a la festa. El que us acusen és que heu fet servir mitjans municipals i ens municipals per difondre aquest acte. Jo ho veig així. I després, no, igual estic equivocada, però crec que es van anunciar les migues, però que no es van poder dur a terme perquè per falta de personal per part de la gent que organitzava les migues a dins de les festes de maig.
6: No, sí que
4: per tant,
6: es van fer.
5: Això és el que va passar, que quan es van acabar, l'Associació de Veïns de la Salut no va poder continuar amb la festa perquè no tenien prou gent. Llavors, l'any passat es van recuperar dintre del programa de les festes de maig.
2: I està en el programa de les festes de maig, que em sembla molt correcte. Escolta, torno al que he dit al principi. Qualsevol organització, i a més està políticament, que es posicioni i que vagi la gent que vulgui escoltar amb una ideologia a l'altra, escoltar qui correspongui. Qui, escolta, només faltaria que vingui qualsevol líder, com si demà doncs, creu a la Jonquera un altre polític que el tenim fora, i que vingui aquí i expliqui el seu programa si es vol tornar a presentar. La gent en democràcia s'ha de poder explicar on vulgui, on sigui. Ara, hem de convocar a les persones sota el nom i sota... Perdona'm, sota el nom i sota les sigles de vaig a fer un acte polític o vaig a fer un dinar popular dintre de X. I ara que el reinventem, jo, és que a mi no m'ha quedat clar. O sigui, jo tenia ahir una convocatòria de la penya, sabia qui jugava. La final, amb tal, tal qual. A mi m'agrada, soc molt simple. M'agrada saber a què vaig i en qui vaig i el que escoltaré. No discrepo en absolut del que dirà avui en Feijó, demà potser en Puigdemont, a l'altre serà el senyor Sánchez que vingui a acabar. Que m'és igual, però jo vull saber exactament com a ciutadà on m'hi poso, on tinc la cadira, si vaig a menjar un plat d'amigues, què em diran? Per tant, a mi no m'ha quedat clar. I jo crec que, com jo, molta gent.
1: De fet, hi ha una notícia que publicàvem, ara ho veiem, els telespectadors de Televisió Badalona ho podem veure a les seves pantalles. Publicàvem a bdn.com.cat que Badalona recupera la tradicional festa de les migues per obrir les festes de maig. Ho publicàvem l'1 de maig d'aquest mateix any. Dèiem que la festa de les migues doncs, va repartir 6.500 racions i feia 7 anys que la proposta havia desaparegut del programa de les festes de maig.
5: No, jo crec que l'Antoni ho deia molt bé, o sigui, ell, com a ciutadà, vol que quan va a un acte saber exactament a el que va, i jo crec que per exigència, amb un alcalde, quan fa una convocatòria pública, se li demana que convidi la gent, li expliqui on va.
6: Però és que nadie se ha quejado.
5: No?
6: Nadie se ha quejado.
5: Però, escolta,
6: más de 7.000... No, no,
5: però,
6: es que no, se ha acabado.
5: O sea, s'ha acabado.
6: Sí, s'ha acabado.
5: No, s'ha acabado.
6: O sea,
5: vale.
6: O sea, lo que no pot ser
5: és que es faci servir una confusió a la gent per dir-li que van cap a... No estem manipulant. No estem manipulant.
6: Lo
5: que
6: passa
5: que si tu no vols escoltar, si tu no vols escoltar perquè et fa la mateixa vergonya que posar les teves sigles amb un acte,
6: però
5: llavors,
6: és
5: parlar...
1: David, sisplau, Elisabet.
6: Oye, es que primero me ha dicho que a mí no me importa nada y ahora me dice que yo siento vergüenza. Oye, yo creo que vamos a poner un poquito de educación.
5: Yo no amago las siglas quan vaig a fer absolutament res.
6: Jo és que jo no escondo...
5: Sou vosaltres els que amagueu les sigles.
6: Jo no m'he escondido nada.
5: Estem acostumats a amagar coses, ja ho sé.
6: No, no, eso serás tú. Eso serás tú. Y no voy a referirme a las políticas que des por ahí, que estés escondido, haces lo contrario a lo que decís. No vamos a entrar en esto. Lo que te estoy diciendo es que ayer hubo más de 7.000 personas que estuvieron encantadas de la vida, felices, que sabían a lo que iban y estaban allí, porque se repartieron a través del partido, a través de muchas asociaciones, a través de mucha gente.
5: Dels ens municipals,
6: no,
5: van repartir entrades.
6: El esfuerzo que se hizo por parte del partido fue descomunal. Sí. Y por eso se convocó...
5: Però se'ls va oblidar fer el cartell, que fins al divendres a la tarda
6: igual,
5: no el van fer.
6: Es igual, no lo hacíamos para que a ti te gustase. Y es obvio que no te gusta.
5: No.
6: Ni a Dolors Sabater tampoco le ha gustado. Pero es normal, porque no le gusta nada. Entonces, todo lo que hace es una denuncia, coger los juzgados y atascarlos con cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero ya se verá.
5: Llavors, tu, si veus una cosa que no et quadra, que no és prou transparent, llavors què has de fer? Perquè els jutjats
6: si
5: no s'aturin, tu no, no fas res.
6: Que haga lo que quieras, no? La senyora, que vuelva otra vez.
5: Has de demanar, has de demanar transparència i has de veure exactament com funciona
6: però
5: això.
6: Però és que és una obsessió, ja lo que és verdad,
5: i si
6: és
5: tot estigués tan bé i tot fos tan transparent, segurament no estaries tan emprenyada.
6: Con no venir, que no viniste, yo creo que es suficiente, ¿no? También.
1: Si us sembla, canviem de qüestió, deixem de banda les migues, o què, què us sembla? Sí?
6: Jo crec que sí.
5: Sí, jo crec que
1: si
5: ja,
1: no, ja seria suficient. Si no, acabarem empatxats de migues, al final, ja veuràs. Doncs bé, si us sembla, continuem amb... Parlem d'educació. Ja
5: ens... Pensava que anàvem a fer un tardeo, ara.
6: Bueno, pues sí.
1: Vinga,
5: anem...
1: Va, sí,
5: clar, anem de tardeo.
6: Está todo el mundo invitado, y la verdad es que se llenan los tardeos, pero que la gente pues, le gusta. Le gusta tener una ciudad que está viva, que todo el mundo hace cosas juntos, y Badalona es así. Que no le guste, pues ya sabe, ¿no?
2: Bueno, bueno, tampoc no passis de frenada, ¿eh? Badalona es así. No.
6: Badalona, això no és així.
2: Perdona, jo m'agrada anar de tardeo, però no me'n vaig a la plaça de Josep Tarradellas, me'n vaig a una discoteca privada i pago per entrar allà.
6: Però entiéndeme que moltíssima gent se llenen.
2: Però no generalitzis... No, però no t'admeto que fiquis 230.000 persones que viuen a Badalona, que Badalona és així.
6: Les fiestes de mayo se llena de gente.
2: No, però entén la pluralitat.
6: Que vive muy bien sus
2: fiestas y le encanta. Però entén la pluralitat de Badalona. No diguis Badalona és així.
5: No, és que tenen una capacitat per parlar.
2: No, perdona, és que no fiquis el sac a tothom.
1: A no tothom li agraden els
5: No ens veiem al tardeo, no?
6: No, ja veo que no.
2: Jo segurament que sí que estaré de tardeo, però no precisament potser allà, però perquè tinc amics d'altres ciutats...
6: O sea, que está mal decir que una ciudad le gusta celebrar cosas juntas.
2: No, yo no te voy a decir lo que está bien ni lo que está mal. Yo te voy a decir que, por favor, 230.000 personas no piensan igual que tú.
6: Claro. No, pero yo lo estoy diciendo.
2: Ya, no todo Badalona es así.
6: Evidentemente.
2: Perdona, se ha inventado hace 4 días y un servidor tiene casi rascando los 60 y ha ido siempre de tardeo. No hace 3 años que vamos de tardeo.
6: Es una ciudad alegre que le gusta celebrar cosas. Está mal que diga eso.
2: Escolta, yo más alegre quizá que yo no encontrarás en el mundo. Pero no generalicemos.
6: Muy bien, pero cada uno vive la alegría como quiera. Pero es verdad que Badalona es una ciudad que cuando hace fiestas, ostras, participa gran parte de la ciudad.
2: Y en Bilbao no. ¿Eh? Y en Bilbao no.
6: Pues Badalona,
2: y en Madrid
6: Badalona
2: tampoco.
6: Es un sitio donde se celebra.
2: Y en Sevilla tampoco
6: forma,
2: son participativos.
6: Hombre,
2: no me digas que esto
6: pues
2: es
6: yo
2: así.
6: Lo que, yo lo que he visto aquí no lo he visto en otro sitio, ¿no?
2: ¿Cómo que no?
6: No, es verdad. Sí, sí.
2: No, ya viajando una miqueta s'aprèn més,
6: respeta mi punto de vista.
2: Sí, perdona, però és que fiestes populars a tot arreu de l'estat hi existeixen i existiran.
6: Però d'aquesta manera que participa tota la ciutat d'aquesta manera...
2: Sí, home.
1: A tothom li agrada la festa.
5: Una altra cosa és si altres municipis van fent festes random fora de calendari, en plan, ara fem un tardeo, ara fem un...
2: Que t'agradi, no t'agradi, no passa res. Jo no la critico, jo senzillament no hi participaré, ja està.
6: Pues fantástico, muchísima gente sí que participará y
5: que
6: se llenará, como se ha llenado los últimos.
5: Y ho veurem a xarxes, i ho veurem allà a l'alcalde, allà.
2: Badalona, felicitat, tardeo, somos así... No, perdona.
6: Porque nos gusta la alegría.
5: No, bueno, porque la gente de Badalona...
6: Por hay gente triste por ahí por el mundo, pero la alegría normalmente suele gustar. Vamos, es una cosa que yo creo que suele gustar,
2: No.
6: A lo mejor me equivoco.
2: No, però jo no ayusearé així, Jo parlaré tranquil·lament...
6: Ah, ara ayusear.
2: Home, el que acabes de dir ara és molt ayusero dels anys que van passar la pandèmia. De la felicitat i les terracites.
6: Però quitaros el xip polític de la cabeza.
2: Jo no tinc cap xip polític, no t'equivoquis. Ni milito amb ningú, ni més deca a ningú. No, jo, aquest senyor l'ha tret, que és el moderador.
6: No, la culpa és tuya, ja sabes.
1: De fet, ho recordem, per qui li agradi i per qui no, el segon tardeo final d'estiu de Badalona serà dissabte vinent, el 26 de setembre, a partir de les 7 a la plaça del president Tarradellas. Per tant, si us agrada els 80, Michael Jackson, no? Temes d'aquests, Madonna, no sé si us agraden aquesta dècada, no? Això ho veia tothom, normalment.
5: Jo m'agrada, em dono més compte que m'agrada més, quan més actual sigui la música, més em connecta, eh? Ja, sí, no em fa bé això de viatjar cap enrere.
1: Doncs bé, és que queden molt pocs minuts, jo volia introduir un altre tema, si us sembla, i és que l'Assemblea Educativa de Catalunya planifica un nou calendari de mobilitzacions i vagues, parlem d'aquesta educació, perquè prepara aquest nou calendari després d'aquesta primera jornada de protesta que ja vam veure a l'inici de curs. El col·lectiu assegura que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confia en el govern i en el compromís d'arribar al 6% del PIB en inversió educativa. I relacionat amb l'educació, també volia destacar, aprofitant que tenim aquí a l'Antoni, i és que la FP, que ha començat el curs amb rècord d'alumnes matriculats per segon any consecutiu, aquest curs hi ha prop de 80.000 estudiants de grau mitjà i grau superior, que són uns 5.400 més que el curs passat, sobretot amb l'objectiu de donar resposta a la manca de professionals en en àmbits com la construcció, la seguretat o sectors com el medi ambient. Antoni, tu com a consultor i divulgador d'FP, què explica aquest creixement?
2: Doncs que estem en una pujada que no té límit, perquè encara estem anys llum del que demana, sobretot la societat, del que demanen molts sectors que tiren molt de professionals i que estan fent doncs, una

0: una qüestió de tallar doncs, als 15, 16 anys, quan s'ha de decidir no, a quart d'ESO i primer doncs, de batxillerat, o anar a un grau mitjà, o bé entrar al mercat laboral i simultanejar totes dues coses, perquè si no, anem amb una carència i anem arrossegant. Però és que aquesta mala orientació ja ve des de baix, no? Vull dir, els informes PISA, què us he de dir? I la mala està, evidentment, en el col·lectiu, és que tenen tota la raó, tot el col·lectiu del sector de l'educació, des de baix, des de la base, està mal posat. Vull dir que tenim un motor gripat, volem excel·lència, quan hem tingut doncs, uns recursos molt dolents, estem amb una arribada evasiva de gent nova, amb molts, molts problemes, evidentment amb un de trastorn que avui en dia es detecta, que abans es deien tu serveixes, tu no, però això s'ha incorporat a les aules, per tant, aquesta diversitat és funcional, no s'ha portat bé i tenim uns ràtios de 30 alumnes a vegades amb nois i noies que els professors no saben com sortir-se'n i això va arrossegant-se fins que s'arriba al final de l'ESO i ja quasi per decret s'està aprovant un noi i una noia que passi i tingui el certificat. Això és un error molt bèstia. Ja, i si incorporem, evidentment, les noves tecnologies, la IA no està fent cap favor perquè, evidentment, aquest noi o noia ho compensarà, però és que és molt, molt greu que això no ho toquem a fons de bon principi, però bon camí. Anem pel bon camí.
1: Pel bon camí, i tant que sí. Doncs ja acabem, se'ns acaba el temps. Agraïm a l'Elisabet Jiménez, el David Guerrero, l'Antoni Ruiz i l'Anna Maria Vives la vostra presència avui a la tertúlia.
2: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.